0: Llegint.
1: Llegint informació rockera.
0: Informació rockera.
1: Un article sobre la Virgin Records.
0: La Virgin Records.
1: Sí.
0: Aquesta
1: mítica
0: discogràfica.
1: Aquí va sortir Michael Field amb el Chief Blackmore.
2: Va inventar Michael Field, no?
3: Sí.
0: Francesc Hinojosa, bon dia.
2: Bon dia.
0: Lídia Juste, bon dia.
3: Bon dia, dic, no era del Branson, no?
0: Sí, sí, això era, no?
1: Sí, sí, del Branson.
0: Sí, sí.
3: Encara me'n recordo.
0: Sí. Carme Pomareda, bon dia.
4: Bon dia.
0: Bon dia, què t'has dit? Deies, hosti, t'has quedat... M'he quedat una mica així amb...
4: Clar, perquè tot això jo no hi entenc. I llavors, doncs, estava pensant si el meu fill m'ho havia explicat alguna vegada, servent-me tot això que esteu dient.
1: I el disc aquest que portava per títol, més o menys, No me toques los cojones?
4: No.
0: Però això era No me pise que llevo chancla.
1: No.
0: No me pise que llevo chancla.
4: El Michael Field sí que el teníem a casa, tota castanya.
0: Bueno. Anem a veure. Tot això, d'aquests temes, reflexionarem, parlarem aquí en temps de tertúlia, de 10 a 11. Podeu participar per telèfon 93-588-59-60. 93-588-59-60. Feu gust de la vostra ràdio, d'aquesta àgora, que és... Sí, sí, és una àgora.
3: Ai.
0: Perdoneu.
2: Estem posant seriosos,
3: tenim
2: ja,
3: Tenim un nivell que fa una mica de por.
0: De por. D'aquesta àgora vostra i que pagueu vosaltres també, que és la ràdio pública municipal de Rubí, del Vallès, de Catalunya, d'Espanya i del món.
1: I malauradament al 100%.
0: Al 100%, i que José Malagón us agafarà el telèfon a... Tranquil·lament, recordeu, 93-588-59-60.
5: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
0: Doncs som-hi, comencem aquesta tertúlia. Carme Pomareda, jo suposo que t'has assabentat d'això de Hantavirus...
4: No, que va, no, ningú diu res.
0: No
3: sé. Dimecres... Té un punt, fins i tot, diria, de... A veure, si no fos perquè és greu, oi? I perquè la gent es mora i això, això no és gens divertit. Però ja té un punt de divertit, no?, quan comencen a explicar, no? No, probablement a Patagònia. No, que van passar per unes illes. No, que en van baixar 23. No, que ara ja són 30 que van baixar. O sigui que no saben quanta gent va baixar del vaixell. No, que els estem buscant perquè no fos cas que... doncs, home... Jo estic convençuda que al final, si la humanitat se'n va en orris, doncs serà causa del... com és allò? El bitxet més petit allò que té el nostre univers, que és un virus.
4: La ratota sempre, des de temps immemorials, no? La peste bubònica, el flautista de Hamelin, que s'emportava els nens.
3: Malalties...
4: he estat a Lleida, deixa'm que us expliqui, vaig veure unes ratotes, feien una mica de por, realment, franceses, mira, eren franceses, i al final de l'espectacle, doncs realment s'emportaven nens, se'ls enduien, però una nena la més petita de totes va fer com en el conte. Va donar mitja volta i se'n va anar, va començar, mama, mama, jo no hi vaig. I tot el Lleida ens vam quedar, perquè era un joc, no? Però aquella nena va dir que ella amb les ratotes no se n'anava.
3: Va ser
4: molt divertit.
0: No? Ho va veure clar.
4: Érem moltíssims espectadors i tothom es va patar de riure, no? Perquè la nena va dir que sí, home. Ja veia que se n'anaven cap a dintre la llotja. Va dir, això no ho veig clar, va tornar... Eren ratotes que ja estaven a Lleida, vull dir que...
0: Bueno, anem a parlar de ratotes que abandonen el vaixell.
4: Sí, també.
3: Però en aquest cas em dedica més. Era un creuer, un viatge, mai millor dit, molt car, vull dir, no ens el podem permetre, jo crec que cap dels que ja estan aquí a la taula. O sigui, que sabes que los ricos també lloren? Doncs és una mica això també en aquest sentit de dir, era un creuer que en principi tenia totes les garanties, és veritat, és una naviliera que dels Països Baixos, que està tot molt ben preparat, tot, però aquestes coses passen fins i tot allò, amb un creuer d'aquestes característiques.
0: Ja. Dimecres vam tractar aquest tema amb el doctor José Muñoz, és el cap de salut internacional de l'Hospital Clínic de Barcelona, investigador de l'Institut IES Global, és de Rubí, és d'aquí. Vam estar xerrant i va llançar un missatge una mica de tranquil·litat, que tot i la gravetat clínica doncs el risc per la població doncs és molt baix, que el sistema sanitari espanyol doncs està perfectament capacitat per assumir-ho. Anem a escoltar el doctor José Muñoz.
6: El risc és baixíssim. Jo crec que és una situació dins del que cap manegable. Vull dir, es tractaria d'entrenc els protocols de salut pública que ja estaran ben establerts, és entrar al vaixell, veure, identificar malalts i no malalts, després d'aquestes persones identificat quin és un contacte, amb el qual qui podia desenvolupar la malaltia en els propers temps, els malalts, òbviament, aïllar-los i tractar-los en una situació adequada i això.
0: Clar, vam parlar del trauma de la Covid, i vam estar parlant també sobre la percepció que hi ha de la seguretat i el que és la percepció més objectiva, no? I com potser el trauma de la Covid doncs ens fa tenir aquesta por respecte a aquest nou virus. No sé què en penseu vosaltres, perquè, clar, vam viure el que vam viure
4: com va començar tota la història.
0: Sí, i llavors jo crec que això remou.
4: Sí.
1: Bueno, remou si hi ha notícies falses, a més, i si n'hi ha per part d'un sector polític, doncs ganes de fotre canya, perquè sí.
4: No,
1: si no, no passaria el que passa. Sí que vam passar el coronavirus i tot el que tu vulguis, però això en principi està bastant controlat, vull dir, no té per què, oh, sí, recordo el coronavirus i ara això... No, home, no.
4: Ja, que la dimensió
1: gent tampoc
4: no,
1: és tan
4: la dimensió tonta. No és
1: ara, que hi ha gent amb molta mala llet, sí.
2: Completament diferents. Vull dir, en el tema del coronavirus... no tenien, els científics en general, no tenien ni punyetera idea de quin virus era.
4: Sí, sí.
2: Era un virus que no es coneixia. Ara no és el cas.
4: No, està identificat.
2: Està totalment identificat, se sap com s'encomana, com es propaga i quines mesures s'han de prendre per combatre'l. No?
4: Aquí potser l'única cosa que ha sigut més... A veure, jo què sé, no? Vull dir, que pot generar o que ha generat una mica més d'alerta és precisament això, no? Vull dir, que no els tenien tots dins el vaixell, sinó que se'ls hi ha escampat gent i a partir de... I clar, se'ls hi ha escampat gent que en principi no sabia que podia ser portadora, perquè quan van baixar i van marxar i tal, aquesta gent no podien saber, perquè aleshores em sembla que encara no se sabia, o portaven un mort, sí, o portaven un mort, però no sabien exactament...
1: L'única queixa que pot haver-hi, em sembla que és cap al govern anglès, que era el que li tocava, era això,
4: no, però,
1: que
4: però...
1: si hi havia hagut algun mort no tindríem que haver deixat sortir a la gent del vaixell.
0: Això us anava...
4: Probablement.
0: Us anava a preguntar, no? Si es pot obligar a fer quarantena als passatgers del creuer de Santa Vida, sapiguem que hi ha 14
4: espanyols... No es pot obligar,
0: catalans,
4: és que l'han de fer.
0: I llavors, clar,
4: és que l'han de fer.
0: Entre... a les declaracions contradictòries entre la ministra de Sanitat, la Mònica García, i la de Defensa, la Margarita Robles, que la Margarita Robles diu que la quarantena ha de ser voluntària, i la ministra de Sanitat, la Mònica García, diu que apel·laran a la solidaritat, al sentit comú dels evacuats, per no arribar a una quarantena obligatòria, però que poden fer servir eines legals.
1: No hi ha controvèrsia, són ganes de voler.
4: De voler, clar.
1: Sí que, en principi, és voluntària. El que passa que després hi ha mecanismes perquè, si et diuen que no, poder-lo...
4: Si tu tens, si hi ha risc de que tu puguis contagiar algú, està claríssim que la quarantena és raonable, vull dir que l'has de fer, vull dir, si tu tens un risc perquè encara no has desenvolupat, però podries desenvolupar la malaltia, i es veu que, a veure, d'una manera molt fàcil, perquè fa poc una hostessa que va compartir de vol, que va compartir amb un dels passatgers, ha hagut d'anar a l'hospital, vull dir que si tu hi ha un risc, jo no crec que hi hagi cap dels passatgers que no vulgui, perquè és que no és només, és pel seu entorn, la seva família, tot, és que jo no sé per què pensem que ells no volen fer la quarantena, si deuen ser els primers que deuen voler anar a casa seva amb tranquil·litat i tractar els seus i els, amb normalitat, vull dir que tu no...
1: Per molt egoistes que siguem,
4: clar,
1: no?
4: Per molt,
1: però
4: fins
1: per
4: i tot,
1: tu i per la mateix, teva família sí que ho fas.
4: Clar, encara que només sigui pel teu entorn més proper. No?
0: Bueno, però hi ha qui pot estar convençut de que no té cap símptoma, de que no ha tingut cap contacte i pot alegar això i dir,
1: sí, però hi ha mecanismes
0: que jo em poso una habitació diferent o tinc un pis diferent.
1: Hi ha mecanisme perquè la voluntarietat passi a ser obligació.
4: I saps, perquè t'ho han dit, que pots desenvolupar la malaltia 45 dies després, o sigui,
3: fins i tot 40 i pico dies. A veure, no, no, és un risc. No crec que ningú... És més, és que per ells mateixos, no? Si tu et trobes malament, on tindràs una atenció?

0: la va trair el seu passat com jurista.
1: Ah,
0: com,
1: clar.
0: Com jutge.
1: Podria
0: jutgessa.
1: Ser.
0: I llavors, clar, des d'un punt de vista legal, no es pot obligar a fer una quarantena perquè no hi ha un suport legal a darrere d'això. Vull dir, el Consell de Ministres ha d'aprovar una mesura extraordinària, sí, perquè sigui obligatori.
2: Ah, hi ha una llei, que me les... aquí
0: que pot,
2: hi ha una llei, la 14...
0: I, canvi, la ministra 86... de Sanitat va dir, no, que
1: què estàs dient?
0: Estem bojos o què?
2: Sí, sí. No? Aquesta llei, la 14/1986, General de Sanitat, sí, diu que davant d'un risc imminent i extraordinari per a la salut, les autoritats sanitàries podran adoptar totes les mesures preventives que consideren oportunes, entre les quals, exacte, cal incloure la quarantena de persones, sí, infectades,
0: però que, vull dir, però
2: o exposades.
0: Han d'adoptar una mesura expressament per a aquesta qüestió, que és el que no s'ha fet.
2: Clar, el doctor José Muñoz, el Rubinenc, aquest cap de salut internacional de l'Hospital Clínic de Barcelona, com bé deia la Lídia, ell també parla que en cas de que tinguis símptomes, complicacions, doncs aquest millor està a prop de sistemes sanitaris, que el tractament es fa a les UCIs amb respiradors, ja que per ara no existeix cap antiviral que sigui específic. Per això que això, en certa forma, també comparteix un fons, no? Quan va sortir la Covid, encara que se sàpiga, però que no hi ha una vacuna. No hi ha.
1: Home, de moment que porten 3 morts, vull dir que no si sí, tinguessin possibilitat, bueno, no, d'haver-los ja tractat, doncs els hagueren tractat, i pel que sembla, doncs no acaben de tenir possibilitats de tractar la malaltia, i aquest és el, entre cometes, el risc més gran de l'antivirus aquest, no? Però, bueno, que ens recorda això, que coses petitoníssimes poden acabar amb tots nosaltres sense, sí, com aquell, sí, que diu, ni adonar-te. No cal que, cal que vingui una guerra, no? En fi.
0: S'estan abocant, sobretot les xarxes, a un apocalipsi zombi.
1: Sí, hòstia.
2: Ah, bueno, és el que dèiem al Mari,
0: Les xarxes, sí, ja veus, no paren,
2: Sí, ja et veus allà amb el Vietnam de Stranger Things.
3: Walking
2: allà.
3: Dead.
2: Sí.
3: Walking Dead.
0: Sí. Walking Dead.
1: No, però...
2: Walking Dead.
1: Sí que és veritat que hi ha gent més jove que et diu, una altra vegada no?
0: Sí.
1: És que hi ha gent que et diu, no, diuen, home, no, tranquil, que... però això és el que dius, vull dir, va quedar aquell impacte, aquell trauma de la Covid, que va ser molt gran, sí, per moltíssima gent.
2: I està afectant, mira, ahir curiosament vaig tenir una persona que em va venir a arreglar coses del pis, i em deia, m'haig d'anar de creuer. Però ja no ho deia amb un somriure.
1: No,
2: perquè dius tu, que guai, que xulo, no?
1: Però si són pitjors els icebergs que es poden trobar,
2: sí,
1: home,
2: sí.
1: Que no em van aprendre del Titanic, home.
3: Que facin creuers pel Mediterrani.
1: No, per ratetes, per ratetes de Marsella.
0: I abans de pujar al vaixell, que s'assegurin que s'ha fet un pla de desratització.
1: Desinfecció, desratització, tots.
2: L'home ja estava preocupat, o sigui, ja no ho deia amb alegria. Era... A veure si passo, no ens passa res.
1: Jo sempre dic que hi ha molta gent, en un espai molt reduït, massa gent per mi.
0: Sí, sí, sí. Jo és una de les coses que tinc en ment jo... pròximament, que és no anar mai amb un creuer.
1: No.
3: Sí, sí,
1: pues mira, jo tampoc. No.
2: A veure, 93, 58, no, 59, 60,
0: no,
2: si sou d'anar amb creuer.
1: No d'ara, no d'ara. Jo des que vaig anar al Titanic vaig dir, s'ha acabat. No, anirem.
4: Si baixa...
1: Això i aquell, una altra pel·lícula d'aquella que el vaixell li dona la volta i queda... No,
3: és
1: molta gent.
0: El vaixell més gran que puc pujar per la meva religió són les golondrines.
2: Les del port de Barcelona.
3: Jo fins que el vaixell no tinc una porta de sortida.
1: Ai.
4: D'emergència, no?
1: Diguéssim que... Ja tinc massa gent en un lloc molt...
2: Hi ha molta gent que li agrada molt.
1: Que jo respecto, a mi m'encanta volar. Hi ha molta gent que no li agrada anar amb avió. A mi m'encanta volar, vull dir que cada persona és un
2: potser
1: món.
2: La cosa del creuer, home, jo he anat també de creuer, que no m'agrada, jo vaig passar una vegada l'experiència, però clar, a mi, que estiguis allà a les 8 del matí i a les 4 t'hagis de recollir i vagis una visita exprés a una ciutat, això sí que no m'agrada, o a una illa, és... No em dóna temps, o sigui, això què és?
1: Clar.
2: Saps?
1: Però això, clar... això és una mica el sistema dels viatges organitzats, no? Que, a veure, va molt bé perquè no t'has de preocupar de res, perquè t'ho faciliten tot, etc, però vas a toc de pitu, i vas al toc de pitu de qui organitza el viatge, clar, i per tant, tu a millor t'estaries una hora més veient, jo què sé, doncs, el que sigui,

0: i no pots, perquè... Tal, però clar, d'altra banda, si vas per lliure, doncs correspon a tu muntar-t'ho tot, etc, etc. Això es tria.
1: Ara, el que heu de fer és agafar viatge de l'inserso, que no estàs obligat a,
0: no,
1: a seguir el programa al 100%.
0: No.
2: No. No vaig estar a Lanzarote. Ah. Que no vaig poder venir. Bueno, no, perquè va coincidir amb Setmana Santa, també.
0: Clar. Ja està, bueno. No, però sí, però... sí.
3: Són molts motius, eh?
0: Sí, sí.
2: Però, entre altres motius, no?
0: Clar.
2: Però és això, és això. Tu... vull dir, et faciliten el mínim, diguéssim,
0: el mínim, sí.
2: del viatge, que és sí. el viatge...
0: I l'estada.
2: I l'estada, i a partir d'aquí tu fas...
0: Tu fes el que et sembla més oportú, sí, sí.
1: Però... Fora cruceros...
2: Sí, sí, sí.
1: Endavant.
0: A més, acosteu, aquest any està el combustible molt car. No, ja està.
3: Mira, els que naveguen també, però d'una forma molt diferent a un creuer, sí. són els de la flotilla que van anar cap a Gaza.
2: És més perillós, això.
3: És més perillós. Ahir vam tenir a la Judit Pinyol, que va estar retinguda per Israel, l'activista terrassenca, que va estar retinguda per Israel, juntament doncs, amb d'altres membres d'aquesta flotilla, no?, de Global Summit, que va sortir, per parlar dels dos activistes que estan detinguts, en Saif Abukeshek, en Tiago Ávila, que a més en Saif a Bukeshek estava en vaga de fam, doncs ara està fent també una vaga seca, és a dir, ara ja no veu tampoc. Líquids. Va estar
0: no
3: parlant d'aquests dos activistes. Ai. I ella parlava d'intentar fer, com part d'aquesta lluita, boicot, no? I això és el que volia posar sobre la taula, el boicot als productes israelians. En aquest sentit, posa el focus en Teva, que és una farmacèutica israeliana que proporciona fàrmacs genèrics a l'Hospital de Terrassa, que és un dels centres de referència per als rubinencs, i estan intentant que el CCT doncs, no renovi el contracte amb Teva.
0: És molt trist que hagin de ser les petites... deixeu-me que digui petites grans organitzacions, que no sigui el món sencer i que no sigui, per exemple, Europa que sancioni Israel. Vull dir, l'altre dia fa poc sortia, no? Em sembla que un dels membres d'aquesta flotilla deia fins que Israel no tingui sancions fortes o no tingui... continuarà fent el que vol, i és que està fent el que li surt del Pepe, mai millor dint, il·legalment i tot, no? I sí, és notícia i ens n'assabentem, però no passa res, no passa res, no els hi passa res més, no? Israel en aquests moments té carta blanca, ja sé que perquè és amiguito del Trump, no? Però té carta blanca per fer, sembla, el que li dona la gana, se'n fot del mori del Kilbell, ja mai millor dint, a part de evidentment, doncs, com està actuant amb aquests dos membres de la flotilla, no? Però com va actuar amb l'altre, també, vull dir, és que...
3: Respecte al que això dius, Lídia, ahir van connectar directament amb Beirut, amb Pau Palaus, que és un pallasso que ha tingut contacte. Sí, ha estat aquí al Teatre Sense Teatre, ha estat també amb la companyia Que Tal, amb Jordi Magdaleno, relacionat també, per tant, amb Rubí, i se'n va anar dues setmanes a Beirut, i mentre estaven xerrant en directe amb ell, ell deia, no sé si ho sentiu, tenim uns drons aquí dalt que són del tamany d'un cotxe, que estan plens de càmeres, que tenen dos míssils, que envien les imatges... doncs cap a Tel Aviv o el que sigui, i l'anàvem escoltant el que anava fent, perquè intentava obrir un corredor de pallassos, fer diferents actuacions per portar doncs aquesta alegria o aquesta humanitat, i ho va fer a nivell individual, com tu dius, no? Que és el moviment civil, el que de vegades ja sigui a nivell individual...
0: Però que és trist que hagi de ser així,
3: fent,
0: eh?
3: No? Per por després a les represàlies que hi ha.
0: Del que dic és això, no? Que és trist que hagi de ser així.
4: És com s'havia fet en el seu moment Pallassos sense Fronteres, però en aquest cas ell va sol. Ell,
0: bueno,
4: ha creat una
3: organització que és Contaminando Sonrisas, que fa 12 anys doncs, que va als llocs on tenen des de camps de refugiats, pot ser una catàstrofe natural, poden ser guerres, però se'n va a Beirut, ell.
0: Sí.
3: I que està allà.
0: Sí, ara, a nivell individual, que podem fer coses? Sí. Jo només us faig una recomanació. Mireu on venen les patates si aneu a comprar al Mercadona. No digo más.
2: No venen de França, al Mercadona?
0: Algunes. Una només. Una de totes les que tenen.
2: No, jo sempre ho dic.
0: Ahir vaig mirar-ho, allò, expressament, i una.
3: Però d'on venen? De la Unió Europea?
0: D'Israel.
3: D'Israel. Les patates venen d'Israel?
0: D'Israel. Si només n'hi ha
3: les
0: unes...
3: Les patates del Mercadona venen d'Israel?
0: Només n'hi ha unes que són franceses, que arriben de França. Són varietats de patates.
1: Patates normals?
0: Patates normals, no, patates, patates.
1: Sí, sí.
0: Patates, vaja. Que hi ha patates per fregir, patates per bullir, no? Hi ha diferents tipus de patates. Hi ha unes que són franceses, la resta, mireu l'origen. Doncs jo vaig ser mateix em va donar un d'allò i vaig dir doncs franceses, saps allò? Això per començar i després ja veurem si continuem comprant.
1: Jo el que al·lucino és de aquest país, Israel, amb el que va passar amb la Segona Guerra Mundial, que ara estiguin fent el que estan fent.
0: És sorprenent.
1: És el mateix que nosaltres amb la Guerra Civil, va haver-hi molta gent que va tenir que marxar fora, no? I van ser, entre cometes, en principi ben acollits, ja sigui a França o a Mèxic.
0: Bé,
1: entre cometes, sí.
0: Entre cometes,
1: sobretot
0: sí.
1: França.
2: Sí, sí. Molt ben acollits.
0: Argelers no era...
3: Mira,
0: un...
3: vull, aprofito,
1: I ara estiguem en contra de la immigració.
3: Aprofito que he dit lo del creuer de l'home aquest que marxa, que és el Jesús, que m'està fent unes coses a casa, que ens envio salutacions perquè ens estan escoltant.
0: Jesús, ánimo!
3: Jesús, ánimo! Con el crucero. Ahí està, ens està escoltant. Que... parlàvem justament d'aquesta activista Judit Pinyol perquè va estar aquí a Rubí. Continuem parlant de temes de Rubí, per exemple, amb temes de transport, perquè el portaveu del PSC, Rafa Agüeto, assegura que el govern municipal treballa per implantar aquest bus a demanda a les urbanitzacions, i això seria abans d'acabar aquest any 2026.
1: Tot i que és molt complicat,
3: Clar. No. Seria una prova pilot,
1: Sí,
3: i funciona en d'altres llocs. Sí. Que ara te buscaré les poblacions en les que està funcionant, però seria una prova pilot. I no sé com ho veieu vosaltres, aquest tema de...
0: Major, escolta, molt doncs,
1: estem parlant que no s'arriba al 3% de la població o del terme municipal, o digue-lo com vulgui, de Rubí. Mm. I és amb això que hi ha aquesta prova pilot.
3: A Can Solà, una part de Sant Mús i Can Barceló. Exacte.
0: Però que són zones que no arriba l'autobús? O...
1: Exacte, sí. A menys de 300 metres de casa
0: de cada temps.
2: Ell diu que... La parada del bus queda lluny de la zona.
0: D'acord.
3: Ell diu que el 97% de la població de Rubí té una parada de bus a menys de 3 minuts. Però, clar, hi ha un 3% que se li ha de donar un servei. Llavors està el bus a demanda.
0: D'acord.
3: Per aquests llocs, altres... no? Can Solà, Sant Mús... Ah. I que ha funcionat en d'altres municipis amb característiques similars, no surt, quins municipis són.
0: Allà dalt al Pirineu funciona, jo us ho puc dir, perquè funciona així.
3: Com va?
0: A demanda.
3: Tu
0: truques a l'Ajuntament i dius demà necessito anar a la Pobla, o que en aquest cas és a la Pobla, de segur, on va, i et diuen, doncs, molt bé, doncs esperis a les 8 del matí a la plaça de la seva localitat, i et recullen, et porten a la Pobla, i a les 3 de la tarda, crec que em sembla que és poc més o menys, tornen a fer un altre viatge de tornada. Per què es fa això? Doncs perquè hi ha una població envellida, que en molts casos no vol conduir o no condueix, o altre tipus de necessitats, llavors que s'utilitza perquè aquesta gent doncs vagi a Pobla i faci, doncs, no sé, vagi al metge, a la pelo, al mercat, allà on vulgui, on li doni la gana, millor dit, no? I els tornin a pujar, i és un servei que l'Ajuntament de la Torre de Cabdella posa a disposició dels habitants de la Vall Fosca.
1: Hem de pensar que estem parlant d'una població on no n'hi ha transport interurbà.
0: No hi ha transport. Sí, però... hi ha autobús, sí que és cert, no? hi ha un autobús, però no arriba a totes les poblacions. O sigui, és un autobús que passaria per la zona central de la vall, però que no aniria...
4: Els petits
0: pobles. No tindria parada. Llavors ho solucionen d'aquesta manera. És com el transport escolar, que recull la canalla, fa la mateixa història, els va recollint a tots i els torna a tots després a les 6 de la tarda. Doncs és una mica... I, home, la veritat és que està molt bé, no? Perquè clar, tu pots fer-lo servir quan ho necessites.
3: Clar,
0: i...
3: Com a mínim tens aquesta opció.
0: Sí, perquè, a veure, tens taxis, clar que tens taxis, podries trucar un taxi. A veure, però, hi ha clar, altres maneres de moure't, però a nivell públic, doncs, l'Ajuntament posa...
4: Jo també ho conec, això. Jo vaig a una fira de teatre a Mallorca, a Vilafranca de Bonany, i l'autobús no passa pel centre, però si tu avises, et venen a buscar. Passen pel centre, tu dius, a tal hora estarem... I passa l'autobús, el recull, i a més aquest autobús et deixa a l'aeroport. perquè si no passa per fora i no podries agafar.
1: Aquí la diferència és el que torno a repetir, és en ciutats petites o
4: pobles
1: petits.
4: És que és petita Vilafranca.
1: Que no hi ha cap tipus de servei de transport.
4: Vilafranca és molt petita.
0: Però aquí bàsicament parlem, no, de la zona de les urbanitzacions. Està molt localitzat també, no?
1: És diferent a lo de Rubí, eh?
0: Està molt localitzat, també.
3: Clar, però, per exemple, estem parlant de Can Solà, de Sant Mus, de Can Barcelona, clar, que no...
1: Però és interurbà, i l'altre sí, no. L'altre però... és que estic en un poble de 100 habitants i no tinc cap tipus de servei, i si haig d'anar al metge has d'anar a una altra població.
3: Uh-huh. Sí, però és un servei públic per... També, jo penso també en aquells joves que tenen 14, 15, 16 anys que estan a urbanitzacions, sí, que volen baixar cap a baix, i escolta...
1: Que sí, molt bé, i és l'excel·lència arribar al 100%, que em sembla correcte, i estic totalment d'acord, que només vull diferenciar un tipus de servei amb l'altre.
0: L'altre, sí, sí. Mm. Queda molt, molt concretat en una zona, que és la zona de les urbanitzacions i tal, no? I que, per tant, jo crec que poden fer un bon servei a molta gent que pugui necessitar.
3: Mm. Que parlaves de bus escolar, va estar parlant en Rafa Gueto, el regidor, i parlava també el portaveu dels socialistes del reforç del bus a la sortida del JP Foix, sí, per reduir la saturació dels vehicles al migdia, que nosaltres vam estar xerrant en aquesta tertúlia bastants dies, i...
0: Aquesta via té molt mala folla, perdoneu-me, però és així. Aquesta carretera... que va cap allà i té molt mal, té la dimensió que té, no és més ampla, és estreta, i passen molts vehicles, cada vegada hi ha més gent que viu a les urbanitzacions, hi ha els instituts, hi ha molts camions que van cap allà, ara una mica menys, però passen, però continuen passant.
2: Només queda un abocador obert a la zona.
0: Doncs, però hi ha molt de trànsit, és una zona molt transitada, i més que n'hi haurà, si a més tota aquella zona també s'ha d'acabar construint, la zona de Sant Genís, tot allò... En fi, que aquella carretera, no sé, té mala peça al taler. Mm. I és veritat, tant per cotxes com per motillos, com per allò... En fi. Mm.
3: Bueno, bona peça al taler de la...
2: Que pitjor ho tenen són els vianants.
0: Sí. Bueno, vianants, és que no pots anar.
4: És impossible.
2: No hi ha voreres.
4: No, és impossible anar per allà caminant. T'hi jugues la vida.
0: I amb bicicleta, dels quarts del mateix, és perillós, eh?
3: Sí. Parlant de vianants, de bona peça al talent, en aquest cas, és la passarel·la, que abans ho deies, estaves parlant de B. Brown, té com dos edificis als dos costats de la riera, faran una passarel·la perquè puguin passar els ciclistes. Per tant, hi ha una passarel·la més.
0: Jo vull imaginar, em sembla que la que hi ha a l'altre costat de la passarel·la, o sigui, de l'altre costat de la riera, que és on hi havia les antigues instal·lacions de la Josa, no? I ara és Brown, doncs allà em sembla que no hi ha zona de pàrquing, si mal no recordo. D'acord? La zona de pàrquing que tenen els treballadors de la Brown és a l'altra banda. Llavors, ara imagineu-vos que arriba algú al matí, no? Aquests 50 o no sé quants treballadors que treballen a l'altra banda, que aparquen a la zona de pàrquing, no? I que després han de sortir i han d'anar a buscar un pont per creuar. Perquè...
2: Han d'anar al pont de la Llana.
0: Han d'anar al pont de la Llana i creuar per allà, etcètera, etcètera. No? Vull dir que també és un enrenou com bastant, bastant important. Sorprenent, o no, vull dir, per exemple, per mi, doncs, que l'ACA hagi donat permís, no? Perquè l'ACA sempre ha sigut molt reticent a que es facin cobriments de la riera, etcètera, etcètera, tot i que és una passarel·la,
3: és
0: no?
3: Una
0: passarel·la que, a més, només hi passaran, recordem, vianants...
3: Ciclistes.
0: I tal, que també he vist molts comentaris de xarxa, perquè cotxes no, i cotxes no. A veure, escolti, cotxes no li correspon a l'Abraham fer un pont, que passin cotxes.
2: Perquè a 100 metres tens un pont, pels cotxes.
0: I que no li correspon a l'Abraham, pobre, fer un pont perquè travessi allà tot quisqui, no? En fi, que farà falta, jo reconec, quan la gent diu, home, és que només tenim dos ponts o tres,
2: i queden molt lluny,
0: que cada vegada hi ha més gent a tota aquesta zona que ha de creuar, que va i ve,
4: sí.
0: I que això origina taps, doncs és una realitat que espero que el POUM doncs posi sobre la taula i plantegi algun tipus de solució, perquè el que sí que és veritat és que Rubí creixerà per allà, perquè és l'únic espai que encara queda lliure per poder créixer, no?
4: Terme municipal.
0: Com a terme. Vull dir, aleshores, ja és cert, hi ha els ponts que hi ha i cada vegada estan més saturats.
3: Clar, és una passarel·la per connectar doncs, aquestes dos seus de la B. Brown, que anirà finançada al 100% per la B. Brown, i que després, quan estigui construïda, doncs serà de l'Ajuntament, que s'encarregarà també
0: del manteniment. Del manteniment. No? Imagino, clar.
3: Però és una passarel·la
0: més. Si passem tots, clar,
2: una bona solució.
0: Una bona solució, els que anem a caminar per allà.
2: La col·laboració público-privada, que dèiem, però ben entesa.
0: Que és una mostra, exacte. Sí, també de les empreses, això, que d'alguna manera sigui per la seva pròpia necessitat, bueno, o sigui per la voluntat, s'impliquen en el que la ciutat necessita.
1: Bueno, segur que és per la seva pròpia necessitat.
0: També, però, claro.
4: Se quedarà per tothom, sí, podrà passar. Sí, però no hauràs d'ensenyar un carnet, vale, no? Mira, treballo a la Brown.
0: Clar, sí, sí.
3: Que Rodalies deixarà de ser gratuït. Això serà a partir de demà dissabte.
0: Home, no podia durar la broma.
3: No, clar. Sí, s'haurà ja, de...
2: Ja, ja ho deia l'escriptor, és la crònica d'una muerte anunciada. Se sabia que un dia o altre...
4: S'havia de pagar.
2: S'acabaria, això.
3: Sí. Encara que l'estació de Rubí, doncs, té poca... Bueno, hi ha molt poca afluència de gent, a la que és de Rodalies.
0: Sí, és que queda...
4: Molt amagada,
0: molt lluny.
4: Eh?
0: Molt lluny.
4: I molt fosca.
0: Fa por. Sincerament,
1: alguna vegada que he anat a aquest pàrquing tan gran i arribes tu, hòstia, està totalment buit, sí, i has de deixar tu el cotxe.
0: I segons quina hora arribes, dius, com vaig al centre?
2: Oh, quan passes per sota del túnel de la via, dius, ostres.
0: Jo no sé per què no muntem un túnel del terror per festa major allà.
2: Que jo no entenc com no s'ha posat un sistema d'il·luminació en aquell...
0: Quina pregunta fas?
2: Perquè és com un zulo.
0: Sort que portem els mòbils. Portem els mòbils.
2: Sí. El servei... Ja van solucionar el tema de cada vegada que plovia, que es quedava col·lapsat totalment perquè era una piscina. Allò ho van solucionar, però en canvi el de la il·luminació, que és més senzill.
3: I creieu que hauria continuar sent gratuïta? Porta 3 mesos i mig aquest servei gratuït. Segons la consellera de Territori, Sílvia Paneque, s'ofereix ara el 96% dels serveis potencials. Bueno, haurà de tenir-se en compte també aquells trams de velocitat reduïda...
0: Home, però hem de tenir una mica de fe, etcètera. Home, hem de tenir fe.
3: Llavors, potser massa aviat... O... Creieu
1: home,
3: que
1: si diu... el 96, has dit?
3: Sí, 96% dels serveis potencials,
0: veure,
3: però clar...
0: Això no pot sortir de la mateixa butxaca. Pot sortir només dels pressupostos del govern. Ara, hem de tenir fe de que algun dia funcionarà correctament, els trens arribaran a l'hora i tot funcionarà.
2: Potser el problema és que quan es va posar en marxa aquesta mesura va ser pel col·lapse que hi havia del transport ferroviari, i ara s'ha solucionat aquest problema? No.
0: En part,
2: s'ha millorat aquell col·lapse, ara no hi és, però continuem amb una situació en què, clar...
0: No volem fer apostes de veure quan hi tornarem.
2: Haver de ser esclau del servei de Rodalies per molta gent, doncs, continua sent un problema. Continua sent un problema. I s'ha solucionat? No. La situació és millor que fa 3 mesos? Sí.
0: I hem de dir-li...
2: Però que li diguin a la gent... Vull dir... Jo ara, la setmana passada, parlava amb una gent que baixa de la zona de Vic. Continuen baixant
3: a Rubí?
2: No,
3: a l'estació de Rubí? No, però de Vic, però cap a l'estació de Rubí?
2: No, cap a Barcelona.
0: Cap a Barcelona.
2: I el transport es fa en autocar.
0: Clar. Continua sent una línia d'un sol sentit...
2: Continuen amb els mateixos problemes en aquesta línia.
3: Clar, i de fet s'ha reforçat tot el servei de transport escolar a Catalunya, i també la línia que va de Sant Cugat, Rubí-Cerdanyola, s'ha reforçat més per part de la Generalitat, entre d'altres problemes pels problemes de Rodalies, no? I ara el Francesc també apuntava bé, ostres, és que... I vosaltres però, també, aquesta zona de l'estació de Rodalies de Rubí, doncs que queda apartada, s'hauria d'il·luminar més...
0: Però escolta, és que tots som conscients, i jo crec que això sí que hem de ser conscients de que això no ho arreglarem en un dia, ni dos, ni tres, ni. Per tant, jo crec que conscients en som tots de que això trigarem uns anys, si tot va bé, val, i les inversions es van fent com toca i es pot anar fent, trigarem uns anys a posar-nos al dia amb una certa normalitat. Aleshores, a mi també fa molta gràcia que es demanin coses com si això ja pogués funcionar al 100% el mes
2: dia,
0: que ve.
2: Un dia per l'altre.
0: I això és impossible, hem de ser realistes en aquest sentit, i el govern jo crec que també i ha de poder... poder anar dient, mireu, hem arribat fins aquí, l'any que ve arribarem fins allà, anem solucionant això, anem solucionant allò, i si tu vas veient doncs, que a poc es va solucionant i doncs, veus que vas en bon sentit. Ara, el que no es pot pensar és, no se li pot demanar a la consellera Paneque que de 10 per mañana, val, això quedi arreglat, quan a més és un dèficit que portem de quants
2: anys, decenes d'anys.
0: I gent que ara està criticant era responsable aleshores. Mm-hmm. Que això també fa molta rabieta, perquè dius, escolti'm, vostè per què no obria la boca fa 15 anys, no?
2: No, perquè un obria la boca, no, perquè no ho vas solucionar.
0: Bé,
2: quan tenies la responsabilitat.
0: Sí, i quan havies de barallar-te amb Madrid i tot el que tu vulguis, però el que no pot ser és que ara... és un dèficit que arrosseguem no de fa 2 anys, ni 3, ni 5, fa molts. Per tant, aquí hem d'entendre que hi ha una responsabilitat, bàsicament, de l'Estat per no executar les inversions previstes, perquè quan veus només el nivell d'execució de tot el que es diu que es farà, i al final queda executat...
2: Ni la meitat.
0: Mm. Dius, aquí potser algú hauria de controlar que s'executin les inversions.
2: Sí, però els que tenien responsabilitats de govern aquí a Catalunya tampoc van fer res perquè el govern de Madrid executés el que
0: havia dit. L'única cosa que van fer, la primera cosa és demanar la dimissió de la Paneque. Però, a veure, jo aquesta jo no la conec, ni en tinc ni idea, no? Però vull dir que em semblava inversemblant, li deia, aquesta senyora... Què?
2: Sí, que en 2 anys no ha arreglat el problema.
4: És que clar...
2: No ha tingut temps o què?
1: Bueno, ara també reclamant que fotin fora la ministra de Sanitat per allò de l'antivirus.
0: Sí, tothom, és que han de fer fora tothom.
1: I es queden tan panxos.
0: I això a més, és el que jo crec que allunya més a la gent de la política, perquè al final el que te n'adones és que no són propostes per millorar i de consens que es puguin millorar coses. Tu fas això, jo en contra.
2: Que la gent ja no se'ls creu.
3: Potser haurien de buscar...
0: És una mena de circ?
1: No sé.
0: És una mena de circ?
1: Si no se'ls creu.
3: Bueno, no se'ls creu. Espera.
2: Que n'hi ha gent que sí.
3: Potser haurien de buscar solucions i demanar solucions als nens britànics, aquests que tenen entre 9 i 16 anys, hi ha la majoria de 12, que, clar, tu vas a les xarxes socials, llavors te demanen l'edat, no?, per poder tenir-ho, i llavors el que fan és que agafen un rotulador, es pinten el bigoti, o es pinten, doncs, aquí els pelets de la cara, i la intel·ligència artificial diu, endavant, vale, 18. I això li va passar...
2: Ja ets adult.
3: Això, per exemple, li va passar a una dona que deia, vaig enxampar el meu fill fent servir un llapis de les celles, per dibuixar-se un bigoti a la cara. Això és una dona del Regne Unit. L'aplicació el va verificar com un adolescent de 15 anys, en aquest cas, i el fill tenia 12 i se'n va saltar aquest sistema, que ells pensen que també que és molt fàcil.
0: Doncs, I penseu vosaltres que no hi ha cap manera realment cap de saber si una persona és adulta o no? Vull dir, perquè, hi ha maneres de verificar, tots tenim un DNI.
3: Sí, però mira, és que el DNI, des d'introduir la data de naixement diferent, o sigui, se la saben,
0: A
3: agafar el DNI de l'avi o de l'àvia.
0: Però algú ha de, algú ha de verificar, i això sí que es veu. Si tu agafes el DNI del teu avi, segur que i es veu, perquè hi ha una fotita, la mar de mona. Vull dir que...
3: S'inventen un personatge fictici, això ara amb la intel·ligència artificial també, clar.
2: Molt fàcil.
3: Això ho fan,
4: tots aquests personatges que es fan passar per adolescents i en canvi són pàjaros de mal agüero, ningú els ha detectat, no?
0: Ningú els ha detectat.
4: I aquestes nenes o aquests nens que es deixen seduir per aquesta gent, amb fotos i tal, i el que hi ha al darrere de tot això és un paio d'una edat, no?
0: Voleu dir que no hi ha cap possibilitat, no, que es desenvolupi alguna eina informàtica
4: s'hauria de fer, perquè
0: que pugui identificar el personal d'una manera més clara o més concreta, perquè és que si no...
3: 93-588-5960, si voleu participar i posar-nos un bigoti pintat en aquesta tertúlia, en aquest espectacle que tenim aquí cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 11, i dic espectacle perquè anem a parlar d'espectacles. Carme Pomareda,
4: sí, sí, quan vulgueu.
3: Anem a parlar de la xarxa, que tanca la temporada d'espectacles familiars amb Mal de Closca.
4: Un espectacle preciós de titelles, boníssim, amb un problema que es troben els nens i també els adults, perquè segur que a vegades anar al metge no us ha fet tampoc a vosaltres cap gràcia, no?
5: No
4: us ha fet cap gràcia. Malgrat que us digui no passa de res, sí. I aquest és un pobre cargol que ha d'anar al metge perquè té mal de closca.
0: Adiós.
4: Però clar, tots els altres li pinten molt malament. Sí. Però és que en els adults també a vegades ens ha passat. Oh, has d'anar al metge, uf. I d'això va el tema. Hem rebut molts premis, la cabuda. Són unes noies joves, penso que se'ls ha de donar molta empenta. L'espectacle és meravellós.
0: On i quan ho veurem?
4: Diumenge a 2:15 de... No, a les 6, a les 18 hores, al Teatre del Casino.
3: Anem a escoltar a l'actriu, la Clara Quimera.
4: Clara.
6: Pues als infants, tenim jocs, als infants més petits, pues de colors, de sons, i amb els més grans una història més complexa que poden llegir, i això, i als més adults fer-los bromes respecte a això que estan veient, que ells a lo millor no han connectat tant amb els sons, amb els colors, però connecten amb aquesta altra part, no? Com jugar a moltes bandes i ser molt còmplices del públic que ens veu.
3: Doncs aquest cap de setmana, aquesta no serà l'única actuació que hi haurà. Hi ha un grup d'animació que farà cantar i ballar al casino amb un bingo musical.
4: Però això és per adults.
3: Això és per adults.
4: Jo parlava de teatre familiar.
3: No, ja està, però això no és un altre.
1: I demà sí. Toca Manu Guix al casino.
3: També, Manu Guix al casino.
1: No sé si hi ha entrades, perquè jo vaig agafar l'entrada.
3: Hi havia molt poques, quedaven molt poquetes.
4: Ah, doncs molt bé, no?
1: I ja estic a...
4: Al Galliner.
1: Al Galliner,
4: com
1: a mínim.
4: Sí? Està obert?
1: El Galliner?
4: Que segons que sé, quins espectacles?
1: Jo no conec el casino, no com altres.
4: No hi has anat mai?
1: No,
4: tenies oportunitat,
1: ni conviden, no tinc el pedigrí aquest que
4: perdona,
1: tenen altres.
4: Perdona, tots els diumenges podries haver vingut.
0: Tenim una mica de fred de peus. Escolta'm, diumenge espero que tothom vagi a la cursa de la bona.
3: Sí, ara parlarem també. Anem per part,
4: un moment. Rubis, anem, o no fem res,
3: o tot. Fem tot.
2: O no pots arribar enlloc.
3: Us donem idees, que moltes vegades... Què fem amb les parelles, també? Què fem al cap de... Què fem amb els nens, al cap de setmana? Nen, què fem amb els nens? Hòstia, no ho sé. Doncs mira, podeu venir a Rubí i llavors estem donant més idees. Si sou de bingo musical... A mi m'ha cridat molt l'atenció que resulta que qui anima aquest bingo musical és David Rivera i Esteve Martínez, que són dos mestres de l'escola pública que de dilluns a divendres estan a l'escola. Tu fixa't com està la cosa a l'escola. I el cap de setmana volten pel món fent aquest bingo musical. Crec que els podem escoltar.
7: I ara fa uns anys que estem fent bingos musicals, també, els bingos musicals que funcionen superbé. La gent participa molt, és una activitat per tothom, tot tipus de públic, per nens, per gent gran, per gent jove. Tenim edicions diferents muntades, diferents cançons, diferents proves, la gent puja a participar a l'escenari, amb pulsadors, és molt divertit. Flipareu molt, està molt guai, tio, mola molt. Les proves estan molt divertides, la gent se'n portarà regals i coses del poble també, estarà guai.
0: Que xulo.
3: Que xulo, eh? Aquests dos mestres,
0: Que xulo, sí. No, està molt bé, home, necessiten desconnectar i ho fan entre més de...
3: Sí. Complementen el salari, el sou. Ja sabem que...
1: Cursa de la dona, vinga, va.
0: Hi ha més de 2.000 inscrits, sí.
3: 2.400. Bueno, 2.398, exacte. Sí, 2.410 del matí.
1: Hi havia 2.200 i pico, ja.
0: Doncs, molt bé.
4: Perquè es pot anar caminant i tot, no?
0: De fet, es diu cursa, però hi ha gent que camina, gent que va amb canalles, gent que va amb el gos i fan el recorregut. La immensa majoria caminen. És que els que corren, a més, perdona que us digui, perquè jo estic en allà a l'estand estem allà amb les companyes de l'estand d'en Colliga, no? I la gent que corre és que surt i al cap d'un quart d'hora, 20 minuts, ja tornes allà. Vull dir que dius...
3: Aneu més a poc a poc.
1: 3 quilòmetres.
0: El que corre va molt ràpid.
3: 3 quilòmetres, 3.600 metres.
0: 3.600
4: metres. Potser poden anar fent el circuit, no?
0: Sí,
3: poden fer diverses vegades.
0: Hi ha gent que realment s'ho prenen en sèrio, saps, com a cursa, i surten... I al cap d'un quart d'hora, 20 minuts, et tornes allà que dius...
3: No, és una cursa no competitiva.
2: Una altra volta.
1: Perquè a més no hi ha premis,
0: No. A més, tot el que recauda ja sabeu que va per un
1: que digui.
0: Hi ha fons, fonts d'aigua. Ah, ja fa temps que van decidir que no hi havia ampolles.
2: Depèn d'aquí, el premi és arribar a la meta.
3: Va, són 3.600 metres.
0: És un lloc de trobada, eh?
3: Que et pots parar a qualsevol lloc a prendre el cafè. També tens una hora i mitja.
0: Tu veus la gent xerrant...
2: Si fas una paradeta per...
0: Al mig,
2: per fer un piscolabis entre mi.
0: Hauríem de fer un piscolabis allà, clar, però si n'hi ha... Allà, clar...
3: Bueno, el cafè té no. Tant amb el croissantil, tu...
2: O aigua, sí. Fins i tot aigua.
0: I després doncs hi ha una mica de festa, etcètera, sí, etcètera. Sí, vull dir que realment
2: molt,
0: és una jornada espectacular.
3: I el que deia la Lídia, tot el que es recapti va per un colliga... Sí, sí.
2: El millor és això.
0: És fantàstic, la veritat és que...
2: L'objectiu que es persegueix amb aquesta cursa és aquest.
3: I que després es poden comprar coses també... la carpa que té un colliga.
0: I ja també us notifico, o no té cas, us faig saber, no?, que el dia 12 de juny hi haurà el sopar d'un colliga, que és el segon any que es fa a la nostra ciutat de Rubí, a la comarca, això és tradicional que es faci, però aquí a Rubí doncs encara no es feia, l'any passat es va fer a Can Ramoneda, vam quedar petitons, no s'hi cabia, i aquest any el sopar es farà al celler. Ho dic perquè ja hi ha possibilitat de comprar tíquets, tant si vols anar al sopar com si vols col·laborar només allò... De col·laboració, servirà el sopar l'artesana, Pau de l'artesana, per tant, serà, com l'any passat...
4: El preu del tiquet és serà, 50 euros.
0: Exacte, aquest any és una mica més reduït que l'any passat. S'ha reduït i s'ha augmentat l'aforament perquè pugui venir molta més gent, perquè l'any passat va quedar...
1: Les inscripcions ja s'han acabat per allò de la cursa.
3: Sí, es van acabar dimecres a les 23:58...
1: A les 23:58.
3: 23:58. Abans de la mitjanit.
0: Abans de la mitjanit.
3: Tothom que hagi d'anar a buscar la samarreta i el pitrall demà dissabte entre 2:15 i les... No sé si són les dues.
0: Al celler,
3: la sala annexa al celler.
0: Sí, sí, allà es dona la samarreta i el dorsal.
4: És un pirat lluvi de samarreta rosa.
0: Sí, és molt maco.
3: És molt maco.
0: És impressionant, però tota la Rambla Ferrocarril de rosa és espectacular.
3: I al centre de la ciutat és una festa. O sigui, podeu venir, podeu seure, també tranquil·lament esmorzar, prendre el vermut, veure-ho, doncs, aquesta festa.
4: Llocs per seure i prendre, a la tarda. Tranquils, que us en trobareu. Els que vulgueu.
0: Això sí.
3: Mira, també una altra cosa que hi ha demà dissabte, que m'ha cridat molt l'atenció, perquè està relacionat amb un acte que m'ha cridat l'atenció. Ara direu, a veure, perquè no hi ha servei de bar en aquest, el del que parlarem ara, i llavors el president de la penya Calixto Sánchez, que és Manolo Martín, diu que a prop hi ha establiments per poder prendre una beguda sense interferir en el desenvolupament de l'actuació. Ara en parlarem, però jo pensava, això és molt bo, perquè tu de vegades vas a un lloc, vas a demanar una cervesa, una Coca-Cola, el que vulguis, i te claven 3 o 4 euros, escolta, ja vas a l'establiment de la beguda, te'l portes?
2: Ves al bar que està allà.
3: Clar, i no,
2: tot,
3: i te'l portes.
2: Que està tot l'any.
3: La penya Calixto Sánchez organitza una vetllada flamenca, si sou més de flamenca, això serà dissabte a partir de les 7 de la tarda a la seu del local del carrer Orso número 2. Hi haurà flamenc, hi haurà ball, però és que hi ha molts noms, o sigui... Ramoni, Estrellita de Granada, Manuel Muñoz, El Lagareño, Loli Reyes, José María Gómez. Comptarà amb l'actuació de l'Hermandat de Casa Solà, la presentació del nou disc del grup Duende Flamenco, més rumberos, l'apartat de ball a càrrec de Zahara Cantero, professora de l'entitat, i el quadre de ball Essència Flamenca.
0: Ah, sí, que no sé si és el de Can Oriol, no sé.
3: Fixa't tu.
1: Molt bé.
0: Molt bé, no, molt bé.
4: Si això que diu està bé i en vas al costat, doncs que la gent s'ho gasti allà.
3: No, no, clar. Jo he pensat que està molt bé, això.
1: Una recomanació també de cine, per molt rocker que un sigui, és anar a veure Michael, la pel·lícula amb Michael.
0: Ah, sí, sí, sí. Està bé, val la pena o què? Sí,
1: sí. Sí, sí.
0: Em sembla que l'interpreta el seu nebot, no? Un dels seus nebots.
1: Sí, un nebot.
3: Però...
1: El del German...
0: Sí, que se li sembla força, eh?
3: Sí, però deien que a nivell de pel·lícula, les crítiques, eh? El que és a nivell de pel·lícula, de història, a nivell de guió, doncs que era baixet i que sí que aniria
1: a veure. La història del Jackson és força complicada.
0: Deien que blanqueja, no?, una mica la seva història, però és que... A veure, ja és... En aquest cas, doncs...
1: Està molt bé.
0: Suposo que és més la part artística que no pas la part humana, eh?
2: Totes aquestes pel·lícules que s'han fet últimament al voltant d'alguna figura de la música.
1: Biòpics, no?
2: Els biòpics, aquests que diuen. Una una cosa que fan és blanquejar la vida d'aquests artistes,
0: sí,
2: no?
0: Però ha,
2: la part,
0: bueno,
2: però la part més, fosca més que no surt gaire reflectida.
3: Però, bueno,
2: o...
3: el biòpic de Freddie Mercury està molt bé.
0: Sí, i el de l'Elton John, i el de l'Elton John,
3: també. Perquè surt una part fosca.
2: A mi em va agradar molt més el de l'Elton John.
0: John, té una part més fosca.
2: La força escènica de...
0: El Mercury és...
2: Freddie Mercury era...
0: Però vaja, que sí, que en aquest cas...
2: No, però que estan bé, perquè... t'acosten d'una manera, a més, normalment a gent més jove que no la van viure en directe en el seu moment, pues li acosten la figura, una figura artística de primer ordre. No, està bé que facin
1: a plataformes d'aquestes digitals i busques biografies d'aquestes més intenses. Però a nivell general, el que deies tu, d'apropar a la gent jove i a la gent en general que no coneix aquest món tan fantàstic que és el de la música, doncs està molt bé. I ho han de fer amb una mica de...
0: gràcia,
1: de gustet, i que atrapi a la gent.
0: Amb molta música. No?
2: Que sortís amb bon regust.
3: El que ens surt de bon regust també de Rubí és el crisol que hi ha de ciutadans de diversos llocs, de diverses cultures, de... diferents llocs d'on provenen, de diferents formes de festejar. Deixeu-me que també digui que demà al matí a 11:15 la Casa d'Andalucía en Rubí organitza l'activitat de la Cruz de Mayo. Jo no sé si se'n coneixeu, a la Rambla del Ferrocarril,
0: de Mayo,
3: que és una jornada festiva que comença amb una missa romera. I a mi em sembla tot això brutal, la quantitat d'aquest crisol cultural que hi ha a Rubí, que és molt xulo, eh? Perquè hi hauran també actuacions de canivall amb artistes, també Encarna Imperio, Leo Rodríguez, Fernando Marín, Conchi Carmona, Marta Rueda, Duende Flamenco, Paula Vilchez, Carlos Vilchez, Javi Bambino, Loli Reyes, Esperanza Paloma, Javi del Olmo, actuarà el grup de ball Arte, i són el ballarí Àlex Muñoz, i també amb la presència del cor de Raïces del sur de Terrassa. Per tant, demà matí, no només diumenge matí, és que dissabte matí, dissabte tarda, diumenge matí, diumenge tarda, veniu a Rubí.
0: El que diu la Carme, vull dir, a Rubí, on no fem res, ho fem
3: tot. En aquest cap de setmana de maig.
2: I no estem dient res de la Fira de la Cervesa?
0: Encara no, encara no toca.
3: No, perquè és el següent cap de setmana.
0: Encara no toca, encara t'espera.
3: No tinc la notícia, però dic, la reservo. La reservo.
0: La Rambla del Ferrocarril no dona per tant.
3: Bueno, estendre, per fer...
4: I aquesta tarda, Premis Gaudí, Cicle Gaudí, amb Cirat.
0: Cirat.
3: Doncs mira,
1: també... S-I-R-A-T, eh?
0: Sí, Cirat.
4: No ho he dit,
0: Cirat.
1: No, no, sí, que no confongui amb en Cirac.
3: Pues Cirat, no. Cirat, el que hagi de ser, Cirat això, el que Cirat ara són els informatius i després més Rubí al dia amb la Valentia.
0: Bon cap de setmana,
3: moltíssimes gràcies. Adéu.

0: Rubí al dia amb Belén Tierno. Les 11 i 7 minuts, recta final del Rubí al dia, ja sabeu, la part més cultural del programa. Avui al magazín tenim, sobretot, música i músics. A 11:45, el Santi Ursul, de l'espai sociocultural L'Aurora, ens fa l'agenda de l'entitat. Aquest cap de setmana tenen ple. Avui fan monòlegs i demà un tribut a David Bowie. L'Aurora té programada ja la festa major, per tant, també li preguntarem al Santi què ens pot avançar de la festa gran de la ciutat. I avui no tenim un, tenim dos convidats musicals. Un que està lluny d'aquí i que escoltarem, i un altre que és una sorpresa. Escoltarem la música de Pablo López, que avui mateix ha tret un nou single, es diu Esdrújula, i és el tercer del seu nou àlbum. Un àlbum que encara no ha sortit perquè ja sabeu que ara les qüestions musicals van per una altra banda. I la sorpresa és que avui també treu single Sonia Madoc. La cantant viu des de fa un temps a Rubí i ens ve a presentar Todo va por mi. Li preguntarem per la seva carrera en solitari, per les seves darreres aparicions televisives i també per la seva vida a la ciutat. Ja sabeu que tenim un telèfon obert a la vostra participació. És el 93 588 59 60.
1: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

Queden un parell de minuts perquè siguin... perquè passin 5 minuts de 11:45 del matí. Dèiem que avui teníem dos convidats musicals, una convidada a la que acabem de rebre a l'estudi i un convidat que no està en persona, però sí podrem escoltar la seva música, perquè avui també treu el seu tercer single, Pablo López, en aquest cas es diu Esdrújula, i és la construcció del que serà el seu nou EP.

0: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia. Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
1: La Unió Esportiva Rubí afronta la primera possibilitat d'assolir la permanència matemàtica a la Lliga Elit. Visita un clàssic com el Júpiter en jornada unificada. Serà dissabte a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí t'explicarà tot el que passi. T'esperem en 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
0: A Peu de Camp. Tots fem esport.
2: Ens estimem la música d'arreu, però... i a la nostra. Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

0: A Ràdio Rubí els dilluns toca country.
1: I was all but 22. I think at the time.
0: Country que el pots gaudir amb un bon whisky.
2: Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam.
0: Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
3: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: Agenda de l'Aurora, de l'espai sociocultural de la nostra ciutat, com sempre, amb el Santi Úrsul, que és el seu programador. Molt bon dia, Santi.
1: Bon dia, Belén.
0: Esteu que no pareu, ahir teníeu activitat, avui en teniu, demà teniu, bueno, i teniu programat per un munt de dies.
1: Sí, sí, la programació no s'atura.
0: Com veure, van ahir les semifinals?
1: Ahir vam fer la semifinal, les quatre bandes que van venir. Va estar molt renyit perquè aquest any, com et vaig dir l'últim dia, el nivell és més alt que els altres anys. Aleshores, el jurat, jo en formo part del jurat, ho patim molt perquè costa molt, és molt difícil seleccionar dues bandes de les quatre que hi havia ahir. No puc dir els resultats encara perquè primer se'ls té que comunicar als grups, aleshores no m'avançaré.
0: Però el 23 em sembla que és la final, no?
1: El dia 23, dins del Primavera Festival, que després ho comentarem, hi ha la final, sí, amb les dues bandes que arribin a la final.
0: Doncs sí, sí. Ja sabrem a través de les xarxes socials, suposo que
1: segur.
0: Ho programareu, sí. Però tens raó que sí. Seria lleig.
1: Bueno, queda una mica lleig dir-ho
0: abans. Sembla com els polítics, eh? Això per la premsa.
1: Ah, això mateix, avançar les coses no queda elegant.
0: Aquesta nit teniu una nova edició de l'Open Mic, dels monòlegs.
1: Dels monòlegs que estan cada vegada funcionant millor. La veritat és que van començar... Hòstia, no recordo quan va començar, però els primers dies va ser fluixet.
0: Un parell d'anys o...
1: Vam bé un parell d'anys, eh? Sí. I ara està funcionant força bé.
0: És l'única cosa que feu que no és musical, per dir-ho d'alguna manera, no?
1: És l'única activitat que no fem que no és musical. Hem plantejat a vegades fer altres coses, eh? El que passa és que no donem l'abast, clar.
0: Clar, anava a dir, però si no doneu l'abast amb la música...
1: Sobretot pel fet de que, no sé si la gent sap que l'Espai l'Aurora està format per voluntariat. Aleshores, tota la gent, les 8 activitats que fem mensualment, que són les jams i les 4 activitats, les fa gent que s'hi dedica per amor a l'art. Aleshores, carregar de més activitats no és fàcil. Clar. No és fàcil. Aleshores...
0: Demà hi ha un concert, anem a il·lustrar-ho,
1: sí.
0: Amb música. Sí.

0: Això és David Bowie, sí. Perquè demà teniu un concert d'homenatge a David Bowie.
1: Sí, demà les...
0: No, no només homenatge, no?
1: No, és un, bueno, és un tribut. Clar. És un tribut, és un... És una banda de Lloret que es diuen The Spiders from Mars, que són les aranyes des de Marte, que és una cançó del David Bowie. I bé, no, ens van a fer a les 9 de la nit un tribut al David Bowie. O sigui, jo recomano a tothom que sigui fan del David Bowie que estiguin d'allà demà, òbviament, no?
0: Perquè, a més, a banda de ser un tribut, és una banda amb bons músics, no? Que tu sempre això ho recalques i ho dius, no?
1: Sí, sí, són bons músics. Jo espero que sí, serà un bon tribut. Jo demà no hi podré ser-hi, malauradament, perquè tinc un vol a un altre lloc, però tenia moltes ganes de veure'ls, perquè un tribut al Bowie no és fàcil de fer.
0: Més a més, amb tot l'eclecticisme que tenia aquest home.
1: Clar,
0: no?
1: clar. Jo no conec personalment el que fa de Bowie, però estic convençudíssim que té que ser un malalt de Bowie, perquè per un tribut al Bowie has d'estar una mica malalt, no? Perquè són icones de la música. Aleshores, ficar-te dins un personatge com aquest no ha de ser fàcil. Tens que estar molt, molt... Ser fanàtic del personatge.
0: Clar. I a més perquè segurament el públic que va veure un tribut a Bowie també és superentès.
1: Segur,
0: a la matèria,
1: segur.
0: No?
1: Tot i que en l'espai tenim públic molt eclèptic, o sigui, públic que va veure, bueno, molt fidel, no? Clar. Segur que hi haurà fanàtics del Bowie, no? Però hi ha de tot.
0: Uh-huh. I parlàvem abans del Festival de Primavera de l'Aurora, és on sí. Es farà la final, i això serà els dies entre el 22 i el 24
1: El cap de setmana del 22, 23, 24 de maig, que farem el divendres 22, tenim una banda Rubí, que es diu el Liber Band, bueno, una banda de clàssics de Rubí que ens faran una mica de pop-rock, bueno, de les coses... Bueno, una mica de tot, vale? Això el divendres 22, a les 9. El dia 23, que és dissabte, a les 9 també, fem la final del concurs, que n'hem parlat abans, vale? Amb les dues bandes que arriben a la final, que
0: no, encara no sabem.
1: No podem dir el nom.
0: Que alguna podria ser de Rubí.
1: Sí.
0: I alguna podria ser de Terrassa.
1: Bueno, sí, podria.
0: Però és una qüestió estadística, sí, tio. Eren quatre, uns eren de Rubí, uns de Terrassa.
1: Sí, sí, bueno, hi havia alguns que no eren ni de Rubí ni de Terrassa. Ah, és igual.
0: Poden ser de Rubí o poden ser de fora?
1: Ah, col i qua, ho acabes de quadrar.
0: Sí,
1: ho acabes això, de quadrar. Clar. Això serà el dissabte 23. I el diumenge 24, bueno, fem una mica de festa de la casa, per dir d'alguna manera. Mm-hmm. Fem una jam al matí entre d'amics, al migdia, i després fem un dinar de socis i sòcies, que ho fem cada any, que està tothom convidat que sigui soci, òbviament, no? Bueno, ja estan informats els socis perquè s'havien d'apuntar abans del dinar per, bueno, pues, per ser els que serem, vale? Farem clar. Un dinar de germanor, que l'any passat el vam fer i va ser molt... Com ho diria jo, molt emotiu. Va haver-hi alguna llagrimeta i tot.
0: Sí. Perquè,
1: acabat del dinar, pues, es fan discursos i tothom diu la seva, i com que ens hem fotut unes copetes guapes, doncs llavors hi ha algú que diu el romanticisme flora. Vale? Això ho tenim al maig. I amb això, el maig el tenim ja fliquitau. Home, òbviament, amb les jams corresponents de cada dijous,
0: dijous.
1: Això no ho comento, però cada dijous hi ha una jam a les 8 de la tarda.
0: Uh-huh. Vale? Al juny torneu a tenir monòlegs, actuen els Aurora Brothers Band.
1: Sí.
0: I teniu també el 14 de Guardians, però he vist, i no puc deixar de preguntar-te, que ja teniu avançades activitats de festa major.
1: Sí, òbviament, la tenim ja programadeta i calenteta.
0: Tot el 27 de juny? O...
1: El 27 de juny, que és dissabte, em penso. Mm-hmm. Sí. Però vols que parli, faig 5 cèntims una mica?
0: Bueno,
1: ja que hi som aquí, el 5 sí. de juny, que és divendres, monòlegs, secció de monòlegs, el 6 de juny, que és dissabte, a les 9 de la nit, els Aurora Brothers Band, que és la banda... Els Aurora Brothers Band és la banda resident, per dir-ho d'alguna manera. És una banda que es va muntar, com el nom indica, amb gent i simpatitzants i músics de l'Aurora.
0: I per això us vau posar...
1: I ens vam posar Aurora Brothers Band, això mateix. Mm. El 14 de juny, que és un diumenge al dematí, això és una activitat que he muntat, que em sembla que és el tercer o el quart any que ho faig. Li vam posar aquest nom de The Guardians, perquè jo convido amics músics professionals que toco amb bandes diverses, els convido tots, perquè és un concert gratuït, i venen els que venen. Poden venir membres dels Smoking Stones, membres d'una banda que es diu Made in Black, bueno, i músics diversos que jo conec, professionals, i allò el que fem bàsicament és muntar un pollastre tremendo.
0: Clar, perquè és tot improvisat, eh?
1: Una mica improvisat. jo els envio una llista de temes i més o menys els gemegem una mica, però és molt divertit, és molt maco.
0: I és, molt, I és el matí, és
1: molt xulo, molt xulo.
0: Rotllo vermut, o què?
1: Rotllo vermut, el diumenge al matí, vermut, el 14 de juny. I llavors ens anem a la festa major, que és el 27 de juny, i tenim el de matí a les 12:30, dissabte 27 de juny, els Alma de Boquerón, que és rumbita de la buena. Vale? Ja van venir una vegada a l'espai i no sé si han vingut alguna vegada per aquí.
0: Sí, són, a la ràdio també.
1: Són molt macos i, a més, és una banda de puta mare. Ho fan molt bé, molt bé. A la tarda tenim a les 8, perdoneu, el Grup Nazar. Grup Nazar és una banda de funk molt recomanable perquè ho fan molt bé i és una banda que jo crec que tindrà projecció si no la té ja. Ho fan molt bé. Aquests obriran el dia 27 a la tarda. Després tenim un tribut a les 10 a la Luz Casal, que també van venir a l'espai i ho fan molt, molt bé, que es diuen Loca. I ella és una Luz Casal absoluta i total, i la banda sona molt bé. I a la nit, per tancar, tenim els Undercovers, que és una banda que fem, perquè jo hi soc, que és, bueno, una banda de, com tu podria dir, doncs de festa. Banda de festa major absoluta, de medleys i covers, que fem una mica absolutament de tot. Pop espanyol, pop internacional, si s'ha de tocar Nino Bravo, es fa Nino Bravo... Es fem el que calgui, que és una,
0: que
1: és una banda per tancar una nit de festa major molt, molt, molt collonuda.
0: Ho feu al local o ho fareu a...
1: Ho fem fora. El 27 de juny és tot fora, eh? És a la plaça Anselm Clavé, davant de la CGT, i és un dia perquè vingueu tots a gaudir, perquè hi haurà color des de les 12:30 fins a les 3 del matí.
0: Uh-huh.
1: Locura,
0: i a més,
1: col·lectiva.
0: Bar, servei de bar...
1: Sí, sí, servei de bar, a més, tots els
0: que hi ha allà,
1: que hi ha allà a la plaça. O sigui que pinta bé.
0: Sí, sí, sí, s'està posant la plaça, eh?
1: A la plaça.
0: En algun moment havia... Havia flaqueat la plaça?
1: Hòstia, l'any passat, que jo no vaig ser, tenia bolos, però tothom em va dir que no, i que havia una agulla, eh? Uh-huh. Que va ser brutal l'any passat.
0: Però dic que fora de la festa major, també ha tingut cert revifar pels locals i
1: sí,
0: sobretot l'ambient que
1: sí,
0: hi ha allà,
1: sí,
0: no? Que acompanya.
1: Sí, sí, sí. Ara sí, faig una reivindicació, aprofito sempre per
0: Vinga,
1: fer reivindicacions.
0: Va,
1: si la plaça la mimessin una mica més, hi havia una gespa molt xula fa uns anys a la plaça, ara està més seca que...
0: Ja, una mica de... Que tampoc
1: bueno,
0: és una
1: jo
0: gespa
1: també ho entenc,
0: enorme,
1: que...
0: És un trosset, o sigui...
1: Què?
0: Que amb una replantada ràpida s'arreglaria.
1: Sí, el que passa és que s'ha de conservar una mica, clar. Jo sé que no és fàcil, però, home, amb gespa mola més, no?
0: Clar, sí, sí.
1: En fi.
0: I més per concerts i tot això,
1: bueno,
0: no?
1: Bueno, per tot, per la plaça, pel goig de la plaça. Jo què sé, veure la seca, veure la merba, doncs canvia molt, en fi.
0: Aquí... Els veïns es queixen molt?
1: De què?
0: De sorolls.
1: De moment, que jo sàpiga, no. Mm. Que jo sàpiga, no m'ha arribat cap queixa.
0: Bueno, vale.
1: De moment no, home, som bastant moderats, no acabem les activitats a hores intempestives.
0: O sigui, bueno, i per festa major,
1: clar, a les 11:30 ja s'ha acabat tot, com a molt tard. Sempre pot haver-hi algun veí que es queixi, clar, no, això d'aquí no ens lliurem segur.
0: Clar, bé, doncs encara ens queda una altra secció al mes de juny, ja tornarem a parlar de totes aquestes activitats. Moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: I que vagi molt bé el cap de setmana, que esteu a tope.
1: A tope, a tope. Moltes gràcies.
0: Adéu.
1: Vinga.

0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Vuit minuts perquè siguin les 12, recta ara sí, final finalíssima del programa. Us recordem coses que podeu fer a la ciutat, en aquest cas no només avui, sinó també durant el cap de setmana. Es nota que ha arribat la primavera i que cada cop hi ha programades més activitats. Tenim activitats per nens, activitats per gent gran. De fet, avui mateix el que tenim és una activitat per majors de 60 anys. Són una activitat que es diu el Bingo Musical, Quin Ambient. És un duet que actua al casino a partir de les 7 de la tarda. Les entrades són molt baratetes, costen 5 euros, i és ball, però a la vegada una mena d'endevinar les cançons o de jugar amb les cançons. Una proposta molt divertida que hi ha avui a partir de les 7 de la tarda al casino per la gent més gran, pels sèniors. Però al casino ja sabeu que fan també activitat per nens i per famílies. Diumenge podeu veure l'obra Mal de Closca, de la que hem parlat al llarg d'aquesta setmana, en aquest cas és a les 6, i és la darrera funció de teatre familiar que fa la xarxa d'espectacles durant aquesta temporada. Tornaran a l'octubre, però ara doncs ho deixen, fan l'aturada d'estiu amb aquest Mal de Closca que fa la companyia La Cabuda i que explica la història de la tortuga Joan, que té mal de closca, però que té també molta por d'anar al metge i, per tant, ha d'anar al closquista, perquè el metge de les tortugues és el closquista. A partir d'aquí, doncs, expliquen una història per ajudar els nens a entendre les pors i a lluitar contra elles. Una proposta per nens a partir de 3 anys, té una durada d'uns 50 minuts, és a les 6 de la tarda, per tant, a les 7 estareu fora, i el preu de l'entrada és de 7 euros, 6 si sou de la xarxa d'espectacles. Tenim també aquest cap de setmana activitats de cultura tradicional catalana. Diumenge al matí a les 12, els castellers de Rubí fan la Diada de Primavera, serà a la plaça Pere Aguilera, i estaran acompanyats dels Passadors de Sant Adrià i la Colla Jove de l'Hospitalet. Hem de dir que aquest cap de setmana ens espera un temps força bo pel que fa a les temperatures, però també és probable que les tardes plogui, que demà dissabte plogui a la tarda i que diumenge també plogui ploure al llarg del dia. Per tant, us recomanem això, que consulteu el temps, que consulteu el servei de meteorologia per saber quines activitats podeu gaudir en un cas o en l'altre. Aquest cap de setmana, a més, també moltes activitats relacionades amb les entitats de cultura regional i andalusa de la ciutat, perquè demà dissabte, a partir de 11:15, es fa l'activitat de la Cruz de Mayo, que organitza la Casa d'Andalucía en Rubí. Com dèiem, comença a 11:15, a la Rambla del Ferrocarril, es fa una missa a l'aire lliure i després es fan actuacions musicals. També hi haurà una paellada. Això serà durant el matí, no s'esperarà que plogui, per tant, es podran fer les activitats amb normalitat. I a la tarda, al vespre, també hi ha una altra activitat relacionada amb les entitats de cultura andalusa de la ciutat. En aquest cas és la Ballada Flamenca, que organitza la penya Calixto Sánchez un cop al mes. En aquest cas és el seu local, al carrer Orso número 2, i a partir de les 7 de la tarda hi haurà també actuacions, entre d'altres Estrellita de Granaules, Hermanes de la Casa Sola. L'entitat convidada és el Coro Nuevo Amanecer en Priego, de Terrassa. És una activitat gratuïta i que es fa sota sostre. Per tant, si demà a la tarda, com sembla que diu la previsió, plou a partir de les 5, doncs podeu gaudir també de les activitats sota sostre.

I aquest cap de setmana tenim també molta música a la nostra ciutat. Acabem de parlar de l'activitat que fan a l'Aurora, al local de la CGT, amb aquest concert de The Spiders, aquesta banda de tribut a David Bowie. Una banda formada per quatre músics amb una llarga trajectòria. Són el Víctor García, que és la veu i la guitarra acústica, el Ramon Besa, que toca la guitarra elèctrica, el Pere Ros al baix i el Víctor San Marino, més conegut com Tito, que és el bateria. Nou de la nit, al local de la CGT, una activitat gratuïta. Podeu gaudir d'aquest homenatge a David Bowie, però que a més, doncs també és un repàs de les seves diferents etapes, eh? L'etapa del rock, del soul, del funk, de la música electrònica o del folk. A partir de les 9 de la nit. I paral·lelament, el mateix dia, també dissabte, actua Manu Guix al casino. Queden molt poques entrades, igual queden 8 o 10 entrades. Manu Guix està presentant Galàxia, el seu darrer treball musical. És una oportunitat de veure aquest músic, que a més, doncs, ha fet musicals i és també molt, molt eclèctic. De fet, ens explicava que el concert es dividirà en dues parts. Una serà la presentació de Galàxia i l'altra en seran èxits de sempre. Prometia un concert molt enèrgic, una entrevista que podeu recuperar a www.radiorubi.cat. Ja veieu, la ciutat us proposa moltes activitats per gaudir d'aquest inici de primavera. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem dilluns a partir de les 8 amb la Pamela Martínez. Que acabeu de passar una bona tarda de divendres i un molt bon cap de setmana. Adéu!

0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat. Rubí Sound amb Robert Fernández.
1: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts una vegada més a l'únic programa radiofònic destinat íntegrament a promoure tota l'escena musical rubinenca. Això torna a ser...
0: Rubí Sound, un programa dissenyat per gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
1: Com ens agrada engrandir la família del Rubí Sound, donar la benvinguda a nous artistes rubinencs és un dels privilegis que gaudim sovint. De seguida coneixereu a una nova integrant de l'escena musical rubinenca. De moment, us puc avançar que és una artista, una cantant, una compositora barcelonina que s'ha consolidat com una de les veus emergents més destacades de l'escena indie-pop nacional. Sí, sí, els més fidels al programa la coneixen segurament prou bé, perquè la seva música i els seus vídeos han protagonitzat diferents moments del programa. Però avui la descobrireu en profunditat. Com no, també, no us preocupeu, també us donarem recomanacions per gaudir de la música rubinenca en viu i en directe a espais com el de la CGT, els Jardins de l'Ateneu de Rubí o la magnífica formació del Teatre Casino de Rubí ompliran de música i músics la Rubí City. No us ho podeu perdre. Escolteu, qui diu que no hi ha música a Rubí? Doncs que s'ho faci mirar o bé que escolti l'autèntic i genuí...
0: Rubí Sound.

Stephen Sound continua la seva singladura musical i ara arriba el moment d'escoltar i de saber, què podem fer, on podem escoltar bona música en viu i en directe a Rubí. I un dels espais més habituals de la Rubí City, sense cap mena de dubtes, és l'Associació L'Aurora, el seu espai sociocultural que tothom el coneix, evidentment, com anar directament a la CGT. Doncs clar, a la plaça del Segle XX, número 4-6, al mig, al ben mig de Rubí, trobem aquest espai mític amb una programació magnífica, de la qual destaquem, per exemple, que demà, a partir de les 21 hores, tindrem l'actuació tribut a David Bowie de The Spiders from Mars. Recordeu, tribut a David Bowie amb aquesta formació que demà a partir de les 21 hores farà les delícies de tots aquells que els agradi el rotllo de David Bowie i tots els seus grans hits de sempre i per sempre. Una banda tribut que serà protagonista. I saltem, si voleu, directament cap al cap de setmana del 22, 23 i 24 de maig. Aquests tres dies, doncs, tindrem tres actuacions, tres esdeveniments prou importants a l'espai sociocultural de l'Aurora. Formaran part del Primavera Espai Festival 2026. El 22 de maig tindrem a Liberband actuant en aquest espai de l'Aurora. I el dia 23, atenció, la final de l'Aurora Music 2026, d'aquest concurs que ja fa setmanes que protagonitza diferents dijous de l'Espai Sociocultural de l'Aurora. Serà el dia 23 de maig, final de l'Aurora Music 2026. I el 24 de maig, una Jan Friends Session molt i molt particular, a més d'un dinar de sòcies i socis de l'Espai Sociocultural de l'Aurora, doncs que faran pinya i gaudiran d'aquest dia tan particular, tota la gent que s'hi suma, que són moltíssims i que formen part d'aquest Espai de l'Aurora, Espai Sociocultural de l'Aurora, Primavera Espai Festival. Bé, doncs hem tingut aquesta referència de l'Aurora i ara deixarem que la música jazz sigui la protagonista, perquè hi ha un senyor que coneixem molt bé aquí a Ràdio Rubí, perquè ja fa molts anys, em sembla que són 17 o 18 temporades, ja no me'n recordo quantes, perquè són moltíssimes, que doncs porta la música jazz per bandera i ens ajuda a gaudir d'un gènere molt i molt particular. De qui estem parlant? Doncs estem parlant del senyor Enrique Heredia, que serà protagonista. Però abans de que l'Enrique Heredia ho sigui com a protagonista únic, mira, punxarem alguna foto d'Enrique Heredia perquè el veieu, perquè segur que molts de vosaltres l'escolteu en sintonia de Ràdio Rubí. Doncs si el voleu veure a tocar la bateria, els que esteu connectats a radiorubí.cat, l'esteu veient ara mateix amb aquestes dues fotos que estem combinant. És un crac de la bateria, és un baterista que bàsicament sempre ha tocat música jazz i que ens deixa grans moments en viu i en directe. Doncs l'Enrique Heredia, a part d'això, forma part de l'entitat Jazz en Rubí i des d'allà fa moltes temporades doncs vehiculen el cicle de jazz i ho fan generalment per festa major. Per festa major fan les jornades, però durant la programació normal, la temporada habitual, actuen a l'espai de l'Ateneu. I ho fan al pati petit, allà aquell pati tan cucu, tan mono, tan especial de l'Ateneu, doncs hi trobareu les actuacions del 14è cicle de jazz. I atenció, perquè el proper 17 de maig, el proper diumenge 17 de maig a les 12:30, a l'hora del Vermutillo, tindreu l'actuació de Jazz Clar, que diuen que és jazz en la nostra llengua. Són, doncs, lletres originals del repertori clàssic del jazz nord-americà, fent-les plenament accessibles al públic perquè en puguin gaudir amb més intensitat. Tot això adaptat al català i en català. La seva proposta combina estàndards del swing i bebop amb lletres en català plenes de vida i emoció. En aquesta formació que porta per nom Jazz Clar hi trobarem a l'Adela Vilà, l'Adela Vilà a la veu, el Carles Pineda al saxo alt, el Xavi Algans al piano, el Xavi Castillo al contrabaix i el Pau Bombardó a la bateria. Un gran baterista, un baterista veterà, dels bons, que vam conèixer, per cert, en el darrer festival Rubí Sound el passat dia 29 de novembre a l'espai de la 14-13, fent aquella actuació als exteriors de la 14-13 a ritme de swing bebop i dels Lindy Hoppers, que van deixar un dels moments importants doncs d'aquell festival al migdia. Doncs l'Enrique Heredia, com us deia, no només és protagonista pel fet de que vehicula i que fa la programació d'aquestes actuacions a l'espai de l'Ateneu, sinó que també és protagonista perquè, atenció, el proper dia 29
Sí, 29 de maig a les 20 hores actuarà Enric Heredia Trio amb el featuring de Benet Palet, d'un gran trompetista que, en companyia de Curro Gálvez a contrabaix, de Michel Faber al piano i de, com no, d'Enric Heredia a la bateria, doncs faran doncs, aquesta selecció musical i faran les delícies dels seguidors de la música jazz. Serà a la sala La Càmera i amb el preu de 10 euros. Ja sabeu que és aquesta sala més petita, més cuca, més d'intimitat, més pensada per acústics i actuacions de més petit format que hi ha doncs, a l'espai del casino. Del casino, del Teatre Casino de Rubí, un teatre que ja sabeu que està reformat i que llueix d'una forma especial i que té una gran programació. Per exemple, demà mateix, dia 9 de maig, hi ha una actuació d'aquest senyor.

0: és la música del Manu Guix. Manu Guix and the Veterans actuarà al Casino de Rubí, eh? Si no m'equivoco, les entrades ja estan esgotades. O, no sé, potser, mira, no hi confio gaire de vegades amb el locutor, que s'emociona. Doneu una ullada o una ullada, feu un passeig pel Cubin.cat, aquesta web que és la que s'encarrega de vehicular doncs, les actuacions al Teatre Municipal La Sala i també ara les del Casino, que potser resta alguna entrada per gaudir de Manu Guix and the Veterans, que inicia una nova gira per presentar el seu nou disc que porta per nom Galàxies i ho farà acompanyat de la seva banda de sempre, els Veterans de Veterans, coneguda també per ser una formació resident del programa Col·lapse de TV3. I està ben clara la seva vinculació amb TV3, la seva vinculació amb d'altres programes mítics de la televisió doncs, musical, com per exemple Operación Triunfo. Diuen que en aquest espectacle, Galàxies, doncs, presenta un espectacle fresc i emocionant on Manu Guix desplegarà tota la seva energia i sensibilitat damunt de l'escenari combinant les noves cançons d'aquest disc amb els temes més emblemàtics de la seva trajectòria en solitari. Una producció que vol ser un viatge musical intens carregat de moments únics que farà vibrar tots els seguidors de sempre com els nous oients. Un concert imprescindible per gaudir del millor Manu Guix en el moment, al seu moment més inspirador. Això és el que promocionen des del web de l'Ajuntament de Rubí presentant aquesta actuació de Manu Guix and the Veterans. Galàxies! Galàxies on hi trobem temes com aquest que ara mateix sona. Astres. Galàxies és un EP de sis temes, tots ells que tenen una motivació, tenen una vinculació, com a mínim, en filosofia o en el nom, que té a veure amb el món de les galàxies, dels planetes, dels astres, en aquest cas, sonant amb aquest tema astres i amb aquest videoclip que esteu veient des de radiorubí.cat, on el senyor Manu Guix deixa tota la seva màgia musical i també alguns detalls simpàtics. Per recordar-vos que té nou treball amb temes com aquest Astres i que demà arribarà a Rubí. I també al mateix espai, aquesta és una mega macro recomanació, eh? Al mateix espai tindrem la possibilitat de gaudir d'una dona que serà la protagonista del proper Rubí Sound. Sí, la propera setmana. Esteu escoltant i esteu veient el videoclip, nou videoclip de l'Alba Luz. Ja sabeu que l'Alba Luz és cantant, compositora, poeta, actriu i doncs, que és una dona que mostra la seva sensibilitat i força en un nou projecte atrevit per la seva valentia, on, a més, doncs, les seves lletres confessen parts particulars, personals de la seva vida i ho fa tot això influenciat pel folclore ibèric i llatinoamericà i el rock de cançó d'autora. Presentarà En la raíz. 11 cançons que exploren sonoritats i paisatges diferents amb la vulnerabilitat, la nostàlgia i la resiliència com a fil conductor. I ho farà amb col·laboracions com la de Carmen Aiciar o Raquel Lua.
1: Dices que es fácil quererme, yo me siento como un laberinto.
0: És ben fàcil estimar-la. Una bellíssima persona, una espectacular artista que l'han vist créixer aquí a Ràdio Rubí i al Rubí Sound en diferents moments de la seva trajectòria en diferents bandes i que ara en solitari pot vehicular tot el seu univers particular i fer-ho d'una forma molt i molt especial. En la raïf, recordeu, el divendres 22 de maig a l'espai del Teatre El Casino. Encara teniu entrades disponibles per gaudir d'aquesta actuació a partir de les 20 hores. No us ho podeu perdre. Alba Luz presentant En la raïf. I tampoc us podeu perdre l'actuació que tindrà en viu en directe aquí al Rubí Sound la propera setmana i com vindrà a presentar el nou treball i acabar de convèncer els indecisos per gaudir de la seva actuació al Casino. Us deixo en companyia de l'Alba Luz i aquest tema, Déjame querer. Fins la propera! Feu tot el possible per promoure l'escena musical rubinenca. Aquí ho fem cada setmana al Rubi Sound

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
2: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, de nou, és tot un plaer el compartir una estona de ràdio a prop amb vostre. Això és Actualicat, l'actualitat de la música de casa nostra, amb agenda, notícies, efemèrides i també un parell d'entrevistes. La primera d'elles avui serà amb la cantautora de manera especial de música per a famílies i també pedagoga, Damaris Gelabert, que ens ve a presentar el seu darrer disc que porta per títol Créixer cantant. I la segona entrevista serà amb una altra cantautora, Caterina Ros, aquesta ve amb el seu cinquè disc sota el braç, el títol Ressons del meu món. Comencem, i avui ho fem, amb la rapera del País Valencià, Aina Coda, que ens porta una nova cançó, una cançó que, com és habitual en ella, està entre la protesta i l'humor. El títol, Plàstic. Escoltem, doncs, a Aina Coda.

0: Les efemèrides. Dia a dia. Actualicat.
1: Torna per les efemèrides aquí a Actualicat de la mà de la nostra companya Pamela Martínez. Hola, Pamela.
2: Bones, Joan Manuel. I doncs sí, és moment de repassar les efemèrides d'aquesta setmana. L'11 de maig de 1946 neix la cantant barcelonina Lita Torelló, especialment activa a la dècada dels 60. L'11 de maig de 1974 neix Marta Rius, cantautora i actriu. El 12 de maig de 2004, Andorra debuta al Festival d'Eurovisió a Istanbul, a Turquia, amb la participació de la cantant Marta Roura.

Seguim repassant les efemèrides de l'11 al 17 de maig. El 13 de maig del 2000 va néixer la cantautora sabadellenca Valèria Núñez, coneguda artísticament com Venus. El 13 de maig, però, del 2002 va sortir el disc Alegria dels mallorquins Antònia Font. El 14 de maig de 1962 neix la cançó Diguem no, d'en Raimon. El 14 de maig de 1967 va néixer el compositor, productor i cantant Marc Parrot. El 14 de maig de 1978 va morir el que va ser membre del Tall, Enric Ortega. El 15 de maig de 1981 va néixer el músic, compositor i productor Pau Vallvé. El 15 de maig de 2006 se li va retre homenatge a Ovidi Montlló al Palau de la Música Catalana sota el lema L'Ovidi se'n va a Palau. El 16 de maig de 1979, Jaume Ziza, amb Melodrama, van presentar el disc La màgia de l'estudiant a la Sala Celeste de Barcelona. El 16 de maig, però, de 1990, neix Maria Ribot del duet musical Joget i Maria Ribot.

0: amo t'escrit.
1: Més efemèrides. El 17 de maig de 1990, Sang Traït fa el seu primer concert a Barcelona a l'Estudio 54. El 17 de maig de 2016 es publica el disc debut de Roba Estesa, el títol Descalces. I dos anys després, el 17 de maig de 2018, s'estrena el musical El vol de l'home ocell al Teatre Gaudí de Barcelona.
2: Gràcies a Pamela i ens tornem a retrobar d'aquí 7 dies.
3: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.

0: Visita de la cantautora pedagoga Damaris Gelabert per tal, entre d'altres coses, per presentar-nos el que és el seu darrer disc que porta per títol Créixer cantant. Damaris, hola i benvinguda aquí a Actualicat.
1: Hola, moltes gràcies, molt contenta de ser aquí amb vosaltres.
0: Un plaer. Damaris, què trobem en aquest nou disc?
1: Doncs mira, és un nou disc que surt de cançons que he anat creant en els tallers d'estimulació musical que faig amb les famílies, amb infants de 0 a 6 anys, més o menys, i la veritat és que són 16 cançons per jugar, per divertir-se, plenes de joc i de connexió, no? Perquè nosaltres creiem molt que els infants han de créixer al costat de la música i volem que les famílies i a les escoles hi hagin recursos com aquests, cançonetes boniques per cantar i per compartir amb els infants.
0: O sigui que, Damaris, aquest disc ha sortit d'un taller que portava el mateix nom, no? Créixer cantant, no?
1: Sí, exacte. Jo aquí tinc un espai a Cardedeu, un espai des de fa temps, on fem tota la producció de les cançons, però on també des de fa uns anys tinc un espai on faig estimulació musical amb famílies i tenim infants des d'això, dic, des de nadons molt petitets fins a nens de 5 anys. I en aquests tallers, durant aquests últims anys, doncs la mateixa necessitat d'anar creant i composant coses que funcionessin pels tallers i que agradessin tant a pares com a infants, doncs han anat sortint aquestes cançons. O sigui, són cançons que estan tastades i provades perquè les hem fet moltes vegades aquí amb els tallers i ara les hem enregistrat i posat a l'abast de tothom.
0: També ens agradaria saber, Damaris, com són els teus espectacles? Com és portar aquestes cançons a un públic?
1: Home, els espectacles sempre són molt gratificants perquè el nostre públic, bueno, jo sempre dic que el nostre públic és el millor perquè és el que s'expressa més lliurement i quan li agrada una cosa, doncs es nota molt i llavors ho disfruten moltíssim. I una de les coses que a nosaltres ens agrada molt és aquest concepte a la família, no? Amb el llarg del temps el concepte de música infantil ha anat derivant cap a música familiar perquè volem que sigui tota la família que comparteixi aquestes cançons i comparteixin aquests concerts, no? I aquesta vivència de la música de que podem gaudir de concerts tots junts, no?
0: Per cert, aquests espectacles també els portes a les escoles, no?
1: Sí, jo a les escoles acostumo a anar jo sola, sense la banda, però sí que vaig a les escoles sovint a fer visites i llavors també és un entorn molt maco anar passant per les classes o a fer un concert en el pati de l'escola. Sempre és molt maco perquè, a més, com saps, moltes de les meves cançons es canten a diari a les escoles, com el Bon Dia, els dies de la setmana. Són cançons que dintre de l'entorn educatiu es fan servir molt perquè tenen aquests components pedagògics i llavors és bonic sentir cantar als infants totes aquestes cançons. I com que són cançons que ja fa temps que sonen, doncs també és bonic veure els nens que ja van a l'ESO, els adolescents que van a l'ESO o els nens més grans, a 5 i a 6, que també els hi fa molta il·lusió recuperar aquestes cançons que cantaven quan eren petits.
0: Què millor que tu, Damaris, pedagoga i que dediques a la música, per dir-nos un cop més quina importància té la música de manera especial en els infants?
1: La música és essencial perquè és el llenguatge dels infants, és el llenguatge que tots nosaltres tenim de forma primitiva, de forma instintiva, és el que entenem millor que les paraules, bé abans que les paraules. I tenim una connexió directa amb ell a través de tot el llenguatge emocional i afectiu. Per tant, és essencial que les famílies, a l'entorn que té l'infant, tant a l'escola com a casa, com al carrer, com a la societat, estigui envoltat d'aquest llenguatge que per ell és

0: el més important i el que millor entén que és la música. Ens ajuda a créixer, per això totes aquestes cançons i tot el nostre concepte van que la música ens ajuda a desenvolupar totes les capacitats i ajudar-li a desenvolupar totes les capacitats a l'infant.
1: Abans ens comentaves que, a més, imparteixes tallers i cursos per a famílies, però ho fas també per a professionals, no?
0: Sí, actualment dono classes a la universitat, a l'ISMUC, a l'Escola Superior de Música i també a la Gimpatat, una escola de fisioteràpia i infermeria, on també tinc una assignatura de musicoteràpia, però també ofereixo tallers específics i formació específica d'aquesta manera d'entendre la música del meu repertori i cursos específics per mestres que faig tant aquí al meu centre Cardedeu com altres espais que ens convidin, i actualment, diguéssim, al mes de finals de maig, per exemple, estaré a València també fent un curs de formació de cap de setmana.
1: Coincidint amb la festa de Sant Jordi, s'ha publicat un llibre, o millor dit, un conte, que està basat en una cançó teva, no, Damaris?
0: Sí, és un projecte molt bonic que, gràcies a l'editorial Cep i la Nansa, doncs hem portat a terme al Cep i la Nansa, també amb l'ajuda d'un il·lustrador magnífic, que és en Sebastià Serra, i que ha fet una feina molt bonica, que és fer maquetes amb fusta, amb cartró i amb diferents materials, després fotografiar i a sobre fer il·lustracions. I la veritat és que estic encantada, és una col·lecció de contes de les meves cançons, i el darrer títol és aquest, Les Vocals, i ja tenim el Bon Dia, els dies de la setmana, el Sant Jordi, M'agrada el Nadal, i moltes de les meves cançons ja editades amb aquest format de conte, i per mi és un privilegi també estar col·laborant amb Eulàlia Canal, que amb la que treballo des de fa molt de temps, i molt contenta d'aquest nou conte, i la veritat és que a les famílies també els està agradant molt, i als infants.
1: Doncs bé, avui també aquí a Actualitat hem estat parlant amb la Damaris Gelabert, que fa pocs dies acaba de treure un nou disc que porta per títol Créixer Cantant, i que ja el podeu trobar a les diferents plataformes digitals musicals. Damaris, gràcies per compartir minuts, i també gràcies per compartir de manera especial la música amb els infants.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres també per tenir present la música infantil i familiar amb la vostra cadena. Moltíssimes gràcies. I el vostre programa.

0: L'agenda de la música en directe.
1: Aquestes són les nostres recomanacions de música en directe per aquest pròxim cap de setmana. Comencem pel divendres. A partir de les 8 del vespre, Pixorines al Teatre Principal de Palma, a Mallorca, i Galgo Lento a l'Auditori de Girona. A 8:45 del vespre, l'Aranà al Centre Artesà Tradicionarius de Barcelona, Triquell a la Sala Apolo de Barcelona i Joina també a Barcelona, però a la Sala Paral·lel 62. A les 9 del vespre, Guillemino i Eduard Gené al Cafè del Teatre de Lleida. A les 10 del vespre, al Passeig Marítim de Badalona, actuació dels Catarres. Passem ja a dissabte. La Lupit Band, Martí Peres i la Mare del Tano, entre d'altres, a la plaça Joan Pelegrí de Barcelona a partir de 2:15 del migdia. També a aquesta hora, al Castell de Vilaseca, actuació de la formació Filomena. A 6:15, al Parc de l'Estació de Llagostera, Remei de Calafresca, a l'Osa, i Joan Garriga, entre d'altres. A 6:15, també de la tarda, Miquel Serra, a la Casa Cultural 1 d'octubre de Roda de Ter. A 6:00 de la tarda, Gemma Humet i Joan Reig, entre d'altres, a l'Àtrium de Viladecans. A 7:00 de la tarda, Gavina .mp3 al Teatre Liceu de Roda de Ter. A 8:00 del vespre, minibús intergalàctic a Upload de Barcelona, també el Diluvi i Frashy Ice Cream a la Glorieta del País Valencià de Dénia, Fetus a l'Auditori de Girona i Al·lèrgiques al Polen a l'Estruc de Sabadell. També dissabte, però a partir de 9:00 del vespre, Exili a Elba a l'Alternativa del Vendrell. A 9:45, a la plaça de Braus d'Olot, Buos. I també dissabte tindrem l'actuació de Sexenia al Castell de Vilaseca a 9:45 del vespre i Pixorines a la plaça de la Constitució de Xàbia a partir de 10:45 de la nit. Acabem en diumenge a 11:45 del migdia la Colla Pirata al Celler de Vilaseca. Al migdia, a 12:00, l'Aranà al Teatre Eliseu de Roda de Ter. Badadones actuaran també cap al migdia, a 12:00, a l'Ermita de Santa Llúcia de Xàbia. I darrera recomanació, diumenge, a partir de 6:00 de la tarda, Montse Castellà, a l'Auditori de la Unió Filarmònica d'Amposta.

0: Avui aquí a Actualicat tenim la visita de la cantautora mallorquina Caterina Ros, que fa poquets dies ha tret al mercat el que és el seu nou disc, un disc, el cinquè, que porta per títol Ressons del meu món. Hola, Caterina, i benvinguda aquí a Actualicat.
1: Hola, com estau? Encantada de ser amb vosaltres.
0: Igualment, Caterina. Primer de tot, has estat bastant temps, no?, sense publicar, o sigui, del quart al cinquè aquest en disc.
1: Exacte, sí, sí, sí. Vaig publicar un single en el 2024 perquè vaig posar una cançó a una pel·lícula, Llebrint des ombres, però com a àlbum l'anterior va ser 2024. I bé, dos anyets.
0: Mm-hmm. Caterina, vas guanyar en el seu moment el Premi Enderroc al millor disc en llengua no catalana, i aquest en disc amb 11 cançons és íntegrament en català, no?
1: Exacte, exacte. És una mica una recerca de la meva identitat i tenia ganes de... Són temes molt personals, és una mica com la meva història, com la meva vida a través d'aquests temes i com no, pues, fer-ho en la meva pròpia llengua.
0: Perquè el món al qual fas referència de manera especial en el títol del disc és potser el teu món interior?
1: Correcte, és una mica la meva autobiografia i el meu interior, part dels meus valors, dels meus sentiments, d'allò que me preocupa i d'allò que estim.
0: Què podem trobar, doncs, en línies generals en aquestes 11 cançons d'aquest disc, Ressons del meu món?
1: És una mica variat, on podem trobar des de balades a piano fins a un rock en guitarres distorsionades, i temàticament temes des de... Hi ha un tema a l'educació, en el paper de l'escola, a la vida de les persones, un altre tema amb el meu pare que va morir, un tema al Michael Jackson, que és la meva gran inspiració musical, un tema a la guerra, que és el single amb el que he tret aquest disc, que parla un poc de la impotència que sentim davant la situació bèl·lica actual, i després pal de somnis, pal de pèrdua, pal d'amor, un poc temes universals, no?
0: Mm-hmm. Aquest disc on ha estat enregistrat i qui l'ha produït?
1: Aquest disc ha estat enregistrat a Mallorca. El productor ha estat en Dani Ambrojo, el productor de gent com en David Bisbal o David... Bé, de Triunfitos, d'un munte. I fa fins a Hombres G, o sigui, ha produït molta gent coneguda. I ha estat produïda en aquests dos darrers anys. Mm-hmm. Van començar fent feina, va començar... La primera cançó que vaig composar va ser Illes que brillen, que precisament és una dedicatòria a la meva terra, i després van seguir fins a fer aquests sons de temes.
0: També has tingut alguna que altra col·laboració, no?
1: Ah, sí, el Pere Riutort, el tema A mitjanit, era el meu anterior guitarrista, i amb el que duim temps junts, i aleshores me feia moltes ganes que seguissin el meu projecte, i després he format una nova banda musical amb aquest disc, que està formada per en Rafael Gelabert, en José Antonio Hernando, en Miquel Garau, també companys de molts d'anys d'altres bandes de covers, en Paquita Lechón, en Sonia Crescente, que són les meves coristes, i bé, hem creat una família amb els que hem tret endavant aquest disc.
0: Caterina, el passat dia 24 d'abril vas presentar ja el disc al Teatre Mar i Terra de Palma, no?
1: Sí, va ser una passada. Varen gaudir moltíssim i el públic va respondre de manera fantàstica. Molt contenta.
0: I suposem que a partir d'ara també ja preparant agenda per tal de poder presentar el disc ja arreu, no?
1: Sí, de fet, hem de fer un altre, com que va quedar moltíssima gent de fora, amb un mes d'antelació ja estaven les entrades exaurides, hem de repetir la presentació i la repetirem a altres pobles i altres comunitats.
0: Doncs estarem a l'aguai d'on seran aquestes properes actuacions en directe de la Caterina Ros. Mentrestant, que sapigueu que el disc, el seu darrer, el cinquè, Ressons del meu món, ho podeu ja trobar a les diferents plataformes digitals musicals. Caterina, ha estat un plaer el compartir aquests minuts amb tu.
1: Moltes gràcies, el plaer ja està meu. Gràcies. Una ferrada forta.

0: Notícies a Actualicat.
1: Fem un repàs ara aquí a Actualicat a la llista dels 30 discos en català més radiats al llarg del passat mes d'abril. Una llista que confecciona cada mes l'Associació de Productors, Editors Fonogràfics i Videogràfics de Catalunya, l'APECAT. Fem menció primer, de manera especial, a les noves entrades, com és el cas del lloc número 30. En aquest lloc es troba Júlia Blum i Gerard Aledo amb el tema Només amb tu. Nova entrada també en el lloc 28, Un matí més, de l'Aina Reig. En el 26, entrada nova, Festuc, de Marcos. Més entrades noves. En el lloc número 17, Banda Neon amb Els passos prohibits. Entrada nova també en el lloc número 14, la cançó La millor gent del planeta, amb Mama Douxa. Entrada nova en el lloc número 11, Ginestar, Perdre el cap.

Perdre el cap de Ginestar, el tema que acabem d'escoltar aquest passat mes d'abril en el lloc número 11 de la llista de l'APCAT. Ara sí, fem el repàs dels 10 primers. En el lloc número 10, L'últim petó i el primer de Miqui Núñez. En el 9, Gràcies de Buhos. En el 8, Dorayakis de Flashy Ice Cream i 31 Fam. En el 7, Els ulls que et mirin amb Saxeni. En el 6, Entrada nova directament en aquest lloc, No està mal, amb Guillem Bautista. En el lloc número 5, Joan Dausà amb Welcome to my party. Entrada nova directament al lloc número 4, Camins, somnis i promeses, amb els Sopa de Cabra. Lloc número 3, Et prometo, de Ivan Herzog. En el lloc en 2, Max Navarro amb el seu tema Estrelles. I nou número 1 a la llista de pecat del mes d'abril, Siderland i el seu tema Tutu Turu.

0: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, hem de posar ja el punt final a aquesta edició d'Actualicat. Això sí, tornarem d'aquí 7 dies. Mentrestant, ja ho sabeu, si podeu, gaudiu de la música en català i en directe. Adeu-siau.
1: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat. Dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.

Bon dia a tots i bona setmana. El programa d'avui i d'aquests dies anirà destinat a reivindicar la pau, tan necessària per tirar endavant com a país i també amb el nostre entorn europeu. Ja ens ho va ensenyar el músic i mestre Pau Casals quan va recollir a Nacions Unides la medalla de la pau l'any 1971 i va dir aquestes paraules que heu escoltat al començament del programa. Des de fa 40 anys que estem construint Europa tots junts i en aquesta ocasió volem celebrar amb tots vostès no només el Dia d'Europa, sinó també l'allargarem una mica la Setmana d'Europa, perquè en aquests darrers anys estem en el moment més bel·licista des de la Segona Guerra Mundial. Per això ens hem volgut inspirar en Pau Casals.

0: Per això volem començar a saludar els nostres convidats, especialment en Joan Salicru, que el tenim aquí a l'estudi. Bon dia, Joan.
1: Bon dia, Teresa.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies per ser aquí. Però abans anirem cap al Vendrell. Anirem cap al Vendrell per saludar el senyor Jordi Pardo. Ell és el director de la Fundació Pau Casals. Bon dia, Jordi.
2: Molt bon dia.
0: Aquest any es compleixen 150 anys del naixement del músic pacifista universal i famós violoncel·lista. Com ho celebrareu?
2: Bé, doncs posant en valor el seu enorme llegat musical i humanístic. Un músic de referència internacional del segle XX, que va ser reconegut no només per el seu talent i pulsió innovadora i oberta en l'interpretació del violoncel, sinó que va ser considerat també un dels millors directors d'orquestra del seu moment, un extraordinari compositor, que a més té el valor afegit de que no va voler separar mai la música de la vida i en aquest sentit va defensar amb la seva música o amb el seu silenci els valors amb els que ells creia: la pau, la dignitat de les persones, la democràcia, la llibertat.
0: Molt bé.
2: Llavors, enguany, que es va iniciar oficialment el dia 13, iniciem la commemoració, que com que ell va néixer el 29 de desembre de 1876, s'allargarà des d'aquest abril que hem passat,
0: des d'abril
2: que va haver-hi l'activitat institucional d'inici, fins a l'octubre del 2027.
0: Molt bé.
2: Al llarg d'aquesta programació tindrem concerts especials, concerts dedicats, concerts i processos participatius des del món de les escoles, dels ciutadans. Hi haurà una exposició que es podrà visitar a partir del 21 d'octubre al Palau Robert de Barcelona, i llavors anirà a Madrid i després retornarà al Vendrell. Jaume Plensa, el 2 de juliol, instal·larà una de les seves magnífiques escultures en els jardins de Vila Casals. També hi haurà concerts dedicats en el món, iniciatives que ens parlen del caràcter viu del llegat de Pau Casals. Fa unes setmanes van haver-hi ja concerts i actes de record a Casals i d'homenatge al seu llegat al Japó, a Mèxic, a Suècia, i molts altres que s'aniran afegint al llarg de tot aquest procés. També Arte, el canal europeu, està produint un documental sobre Casals, i també des de TV3, a través d'una productora privada, la Vini està produint també un biopic. Hi ha moltes iniciatives, moltes d'elles impulsades per la Fundació i coordinades des de la Fundació que Pau Casals va crear, però amb la complicitat de l'Ajuntament del Vendrell, per descomptat, de la Generalitat de Catalunya, de les principals institucions musicals del país, el Palau de la Música, l'Auditori, l'ESMUC, el Gran Teatre del Liceu, la Fundació Victòria dels Àngels, moltíssimes entitats que han donat suport i estan programant actes especials. Per tant, serà una commemoració viva, participativa, en el que l'objectiu fonamental és apropar aquest llegat viu, tan vigent com mai haguéssim pensat, de Casals, que amb la seva música defensava un món en pau, un món en concòrdia, un món on el diàleg sigués preeminent i, evidentment, en el marc d'un context de defensa de la democràcia i de la vida.
0: Què li sembla que diria ara en Pau Casals, com veiés el món tan difícil que estem vivint nosaltres? Que ens hem d'esforçar més en trobar la pau?
2: Vaja, no sabem què diria.
0: No sabem, però...
2: Només ho podria dir ell, però segur que estaria actuant i molt compromès amb tot el que ha passat. El seu referent ens hauria d'inspirar i tenir una actitud no passiva, sinó proactiva. I això passa per, segurament, començar des del nostre propi entorn, dialogar. No tot és blanc o negre. Els termes mitjos, la recerca de l'acord és fonamental. La guerra no és l'absència de les bombes, no és l'absència de conflicte o d'injustícia. Per tant, aquesta actitud de reduir tot a blanc o negre, o tu o jo, segurament seria una de les coses que Casals intentaria superar, justament buscant la concòrdia, el diàleg, l'acord. No tot és blanc, no tot és negre, i construint diguem-ne aquest pacte, aquest acord al que ell fa referència quan parla de que se sent orgullós de ser Catalunya, aquell 24 d'octubre de 1971, quan, per sorpresa seva, i després de presentar l'himne que Nacions Unides li va encarregar, un himne per la pau, li van lliurar la medalla d'or de Nacions Unides, la medalla de la pau,
0: sí.
2: I aquí el que vol posar en valor és que ell ve d'un país, de Catalunya, on ja totes les autoritats es van reunir al sud de França, a Toulouse, en aquell temps Catalunya, l'any 1027, justament per posar en marxa el que seria un dels primers pactes socials, acords socials que van ser les assemblees de Pau i Treva, de les que l'any vinent celebrarem el mil·lenari.
0: Molt bé, molt bé. Nosaltres per això hem volgut començar aquest programa d'avui, d'aquesta setmana, fent un homenatge al gran mestre, violoncel·lista, compositor, però sobretot un humanista i gran lluitador per la llibertat i per la democràcia. Vostès, el dia de a la Fundació, normalment sempre s'aprova una declaració, i no sé si ho faran aquest any, però penso que el dia d'Europa probablement ho faran. Ens en podria fer un tast?
2: Sí, aquesta és una iniciativa que una meravellosa patrona que ens ha deixat fa poc,
0: sí senyor.
2: La Maria Badia, l'equip de la Fundació i la iniciativa del Patronat va posar en marxa per celebrar justament aquest Dia d'Europa. La idea d'una Europa basada en la diversitat cultural, però creant un espai comú de pau, de prosperitat, de defensa de la dignitat de les persones. Doncs bé, aquesta iniciativa que té com a objectiu la trobada de gent vinculada a les institucions europees i al projecte europeu, contempla, i com s'ha fet en altres ocasions també, una conversa que enguany serà diferent, perquè a més la volem obrir al públic, o sigui, ja serà la quarta edició, i en aquest sentit, doncs, veient l'interès, aquesta conversa de gent que venia de diferents països serà oberta al públic, això serà a 4:45 de la tarda en el Museu Pau Casals. Després d'aquesta conversa, en què enguany hi participarà la Bodil Valero, ex-eurodiputada de Suècia, però que parla català, l'Oliver Penya, director del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la Dolors Camats, que és directora de la Fundació Catalunya Europa, i tot això conduït per el Pau Solanilla, que és un expert en reputació corporativa, geopolítica i diplomàcia. Acabat aquesta conversa, parlant d'Europa avui, els reptes i la construcció de la pau, hi haurà la lectura d'una declaració que després es difondrà per xarxes socials i a través de la pàgina web, parlant d'Europa per la pau i la cultura. Això es farà a la mateixa sala de la música del Museu Pau Casals, que era la casa que Casals va construir per tenir un vincle emocional amb la seva, amb el Vendrell, amb Catalunya. I després d'aquesta lectura de la declaració institucional, que circular per les xarxes i farem arribar a nivell internacional, tindrem un concert del Fòrum de l'Oase de Duclés a la Sala de la Música, també, que també serà obert al públic.
0: Molt
2: és a
0: bé.
2: Dir, des de 4:45 tindrem la conversa oberta, parlant d'Europa avui, el repte de la pau. A les 6 aproximadament hi haurà la lectura en públic d'aquesta declaració Europa per la pau i la cultura. I una mica més després, a les 6:10, tindrem aquest concert i la commemoració, aquest acte, aquesta celebració en favor d'Europa des de la casa d'un europeu de referència, com va ser Pau Casals,
0: i tant.
2: Acabarà cap a les 7:10 aproximadament.
0: Això serà el Dia d'Europa, el dia 9.
2: Sí.
0: Per tant, nosaltres li volem dedicar a la Maria Badia aquest programa, aquest record tan gran, perquè ella va ser i va fer molt per Europa i per la pau. D'acord? Moltes gràcies, senyor Jordi Pardo, per haver-nos explicat una mica en què consistirà aquesta setmana europea que hi ha des del Vendrell s'engega.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Moltes gràcies, senyor Pardo.
1: Moltes gràcies.

0: Ara ens n'anem cap a Andorra per saludar el nostre company, Gabriel. Hola, Gabriel.
1: Hola, Teresa, què tal?
0: Vinga, que ja saps que anem sempre amb el temps molt justet, però hem pogut començar amb Pau Casals, que era el que ens feia molta il·lusió i que havíem parlat tu i jo quan preparàvem el programa.
1: Sí, exacte. Només deixa'm comentar dues coses molt ràpides referents a Europa, la Pau i tot això. La primera és que, bueno, Macron va estar a Andorra la setmana passada, de dilluns al dimarts. Dilluns
0: sí,
1: i dimarts,
0: ja en vam parlar.
1: És el copríncep d'Andorra i, bueno, va dir que, bueno, Andorra vol formar part de la Unió Europea i bueno, va dir que Andorra ha d'acceptar l'acord sí o sí perquè no hi haurà una segona oportunitat a l'acord d'associació, a l'acord que ha de ser mixt, o sigui que l'han de votar els 27 països, i això no és un ultimàtum, però bueno, ens ha dit que no hi haurà, si ens fem enrere no hi haurà una renegociació.
0: No és un ultimàtum, però ho sembla, eh?
1: No és un ultimàtum, però ho sembla. Sí. I després, bueno, també m'agradaria reivindicar bueno, el Saïf Boukeshek, sí, i el Tiago Ávila, que són dos dels activistes que van anar amb la flotilla i que van ser capturats il·legalment en aigües internacionals, no? El qual és superil·legal, i bueno, que es prorrogarà la seva detenció fins demà. Estan en una presó d'Israel, sí, em sembla. Sí. I recentment hem vist fotos en un grup en el que estem, i bueno, la veritat és que és una vergonya tot plegat, no? Els acusen de pertànyer a una organització terrorista, ajudar l'enemic, bueno, en fi, aquest tipus de coses que són surrealistes, no? Si em sembla, presento el següent convidat, el Martí.
0: I tant.
1: Bon dia, Martí.
0: Bon dia.

0: Charlie, com et pots ser pacifista en un món tan bel·licista?
1: Bon dia. Doncs és que precisament l'única manera d'aturar el militarisme és construir vies diplomàtiques, de diàleg, com deia Pau Casals, i no fer-les fracassar. Perquè, clar, si tenim uns polítics que pel darrere estan finançats per lobby de l'armament i el que volen és crear les condicions perquè hi hagin enemics i, per tant, destruir les vies de diàleg per resoldre els conflictes i portar sempre a la idea de que només les armes i la guerra seran la solució, doncs no anem bé. Per tant, l'utopia és pensar que el militarisme ens portarà a la pau. I, en canvi, la via no violenta és organitzar la societat perquè tinguem capacitat d'afrontar els conflictes quotidians, propers, però també estar organitzats per afrontar les hipotètiques invasions, ocupacions o agressions armades que justifiquen la presència dels exèrcits. Els exèrcits no es poden justificar com a agressió, però els principals exèrcits del món funcionen precisament agredint, no? O sigui, els Estats Units, en la seva història, porta 100 i pico de conflictes d'agressió per imposar la democràcia i la llibertat. I llavors ja veiem que el que és la porta del control dels recursos energètics o de recursos naturals o de punts geoestratègics per imposar les seves multinacionals arreu del món. Llavors, ens enganyen i, per tant, el primer de tot, com deia Gandhi, com que ningú té la veritat absoluta, ningú es pot atribuir el dret a castigar els altres, no? Ni a castigar, ni a agredir-los, ni a condemnar-los. I la no violència, precisament, és aquesta recerca de, com deia, que no tot és ni blanc ni negre, però els matisos
2: sí,
1: només es...
2: Jordi Pardo.
1: Sí, exacte. Es construeixen parlant i escoltant l'altre i no imposant. Però quan el diàleg no funciona perquè una de les parts no vol que funcioni, perquè vol, el que vol és imposar la seva raó, els seus interessos a base de les armes i de la força, llavors hem d'apel·lar a la lluita no violenta, a la defensa, a l'autodefensa no violenta, que és el que ha de permetre tenir una alternativa als exèrcits com a forma de defensar-nos i de protegir-nos.
0: Clar, el problema és que si t'ataquen, o sigui, si t'ataquen amb armes, com ho fas per no contestar amb armes, amb violència?
1: Una cosa és la vida quotidiana, el que ha passat aquest cap de setmana, que una gent es fot una ganivetada o que tiren un tret. Això és una cosa que afecta a hiperminories i ja hi ha una policia i té les seves polítiques d'intel·ligència i de prohibició d'armes curtes. Aquí, no? Als Estats Units ataquen amb armes, hi ha 40.000 morts perquè el lobby de les armes afavoreix que la gent tingui armes, no? Això... Per tant, els comportaments individuals estan molt condicionats pels comportaments socials. I en l'àmbit internacional passa el mateix. Les guerres no es munten perquè a mi em trepitgen l'ull de poll i llavors jo tinc 3 portaavions preparats amb centenars d'aeronaus i centenars de drons per atacar. Les guerres es preparen. Agafem el cas ara. Acaba la Guerra Freda. Europa, la gran Europa, la Casa Comuna Europea, en Gorbachev, es convida a Rússia a participar a l'OTAN, eh? I es parla de la gran Unió Europea. De cop i de volta, Putin, que tampoc és un sant, doncs li interessa activar el seu nacionalisme i imperialisme rus. Als Estats Units ja li va bé que Europa s'afableixi amb una guerra de desgast i la construcció és que els acords de Minsk 1 i Minsk 2, pels quals s'acordava una solució pacífica, dialogada, amb referèndums i tal, a la zona del Donbass, els mateixos líders europeus reconeixen anys després, el Johnson i la Merkel, que ho van fer per guanyar temps per poder rearmar Ucraïna, molt bé. I ara ja estan preparant, no? L'exèrcit més gran d'Europa serà l'alemany, amb 40.000 milions dedicats a reduir despesa social per dedicar-lo a armament, amb un servei militar de 2.600 euros per tots els pobres desgraciats que no tenen feina, doncs seran soldats, per preparar una guerra que d'aquí 4 o 5 anys diuen que Europa tindrà amb Rússia. Llavors, o sigui, no és que t'ataquen i t'has de defensar, és que tu prepares i cadascú en la cursa d'armaments és una amenaça per l'altre, i per tant l'altre també troba arguments

0: autoarmar-se. La cursa armaments és a l'infinit, fins que la bomba atòmica algun dia se'ls escapi de la mà i ens anem tots de passeig. Per tant, la proposta nostra, inspirada en el moviment d'objectors i amb el que ja es parlava de defensa civil no violenta fa 50 anys a Europa, és crear xarxes ciutadanes de grups d'autodefensa no violenta que ens entrenem a defensar drets i llibertats ara quotidians, no? de la defensa del territori, dels drets laborals, dels drets dels migrants, dels drets de les dones, i estar preparats en xarxa, perquè si en algun cas estem ocupats, alguns consideren que ho estem, o podem patir una invasió, tinguem la capacitat dissuasòria de la lluita no violenta, que vol dir desobediència civil, no cooperació, creació d'alternatives, i que això tingui una funció dissuasiva com la té els suposadament les bombes atòmiques o l'armament. És a dir, l'altre no t'ataca perquè sap que no en traurà res. Una ocupació només surt a compte si li treu suc. I si resulta que tu no deixes que et treguin suc perquè no col·labores, com va ser Praga del 68, a l'invasió al pacte de Varsovia a Txecoslovàquia, doncs bueno, una invasió que havia de durar 6 dies, no? Com la de Rússia a Ucraïna, doncs va durar 6 mesos, perquè la gent va col·laborar, es va plantar davant dels tancs i l'exèrcit no va sortir. O sigui, de forma improvisada, la població civil ha demostrat diverses vegades que té capacitat de defensar-se millor que els exèrcits, que el que provoca és una seqüela de mort i de destrucció, com estem veient a tot arreu.
1: Martí, com estàs veient Netanyahu i Trump i els seus esperits violents? Creus que amb aquests, en paraules, solament se'ls podrà aturar?
0: No, és que quan jo parlo de lluita no violenta no parlo de paraules, parlo de lluita. I lluita, per exemple, la flotilla és una lluita no violenta, no? El mateix Tiago el vaig entrevistar just abans d'agafar el vaixell allà al moll de la fusta i reivindica la tradició de Luther King i de Gandhi i diu que la flotilla és una acció no violenta en la qual tu et poses en risc i crees un dilema a l'adversari. Com que tu no se't pot acusar del que volen acusar-te, que sempre t'acusaran de violent, tu col·loques a l'altre dient no, jo estic fent una denúncia d'un genocidi, estic portant ajuda humanitària, estic fent pressió política, i en parla tot arreu del món, perquè l'altre està obligat o et deixa entrar o t'empresona o et mata, com havien fet el 2011 amb el Bambi, un dels... Les flotilles ja fa 17 flotilles que hi ha hagut, des del 2008 i a casa fa molts anys que té setge.
1: Sí, sí, sí. El nostre llavors, company Gabriel ja n'ha fet un petit resum de com estan els dos detinguts, que esperem que els deixin anar aviat, perquè han dit 2 dies, però ja se sap que el senyor Netanyahu i etcètera, tant és 2 com 22 per ells.
0: El Saif el conec de fa 20 i pico d'anys, quan ell estava al moviment de solidaritat internacional, que són aquests grups que hi van, i hi vaig ser l'any passat, a protegir els palestins a Cisjordània, posant el cos allà perquè els colons no els cremin les oliveres i no els destrueixin les granges i no matin la gent. I, per tant, és una persona que s'ha dedicat tota la vida a això. I el Tiago, doncs, és una persona amb les idees molt clares, igual que la immensa majoria de la gent que té el valor de posar-se en un barquet de 6 persones i llançar-se al mig de la Mediterrània, sabent que passarà el que ha passat ara, no? Que de forma totalment il·legal se menja. Però com que ja parlem d'Europa, parlem. Escolteu, com pot ser que Europa tingui tants mitjans amb el Frontex per defensar-se de les barcasses i de les pasteres de la gent que ve d'Àfrica i sigui incapaç de protegir una flota de ciutadans europeus i occidentals de tot el món? I que no es permeti almenys arribar fins a les aigües territorials d'Israel, no? Que ja em diu que
1: no, està bé. Està bé el que tu planteges. A mi m'agradaria, ja per acabar aquesta entrevista, fer-te una pregunta. Darrerament s'està parlant de que Catalunya està buscant un encaix en la indústria de la defensa. Com ho veuries tu?
0: És fatal. De fet, les dues trobades que hi ha hagut amb el lobby de la defensa fa un any, organitzada pel grup Premsa Ibèrica i amb la Generalitat, el govern espanyol, etc., i ara fa uns dies aquí al moll de Barcelona també, ara sota tecnologies duals. Ja hi ha un acord d'acció, l'empresa d'exportació europea, per facilitar els 4.000 milions europeus i els 10.000 milions d'espanyols per 400 empreses catalanes que puguin reconvertir-se o dedicar-se al que en diuen tecnologia dual, és a dir, tant servei civil com militar, que és un eufemisme per entrar en la indústria militar. L'aeronàutica, l'automòbil, l'electrònica, la computació, tots estan ara llançats a això, clar. Tu vas fent i de cop i de volta t'arriben 50 milions o 20 milions o 100 milions, doncs la gent s'hi llença. Com? De fet, la nostra campanya, que ens plantem davant d'aquestes trobades, repartim uns fulls amb les fotos de tots els presidents, ministres, consellers i tal, es diu La Infàmia. Sabeu que a Barcelona, al Museu Marítim, hi ha una exposició que es diu La Infàmia, que és el negoci dels negrers catalans que durant el segle XIX van fer fortuna i es van beneficiar al conjunt de catalans gràcies a l'explotació dels esclaus africans i del tràfic de... Doncs ara passa el mateix. És a dir, d'aquí 100 anys direm com pot ser, bueno, si és que hi arribem, com pot ser que la indústria catalana es llancés a la indústria de la guerra per 4 duros, no? Pues aquesta és la vergonya, és la nova infàmia que tenim. Ara estem acceptant passivament, a canvi de 4 xavos, participar i ser còmplices d'una política d'autodestrucció, perquè al final la guerra és l'autodestrucció de tothom.
1: De tothom. Molt bé. Les
0: teories que es formen.
1: Moltes gràcies, doncs, Martí Olivella. Deixem que el nostre company Gabriel, si vol fer alguna, dir alguna cosa darrerament.
2: Volia dir que o sigui, m'agradaria ja també, per acabar amb el Martí, preguntar-li que, o sigui, si realment li està agradant la posició de la Unió Europea en tot això, en tot el conflicte. Perquè, per exemple...
0: És un desastre, és la negació de la Unió Europea dels pares fundadors, no? Que van dir a partir del comerç i de l'intercanvi cultural construirem una Europa que no es barallarà mai més amb ella. Val a dir que es van estalviar d'explicitar que part de l'èxit del creixement de la Unió Europea ha estat el neocolonialisme sobre els països africans i sud-americans i asiàtics que Europa continuarà fent després de la colonització. I per tant, ara, en un món globalitzat en el qual els Estats Units va a la seva, pues, el paper d'Europa, els nostres líders europeus, fins i tot Sánchez, que es desmarca d'ells en moltes coses, i li agraeixo, en la política d'armamentista continua el mateix, reduint els percentatges, una mica que els altres, no?
1: Molt
0: vull
1: bé.
0: Dir, anem... L'Europa dels pares fundadors s'està acabant.
1: S'està acabant. Per tant, nosaltres hem de seguir el tema de l'Europa dels pares fundadors. Hem de seguir els valors europeus que ells ens van donar. Potser sí, amb altres... No tot ho han fet bé, els pares fundadors, però, bueno, millor. Europa és una cosa diferent a totes les altres potències. Gràcies, Gabriel. Gràcies, Martí Olivella.
0: Vosaltres, gràcies.
2: Bé, Martí. Adéu, adéu.

0: Com us dèiem, vam començar el programa, comptem amb la presència de dos joves europeistes, un a l'estudi, en Joan Salicru, i un altre online. Ell és en Francesc Almendros, de l'equip Europa. En Francesc és professor associat d'Economia a l'Autònoma i a la Pompeu. Està especialitzat en drets humans, europeisme, acció climàtica i processos democràtics. I és membre del Consell Català del Moviment Europeu. I sobretot, una cosa que a mi m'ha cridat l'atenció, és que és el responsable de les relacions institucionals de Palumba.org, que és una aplicació per apropar la realitat europea als joves indecisos. Bon dia, Francesc.
1: Bon dia.
0: Ens pots dir una mica aquesta aplicació Palumba, què és, i realment com us vau adonar que les relacions polítiques dels joves eren totes anar cap a l'extrema dreta?
1: Doncs, primerament, moltes gràcies per convidar i posar la veu jove europeista en el programa. I segon, Palumba neix a través de la conversa entre amics i entre els joves de la comunitat, perquè vam veure que teníem molt interès en situacions polítiques i el que vam observar és que no hi havia eines per apropar els joves en aquests interessos polítics. Llavors, Palumba és una aplicació, bueno, ara mateix hem crescut molt més, és ja un youth think tank, ja que perquè creem coneixement, però va néixer com una aplicació que és coneguda a Europa com el Eurotinder, perquè a través d'unes 29 preguntes, statements, et fa un match amb un Eurogrup. I d'aquesta manera el que vam aconseguir, sobretot, és portar el debat polític a les pantalles, que és on vam veure i on veiem que els joves és on estem tot el dia, a les plataformes, als espais digitals. I era una manera de connectar els...
0: Bueno, molt bé.
1: Tòpics polítics a la digitalització que tenim avui en dia.
0: I com s'hi connecta amb aquesta aplicació?
1: Doncs és ben senzill. Només has d'anar al Google Play o a l'App Store i te la pots descarregar en el telèfon i en cosa de segons ja tens doncs, el que diem el test. No? Veus les preguntes i és molt intuïtiva perquè només has de fer swipe left, o sigui, només has de lliscar cap a l'esquerra o cap a la dreta, dient si estàs d'acord o desacord amb les preguntes o amb les afirmacions que fan, i després al final tens doncs, una inscripció, un political compass que li diem sobre la teva pensament ideològic en matèria política.
0: Molt bé.
2: Escolta, Francesc, bueno, primer deixa'm dir, Teresa, que ell és ex-coordinador de l'equip
0: Europa. Tenim aquí en el Joan Salicru també perquè ens contesti. I què vols dir amb això de que és excoordinador?
2: No, dic que ja no és, o sigui, que ja no forma part de l'equip Europa.
0: Bueno, és igual, però l'equip Europa continua existint.
2: Sí, no, exacte. I de fet, deixa'm que li pregunti que si realment sents que hi ha un desapego dels joves de la Unió Europea i de lo que passa al món.
0: Desapego? O si és, així es parleu a Andorra? Així bueno, es parleu a Andorra?
2: Bueno, si s'han desenganxat, si notes que s'estan desenganxant.
1: Desafecció,
2: una desafecció dels joves per la geopolítica en general i per la política exterior. No sé què ens pots dir. Realment és un mite o existeix?
1: És un mite, realment. I això ho tenim comprovat perquè a Palumba també hem fet un estudi i hem fet un estudi sobre com la generació Z participa dels processos polítics i electorals i hem observat que més del 77% dels joves encastats amb un programa que teníem en conjunt amb Allianz Foundation estan interessats en el que passa en el present i en els nostres espais de participació. L'únic que avui en dia, on hi ha molt activisme polític, i per això també una de les raons que existeix Palumba és a les xarxes socials. El que veiem és que hi ha molt activisme a través de les plataformes. I un dels grans dilemes i qüestions que tenim tots els joves és com materialitzar, no?, totes aquestes qüestions que passen a les xarxes, des d'Instagram a X, en el carrer, a les institucions. Però l'afirmació aquesta realment és un mite i la joventut està interessada. L'únic que volem que se'ns escolti.
0: Moltes gràcies. Doncs ara escoltarem amb un altre jove, potser no tan jove com tu, perquè, clar, amb 27 anys, tenir el currículum que tens ja és... Apaga i vámonos, que diuen alguns castellans. Ara escoltarem en Joan Salicru. Ell ha vingut aquí a presentar-nos la tercera edició del Fòrum Valors Mataró Europa. Ell treballa en la productora de documentals CLAC, és codirector de la revista Valors, juntament amb la Maria Coll. Bon dia, Joan.
3: Bon dia.
0: Em sap greu que t'hem fet esperar una mica massa, eh?
3: No passa res.
0: Escolta'm, a veure, els nostres convidats fins ara han dit que hem de continuar amb els valors europeus. Com els... vosaltres com els veieu?
3: Bé, jo, en tot cas, és veritat que vinc a parlar com a codirector de Valors que munta aquest esdeveniment, però si de cas el que digui, diguem-ne, que ho remetrem a la meva esfera personal, perquè això sempre és molt, molt delicat. Això d'interpretar els valors d'Europa i saber com avui s'han de posar en pràctica és molt difícil. Jo, escoltant tot el que hem dit fins ara, estava buscant a Google ara una cosa que és l'exèrcit europeu que ja existeix, no? Dic, perquè la gent dirà, l'exèrcit europeu... Sí, sí, ja existeix un exèrcit europeu, que és l'Eurocos, ara ho estava mirant, hi ha 6 països que en formen part, són unes brigades, diguem-ne, de 6 països que estan com juxtaposades, i és un embrió d'exèrcit europeu, no?, que es va crear l'any 93, i bàsicament és una mena d'ajornament, on surt la paraula aquesta italiana, una posada al dia de la filosofia dels anys 50, que ja es va fer quan es va crear la Unió Europea com a tal l'any 93, i va dir una altra cosa que hem de fer és fer un exèrcit conjunt i, per tant, crearem un embrió a partir de la juxtaposició dels exèrcits existents. Vull dir que això que ara s'està posant sobre la taula de hem de fer un exèrcit europeu, bé, és que això ja s'ha dit, ja s'ha comentat i fins i tot ja s'ha començat a posar en pràctica i ja existeix. Una altra cosa és la dimensió que se li ha de donar en això. Ho dic perquè a vegades ens... tenim el punt aquest ademista de ara farem tal cosa nova. No, no, esperi. Anem a repassar la història de la pròpia Unió Europea perquè ja hi ha hagut moltes coses que s'han fet en aquesta línia. Segurament ara s'ha de fer un pas més i, en tot cas, la novetat de la història serà que, no? Normalment durant la història un país... diguem-ne que es fornia d'un exèrcit per atacar-ne un altre. Ara nosaltres farem una cosa totalment diferent, que és que tota una sèrie de països molt diferents ens posarem d'acord per mirar com ens podem assegurar una mútua defensa i tenir capacitat de, sí, esclar, de reacció si hi ha una agressió. Però vull dir que jo crec que aquesta perspectiva, que és totalment diferent de com ha estat històricament la idea de la guerra, ja és una interpretació dels valors europeus dels anys 50. Ja és fer les coses d'una altra manera. El que no podem fer, efectivament, és declarar-nos neutrals com Suïssa i dir que bé, si ens volen envair, doncs cap problema. Això també aniria en contra dels valors europeus, perquè llavors els valors europeus sí que quedarien del tot enorreats. Per tant, per mantenir els valors europeus s'han de, sí, sí, s'han de defensar de moltes maneres. I una segurament serà fent una política de defensa realment comuna i activa i definitiva, ara que els Estats Units representa que ens deixen, no? Com la mare que,
0: sí, sí, que abandona els seus
3: fills, doncs ens abandona. Però és que potser ja ens va bé.
0: Ens va molt bé. Jo,
3: potser ja ens va bé perquè ens haurem de fer grans.
0: Molt bé. Francesc Almendro, si vols, tu també pots preguntar, pots participar, no et veiem, però pots fer-ho. I tu, Gabriel, digues que no he sentit el que deies.
2: No, que jo volia dir que està molt bé el que diu el Joan de la independència dels Estats Units, perquè justament és una cosa en la que va incidir molt el Borrell, precisament, que aquesta independència de la indústria armamentística dels Estats Units, pel tema de l'OTAN, per no dependre tant dels Estats Units, i que, per tant, sí que potser s'hauria de fer un replantejament.
3: Sí, sí, passa que és veritat que tot això ens fa preguntes incòmodes. El fòrum d'aquest any no va d'això, va de la desinformació, sí. En podem parlar també, però tot aquest tema de com ens armem, si és que fins i tot dir-ho que fa cosa, com ens armem per defensar-nos d'atacs de l'exterior contra els valors democràtics, de la democràcia liberal, digui-ho com vulguis, que representa Europa, és que ens fa basarda, sí, ja, però és que ens hem de fer grans i resulta que tenim una sèrie de... problemes al nostre voltant que hem de mirar no només de resoldre'ls d'aquesta manera, alerta, no només d'aquesta manera, però que hem d'estar també preparats per resoldre'ls d'aquesta manera.
0: I estàs d'acord, Francesc Almendros?
1: Gràcies.
0: Curtet, sisplau, perquè ara ens queden 10 minuts.
1: Sí, jo comparteixo bastant el que s'ha dit i sobretot això del concepte de la xarxa europea ja existia i pot arribar a sonar bé en certa manera, però jo crec que és molt més complex del que sembla perquè dins de la Unió Europea encara estem debatint sobretot temes com que els estats no volen cedir X sobirania en defensa, sí, sí. Sobretot també hi ha cultures estratègiques molt, molt diferents, no es pensa igual a la França que a l'Alemanya o a la Polònia en aquests sentits, i hi ha duplicitats industrials enormes. Llavors, la tendència realista jo no crec sigui tant aquest exèrcit únic, sinó una pròpia coordinació millor d'aquests espais europeus i nacionals, que potser és menys èpic, però ho veig molt més viable.
2: Des d'on ens atén i bueno, que quin projecte ara, en què està treballant ara, que sigui relacionat amb Europa?
1: Ara acabo d'arribar de Brussel·les i gràcies per preguntar també projectes així recents, perquè anava a compartir-te un que he treballat recentment en el European Economic Social Committee en matèria de l'espai mediterrani, ja que enguany tinc l'honor de copresidir el Mediterranean Youth Council, una network de joves que ens coordinem tant al sud d'Europa com al nord africà, i acabem de presentar en el ple de l'ICC una opinió exploratòria de com potenciar les relacions dels espais i actors privats i públics a la zona mediterrània per potenciar el nou pacte del Mediterrani. I he tingut, bueno, la capacitat de posar bastantes esmenes a quan a joventut, com per exemple la creació d'un òrgan jove perquè pugui coordinar i implementar el pla d'acció del Mediterrani. I ens han aprovat, estic molt content.
2: Felicitats, eh?
1: Anna, i ara a veure si la Comissió Europea ens escolta i legisla amb el que hem presentat, però bueno, això és un petit...
0: I tens petit. Molta fe amb aquesta Comissió Europea?
1: Jo és que sóc una persona molt positiva i optimista. I vull pensar que el nostre impacte arribarà.
0: Molt bé.
1: Però sí, jo tinc fe, jo tinc fe de...
0: Fantàstic, si tens fe, això, la fe mou muntanyes, diuen. Joan, ens pots explicar el tercer fòrum exactament on es farà? Aquí al Tecnocampus, com estem? Nosaltres on estem? De quina manera s'hi pot posar en contacte la gent? No oblidem que nosaltres fem el programa de ràdio Cruïlla d'Europa per als oients. I, per tant, com s'hi podrà apuntar la gent? Això és demà ja?
3: Doncs sí, aquest és un esdeveniment que fem aquí al Tecnocampus que coincideix que també hi ha els estudis de Mataró Ràdio, però bueno, diguem-ne que és una coincidència que fem en el foyer, en la sala d'actes que hi ha aquí en el Tecnocampus, que és un parc tecnològic, doncs, com n'hi ha d'altres a Catalunya, que barreja empresa i universitats. Llavors nosaltres el que reivindiquem d'alguna manera és fer el Dia d'Europa, o celebrar el Dia d'Europa, o els prolongòmens del Dia d'Europa, una mica des de la societat civil, no? Moltes vegades aquestes celebracions tenen un toc molt institucional, es munten des de les institucions, i ja està bé que així sigui, però el que reivindiquem és que això d'Europa, si no ens ho agafem els ciutadans amb una mica d'energia, doncs se'ns escapa, com tot, eh? Però també la idea d'Europa, que encara ens queda una mica més lluny. Llavors el que fem és una jornada de debat, un fòrum, a partir de 6:45 de la tarda, en aquest cas és una taula rodona sobre desinformació, i vindran quatre perfils molt diferents, en Joan Reventós, que és el responsable d'informatius del Telenotícies cap de setmana de TV3, que va ser excorresponsal, a Brussel·les, i per tant... És un bon periodista i ens sembla que pot explicar-nos això, no? De què ha de fer Europa, què pot fer Europa, o què està fent respecte a aquest repte de la desinformació i les fake news, perquè al final una mica parlem d'això, del paper que pot jugar Europa en aquest repte, que també se'ns escapa, ens depassa totalment. Tenim a la Jael Caral, que és filòsofa política de la Universitat Pompeu Fabra. Tenim a la Loreto Corredoira, que és de la Complutense de Madrid, amb un perfil més acadèmic. I la quarta persona és en Josep Maria Ganyet, que és articulista de La Vanguardia, és una persona del món de la tecnologia, i de les xarxes socials, i per tant ens pot aportar una altra mirada allà. I la idea és que entre aquestes quatre persones, que moderarà l'Enric Sierra, vicedirector de La Vanguardia, aquesta taula rodona, entre aquestes quatre persones puguem ajudar, no donar respostes, perquè seria ridícul això per part nostra, però sí ajudar a plantejar millor les preguntes que ens hem de fer sobre aquest tema, o que ens podem fer sobre aquest tema, no? Que és un tema que a tots ens impacta, perquè tots rebem un vídeo en el nostre mòbil que posa cop d'estat a França, i tu veus aquell vídeo, o abans de veure el vídeo potser penses, ostres, cop d'estat a França, i la primera reacció és pensar que si algú t'envia un missatge dient que hi ha un cop d'estat és que deu ser veritat. Després ho obres, potser ho comences a mirar, penses que alguna cosa no et quadra, però clar, en aquest procés potser hi ha tot de gent que ja ha quedat infectada d'aquest virus, no? Doncs la qüestió està en intentar ajudar la gent, tampoc en verificar la informació, no es tracta d'això, no és una sessió pràctica, sinó intentar identificar, bueno, quines són les preguntes que ens hem de fer al voltant d'això, i sobretot a Europa, què hi està fent, perquè és evident que hi està fent, i què hi pot fer.
0: I sobretot Mataró, és un fòrum
3: i després, correcte, sort que m'ho preguntes, perquè m'ho estava deixant, que estic una mica enterbolit. La idea és que, per un cantó, parlem d'Europa, efectivament, no? Però ho fem des dels municipis. Ho fem des de Mataró, perquè la seu de la revista Valors és a Mataró, s'ha dit a tot Catalunya, però la seu és a Mataró, i per tant, doncs, aquesta és la ciutat que ens acull, diguem-ne. Però la idea no està en Mataró, sinó les ciutats mitjanes de Catalunya, que al final són el gruix de la població catalana, no estrictament Barcelona, sinó totes les ciutats mitjanes que hi ha arreu de Catalunya, i que conformen això, no? El carril central del país en termes de població. Doncs la qüestió és, des dels municipis, no? Des de les ciutats, què podem dir també sobre aquestes qüestions? Perquè al final la gent, clar que viu en el món rural, però viu sobretot a les ciutats, no? I per tant intentem vincular els municipis catalans amb això, amb la Unió Europea, i en aquest cas parlant sobre desinformació i fake news i totes aquestes qüestions. Esteu més que convidats demà a partir de 2:15 de la tarda.
0: Aquí
3: a l'auditori del Tecnocampus, a la sala del Foyer.
0: És gran,
3: sí, correcte. Ja tenim un centenar d'inscrits, però encara pot venir algú més, no hi ha problema, i tant que sí.
2: Deixa'm recordar, Teresa, que des del 30 de setembre el Maresme és comarca de pau, eh?
0: Ah, sí, sí, sí.
2: que tot les 29, les 30...
0: Les 30 ciutats de la comarca del Maresme van signar un document que es proclamaven comarca de pau. Sí, sí, gràcies, sí, per recordar-ho. Perquè...
2: I contra l'armament nuclear, sí, sí.
0: Sí, sí, vam treballar força. Sí. Però explica una mica pels nostres oients. Tu dius que parlareu de les fake news i de la desinformació. Tothom està tan desinformat o ara ja està sobreinformat?
3: Bé, és que potser la sobreinformació en si mateix ja és el principal problema, no? Aquesta idea de que no parem de rebre inputs, no?, a través del telèfon mòbil, sobretot, o de la pantalla, però jo crec que sobretot del telèfon mòbil, i aquesta profusió d'inputs durant tot el dia, fragmentats, desdibuixats, que arriben d'un, d'altre, jo crec que aquest és el principal problema, i que la gent cregui, o estigui pensant, creu, no?, quan se'ls pregunta, vostè compra un diari, o compra una publicació, o mira un telenotícies? No, perquè ja m'informo per les xarxes socials, no? És una resposta habitual, no? Jo sempre penso, no, vostè no s'informa, vostè rep notícies, o pseudonotícies, o notícies falses, però és igual, encara que les notícies siguin certeres, siguin veritables, jo crec que no s'està informant aquella persona. És a dir, que tu rebis una notícia al teu telèfon que sigui certa, això no vol dir informar-se. Informar-se és a partir d'una suma de notícies, una jerarquia de notícies, un plantejament diari de notícies, amb una línia editorial que ho relliga a tot, és a dir, un producte informatiu que de pe a pa et fa una mena de resum del que passa al món. Jo crec que si tu consumeixes això, sigui un programa de ràdio, un programa de televisió, sigui un diari, una revista, llavors pots dir que estàs començant a estar informat. Però aquesta idea de que perquè reps notícies al mòbil, encara que siguin certes, estàs informat, jo crec que això és el principal error, perquè és que no estàs informat.
2: Mm-hmm. Molt bon punt.
1: Molt bon comparteixo punt. El que diu en Martí, i sobretot el que vull recordar és el que hi ha darrere aquestes xarxes socials, i són els algoritmes.
3: Aquests
1: t'autoalimenten i et polaritzen sobre un tema, un tòpic, i com més has enganxat i més hores passes amb aquesta economia de l'atenció, més et mostrarà la realitat que tu vols veure o les que et volen fer ells veure.
3: Per tant, més desinformat estàs, no? Des d'un punt de vista de...
0: Molt bé, Francesc, gràcies.
2: A més, a més, els voltors i l'ultradreta s'aprofita, o sigui, s'aprofita d'això en moments crítics, no? Com per exemple a la Dana o a la Covid o tal, precisament perquè és el caldo de cultiu perfecte per desinformar. Vull dir que, per tant...
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Francesc Almendros, per haver estat, per haver-nos seguit des de no sé on, perquè no sé si ho has acabat de dir on eres.
1: Vau arribar a Barcelona.
0: Ah, exacte. Però el que sí que direm és que nosaltres la setmana vinent el Cruïlla d'Europa posarà sobre la taula les implicacions i el que s'ha fet des de Mataró i comarca per proclamar a la capital del Maresme capital de l'economia social. Intentarem explicar millor què és el cooperativisme, què és tot això de l'economia social, per veure si la gent també s'hi volca.
2: Molt bé, que vagi bé.
0: Gràcies.
2: Bona setmana.
0: Exacte. Gràcies. Gràcies, Francesc, i gràcies, Gabriel. Ens veiem dilluns que ve, ens escoltem
2: adeu,
0: almenys.
2: Adéu, adéu. Adéu,
3: adéu. Bueno,
2: adéu-siau. Ja, ja, ens seguim a les xarxes, si volen.
0: I a les xarxes també.

Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Sardanes d'autor, un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.

Salutacions cordials i sigueu benvinguts al programa Sardanes d'Autor. Avui amb el mestre Carles Raya i Civit. I la primera sardana que escoltarem del mestre Carles Raya és la que porta per títol Ballada Singular. Ens la interpreta la cobla Ciutat de Girona.

Per la COB, la ciutat de Girona, hem pogut escoltar la sardana Ballada Singular del mestre Carles Raya. Carles Raya i Civit neix a Terrassa el 1986, és trompetista i compositor de sardanes. Inicia els estudis musicals amb el mestre Alexandre Baget, al Conservatori de Terrassa, on finalitza el grau mitjà amb menció i premi d'honor a les especialitats de trompeta i música de cambra, respectivament. Posteriorment, continua els seus estudis musicals a l'ESMUC, Escola Superior de Música de Catalunya, amb Mireia Ferrés, trompeta solista de l'OBC. I s'inicia en el món de la música antiga gràcies a Sergi Tizac, concertista de trompeta barroca. També ha realitzat diversos cursos de perfeccionament musical amb grans solistes internacionals i pedagogs com Maurice André, Bob Nilsson, Spanish Brass Quintet o Douglas Prosser. I escoltem una altra sardana del mestre Carles Raya. És la que porta per títol Més enllà. Ens la interpreta la Cobla de la Once.

En interpretació de la cobla de la ONCE hem pogut escoltar la sardana Més enllà del mestre Carles Raya. El 16 d'agost de l'any 2007, a Castellbisbal, el mestre Carles Raya va estrenar la seva primera sardana, En Torquato i la Maria, dedicada als seus pares. La seva sardana, l'àvia Teresa, va ser finalista al concurs de la sardana de l'any 2007 i guanyà el Premi del Jurat Popular en el concurs dels joves compositors de Blanes. I aquesta sardana, l'àvia Teresa, és la que tot seguit us proposem d'escoltar en interpretació de la cobla contemporània.

En interpretació de la cobla contemporània hem pogut escoltar la sardana L'àvia Teresa del mestre Carles Raya. I continuem amb les sardanes del mestre Carles Raya, l'autor del programa d'avui. La següent que escoltarem és la titulada Terra Nostra. Va ser escrita l'any 2009 i ens la interpreta la cobla Sabadell.

Per la Cobla Sabadell hem pogut escoltar la sardana Terra Nostra del mestre Carles Raya. I la següent sardana que escoltarem del mestre Carles Raya i Civit és la que porta per títol Per molts anys, sardana que l'autor va dedicar al 50è aniversari de la Unió de Colles Sardanistes. Per molts anys ens la interpreta la Cobla Jovenívola de Sabadell.

Per molts anys del mestre Carles Raya és la sardana que hem pogut escoltar en interpretació de la cobla Jovenívola de Sabadell. I fins aquí ha estat els sardanes d'autor d'avui que hem dedicat al mestre Carles Raya i Civit. Ens acomiadarem tot escoltant les notes de la sardana Aires de Tona en interpretació de la cobla La Bisbal Jove. I res més, en nom de Ràdio Rubí i del qui us parla, en Josep Puigventós, agraïm l'atenció que ens heu dispensat i ens acomiadem fins a una altra ocasió. Adeu-siau!

Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Sardanes d'autor, un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.

Ara i sempre, les ballades, les sardanes, els aplecs, l'informació sardanista. Cada diumenge a Ràdio Rubí, de 10 a 11 del matí, amb Josep Puigventós.

0: Rock and Classics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Classics amb Esteve Llop.
2: Sintonitzes Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM.
3: Són les 9 del matí.

0: Bona tarda, són les 6 i 8 minuts i sigueu benvinguts a un nou programa del De Sèrie, aquí, a Ràdio Rubí, el programa on parlem del món de les sèries de televisió, amb tota l'actualitat, el món de les plataformes, amb les estrenes, notícies, anàlisis, recomanacions i molt més. Per complir aquesta tasca tindreu, com sempre, un servidor, Víctor Pérez, com a presentador del programa i a la nostra col·laboradora i amant de les sèries, la Núria Molina. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Dia nublado, que nosaltres anem a parlar d'una sèrie que sí que està nublada. No? Havia que fer la broma. No? Avui, per no sé quants anys ja portem, 3 i mig, fent el nostre programa, i mai hem pogut parlar d'ella en profunditat. Això és curiós,
1: sí.
0: No? Mai, clar, perquè la segona temporada va sortir al gener del 2022, que encara doncs, no feien programa aquí a Ràdio Rubí.
1: És fora,
0: Doncs avui parlarem d'Eufòria, parlarem d'aquesta sèrie de l'HBO que toca debatre sobre ella i més concretament sobre una tercera entrega que ha generat més polèmica que mai. La sèrie creada pel Sam Levinson ja ha arribat a la meitat d'una nova temporada que molts poquets defensen, però que tothom està veient. Això per suposat, està la número 1 a xarxes a HBO. També a Reels d'Insta, on Rosalía està sempre protagonista. Moltes coses, parlem d'Eufòria. Jo crec que és una d'aquestes sèries que potser ens falta temps, segurament, per parlar... Una paraula, Núria, per definir aquesta temporada, així...
1: Apoteòsico.
0: Bueno, veurem quin significat té aquesta paraula més endavant. I a xarxes, doncs, també parlarem de que diem sempre, no?, que la realitat segueix superant l'univers de The Boys. També parlarem d'aquesta temporada final. Però abans farem, com sempre, començarem amb les estrenes i notícies d'aquesta setmana. Doncs comencem amb una sèrie que ja va acabar també fa uns anyets. De fet, va ser la primera, parlàvem de sèries que hem parlat d'aquest programa, va ser la primera de la que vam parlar, que és The Crown. I és que la sèrie de Netflix continuarà a la seva manera, podríem dir, no, Núria?
1: Netflix ha confirmat que s'està treballant en una preqüela de la famosa sèrie de la corona britànica. Aquesta narrarà des de la mort de la reina Victòria l'any 1901 fins al casament de la reina Isabel II l'any 1947. En Peter Morgan, creador de la sèrie, ja havia expressat el seu interès a narrar el passat reial, més que el present o la història més moderna, i feia temps que preparava el projecte de preqüela.
0: Doncs veurem, perquè això podria ser infinit, eh? Si Peter Morgan vol, pot estar tirant
1: sí,
0: cap enrere.
1: Sí, sí,
0: vinga. I no parar, no? Bueno, a veure, si té la qualitat, que no, que va tenir sobretot... Sempre parlem que les dues últimes de The Crown potser va baixar una miqueta, però la millor de The Crown, jo sempre he dit que per mi és la millor sèrie que ha fet Netflix. O sigui
1: sí.
0: Que...
1: Vull dir, és una sèrie que enganxa moltíssim, que té qualitat històrica i que... en general és una molt bona manera d'entendre la història de la corona britànica i sobretot Isabel II, que ha sigut una reina que la història moderna doncs, ha marcat moltíssim. I jo crec que és molt interessant això de tirar cap enrere i veure com des de la seva infància fins que es casa, perquè justament aquests anys passen coses molt importants, hi ha dues guerres mundials, vull dir que pot ser bastant interessant la narrativa i com la corona britànica també entra dintre d'aquest joc, no? Vull dir...
0: També podríem veure una miqueta, potser més en profunditat, fins i tot la història del seu tiet, que es deixava caure, no? Bueno, hi havia un episodi sobretot centrat en això, Eduardo era, si no me'n recordo, no? El tiet de la Isabel, però bueno, sobretot la figura també del seu pare, tot això, i efectivament d'aquesta reina Victòria, que és mítica, no? Un personatge històric del Regne Unit, que una altra cosa no, però aquesta sèrie sempre ho hem dit, que donava lliçons d'història i política, que potser a la gent li semblava més avorrit perquè la gent buscava el xafardeo, no? De la monarquia, i hi havia episodis completament centrats en política que estaven superbé. O sigui, una sèrie que ha sortit Churchill, que va sortir també governs d'esquerra que s'han analitzat molt bé també a la sèrie de Netflix, i després, evidentment, pues, tema de Margaret Thatcher, o sigui, molts personatges polítics que a mi personalment sempre era una trama que m'agradava molt.
1: Sí, o sigui, al final és una sèrie que era molt completa perquè jo crec que és això, que anava tant a les parts polítiques com, òbviament, també més al xafardeo, però crec que sempre ho feia des d'una molt bona perspectiva, sempre molt analítica i com evitant, no?, aquesta manera fàcil, no?, de dir, bueno, em poso aquí a aquest costat o a l'altre, sinó intentant ser el més neutre que puguis, que realment no es pot ser neutre, però el més que es pugui.
0: Almenys la família reial ja no tindrà aquesta cosa de dir, no, és que no es fia la realitat. Bueno, ja serà gent que no coneixen, no?, avantpassats que no van... compartir, no, el seu temps, perquè bueno, ja sabíem que a la reina Isabel li agrada molt les dues primeres temporades, no? Però després ja bueno, no li agradava tant la sèrie. Quan ja començava a parlar de la relació del seu fill, ella i tot això, ja... Ahí se bajó del carro, no? La reina. És que, i mira que les primeres temporades també no deixaven a tota la imatge era positiva, eh? Però potser bueno, li agradava més l'època de veure jove la reina, no? Recordava viejos tiempos, no? Però bueno, una gran sèrie de Crown. I anem a parlar, no ens n'anem de Netflix, perquè a Netflix l'any que ve sortirà un altre cop, una tercera versió de One Piece, una cosa que no es pot explicar, però és que tindrem aquesta sèrie en tres formats diferents a la vegada, no, Núria?
1: Doncs sí, la famosa sèrie d'Ichiro Oda ja té una nova versió confirmada. The One Piece serà el remake de l'anime, que s'estrenarà al febrer de 2027 i adaptarà els 50 primers capítols del manga original, en una primera temporada de 7 episodis, amb una duració de 42 minuts per capítol i una animació renovada.
0: Jo sempre ho he dit aquí, que nosaltres no hem vist res més enllà, bueno, jo més enllà del que vaig veure de petit, sí. I la primera temporada de Live Action, que no hem vist la segona, no. Però sí, quina mandra, tenim moltes sèries, és que no lo sentimos. I, però sí que és interessant aquest projecte, perquè jo, que no he vist ja l'anime, sí que em crida atenció tant per l'estudio que hi ha darrere, que és Wit Studio, que ha fet molts animes dels últims anys que han marcat època, a part d'aquesta duració dels capítols, que això em crida atenció, sí. No? Perquè els animes, pues, ja sabeu que duren aquests 20, 20 i pocs minuts, no? Un format de 42 minuts pot ser algo més prestige TV aquí,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: En format, però d'animació.
1: Clar, jo entenc que, jo pel que he llegit, és com, o sigui, òbviament, la primera temporada de l'anime original és d'allà, no sé, és del 99 o alguna cosa així, o sigui, sí. Fa 20 i pico anys. Llavors crec que és interessant, no?, potser traslladar-ho a com ho farien a dia d'avui, potser més complet, que potser també les maneres de fer d'abans potser eren més limitades, i a veure si Netflix ho fa bé, perquè ja sabem que, bueno, sempre a Netflix li agrada posar mà.
0: En aquest cas Netflix no, en teoria, no ha fet la producció,
1: pues,
0: se la distribueix només, però bueno,
1: estem més tranquils una
0: nosaltres,
1: miqueta, però
0: després hi havia algunes sèries que també deien això i bueno, ja es notava la mà de Netflix, sí. No? En teoria la pel·lícula Peaky Blinders no, la producció no és de Netflix, en teoria, que jo sàpiga. I mira,
1: teòricament.
0: Però ja vam veure, no, el que va passar, sí. Però igualment jo crec que és molt interessant tant el format com la duració i tant, a part també, que van dir que aquesta sèrie de One Piece nova tindria o zero relleno o quasi res.
1: Que volen anar més a pinyon.
0: Clar, que això és la que la gent es queixava moltíssim, no? De sí. Com hi va haver una sèrie de 1000 episodis, no? On ja no sé quants que són relleno.
1: Sí.
0: Fins i tot els més fans ho diuen. Que potser ja de 1000 capítols potser tens 100 que, bueno, que tampoc és que importin massa, no?
1: Sí.
0: Per la sèrie. Llavors jo crec que és una bona manera també de treure el nou públic i de gent que potser com nosaltres no és que no volem veure la sèrie, sinó que no podem abarcar aquesta quantitat, no, de temps i capítols. Bueno, veurem què tal. El pòster que ha sortit, l'animació es veu molt bonica,
1: sí.
0: O sigui que veurem com ho fan això a la sèrie de One Piece. I ara anem a parlar d'una sorpresa que, vamos, a mi personalment m'ha pillat, que no m'esperava gens ni mica, i és que The Bear aquesta setmana ha tornat per sorpresa, però és que a part s'ha anunciat que s'acaba, Núria.
1: Doncs sí, aquest dimarts es va anunciar per sorpresa que The Bear tornaria per un episodi especial. Després de gairebé un any de l'estrena de la quarta temporada, FX ha llançat un episodi prequela protagonitzat per Richie i en Michael en un dia de feina a Gary, Indiana. També aquesta setmana hem pogut conèixer la data d'estrena de l'última temporada de la sèrie. La cinquena i última entrega s'emetrà a Hulu el 25 de juny, estrenant els 8 episodis de cop.
0: I com sempre, doncs aquí a Disney Plus, no? No sabem, sempre parlem de les dates d'Espanya,
1: sí.
0: No, de Bear, perquè les tres primeres temporades no van arribar al mateix temps que als Estats Units, però la quarta ja ho va fer, o sigui que
1: esperem que,
0: bueno,
1: sí, que compleixin.
0: Que segueixin el que vam fer amb l'última, no, d'entrega.
1: Sí.
0: Sobretot, a l'anunci potser ens ha pillat, bueno, així de sorpresa, no, perquè al final de Bear tampoc és una sèrie que no es promociona massa mai quan surt. Ja té aquest tirón, ja se l'ha guanyat, però sí que és veritat que això de l'episodi especial ha sigut una cosa, bueno, aquí a l'eufòria, no? Que
1: sí, totalment.
0: Una cosa estranya, bueno, que jo agraeixo, eh? Encara no l'hem vist, la Núria, això, és un episodi d'una horeta, veurem què tal està, però està escrit pels mateixos actors, aquest episodi.
1: Doncs això fa molt bona pinta. Jo ets a dir que també el personatge del Michael no és aquesta figura que sempre apareix en tota la sèrie, que ha aparegut en alguns episodis, però crec que pot ser interessant un episodi que només són dos personatges, prequela, entendre millor els personatges, o sigui, una mica el que deies, no? Estil eufòria, no? De fer com aquesta pausa i abans de potser arribar a l'última temporada, que jo crec que és una cosa que s'agraeix, o sigui, que és molt guai això.
0: Sí, sí. Veurem si és una road movie, no? De Richie
1: sí.
0: I Michael, no? Perquè això sembla. I l'episodi estava dirigit pel creador de la sèrie, el Christopher Storer. I l'última temporada, que ja ho parlàvem, que els últims temps, no, de que potser The Bear ja encarava la recta final, més tenint en compte com va acabar la quarta temporada, l'últim episodi, no, les decisions de guió que es prenien.
1: Sí.
0: Llavors, bueno, jo celebro que s'acabi. O sigui, no en el plan, no, quiero que s'acabi ja.
1: No.
0: Al revés, que no s'allargui, perquè ja sabem que això, pues, a vegades perjudica. I a sèries tan bones com The Bear, que segurament, pues, és una de les millors sèries d'aquesta dècada o de les més exitoses, sens dubte, no?
1: Sí, vull dir, és una cosa que sempre parlem, que les sèries han de saber quan acabar, i jo penso que cinc temporades és una cosa que li va bastant bé a la sèrie. La tercera i la quarta han sigut com més relaxades, entre cometes, uh-huh. En comparació a les dues primeres, i a veure aquesta cinquena, quin serà el ritme i com acabarà aquesta història i quina és la conclusió, no?, que els hi donaran els personatges. Pot ser interessant.
0: Veure una temporada final que tindrà un altre cop 8 episodis, uh-huh. tornarà al format de la primera, sí. baixa de 2 episodis, o sigui, bueno... Veurem també els cameos, tot el que sempre comporta, no, de Bear i la bogeria a la cuina, no? Mm. Doncs ja comentarem aquesta entrega de Bear, si no ja la temporada que ve, perquè sempre surten a finals de juny i no... O yeah. si no, volvemos per un episodi especial de Bear, no? Només, bueno, ho mereixeria, és l'última temporada, això sí. segur, no? Doncs passem ja als estrenes d'aquesta setmana, dos d'Amazon, eh? Bueno, que no, no sé més què fer Amazon. El primer d'ells es va estrenar ahir mateix, dimecres 6 de maig, com dic, a Amazon Prime Video, i és la segona temporada de Citadel. 68 anys abans de la caiguda de la ciutat d'aquest mateix nom, on l'Agència Mundial d'Espionatge Independent, encarregada de vetllar per la seguretat de tots, va ser destruïda per agents de Manticore, un poderós sindicat que manipula el món des de les ombres. Després de la caiguda de Citadel, els agents Mason Kane i Nadia Sin intenten escapar en vida, però perden tots els seus records. Des de llavors han estat ocults i construint noves vides amb noves identitats. Aquesta sèrie també va ser, no sé si la més cara o la segona més cara de la història d'Amazon, quan es va anunciar, per darrere, no, evidentment, de Senyor de los Anillos, que sempre és la número 1 en tot. Una sèrie que estaven involucrats els germans Russo, mm-hmm. com a productors, no, els directors de les pel·lícules de Vengadores, i el Richard Madden com a protagonista, i la Priyanka Chopra, yo creo que bien dicho. Una sèrie que no ha triomfat massa. Mm. Jo pensava que l'anava a cancel·lar després de la primera temporada, yeah. perquè amb el bombo que li van donar, no sé què. Però bueno, aquí està aquesta segona entrega, que, com diem, es va estrenar ahir mateix a Amazon.
2: Solo necesitáis saber esto. Una red de espionaje me secuestró y asesinó a casi todas las personas que me importan. Cosa que me cabreó mucho. ¡Abre!
3: You should be careful. Do you catch my drift? Because what I really want to know is can you catch these bits?
2: Ya no sé quién es una amenaza y quién ya no.
4: Te has dejado uno.
2: Ah, no fastidies, tú no.
4: Te has vuelto descuidado con la edad, Bernard.
2: Eres un idiota.
4: Voy a hacerte un gran favor. Colaboraré contigo.
2: ¿Cómo es posible? Paulo Braga perfeccionará una tecnología que se adueña de la mente de las personas y las convierte en asesinas.
4: ¿Como en El Mensajero del Miedo?
2: Sí, Hatch, como en El Mensajero del Miedo.
4: Es una pasada.
0: Sí, doncs aquesta sèrie que també veiem al Stanley Tucci, que el teníem ara al Diablo Viste de Prada, per sí. cert, no? A la seqüela, ja por el azar. Bueno. Pel·li que jo no he vist, Núria, per cert. La nova segona, ni la primera. Que cosa más grande.
1: Criminal,
0: no
1: haver vist esto. Molt criminal.
0: Criminal. Ja tants crims a la meva vida audiovisual. I Leslie Manville, també la tenim aquí, a l'actriu, que parlant de The Crown, pues, també està aquesta actriu. Mm-hmm. Bueno, no és una sèrie que nosaltres tinguem a la nostra llista, però bueno, bueno, ahí està, no?
1: Sí, a veure, és una mica... potser seria de padre, no? Una miqueta.
0: Però de 200 milions de dòlars,
1: de 200 milions de carita, seria de padre, però, però bueno.
0: Sèrie top de padre. Sí. Otro nivel.
1: Bueno, n'hi ha d'altres, eh? Un dia hauríem de fer un top de sèrie
0: sí,
1: de padre, no?
0: Sí, sí. De pel·lícules, per mi, la pel·lícula més de pare de l'any passat va ser Fórmula 1.
1: Vale, sí, sí, o sigui, totalment.
0: Però a mi em va agradar, eh? O sigui, jo, sí. jo lo digo, eh? Bueno, el conozco.
1: Sí, a mi no em va agradar massa i m'ho pare sí, o sigui
0: imagina't,
1: que ja...
0: Ho dice todo. Doncs aquesta segona temporada, com tinc de cita de la teniu a Amazon, i anem ara a la segona estrena. Interessant aquesta estrena, segurament el que més d'aquesta setmana, és El Senyor de les Mosques, que ens arriba avui mateix dijous a Movistar Plus. És la nova sèrie del creador d'Adolescència. Ojo, aquí Adolescència, una de les sèries que més ho va patar l'any passat, si no la que més. Mm-hmm. I aquesta nova sèrie explica la història d'un grup d'estudiants anglesos abandonats en una illa tropical sense adults després d'un accident d'avió. En un intent per mantenir la civilització, s'organitzen liderats pel carismàtic Ralph i l'intel·lectual Piggy. Però quan el rebel Jack comença a interessar-se per la caça i a competir pel líder, començarà a reclutar caçadors i allunyar altres nois del grup. És una nova adaptació, no, de la novel·la de William Golding, que ja va tenir una adaptació amb el Harrison Ford a finals dels 80, si no recordo malament. Però en aquest cas, pues, l'agafa el Jack Thorne, com dèiem, aquest guionista, no, que va fer Adolescència, donant-li un altre cop, segons he llegit, aquest toc, no, que tenia la minissèrie britànica. O sigui que, bueno, té crítiques boníssimes a aquesta sèrie. O sigui que veiem imatges i comentem què ens sembla.
5: The sky is darkening and the beast is close at hand.
6: And now we're trying to find out exactly where we are. What nonsense. Who's coming with me? When you think about the Littlans, can't care for themselves, Jack.
7: Who are you, anyway?
6: If you stand out of the way, he'd happily hurt the next thing. And the next thing's me.
7: I am a hunter. You're a failure!
6: We all have to kill the beast.
0: Doncs una sèrie que alguna gent ha dit que és una mezcla d'adolescència i Yellow Jackets, bueno, sí. Sí, es podria dir, no? I en el cas, per ser un dels protagonistes, és Lox Pratt, que serà Draco Malfoy a la sèrie de Harry

0: Que
1: això, per cert, he de dir que m'han recordat, això és parodiava Simpson, també, no? Recordo, si no malament, hi havia un episodi, sí, que anàvem amb el bus i acabàvem estrellant-se i estava en una illa. Sí, és que los Simpson han hecho todo.
0: Bueno, sí, clar,
1: és que... És una meravella. Molt bona pinta d'aquesta sèrie, i la veritat que, bueno, ja dic, les crítiques la posen també com dels millors estrenes d'aquest 2026, encara que el Regne Unit es va estrenar al febrer, aquí ha arribat ara al Movistar, però també veiem que la distribueix Netflix a molts països, als Estats Units, per exemple, no? Doncs, bueno, ja comentarem si la veiem o escuchamos a alguien, no?, que l'haya vist aquesta, El Senyor de les Mosques, però bona pinta. I anem a l'última estrena de la setmana, com parlàvem del segon, que és en aquest cas Amazon Prime Video, i que ens arriba el dimecres 13 de maig, i és l'última i tercera temporada de Good Omens, que se centra en l'estimat improbable duo format per aquests dos actors, no, el David Tennant i l'altre que se m'ha oblidat. Lo tenia a la punta de l'aigua.
0: Sí, el Mike Sheen.
1: Ahí está. Ay, madre mía. Aquest duo que tornen, no, per enfrontar-se a la seva aventura més èpica i personal fins al moment. La seva amistat es troba en un moment tens amb... ¿Esto cómo se pronuncia, Núria? Amb Lassif Raffel prenent moltes responsabilitats i en Crowley amb el cor trencat. Aquesta és la tercera entrega d'una sèrie que estava basada, no, en els llibres de Neil Gaiman, que ja sabem tot el que es va liar amb Neil Gaiman, aquesta polèmica, no, per tema d'abusos, no, era de dones que havien denunciat a l'escriptor, i moltes sèries, no, seves, entre altres com Sandman a Netflix, no, doncs, o es van cancel·lar o van tenir un final precipitat. I en aquest cas, jo no sé si serà així en aquesta sèrie, però bueno, almenys tindrà un final, que no totes les sèries, doncs, poden dir això.
2: Pues eso, te conozco desde hace mucho. Siempre he confiado en ti. Y tú en mí. Somos un equipo. No necesitamos al cielo ni el infierno. Tenemos que ser solo nosotros.
3: Oh, Crowley. Nada es para siempre.
4: Aziraphale.
5: Listo para empezar.
4: La siguiente fase del gran plan será el segundo advenimiento.
3: Así que he pensado tirar por algo más animoso. Como que viene la felicidad universal.
4: El fin de los tiempos.
3: Oh, no.
6: Algo va mal.
7: ¿Qué estás haciendo aquí? Tú sabes bien que aquí no puedes subir.
6: Las cosas están desapareciendo.
3: ¿Dónde está Jesús?
8: Tierra.
6: Lo han perdido.
8: Reina en la locura.
1: Doncs no sé, que compta amb bones crítiques també, almenys a la seva primera temporada, recordo que a la gent li va agradar bastant, però bueno, jo no he tenido el placer, Núria.
0: No, ni tampoc.
1: Doncs ho sentim molt, però no parlarem molt més d'aquesta sèrie, perquè és que ja és l'hora i hem de parlar d'Eufòria, i avui tenim temps,
0: sí,
1: jo crec, i si no, nos saltaremos coses més adelante, perquè aquesta sèrie ho mereix. Parlar d'una sèrie amb tanto jugo, no?, i tanta polèmica com la sèrie d'HBO Max, aquesta tercera entrega d'Eufòria.

0: Doncs amb una música de fons, que és la de l'artista Labyrinth, no? Que aquesta temporada no ha pogut estar, no?, en aquests nous episodis per baralles, que bueno, ja vam explicar, no?, a un programa fa poquet. I tenim a Hans Zimmer, però bueno, la gent es queixa molt, però a mi Hans Zimmer m'agrada igualment. Jo aquesta tercera temporada la defensaré, Núria. Comencem fort, jo ho dic.
1: Bueno.
0: A veure, no és perfecta ni molt menys, però bueno, ara no entramos en ello. Abans de tot això, pues, recordem una miqueta, no?, perquè hem parlat moltes vegades que han passat, pues, 4 anys i poc, no?, des de l'última entrega, i ja sabíem que aquesta sèrie, pues, tindria una mena de reformulació rebut en la seva trama, no?
1: Doncs sí, la tercera entrega d'Eufòria fa un salt temporal de 5 anys mostrant a la Rue i el seu grup d'amics com adults enfrontant-se a una vida molt diferent de la que van deixar a l'institut. La trama explora les conseqüències de les seves vides passades, ara amb problemes més madurs i foscos, tot mantenint l'estètica diferencial de Sam Levinson.
0: Que una altra cosa no, però això es pot dir que a nivell visual la sèrie, encara que hi ha gent també que es queixa d'això, aquesta temporada, però bueno, ara parlarem, però abans ja d'entrar ahí con el cuchillo en la boca i tot, anem a veure el tràiler de la sèrie.
2: ¿Has estado en México?
3: ¿Yo? ¿En México?
4: Trágatelas. Que aproveche.
3: ¿Es bonito?
2: Depende.
3: Al principio, tuvimos que decidir quiénes éramos y qué queríamos.
5: A la cadena le ha encantado tu guión.
3: ¿En serio? Lo que no sabíamos

0: Era lo lejos que estábamos dispuestos a llegar.
1: Tengo una reunión.
2: ¿Con quién?
0: ¿Casey?
2: Segundo asalto, nena.
3: Voy a contarte algo que igual te sienta mal. Me ha ayudado Maddy.
4: ¿Mi Maddy?
3: Era mi mejor amiga.
4: ¿Qué crees que pretende?
1: ¡Culo arriba!
0: Pero después de tantos años, ¿tu mujer sabe que haces esto?
4: Tus padres saben lo que haces.
0: Ahora soy yo tu sugar daddy. ¿Hemos ido demasiado lejos?
4: Antes era amigo de tu marido. Ahora voy a ser su puta peor pesadilla.
0: He hecho mucho daño y nunca me había parado a pensarlo. Sí, ja. Està clar que
5: doncs ja el mateix tràiler tenia molta cosa. Hi ha més trames de les que semblaven en un principi, en aquesta temporada d'Eufòria. Però jo sé que és complicat parlar així de primeres, Núria, però... Comienza tu relato.
6: Jo
5: sé que... A veure com ho encarem, això.
6: A veure, és una temporada diferent, però això ja ho sabíem d'entrada. Sí. Vull dir, només veient els tràilers, les fotografies, el que sigui, ja veus que és molt diferent al que ens presentava les dues primeres temporades. Que sigui diferent, per mi, la fa bona? Jo, personalment, crec que no. Que trobo a faltar moltes coses... del que per mi feien Eufòria. S'ha de dir que jo també ja a la segona temporada potser començava a notar certes coses que ja la feien més diferencial, però encara hi havia aquesta temàtica que per mi la unificava, que bàsicament doncs, era tot el tema de buscar les seves identitats, no? Una mica els jocs que poden haver-hi a l'institut, i ja en aquesta temporada tot això òbviament se'n va. Vull dir, hem passat, òbviament, a una altra època, són més adults i tenen, doncs, responsabilitats més adultes. Però per mi aquesta temporada no està sent lo interessant que podria ser. Més enllà de, potser, la trama de la Ru, que jo crec que potser és la més, per mi personalment, la més interessant, al final s'està ficant en un món, doncs, perillós. I sempre a Sam Levinson ja s'ha vist que afavoreix a Zendaya, no? I una mica perquè la història de la Rue és una mica basada en les seves experiències havent sigut drogadicta. Llavors es nota, no, que afavoreix el seu personatge. Però la resta de trames, en general, és com... Sento que estan bastant desmotivades, que no sé si realment tenen algun... camí concret, sobretot és això, el tema de la Cassie, el Nate i la Maddy. Sento que potser ja va donar suficient suc a la segona temporada i que ara tinc la sensació que no sé molt bé què és el que volen fer. Perquè sento que és això, que hi ha moltes temàtiques que potser acompanyaven els personatges de les primeres dues temporades que ja veig que no hi són realment. Jo tinc problemes això, en general, amb la trama, l'escriptura i tal, i que això, que hi ha molts personatges que es nota que no saben què fer. Sí que és això, que crec que té bons moments de temporada, i sobretot el que envolta el club de striptease, per exemple, que treballa la Ru, crec que és de les coses més interessants. El personatge aquest de la Priscila Delgado em va agradar moltíssim. Però és això, hi ha moltes trames que no, per mi no acaben de quadrar. I després, a nivell estilístic, també jo... O sigui, és a dir, es veu molt bé, òbviament, la mano que han metido cinematogràficament, o sigui, es veu superbonica, es nota que està gravat en pel·lícula, vull dir, totes aquestes coses estan. Però jo trobo molt a faltar la gran habilitat tècnica i d'edició que hi havia a Eufòria, sobretot això, les dues primeres temporades, inclús la segona, hi havia muntatges i seqüències que eren brutals. I aquí sento que hi ha aquests trossos com que la Ru fa com de narradora i tal, però no hi ha com aquest joc de càmera o d'intentar fer com un muntatge interessant i tal. És com, per mi se'm queda bastant a mitges. I la banda sonora és una altra cosa que... O sigui, jo amo a Hans Zimmer con toda mi vida, ¿vale? Però és que per mi no em quadra gens amb l'estil de sèrie que és i el que ens volien presentar al principi. O sigui, entenc que, òbviament, la música ha de canviar, però no té aquest sentiment d'aportació que potser sí que tenia la música de Labyrinth, que al final és que era una part superclau i només sortint de veure l'episodi ja te'n recordaves de la música i tal. I aquí és una cosa que no em passa. Vull dir, sentint-ho molt, perquè això, Hans Zimmer és un compositor increïble, però aquí no sé si quadrava com en aquest projecte, personalment. Però bueno, ja està.
5: Jo, no, hi ha moltes coses a comentar, però el de Labyrinth, començant pel final, tema de música, sí que és veritat que Labyrinth era un artista que a la sèrie ajudava molt al tema de que la seva música també era part de la història.
6: Sí.
5: O sigui, les lletres i tot, pues, estava tot, encaixava perfectament, no? Mm. Pues, mítica primera, última escena de la primera temporada, no? Per exemple, no? Sí. Que era un videoclip en si mateix, però que encaixava, no? Dins la sèrie.
6: Mm.
5: Jo crec que o sigui, hauria sigut millor Labyrinth, òbviament, però jo crec que Hans Zimmer, a mi personalment, musicalment, amb el canvi que ha fet la sèrie, que podríem dir, és la mateixa sèrie, però és una altra, per mi sí que encaixa, o sigui, musicalment. Amb el que estem veient a la tercera, clar. Una altra cosa és que això sigui l'eufòria que era abans. Jo crec que, en certa manera, o sigui, evidentment, en moltes maneres no ho és, però una altra certa, per mi sí. O sigui, a mi Eufòria és una sèrie que, per mi, és com veure les desgràcies d'aquesta gent. Per mi, d'això va la sèrie, sí. Bàsicament. I jo ho estic veient ara a la vida adulta. Canviem d'escenari, institut, a vida adulta i ja està. O sigui, aquest és el canvi. Potser la gent... Jo ho entenc, que la sèrie, evidentment, tampoc mentirem, la sèrie estava ambientada a un institut i segurament anava a acabar un institut originalment, però amb el que ha passat pues, no ha sigut així, no? Però, bueno, pots comparar que la sèrie no va de l'institut, va d'ells i ja està, no? Al final tampoc és una cosa difícil d'acceptar veient les circumstàncies, no?
6: Mm-hmm.
5: Sí que és veritat que jo... És una sèrie que, ara diré les coses que menys m'agraden, però he de destacar que per mi és una sèrie única perquè no crec que hi hagi cap sèrie com Eufòria. Això ja és una cosa, sí. Per mi, és positiva. O sigui, de la sèrie, perquè en un món on ja tenim tantes sèries que és el mitjà que reina ara mateix i hi ha mucho de lo mismo, no? Pues al final Eufòria jo crec que s'agraeix bastant. HBO en general, però Eufòria sobretot. I evidentment el que dius del tema visual. Jo, home, comences el primer episodi i els primers minuts, aquesta seqüència a Mèxic o ja al sud dels Estats Units, o sigui, em sembla... Que, és que sèries... pocos dedos hay, no? I poques sèries ja que tinguin aquesta qualitat, no? Que es veu a Eufòria. Després, sí que és veritat que hi ha moltes crítiques que apunten al que deies tu del guió de... Potser que no sap què explica o no me cuenta nada, no? O sigui, estic dins però no m'explica res. Bueno, després aquí sí que t'explica aquestes desgràcies d'aquesta gent. No. Una altra cosa és que penses que temàticament no t'està explicant res o que no hi ha grans temes o grans coses aquí a explicar. Home, però la trama, tenim una trama, no és que no estigui passant res tampoc, no?
6: No, vull dir,
5: això sí que està en movimiento, no?
6: Sí.
5: Després sí que és veritat que la trama potser aquesta que podrem criticar més és el tema de Cassie, no? De Sydney Sweeney. Però també t'he de dir una cosa. A qui li sorprèn aquesta trama a Eufòria o sigui, i amb Sam Levinson? O sigui, sí. Que a la gent li sorprengui això i hagi gent, hòstia, és que, mare mia, vaya trama aquí. Però a veure, el primer episodi d'Eufòria... Teníem ja no sé quantos nudes i no sé quant. Vull dir, això és coherent amb la sèrie. L'altra cosa és que la trama estigui millor o pitjor portada, no?
6: Sí. O sigui, la Cassie, vull dir, a més té sentit pel personatge com a tal. Vull dir, era una noia que sempre havia vist, no?, que el seu cos era com l'única cosa que podia donar als nois. Pues té sentit que al final s'acabi crucificant fins a aquest punt. Però és això, per mi, és més que res, potser és això, que tinc la sensació que les trames potser no saben molt bé cap a on van o si... realment tenen una exploració de personatge interessant, que jo crec que o sigui, la primera temporada per mi és això el que ho va fer millor, perquè crec que tots els personatges tenien un objectiu i un punt interessant. La segona, crec que la majoria encara, però potser alguns ja que és com que començava potser a tirar massa com d'aquest dramatisme fàcil potser, i aquí per mi és com que ja s'ha vist encara més, que sento que no hi ha com potser aquesta... realment construcció de personatge com de veure realment què és el que volen cadascun o els seus objectius o que vegis com la seva construcció cap a un final de temporada. O sigui, estem a meitat de temporada i tampoc no estic entenent molt bé quina és la funcionalitat d'alguns dels personatges, però bueno, no sé, sobretot hi ha personatges que, o sigui, m'està decepcionant molt també el paper de la Jules, o sigui, és mínim. I era, o sigui, una de les protagonistes de la sèrie i un dels pilars de la sèrie al final.
5: També sempre s'ha parlat del tema de l'actriu i temes que no tenen a veure amb la sèrie en si, però que potser havien afectat el personatge.
6: Sí.
5: I potser ho estem veient d'alguna manera també, no? A nivell d'importància, no?
6: Sí, al final, o sigui, no està tenint gens d'importància i, per exemple, aquest quart episodi ha passat una cosa que dic, a veure, vull dir, saps que és una mica de, bueno...
5: I l'Exi també, que l'Exi...
6: L'Exi també, és
5: mínim protagonisme.
6: I se suposava, en plan, vull dir, l'anterior temporada havia tingut molt més protagonisme, havíem vist l'obra de teatre, vull dir, i de cop és com... Bueno,
5: tampoc és que hagi sempre de tenir la mateixa presència en escena, no? Però potser aquest canvi, no? A més, una trama d'ella molt meta, no? El cinema i tal, que podria estar bastant interessant, no?
6: Sí.
5: El personatge de Sharon Stone era, no? L'actriu també que sortia, és com, bueno, es podria aprofitar, potser, a veure els episodis que queden, però de moment potser no s'ha aprofitat gaire, no?
6: Sí.
5: A part, el tema d'aquest del quadre, que havia molt últim episodi, és com, bueno...
6: Yeah.
5: També, bueno, té aquest humor, que Eufòria sempre ha tingut com un humor estrany, no sé si satíric o com dir-ho, no? I amb aquest mix d'aquest humor, amb el dramatisme més pur, futur, no? Perquè sí. tema, amb el tema de les drogues i Ru, coses pues, molt fortes, no? I sí que és veritat que potser l'episodi que a mi ha agradat molt l'episodi podria haver sigut, potser per mi és de notable o de notable i baix, però podria haver sigut un 10, hauria sigut el del casament, no? El de la boda, de la Cassie i el Nate, no? Que també sento, per cert, que el Jacob Elordi és un actor que no sé si està massa dins la sèrie. O sigui, el veig com que està una mica apagat.
6: Sí, o sigui...
5: La seva actuació, eh? O sigui, no malament, però com que...
6: Bueno, saps què passa?
5: Està por ahí por estar.
6: També el personatge del Nate el veig com molt canviat, és molt estrany, en plan, perquè, clar, o sigui, passem de que era una persona molt detestable, violenta, agressiva,
5: sí.
6: i que jugava malament, igual que feia el seu pare, i de cop ha passat a ser com... Incluso parece como bueno, no? En plan de dir, tipo...
5: Un poco tonto, no? També,
6: sí,
5: fins i tot.
6: Inclús, és com molt estrany, perquè és com el noto bueno, molt diferent.
5: Potser també és el que... Perquè una cosa és la personalitat a l'adolescència o a l'institut, i després et trobes amb que a la vida real o a la vida adulta ets així, és com ets el Nate, no? No ho veig tampoc incoherent, però sí que veig l'actor una mica fora de lloc, per dir-ho així. O sigui, en comparació amb Zendaya, per exemple, que està molt bé, no? I les altres igual, no? Sí que és veritat que en aquest episodi també falta això, que jo crec que quan Euphoria pues, fa aquest mix no, d'aquests muntatges, d'aquest humor, d'aquest artisteu que té la sèrie, no? I aquest dramatisme, pues, sí que aquí fa un mix molt guai. Jo crec que una mica desaprofitat, jo crec, en aquest cas, no? Per exemple, tenim l'humor, que sí que està molt bé, de la mare de la Cassie, per exemple, no? Que dius que encaixa perfectament, que és Euphoria totalment, no? Però després tenim aquest punt, aquesta trama del triangle, de la... que potser dius, pues, no dona per més, no? Però sí que podria haver-se donat alguna situació més interessant del que hem vist en aquest capítol, més enllà d'unes miradetes i ja està, no? Que sap a poca cosa. No?
6: Clar, a mi em fa cosa perquè penso que a la segona temporada encara es va portar bé la trama de la Maddie, la Cassie i tal, i sobretot jo crec que era interessant centrar-ho més en la seva amistat i com això acaba fent-se conseqüències, i a mi em fa cosa que ho segueixin, o sigui, espero que segueixin portant el tema de l'amistat, més enllà de que pugui haver-hi baralla amb el Nate, que jo crec que això ja no és un tema que estigui sobre la taula, però a veure cap a on arriba això, perquè no s'entenen molt bé de moment les intencionalitats de la Maddie, vull dir que no es veu molt bé cap a on vol anar. Llavors, això és a mi el que em fa una mica de cosa. Jo també és això, que trobo faltar potser una mica algun episodi així com, incluso com fuera de sèrie, no? En plan, com més potser endinsant-se el personatge, vull dir, és que l'anterior temporada teníem uns pedazo d'episodis, és a dir, hi havia episodis que eren més fluixets, però hi havia episodis que era com uau.
5: Sí, era una muntanya russa. Eufòria, jo sempre crec que ha sigut una muntanya russa, en general. Quan Eufòria està en el seu millor nivell, és inqüestionablement una de les millors sèries que hi ha al panorama, en general. Però clar, mai ha aconseguit, jo crec, tenir aquesta regularitat per dir ho és, sí, oficialment, no? Perquè ja ho vam parlar, els episodis especials que van sortir són espectaculars. L'episodi de caïda de Ru, no?, de segona, era brutal. L'episodi de l'obra de teatre, a part dels memes, però també era molt bo, no? Però clar, té aquest vine i baja, no?, i potser això pues, fa que l'Eufòria no estigui al top d'HBO, podríem dir, no?, de grans sèries, però tot i això, ser una sèrie que està per damunt de la majoria, per mi, eh? O sigui, de la gran majoria de producció del que tenim ja 700 sèries a la vegada, no? A això em refereixo. I després tenim aquest trama, que volíem comentar també per acabar, que és interessant, el tema del club de striptease que deies, que jo, potser és la més sorprenent, tracta temes molt més seriosos, no? I on tenim pues, aquesta aparició de Rosalía, no? Que parlen que no sabia si seria un cameo, no sé què, i al final ha sigut un personatge pues, secundari, no? Ja no invitada. Jo ho veig més com un secundari d'aquesta temporada, que m'ha sorprès perquè ho fa bastant bé, no? Sobretot l'últim episodi, que és el que té més protagonisme, i en una situació pues, bastant ahí dramàtica, no?, al final, i bueno, una trama que potser segurament sigui la millor d'aquests episodis.
6: Sí, o sigui, al final, de moment, és això, a mi és el que més m'està agradant, però és això que jo trobo a faltar, és això, aquesta profunditat més dels personatges, perquè sento que a les altres temporades hi havia més profunditat de la intencionalitat de què és el que vols explicar amb aquest personatge, i sobretot en l'últim episodi, amb el tema de l'obra de teatre, es veia moltíssim cap a on anava la construcció de la temporada. I aquí, de moment, és això, estem a meitat de temporada i de moment no s'ha vist res com molt destacable de cap a on vol anar la temporada, més enllà de que la Rus està metint de lío en lío, bueno, i les altres trames, que és com les subides un desastre i ja està.
5: Sí, però de moment sembla una sèrie de moments.
6: Sí,
5: temporada.
6: Sí, perquè és això, té alguns momentets, però no ha tingut com un episodi que diguis en plan, esto sí que és Euphoria, saps?
5: Jo reconec que, igual que jo estic dins, o sigui, El que passa és que els moments en particular, com separats en si, no, m'agraden. Potser el conjunt no és tan bo, però jo crec que és una sèrie que mai m'avorreix i se'm passen els capítols ràpid. O sigui, sempre estic bastant dins de la trama. Llavors, però sí que és veritat que si ho veus en el context global, veurem si la temporada ens explica alguna trama o alguna cosa que ens porti cap a un lloc interessant, perquè no, tampoc sabem si és l'última, perquè en teoria sí. Imaginem, no? Tal com ha passat tot, o si no, pues, si això tira cap endavant o què. Però bueno, ja veurem què passarà. Tornarem a parlar d'Eufòria, perquè és una sèrie que ja ho hem dit, que ens dona molt per parlar, a veure com acaba aquesta temporada. Jo, mira que m'està agradant potser més que la majoria, però no sé per què crec que al final...
6: Buah, és que tinc això dubtes. pot ser molt, molt fort. Però
5: tinc dubtes perquè jo crec que no continuarà la sèrie, però bueno, veurem què passa. I farem abans de la nostra top 10 una petita aturada, i evidentment Eufòria és una sèrie amb moltíssimes cançons, no? En aquest cas no són de Labyrinth, però bueno, tenim algun tema també interessant, no?, en aquesta temporada, Núria.
6: Doncs sí, la cançó és Sunset and Vine de Waylon Jennings, que apareix al primer capítol d'aquesta tercera temporada d'Eufòria.
5: Doncs escoltem aquesta petita cançó i tornem amb el nostre top 10.

0: Doncs comencem amb el nostre top 10, amb una sèrie que segurament veiem, la Núria, això encara no, però bueno, ahí està.
1: Al número 10 tenim Half Men a HBO Max.
0: Que es va estrenar fa un parell de setmanetes, porta 3 episodis, si no m'equivoco, aquesta nova sèrie que parlàvem, no, del Richard Gadd, del creador de Mi Reno de Peluche. Ja la veurem, de moment no tenim ni idea de com està la sèrie. Ara sí, passem al 9.
1: Al número 9 tenim Daredevil, Born Again, a Disney+.
0: Que es va acabar ahir mateix, la segona entrega de la sèrie de Marvel, que ha tingut una rebuda molt bona, o sigui, els ha encantat a tots els fans de la sèrie, i de fet l'episodi d'ahir és el millor valorat d'aquesta nova Daredevil, per dir-ho així, a Disney+, i lo confirmo, o sigui, està molt bé. La segona entrega, i tindrem una tercera, que ja està renovada, i jo crec que serà l'última també, veurem si no m'equivoco. Passem al 8.
1: Al número 8 tenim La Casa de los Espíritus a Prime Video.
0: Que parlàvem la setmana passada, que es va estrenar aquesta adaptació d'Isabel Allende, que la Núria has vist el primer?
1: Potser sí, era... vaig veure el primer capítol.
0: I t'ha agradat?
1: M'agrada bastant el primer capítol, o sigui, sense jo en recordar, o sigui, fa molt de temps que em vaig llegir el llibre,
0: però bueno, les vibres.
1: Però les vibres eren les mismes, o sigui que això ja és important. Estava molt bé la narració, no sé, en general em va agradar molt el primer episodi, molt bo.
0: Bueno, pues sí, sí. Recomanació, ja dèiem que el tràiler no pintava malament tampoc, sí que bueno, una nova adaptació de Prime Video, però en este caso que puede salir bien.
1: Sí.
0: Veurem. Passem al 7.
1: A número 7 tenim Hacks a HBO Max.
0: Que ja entra a la sèrie de la Jean Smart, que no sé per què, aquesta setmana no estava ni al top 10 d'HBO, però aquesta ha entrat, no sé si és perquè han estrenat dos episodis en vez d'un, no? Però bueno, sèrie que sempre recomano, molt bona, i que ja està encarant aquesta recta final de la seva última temporada. Veurem aquest any si es pot guanyar l'Emmy, perquè aquest any no tindrem d'estudio, que va guanyar l'any passat, però si tindrem un altre cop un duel de VR Hacks. O sigui, bueno, veurem què passa, però les dues són molt bones. Passem al 6.
1: En el 6 tenim Rooster, HBO Max.
0: La sèrie que parlem de l'Steve Carrell, que s'acaba aquest dilluns ja, si no m'equivoco, amb el desè episodi. Bueno, ha estat bé al final. No sé què m'ha agradat. Cada setmana potser m'ha agradat més. No sé si al nivell de Ted Lasso, que a mi en Ted Lasso em va passar la primera temporada, que no vaig començar molt dins jo de la sèrie. Potser ara si la veig un altre cop la primera m'agradaria més. Però bueno, no va ser el cas. Ah, això sí, veurem la quarta, que ja ho vam comentar, que s'estrena a l'agost. Passem al 5.
1: A número 5 tenim Maul, El senyor de les ombres, a Disney+.
0: Aquesta sèrie de Star Wars, que no hem parlat al programa, però com aquesta setmana va ser el dilluns, va ser el dia de Star Wars, no? El May the 4th, doncs és una sèrie que li ha donat promoció a Disney i ja estava la més vista. Bueno, després de The Mandalorian, que van llançar com un avançament de la pel·lícula, que jo no he vist, jo ja la veré en el cine quan salga. No crec que me pierda mucho.
1: No.
0: La veritat, però aquesta sèrie d'animació molt recomanada, eh? O sigui, pels fans de l'animació, sobretot, no? de Star Wars, m'ha sorprès bastant. O sigui, no esperava res. I molt bé, una de les millors sèries d'animació, jo crec, de Star Wars.
1: Molt bé.
0: Passem al 4.
1: A número 4 tenim Hombre en Llamas, de Netflix.
0: D'aquestes sèries que surten a Netflix, no? Que és la número 1 aquesta setmana, globalment, aquesta sèrie de... Crec que és l'actor aquest que... Este nombre que me gusta, Yahya Abdul-Mateen, segundo, sí, no? Que protagonista aquesta sèrie, que és la número 1 a Netflix, però igualment no té el poder que tenen les tres primeres. Número 3.
1: A número 3 tenim From, a HBO Max.
0: Una sèrie que la Núria s'ha començat.
1: Sí, fíjate tu.
0: Què està passant aquí? Bueno, jo també ho farem. L'any que ve, quan surti l'última, la cinquena i última, haremos un programa...
1: Programa especial.
0: Sí, sí, sí.
1: Pues sí.
0: I què? Com està?
1: Bueno, de moment és una mica... O sigui, típica sèrie així de misterio, tal, no sé què... Però bueno, tinc com molts interrogants i estic esperant a que la sèrie ho vagi resolent. He vist 3 capítols, llavors a veure si la sèrie lo va resolviendo, perquè si no, si haces demasiadas preguntas, si no la respondes...
0: Ja ho sabem, ja. Vale. La sèrie té més preguntes que minuts, té els episodis. Sí. Potser, no? Esas son las series que me gustan a mí. Passem al 2.
1: Al número 2 tenim The Boys, a Prime Video.
0: Que ja està, bueno, a punt d'acabar aquesta sèrie, d'aquí dues setmanetes l'últim episodi, ahir va sortir el 6è, bueno, ja les coses s'estan ponint molt tensa, però potser jo esperava una miqueta més. Li estava comentant a Núria abans de començar el programa, no? Aquesta meitat de temporada, sobretot, que va començar molt bé, però potser sembla més una temporada normal que no una última, no?
1: Sí, vull dir, de moment els episodis com que estan... com un poco desviándose un poquillo, ¿no? En plan, com lo que deia, potser que jo trobava falta d'eufòria, ¿no? En plan, que els episodis fossin així una mica random, pues aquí a The Boys ho estan fent. I clar, en una temporada final sempre pot ser un perill, això. Però bueno, clar, queden 2 capítols, s'estan posant les coses molt tenses, claro. Hay que acelerar.
0: Hem tingut temps, clar, una es pregunta, hem tingut temps per veure a un gos somiant...
1: Sí,
0: amb el cul del Patriota, o sigui, vull dir...
1: Però això era molt bo, eh? A mi em va fer molta gràcia.
0: Bueno, jo em vaig quedar a quadros, eh? Però bueno, ja d'aquí dues setmanes, programa de... Ja parlarem de The Boys. I el número 1, evidentment.
1: El número 1 és Eufòria, a HBO Max.
0: Com no podia ser d'altra manera, Encara que The Boys està ahí, eh? Ja està ahí, però bueno, Euphoria és que los adolescentes,
1: no? Sí.
0: Tiran mucho, y las drogas també, ja ho hem dit. I ara, com sempre, deixem el nostre top 10 i anem a acabar el programa amb l'actualitat al món de les xarxes socials.

0: Doncs seguim parlant també de la ciutat de Bois, però en aquest cas no de la, potser de la seva trama en si, sinó de com Donald Trump continua arruïnant al final de la sèrie, Núria.
1: Doncs sí, The Boys sempre ha fet ironia de la situació política dels Estats Units, però recentment sembla que la realitat supera la ficció. Trump va penjar una fotografia feta amb intel·ligència artificial on es retratava a ell mateix com a Déu, i el creador de The Boys, Eric Kripke, explicava que això els havia arruïnat la sorpresa de Homelander a massa lluny, proclamant-se com un Déu.
0: Bueno, de fet, veiem l'actor que fa de Leche Materna, que m'encanta el nom en espanyol.
1: Sí.
0: Que ell és, no sé si de República Dominicana o de Centroamèrica, o sigui, llavors pues, és de parla hispana, i ve una entrevista on parlava de com just, és que estan flipant els mateixos actors, com al mateix episodi surt i a la mateixa setmana passa això,
1: sí.
0: Com que ells mateixos estan com flipant, no?
1: Yeah.
0: Per això que això es va gravar pues, fa més d'un any, i evidentment pues, ells no sabien que passaria coses d'aquestes, no?
1: És que, vull dir, Estats Units sempre tiene un as bajo la manga,
0: sí.
1: No? Per
0: sí,
1: dir-ho d'alguna
0: sí.
1: manera, perquè és que, no sé, és molt fort. I a més això que jo ara havent vist la sèrie, potser amb el context de dia d'avui, no? És a dir, la sèrie va començar...
0: El 2019. 2019.
1: Mm-hmm. Doncs havent tingut el context de moment de la candidatura del Trump, vull dir, hi havia coses que sortien de la temporada que és com, uau, en plan, esto,
0: sí.
1: bueno.
0: Sí, sí. Que... Evidentment... també Donald Trump s'injectaria el V1, no?
1: Sí, seria el dios supremo i sí, efectivament.
0: Com era la Iglesia Democràtica als Estats Units o algo així?
1: Sí.
0: Així.
1: Bueno,
0: una parida el que fan a la temporada de Boys, increïble, no?
1: Sí.
0: Per cert, que no som, jo vull comentar el personatge de Firecracker, de Dinamita, ojalà hagués tingut un episodi per ella sola i no només un trosset, perquè m'estava encantant.
1: Sí.
0: I l'actuació d'ella em sembla de les millors de la temporada.
1: Sí, sí, totalment.
0: Bueno, coses que me niega la vida, no?
1: Mm.
0: I anem a acabar el programa, potser no és un contingut seria fil del tot, però sí hem tingut a moltes estrelles de les nostres sèries favorites a la Met Gala, Núria.
1: Doncs sí, la Met Gala és un dels dies més importants per la indústria de la moda i moltes celebritats no s'ho volen perdre. Amb la temàtica Fashion is Art, entre els convidats seria fills més destacats de la passarel·la, van destacar en Conor Story i a Hudson Williams de Heated Rivalry, Ayo Edebiri, Daisy Edgar Jones, Hunter Schafer o cantants com Sabrina Carpenter, Charlie XCX, Bad Bunny o Madonna.
0: Jo he dit, algunos modelitos els he vist por ahí. Mm. I Hunter Schafer em va encantar.
1: Sí.
0: Amb aquest quadre, no?, de parada era.
1: Sí, anava guapíssimo.
0: Molt, molt guai, eh?
1: Sí.
0: Sempre, evidentment, com fan detallets, no?, amb el món de l'art i tot això.
1: Sí.
0: Pues, nos tienen ganados, no?
1: Jo és que valoro molt que a la Met Gala la gent se venga arriba, en plan, i facin coses realment. O sigui, a més, aquesta temàtica era com molt guai, o sigui, de fashion is art, i la gent que ho ha fet és com, és una temàtica superxula. Hi ha una influencer americana, la Emma Chamberlain, que per mi va fer dels millors, que era així com una en plan, com pintura en oli en un pastit, o sigui, era xulíssim. La Madonna també va fer referència a una obra d'art, vull dir que em sembla superguai que facin aquestes coses, i després, bueno, hay gente que se presenta i ja està.
0: Katy Perry també, per exemple,
1: sí.
0: Amb una màscara ja que era com esto que da punk aquí, no? Bueno, cadascú pues, té els seus gustos, no? Evidentment, però sí que és veritat que aquest mix, no?, amb la temàtica de l'art, home, està molt guai, la veritat,
1: sí,
0: està molt currat.
1: Trobem a faltar la Zendaya, eh? O sea, esta senyora tiene que volver, porque...
0: A una Met Gala va ser, per exemple, el mític vestit aquell de la Rihanna, que era una tortilla, no?
1: Sí,
0: una truita, no? Per
1: sí,
0: exemple.
1: Bueno, això era la Met
0: Gala. La Met Gala sempre nos da memes, no? Evidentment.
1: Sí.
0: Doncs, bueno, veurem si la Zendaya l'any que ve està por ahí. No sé, s'ha casat encara amb el Tom Holland?
1: Sí, ja estan casats.
0: Ja estan casats, no?
1: Sí.
0: No sé, havia gent que
1: deia
0: que era fake i tot, jo no sé. Doncs, bueno, fins aquí ha arribat amb la Met Gala aquest programa de sèrie. Esperem que hagueu dit tant com nosaltres d'aquesta nova hora plena de sèries. Núria, ens veurem la setmana que ve. Parlarem del nou capítol d'Eufòria, com sempre, i de The Boys. I per acomodar-nos, us deixem amb el tema Hypnotized de Notorious. ¿Esto es Big o B.E.G.?
1: Big, jo dic,
0: big,
1: no?
0: Jo digo big. Big.
1: Bueno, sí.
0: Jo què sé, que me vienen a lo mejor a pegar hostias aquí. La, gente, no? La cançó publicada al març de 1997 dins l'àlbum Life After Death apareix al segon episodi de la quarta temporada de The Boys, que The Boys també té molt bona música, i en aquesta vam fer una revista, una portada de revista que vam fer amb aquest tema, que era brutal, un rim que vam fotre, bueno, increïble. Amb Soldier Boy, que ja sabem que és el meravellós puto amo d'aquest món, no? És un personatge, bueno, estil de Boys, no? Ja ho sabem. Doncs això és tot. Moltes gràcies per acompanyar-nos i ens veiem la setmana que ve amb més sèries, estrenes i actualitat del món de les plataformes aquí a Ràdio Rú.

0: Ràdio Rubí, fes la teva.
1: Són les 10 del matí.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp.
1: La Unió Esportiva Rubí afronta la primera possibilitat d'assolir la permanència matemàtica a la Lliga Elite. Visita un clàssic com el Júpiter en jornada unificada. Serà dissabte a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí t'explicarà tot el que passi. T'esperem en 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
0: A peu de camp. Tots fem esport.
2: Cada diumenge de 9 a 10 del matí, Presència Cristiana, un programa compartit per l'Església Catòlica i l'Església Protestant del carrer Colom de la nostra ciutat. Un programa d'àmbit religiós preparat per a tots vosaltres amb pensaments, lectures bíbliques, comentaris, notícies, reflexions i música. Us hi esperem!
3: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Ràdio Rubí, sempre al teu costat.
1: Són les 11 del matí.

0: Benvinguts al nostre racó d'històries i contes.
1: Benvinguts a
2: la... L'Ara del Conte.
1: Hola, Aran.
2: Hola, Mercè. Hola, Lluís.
0: Hola, Aran. Portem una setmana més d'emoció, aventures, misteri i moltíssimes coses més.
1: I tant, exacte, Lluís. Perquè també obrirem de nou el nostre bagul de paraules perdudes que volen sortir per compartir-les amb tots els nens i nenes que ens escolteu.
0: I tampoc deixarem de banda la lectura perquè ens endinsarem a la nostra biblioteca per recomanar-vos un bon llibre de contes o bé de llegendes.
1: I per acabar l'hora del conte, Lluís, una bona música, oi?
0: Oh, com cada setmana, Mercè, evidentment. Com si no podem tancar el programa. Ai, vinga, l'hora del conte ja sabeu que la podeu escoltar a més de 30 emissores arreu de Catalunya i Andorra, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local.
1: Així doncs, apagueu els llums, escolteu la ràdio i deixeu-vos emportar per la màgia dels contes. De moment... Engeguem amb el primer conte d'avui. Obrim el gran llibre de contes per la pàgina 572. I sabeu què ens ha sortit?
0: Doncs mira, ens ha sortit El petó de la bona nit, un conte recollit a la pàgina web Racó de Contes i que nosaltres ho hem adaptat perquè ho escolteu vosaltres.
1: La Blau tenia 3 anys i uns ulls tan grans com la lluna plena. Li encantava fer cabanes amb mantes, pintar amb els dits i ballar descalça pel menjador. Però el que més li agradava de tot era el moment més especial del dia. Era fer teta per dormir.
0: Quan el cel es pintava de blau fosc i les estrelles sortien a jugar, la Blau s'arregolia als braços de la seva mare. La teta era com un refugi calentet, com una cançó sense paraules. Amb els ulls mig tancats, escoltava el cor de la seva mare i s'adormia amb un sospir molt, molt suau.
1: És un conte molt tendre, ple d'amor, Lluís. Comencem a explicar el conte?
0: Doncs sí, comencem perquè és molt maco.

0: La Blau tenia 3 anys i uns ulls tan grans com la lluna plena. Li encantava fer cabanes amb mantes, pintar amb els dits i ballar descalça pel menjador. Però el que més li agradava, el moment més especial del dia, era fer teta per dormir. Quan el cel es pintava de blau fosc i les estrelles sortien a jugar, la Blau s'arreulia als braços de la seva mare. La teta era com un refugi calentet, com una cançó sense paraules. Amb els ulls mig tancats, escoltava el cor de la mare i s'adormia amb un sospir molt suau. Un vespre, després del bany i del conte, la mama li va mirar amb tendresa i li va dir...
1: Blau, princesa meva, saps què? T'estàs fent gran i aviat aprendràs a dormir sense la teta. T'ajudaré pas a pas a trobar una nova manera de descansar.
0: Amb molta sorpresa, la Blau va aixecar el cap i li va dir a la seva mare...
2: Però com dormiré, mama, si no faig teta?
0: La mama li va fer una abraçada gegant i li va fer 3 petons. Un al front, un al nas i un altre al cor.
1: Ai, princeseta meva, dormiràs amb petons màgics, amb cançons suaus i amb un nou amic, el coixí dels somnis.
2: El coixí dels somnis?
0: Aquella nit, la mare li va portar un coixí molt tou, amb una funda blava plena d'estrelles. El va posar al seu costat i li va dir a cau d'orella...
1: Aquest coixí escolta tot el que tu li expliques abans de dormir. Si li parles, si li expliques què t'ha fet feliç o què t'ha fet enfadar, ell ho guarda tot i t'ajuda a descansar.
0: Aquella nit, la Blau no va fer teta, però la mare li va cantar una cançó de fil de llum. Li va explicar un conte d'una nena valenta que dormia sota la lluna i li va dir...
1: Bona nit, Blau estimadíssima. El meu amor hi serà sempre, aquí, ben a prop teu.
0: La Blau va tancar els ulls, abraçada al seu nou coixí. Al principi li va costar. El son no arribava tan ràpidament com abans, però a poc, amb els petons i les carícies, va sentir el cor tranquil i va caure en un sol dolç com la mel. Les primeres nits no van ser fàcils. De vegades, la Blau encara deia amb veu fluixeta...
2: Només una mica de teta.
1: Ara t'explico una història i et faig un petó que dura tota la nit.
0: I la Blau va anar descobrint que podia dormir d'una altra manera, sense teta, amb contes, abraçades i la seva nova màgia, el coixí dels somnis. Perquè fer-se gran no vol dir perdre amor, vol dir descobrir noves maneres d'estimar-se. I així s'acaba aquesta història. Però no el petó de bona nit. Aquest sempre viatja amb ella, cada cop que tanca els ulls.

0: I anem pel segon conte d'avui. I ens n'anem a Veneçuela.
1: Doncs sí, a Veneçuela, perquè Les cinc àguiles blanques és el títol d'aquest conte tradicional de Sud-amèrica. Un conte molt bonic, popular, que parla de la natura i la fauna d'aquest continent, del continent americà.
0: Cinc àguiles blanques volaven un dia pel blau del firmament. Cinc àguiles blanques enormes, els cossos de les quals produïen unes ombres errants sobre els turons i muntanyes. Les seves plomes brillaven a la llum del sol, semblaven làmines de plata.
1: Venien del nord o bé venien del sud? La tradició indígena només diu que les cinc àguiles blanques van venir del cel estrellat en una època molt i molt remota.
0: Escoltem Les cinc àguiles blanques, narrat pel nostre company Francesc Torres.

Cinc àguiles blanques volaven un dia pel blau del firmament. Cinc àguiles blanques enormes, els cossos de les quals produïen ombres errants sobre els turons i muntanyes. Les seves plomes brillaven a la llum del sol com làmines de plata. Venien del nord, venien del sud. La tradició indígena només diu que les cinc àguiles blanques van venir del cel estrellat en una època molt remota. Caribai, el geni dels boscos aromàtics i filla de l'ardent Zoé i de la pàl·lida Chia, imitava el cant dels ocells, corria lleugera sobre la gespa com l'aigua cristal·lina i jugava com el vent amb les flors i els arbres. Caribai va veure volar pel cel les enormes àguiles blanques i va voler adornar la seva cuirassa amb tan rar i esplèndid plomatge. Va córrer sense descans, perseguint les ombres errants que les aus dibuixaven en el sol. Va travessar les profundes valls, va pujar un i un altre turó. Per fi va arribar, fatigada, al cim solitari de les muntanyes dels Andes. Les àguiles blanques es van aixecar perpendicularment sobre aquella altura fins a perdre's en l'espai. No es van dibuixar més les seves ombres sobre la terra. Aleshores, Caribai va passar d'un cingle a un altre per les escarpades serres, espargint les seves llàgrimes. Va invocar Zoé, l'astre rei, però les àguiles s'havien perdut de vista i el sol s'enfonsava ja en el crepuscle. Estremida de fred, va girar els seus ulls a l'orient i va invocar Chia, la pàl·lida lluna. I a l'instant, el vent es va detenir per fer silenci. Les estrelles van brillar i un subtil resplendor en forma de semicercle es va dibuixar en l'horitzó. Caribai va trencar el silenci dels erms amb un crit d'admiració. La lluna havia aparegut i entorn d'ella hi volaven les cinc àguiles blanques, refulgents i fantàstiques. I mentre que les àguiles descendien majestuosament, l'Índia mitològica dels Andes va modular dolçament sobre les altures la seva selvàtica cançó. Les misterioses aus van volar per sobre de les crestes nues de la serralada i es van asseure per fi, cadascuna sobre un cingle, clavant les seves urpes en la roca viva. I es van quedar immòbils, silencioses, amb els caps tornats cap al nord i les gegantesques ales esteses en actitud de remuntar-se novament cap al firmament blau. Caribai va córrer cap a elles per arrencar-los les cobejades plomes, però un fred glacial va entumir les seves mans. Les àguiles estaven petrificades, convertides en cinc masses enormes de gel. Caribai va fer un crit d'espant i va fugir espaordida. La lluna es va enfosquir de sobte, l'huracà va colpejar els penyals nus amb un soroll sinistre i les àguiles blanques es van despertar. Es van enterrufar furioses i a mesura que van sacsejar les seves monstruoses ales, el sol es va cobrir de flocs de neu i la muntanya tota es va engalanar amb el plomatge blanc. Aquest és l'origen fabulós de les serres nevades de Mèrida. Les cinc àguiles blanques de la tradició indígena són els cinc elevats cingles sempre coberts de neu. Les grans i tempestuoses nevades són el furiós despertar de les àguiles i el xiulet del vent evoca el cant de Caribai.

0: Ja portem dos contes. Anem pel tercer, Mercè?
1: I tant, Lluís. I us explicarem un conte tradicional dels meravellosos germans Grimm que es titula El llop i les set cabretes.
0: La mare de les cabretes les avisa que no obrin a ningú mentre ella va a comprar. Això és el que teniu de fer tots, eh?
1: Exacte. Mm,
0: un bon consell. El llop truca a la porta i prova que l'obrin dient que és la mare, però les set cabretes li diuen que té la veu massa ronca per ser la seva mare.
1: Llavors, el llop pren ous per aclarir-la. Les cabretes li diuen la segona vegada que té les potes negres. Per tant, el llop se les enfarina molt abans de trucar per tercer cop. Llavors, les cabretes el creuen i l'obren.
0: Ai, ai, ai, i el llop què fa, Mercè?
1: Ai, Lluís, okay. Hauràs d'esperar que ho expliquem per tots els nens i nenes de l'hora del conte. Home, una mica de paciència.
0: Vale, vale, doncs
1: va.
0: Vinga, va,
1: no
0: perdem, no perdem més temps. Vinga, anem-hi, anem-hi.
2: Mama Cabra vivia en una bonica casa del camp, enmig del bosc. La caseta era blanca, amb finestres de color blau i el terra vermellós. Mama Cabra tenia set bufones cabretes, boniques i espavilades. Bele s'anomenava la més gran, que era negra com el carbó. Bolo era la segona, de pèl castrany i lluent. Boli era la tercera, una cabreta blanca amb potes negres. Billy, la quarta, tenia la pell tacada de blanc i marró, igual que la cinquena, Bali. Bala era rossa com el blat, però la més bufona de totes era Bulu, una cabreta negra amb una taca blanca al front. Abans de fer-les anar a l'escola, Mama Cabra les netejava i pentinava. Després mirava els cartipassos perquè no es deixessin res.
3: Filletes meves, sigueu aplicades i obeïu al mestre. Si voleu ser unes cabretes de profit i no us entretingueu pel camí ni aneu pel vessant de la muntanya, que bé sabeu qui viu el llop.
4: Sí, sí mama, no et preocupis,
2: deien les set alhora. Un dia, Mama Cabra necessitava anar a comprar algunes coses al mercat. Va reunir les seves filles i els va dir:
3: filles meves, us haig de deixar soles perquè em cal anar a comprar. Aneu amb molt de compte per si ve el llop. Si s'assabenta que esteu soles, no s'ho pensarà gens ni mica. Vindrà aquí i us devorarà.
2: Bele, la filla gran, va preguntar:
5: ai, mama, quina por. Però com sabrem que és el llop qui truca i que no hem d'obrir-li la porta?
3: És cert que el llop és molt espavilat i de vegades es disfressa, però el reconeixereu per la veu ronca i les potes negres.
2: Mama Cabra va sortir amb el seu cistell per anar a comprar, mentre les seves filles l'acomiadaven des de la finestra. Després d'haver tancat molt bé la porta, les set cabretes es posaren a jugar. Al cap d'una estona van trucar a la porta. Una veu ronca i forta cridà:
6: obriu de seguida, filles, que sóc la vostra mare.
2: Les cabretes es miraren espantades i aleshores Bele, com que era la més gran, va dir amb decisió:
5: no, no, no t'obrirem pas la porta. Et penses que som bledes? Tu no ets la nostra mare, tu ets el llop. La mama té la veu dolça com la mel i la teva és aspra i lletja.
2: El llop s'anà sense contestar, tot penserós. Havia de trobar una bona estratagema per ensarronar les set cabretes. Aleshores, decidí anar a ca l'apotecari i li va dir:
6: estic molt refredat i li agrairia que em donés alguna cosa per aclarir la veu.
0: Miri, li donaré uns caramels de mel i llimona que l'aniran molt bé.
2: N'hi va vendre un quart de quilo. El llop se'ls empassà en un tres i no res i es dirigí corrents a casa de les petites. La boca se li feia aigua. Va trucar a la porta i va dir amb veu dolça:
7: obriu, filletes meves, sóc la vostra mareta i estic molt cansada.
2: Les cabretes, aquest cop, es van quedar sense saber què fer. era veritat o no, es preguntaven. Però Bele recordà els consells de la seva mare i va cridar:
5: «Mostra'ns la poteta, mama, i així estarem ben segures».
2: El llop, aleshores, ficà la pota pel forat de la porta.
5: «No t'obrirem, malvat, que ets el llop i no la mare. Ella té les potetes blanques i la teva és negra».
2: El llop, enfurismat, se n'anà cap a la fleca.
6: «Ai, amic flequer, mentre fregia bunyols m'ha caigut una gota d'oli a les potes de davant i m'he cremat. No et pots imaginar el mal que em fa. Diuen que posar-se una mica de farina sobre la cremada és un bon remei».
2: El flequer, compadit, li va posar un bon grapat

0: cartes ja no dubtaren que es tractava de la seva mare. Quin sobressalt! Pobretes, quan van veure que qui entrava era el llop! Plenes de terror, una es ficà al de sota de la taula, l'altra dins del forn, que, per cert, estava apagat. Bulu, la més petita, es ficà dins la caixa del rellotge de cucut. Però tot va ser debades. L'espavilat llop regirà de cap a peus la casa i se les empassà una darrere l'altra. Només Bulu es salvà. El ferotge llop va menjar tant que va sentir son. S'estirà per dormir sobre l'herba enmig del bosc, sota l'ombra agradable dels arbres. I, de fet, als pocs minuts roncava plàcidament. Mentrestant, mama cabra tornava a casa portant regals a les seves filles. Quina espantosa sorpresa s'endugué! La porta oberta de bat a bat, tots els mobles per terra, les portes dels armaris esberlades, les robes regirades i la vaixella esmicolada. Plena d'angoixa, començà a cridar les seves filletes. Ningú no contestava. Com podien contestar si eren a la panxa del llop? Bulu va reconèixer la veu de la mare i va dir:
1: Mama, mama, sóc aquí. Quina por he passat?
0: Mama cabra va treure Bulu del seu amagatall i després la bufona cabreta li va explicar el que havia passat. Com va plorar la pobra mama cabra. Però mama cabra era valenta i va pensar que calia castigar el malvat llop. Sortí cap al bosc acompanyada de Bulu, a l'encalç del criminal. No tardaren gaire a descobrir-lo adormit encara, sota els arbres. Mama cabra es disposava a enfonsar-li les banyes a la panxa quan va veure que alguna cosa es movia en el ventre del llop.
2: Mira, Bulu, les teves germanetes encara són vives dins la panxa del llop. Ves corrents a casa i porta'm un ganivet de cuina.
0: Quan Bulu va portar-li el ganivet, mama cabra, amb molta cura, va anar tallant la pell de la panxa del llop. Quina alegria! Totes les seves filles anaren sortint de la panxa del fastigós animal. Estaven fresques com una rosa i contentes de tornar a veure la seva mare.
2: Aneu al riu i porteu les pedres més grosses que trobeu. En necessito almenys 6, perquè el llop, en desvetllar-se, no trobi la panxa buida.
0: Les cabretes van portar les pedres i les donaven a mama cabra, que les anava posant a la panxa del llop. Després li va cosir el ventre amb molt de compte. Quan mama cabra va concloure la seva operació, el llop va començar a fer badalls.
3: Quina set que tinc!
0: Va dir estirant les potes. Va anar al riu i estirar el coll per beure. Però el pes de les pedres l'arrossegà i el va fer caure de cap a l'aigua. I tot i que sabia nedar, el pes de les pedres l'enfonsava un cop i altre dins el riu, de tal manera que no en sortí mai més.
4: Tornem a les nostres paraules oblidades i em va encuriosir una conversa entre dues persones grans en un bar de poble. Parlaven de les tasques que feien quan treballaven a l'hort i a la vinya, deien un senyor. Una de les tasques que m'agradava fer a les tomaqueres era esbrullar. Amb això aconseguia que els tomàquets que sortien a la planta es feien més grans. I, saps, Lluís, això em va recordar que quan jo era petita i anava a la vinya amb el meu pare, l'ajudava a escavallar.
5: Ah, esclar.
4: És a dir, que trèiem els pàmpols i els rebrots, que també es deien cavalls.
5: Esbrullar, escavallar. Avui hem anat directament a les vinyes i els horts, o sigui, al món rural. Doncs és molt interessant. En tots dos casos es tracta de treure de la planta, sigui una tomaquera, un cep o el que sigui, la part que no és necessària per tal que la planta creixi molt més maca, més gran i més neta. Realment és important escoltar amb atenció les persones grans. És molt maco,
4: sí,
5: això.
4: I tant.
5: Molt interessant. Segur que d'ells podem aprendre molt, Mercè.
4: Tens tota la raó, Lluís. Quantes més coses sabem, més atents estem en tot el nostre entorn. Per tant, continuem setmana rere setmana amb les paraules perdudes o oblidades.
5: Exacte, Mercè. Ja tenim una altra paraula per incorporar-la

0: dia a dia. Què et sembla si ara ens anem a la nostra biblioteca i busquem un llibre per recomanar a tots els nens i nenes que ens escolten?
1: Doncs perfecte, anem a la biblioteca de l'Hora del Conte.

0: Ja hem arribat, ja hi som a la biblioteca. Encara sento aquella bonica sensació de la Diada de Sant Jordi. I és que, per a mi, és un dia únic. M'encanta. Però bé, ara ens toca recomanar un conte, i aquest que porto avui, justament el vaig descobrir en una de les parades d'un poblet meravellós com és Calonge. És la primera booktown de Catalunya. Podríem dir que és un poble dedicat als llibres. Té uns 11.000 habitants i ja té, Lluís, 7 llibreries.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, i la cosa va en augment. Per cert, el conte que recomano és Els records del mussol. Per resumir-lo en una frase, et diria que hi ha records que no es desen al cap, sinó al cor de qui ens estima. I ara, ens diràs alguna cosa més, oi, Lluís?
2: I tant, mira, és una història amb molta llum i profundament tendra sobre la memòria, la identitat i la força dels vincles. Aquest conte ens parla del pas del temps, de la cura mútua i de com les persones que ens envolten poden conservar els nostres records quan nosaltres no podem. El mussol sempre va tenir cura dels altres. El savi conseller, l'amic pacient, el que trobava les paraules justes fins que un dia va començar a oblidar. Quan els seus records comencen a fallar, els seus amics fan quelcom extraordinari en lloc de deixar que es perdin les històries compartides. Les comencen a escriure.
0: Sí. És un llibre delicat i necessari que convida a conversar sobre l'oblit, l'empatia i l'amor que perdura. Per tot això, recomanem aquest conte, Els records del mussol, de Patrícia Casasola, amb unes magnífiques il·lustracions de la Sara Sánchez i editat per Triqueta Verde i recomanat per a nens i nenes a partir de 3 anys. Ara que ens ho estàvem passant d'allò més bé. Ai, hem de marxar. I és que explicant contes amb tots els amics de l'hora del conte, el temps ens passa molt ràpid.
2: Doncs sí. Sí que és veritat, massa ràpid. Però no ens podem quedar tot el dia aquí. Mira, saps què farem, Mercè? Acomiadarem a tots els nens i nenes amb la música dels Pot Petit i la cançó Bruixes i Bruixots.
0: Doncs vinga, marxem, però, ep, tornarem la propera setmana, carregats de nous contes, i us diem adéu amb un molt bon desig. Que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més rebonic.

0: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
1: I aquí, preparades una setmana més per entrenar la nostra creativitat, com sempre, amb la nostra creativa de capçalera, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
2: Hola, Cristina, com estàs?
1: Doncs molt bé, i avui ens crec que em faràs pujar els colors.
2: No, a tu no. No, jo no crec que tu no en deus tenir pas, vergonya.
1: Jo sempre dic que la vergonya la vaig deixar a l'incubadora on hi vaig estar 21 dies. Vull dir que se
2: ja
1: m'ho pensava.
2: Tota. Ja m'ho pensava que anava per aquí la cosa.
1: Creativitat amb vergonya i, com sempre, primerament volem saber què t'ha inspirat a tu per fer aquest programa.
2: Doncs sí, mira, a mi sí que em pugen els colors, perquè jo sí que en tinc de vergonya, eh? Doncs tot va venir d'una conversa on parlàvem de si teníem vergonya o no i de com ens afecta. I clar, tot i així, doncs, amb gent que ens pensaven que no tenia vergonya, resulta que sí. I parlant com afecta tant de petits, com d'adolescents, com de grans, no? I es va generar un gran debat i vam dir, això, n'hem de fer un programa.
1: Home, tots tenim una petita part vergonyosa, més petita o més
2: sí,
1: gran, eh?
2: Sí, però depèn de la situació, depèn amb qui,
1: sempre
2: no?
1: Hi ha coses que ens fan
2: sempre
1: vergonya.
2: Sempre hi ha alguna cosa. Però mira, una cosa de mainada, perquè clar, hi ha les diferents etapes que dèiem. Mm-hmm. Doncs quan ets petitó, o sigui, fins als 3 anys, 4, posa-li, no tenen vergonya, no han tingut vergonya fins que no hem arribat als 3 anys. Som menys lliures i ànimes lliures, i llavors fem, i ballem, i cantem, i riem, i ens atrevim a mil coses, fins que ens comencen a dir allò que sempre dic amb els patrons. Això es fa així, no et passis a la ratlla, cap aquí, cap allà. I algú ja et fa sentir potser una situació de ridícul, o alguna coseta així, i ja hi som, apareix la vergonya.
1: I ja t'amagues darrere les cames de la mama, no?
2: Això.
1: Perquè ja, realment, segurament amb el confort, no? Però sobretot sí, no, amb el típic, jo què sé, company de feina del pare que ens trobem, et saluda i tu te'l mires en plan desconegut, no?
2: Sí.
1: I allò, ara no contesto, no? Vergonya, por, clar, aquí, que
2: clar,
1: es poden vincular
2: sí,
1: dues
2: exacte,
1: coses amb l'exemple que
2: sí,
1: he posat,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, sí, és que ja a vegades és vergonya, a vegades és por. Però bé, la vergonya també sol aparèixer una mica en el moment en què algú te ridiculitza i allà sí que hi agafes aquella vergonya de dir, ups, no m'exposo perquè sé que tens aquest record, no?, d'aquell moment, que no té per què tornar a passar, però ja ho tenim.
1: No sé en què està pensant la Roser, però li estan pujant els colorets de
2: bé,
1: les galtes.
2: Bé, és que tinc calor, eh? És que tinc calor.
1: Ja veiem que les vermellors de cara poden ser per moltes coses.
2: Sí, sort que no ens veuen, la gent. Doncs mira, i llavors això és l'etapa de petits. Però l'etapa d'adolescent, aquí sí que tenim un problema.
1: Tot
2: Houston,
1: fa vergonya.
2: Tot fa vergonya. La vergonya, també el que dèiem, es converteix en inseguretat, en por. Ja són moltes coses que això ja és més difícil de portar. I l'etapa de ja més grans, jo crec que la vergonya ja cada cop va desapareixent una mica i arriba un punt, jo he parlat amb gent gran
1: sí,
2: en aquell, a l'etapa daurada, no?, que em diuen i és com dir, mira nena, a mi ja m'és igual tot,
1: sí,
2: saps?
1: Sí. Jo estic aquí, penso fer el que vulgui dir el que vulgui, no?
2: Sí.
1: Que pensin el que vulguin.
2: Vull dir que la vergonya també té aquestes etapes, hi ha
1: sí,
2: moments doncs, que ho patim molt i hi ha moments que dius, ja, mira, tu, jo...
1: I això... per això és molt important l'autoestima, l'autoconfiança, treballar-ho, no? També, sobretot, des de les
2: sí,
1: escoles, des dels instituts,
2: sí,
1: tot aquest component de gestió emocional, doncs està bé que rebin eines, també, perquè
2: sí,
1: és una etapa complicada i ens pot crear traumes de per tota la vida, que després són tots carn de
2: sí,
1: psicòlegs.
2: Sí, sí, justament en aquest grup que parlàvem, doncs una persona és el que deia que ha deixat de fer moltes coses a la seva vida i ha deixat doncs, de parlar potser amb una persona que en aquell moment li interessava o sigui, s'ha estimat més marxar que passar la vergonya de fer aquesta acció, no? Home, doncs això és com...
1: Però sempre t'arrepenteixes al final del que no has fet. Del que has fet, ja no.
2: Ja.
1: Del que no has fet, sí.
2: Aquí està el tema. Doncs bé, parlarem de la vergonya... Bueno, i també parlarem de la por escènica, que no és ben bé el mateix. No, la vergonya i la por escènica són... O sigui, no és el mateix, però va lligat. Són com dues germanes
1: sí,
2: que van juntes de la mà, però cadascuna va a la seva
1: aquesta
2: manera.
1: Aquesta vergonya portada a l'extrem màxim, no?
2: Sí, sí, sí. Llavors, parlarem de les dues coses... I però primer te vull explicar la meva vergonya i la meva por escènica.
1: Què li fa vergonya i què li fa por escènica a la Roser?
2: Doncs començaré per la por escènica. Perquè, de fet, és que te volia explicar que jo vaig començar a fer ràdio, que no sé si t'ho he explicat algun cop.
1: A veure.
2: Justament perquè jo tenia por escènica. En el moment en què m'ha passat en realitat en diverses situacions així com molt importants per mi,
1: sí.
2: Tant en recollides de premi com al final de les desfilades de moda, que allò que tens que sortir, no? Que la gent t'agafen els models i has de sortir, i era com que per mi era un trauma, no volia sortir arrossegant, tenia
1: que
2: sortir.
1: No, el que fan entre bambalines, no?
2: I va haver un premi també que em van dir que farien una gran festa i que hi haurien més de 500 persones i que vindria la premsa.
1: Vas dormir aquella setmana?
2: No, ho vaig passar fatal. Tan malament que vaig estar 2 dies plorant. I fins que vaig parlar amb una amiga que em va saber parlar... O sigui, em va dir el que necessitava escoltar en aquell moment.
1: I, la bona amiga, doncs, aquesta.
2: Una bona amiga, sí. I va ser quan em va fer veure que tenia que disfrutar-ho, que no tenia per què plorar perquè m'estaven donant un premi, que tenia que disfrutar-ho. I bé, vaig fer-li com una mica de gir.
1: El clic, no?
2: El clic aquest, i realment doncs sí que el vaig disfrutar. I el poc després, parlant també amb una bona amiga, em va dir, t'aniria bé fer ràdio.
1: Ah,
2: perquè,
1: i aquí estem, eh?
2: Com que no et veuen, doncs és una manera d'anar-te deixant anar... I això, i va ser una mica doncs, els motius també que vaig començar a fer ràdio, va ser això perquè també va coincidir amb el temps que em van oferir per fer formacions i el fet d'exposar-te a davant de persones i explicar, parlar de creativitat o del tema que estàvem tractant, doncs també era com molt delicat, amb vergonya i amb por escènica.
1: Jo he anat a un taller seu i la vergonya ja l'ha deixat a casa,
2: ja
1: l'has deixat enrere. Quina
2: ja
1: gran feina que ha fet la ràdio, doncs, eh?
2: Sí.
1: Home,
2: sí,
1: aquí,
2: sí.
1: Visca la ràdio.
2: Sí, que mira, t'ho volia explicar perquè era com que aquest tema el tenia, dic, mira, això ho hem d'explicar perquè si hi ha gent que s'hi troba, doncs que sàpiga que hi ha reptes, hi ha coses que s'han de fer, però clar...
1: Per travessar aquesta por, eh?
2: Ah, això mateix.
1: És travessar-la.
2: I tot això té que veure amb la creativitat, que és el que estem parlant cada setmana, que
1: totalment.
2: És tenir una ment àgil i una ment preparada, doncs, pel que vingui.
1: I flexible. Hem de ser més
2: I flexibles.
1: Flexible.
2: I per això entrenem el bròquil cada setmana. I d'aquesta manera, doncs mira, va ser, que gràcies a això ens estem aquí. I ara era com que... Em va venir també, o sigui, ara faré com una barreja de temes.
1: A veure, vinga.
2: És que, com aquell encreuament de pensaments, parlant també amb aquesta gent, van començar a sortir les paraules aquestes de tu pots, no? Si ho somies, doncs ho pots fer, i tot això, no? Com el de travessar els...
1: You can dream it, you can do it, no?
2: Doncs mira, no sempre és així, és que vols que et digui, saps? Mr. Wonderful ha fet molt de mal, també, perquè no sempre és així. A vegades sí, però no sempre així. Per tant, ens hem d'entrenar la nostra ment i hem de fer el que sentim i com ho sentim per superar doncs, aquestes coses i aquestes vergonyetes i tot això que tenim. I què passa quan tenim vergonya? Doncs que te queda la boca seca, et suen les mans...
1: Els colors que dèiem...
2: El cor s'accelera... No? T'acosta aguantar la mirada...
1: Tremolós...
2: Tremolós... I te pones colorada.
1: Sí, muy colorada. Sí? Sobretot quan em mires.
2: Això.

0: Doncs vinga, ja tenim tots els colors amunt, Roser.
1: Ja està, ara ja està, ja ho tenim fet. Saps on ve la paraula vergonya?
0: D'on?
1: Doncs mira, prové del llatí que es diu la paraula verecundia.
0: Mm.
1: I significa modèstia, pudor o respecte.
0: Doncs vinga, totes vinculades amb la vergonya, no?
1: Ja ho tenim tot, ja tenim la verecundia. Doncs bé, a veure, el que hem de fer és tractar d'evitar... O sigui, no cal evitar la vergonya.
0: Mm.
1: Però el que podem fer és convertir-la en moviment.
0: A veure, i com ho farem, això? És la pregunta que s'està fent tothom.
1: Clar, doncs, bueno, per això hem de tenir la ment ben entrenada, no?
0: Sí.
1: Doncs, el que hem d'aconseguir, doncs, és això, fer que no ens mani, no? Que la vergonya no pugui davant del que nosaltres volem fer, no?
0: És una mica allò de el dolor és inevitable, el patiment és opcional?
1: Sí.
0: No?
1: Sí.
0: La vergonya és inevitable, portar-lo a por escènica o un extrem que t'impedeixi
1: sí.
0: fer alguna o alguna cosa, no?
1: Ja, sí.
0: També depèn de tu, qui. Hem de tenir eines, no?
1: Per poder sortir d'aquí. Hem de tenir eines, però sí, és com allò que diguis, mira, el problema no el pots solucionar, doncs, però com tu portes aquest problema, doncs te canvia la vida, no? Te canvia una cosa, te canvia l'altra. Doncs la vergonya no neix quan estem sols. La vergonya neix quan imaginem la mirada dels altres, o sigui, quan ja estem exposats.
0: Què diran? Què pensaran?
1: Clar, aquests ronrons que sempre estan aquí i que al final, per què serveixen aquests ronrons,
0: no? Són els que pensa en l'àvia que parlaves abans, no?
1: Sí.
0: I digues... Ei, no importa.
1: Fora.
0: No importa.
1: I tot això ens porta a parlar de la gent que es dedica a les arts escèniques, que aquests en saben molt. I tu també en saps molt d'això.
0: Doncs
1: clar,
0: vinga,
1: perquè la Cristina fa teatre, la Cristina fa moltes coses, i segur que has de tenir algun truc, alguna coseta que fas abans de sortir a escena.
0: Jo faig les tres respiracions profundes, que crec que deu ser una eina que fa servir absolutament tothom. Però sí, la de deixar anar el cos i una mica d'empoderament davant del mirall, també.
1: Sí.
0: I ja no et veus a tu, sinó que veus el personatge, ja hi connectes, ho respires, i per molt que el cor surti accelerat, però ja està. Quan hi sintonitzes, després ja tot brilla i tot flueix.
1: Que bé, però això no te surt a la primera. Això és perquè ja portes molt d'entrenament i ja saps com fer-t'ho, que això és el que diem setmana darrere setmana. Que, clar, les coses no es fan amb un xasquidó.
0: No.
1: Ho has d'anar fent. Doncs, saps que parlar en públic és una de les situacions que més nervis provoca a la població en general?
0: Sí.
1: És de les primeres
0: Home,
1: pors, eh?
0: Els anys de ràdio, ja et dic, jo amb un micròfon pel carrer semblava que anés amb una metralladora, de veritat. Perquè sí, com si anés amb un revòlver, vull dir, la mateixa sensació, aquesta vergonya profunda, un micròfon,
1: però,
0: i ja no et dic a una càmera, eh?
1: Però a més, sí, exacte, però a més, més por que, per exemple, exàmens o segurament a proves físiques, eh? Vull dir que està demostrat, en general, que és així, eh? I clar, el que hem de fer doncs, és buscar maneres. Llavors, molta gent que es dedica a l'actuació
0: sí.
1: no tenia pensament de dedicar-se a l'actuació i diríem que han après com a teràpia, els hi ha servit com a teràpia.
0: Ho han fet servir d'eina per no, poder
1: Això.
0: Fer aquestes formacions que deies
1: I...
0: tu o ficar-te davant de tot un equip directiu
1: sí.
0: a parlar, no?
1: I la veritat és que he anat veient doncs, experiències de bastant gent coneguda i t'aniré explicant i començarem per la Barbara Streisand,
0: Vinga.
1: La cantant i actriu, que durant un concert que per ella era molt i molt important, mentre estava cantant es va oblidar de la cançó, de la lletra.
0: Ah!
1: I es va quedar...
0: Oh, quina ràbia!
1: Sí, davant de milers i milers de persones es va quedar en blanc. I ho va passar tan malament, va passar tanta vergonya, no se'n va saber sortir prou bé, i allò la va marcar que va estar anys que no es va atrevir a sortir davant de la gent. Mica en mica ho va anar superant i ja, i lògicament, segueix cantant i ho ha segut. Però no ho sabem, aquestes
0: Home,
1: coses,
0: però
1: eh?
0: Els cantants tenen el recurs de tirar el micròfon endavant, no? I ara canteu vosaltres, que igualment se la saben totes.
1: Bé, suposo que en aquest moment encara potser...
0: Es va col·lapsar.
1: Clar,
0: o anava amb micròfon d'un altre tipus.
1: Sí, vés a saber, o potser a vegades també es pot barrejar temes personals que et passin i no
0: sí,
1: reacciones.
0: Mare de Déu,
1: I no
0: clar.
1: Reacciones com no, allò que dius, ai, podies haver fet, sí, ja, clar, però quan ets tu davant, al final fas el que fas, eh? Tu te'n recordes del Príncipe de Bel-Air?
0: Oh, sí, en Will Smith. Sí, molt fan, jo era
1: que
0: molt
1: fan. Que era xula. Doncs aquí tenim els dos casos. Tenim en Will Smith, que era el descarat.
0: Sí.
1: El que no tenia vergonya.
0: Sí.
1: De vergonya, res a res. I en canvi teníem en Carton,
0: sí.
1: que aquest sí que era el tímid, no? Era el més ben posat, era el més estricte i molt tímid. Però què li passava en Carton?
0: Què li passava?
1: Que hi havia una cançó que li feia perdre tota la vergonya, però tota. Sonava aquella cançó i es tornava boig. I si poses la cançó, segur que molta gent el recordarà l'escena.
0: A veure, anem a recordar aquell Príncipe de Bel-Air, però l'escena d'en Carton.
1: D'en Carton, com ballava.

0: Quin temacle de Tom Jones, és not unusual, i en aquest cas sí que estàvem aquí ja ballant com en Carton nosaltres aquí sí. A l'estudi. Doncs ai, quins records que em fas portar sempre, m'encanta.
1: Doncs aquesta era la fórmula per en Carton per no tenir vergonya.
0: I s'empoderava el que et deia jo.
1: Doncs mira, una altra actriu, la Emma Stone. Doncs la Emma quan era petita patia molta ansietat i molts atacs de pànic. I ella mateixa ho ha explicat en diverses entrevistes, que el teatre, gràcies al teatre, doncs va saber com canalitzar la por.
0: És que és meravellós, el teatre és superterapèutic, eh?
1: Sí, sí.
0: Treballes emocions, ets capaç de viure altres personatges que no ets tu, però sí que has de posar la teva essència perquè aquell personatge sigui real. Vull dir que és terapèutic totalment. Jo ho recomano a tothom, fer teatre.
1: I segons te vagi explicant els casos a diferent gent, ja veuràs com anem a parar aquí, no? Doncs els pares de la Emma Stone la van apuntar a classes d'interpretació per veure si era com una via, i ella deia que posar-se en la pell d'un personatge, com el que estaves dient ara, doncs clar, li permetia expressar emocions que en la vida, en el seu dia a dia, no li sortien.
0: Clar.
1: Li costava molt. I el fet d'interpretar, doncs era com li donava una altra vida, no? Al final és això. Si tens emocions retingudes, és trobar la manera de com treure-ho. I mira, un altre actor, en Hugh Grant.
0: Sí.
1: Doncs en Hugh Grant explica que se sent molt més tranquil davant d'una càmera que en una festa.
0: Imagina't.
1: O sigui, ell té por...
0: És que, clar,
1: bueno, no és
0: ha
1: que tingui
0: xupat
1: por.
0: Càmera aquest home, eh?
1: Doncs és molt tímid, eh? Ell diu que és molt tímid i el fet d'anar a esdeveniments socials doncs, no li agrada. És com una obligació, o sigui, va, però no els gaudeix. I se sent molt més còmode, doncs això, interpretant, no? Estan davant d'un personatge. I una altra cosa semblant també li va passar a Harrison Ford, vull dir que t'estem parlant
0: de grans.
1: De llegendes,
0: sí,
1: no?
0: Sí, tant.
1: Doncs també explicava el mateix, que de petit, de jove, era molt i molt tímid i que, bueno, que no s'atrevia a parlar en públic. I va ser, doncs, quan es va apuntar a interpretació, que va ser com una mica obligat dintre de la seva formació acadèmica que estava fent en aquell moment, i es va donar compte que era la solució al problema que estava patint.
0: Que ho estava afrontant, no?
1: Sí, i el fet de fer personatges, doncs, hi passava el mateix que anem a estona. No s'alliberava i ja deia de tot, cridava, plorava, rivia...
0: És que, a part, és el millor. Si et toca un personatge amb aquella emoció que tu tens reprimida, el que t'ho explicaves,
1: sí.
0: Clar... Sí o sí, ja has de connectar i tant que facin a coses.
1: Clar, però és com... Podríem dir que és com un ball de màscares, és com un carnaval.
0: Sí.
1: Perquè quan tu et poses una disfressa que realment tapa la teva identitat, et deixes anar, no? I tu vas disfressat, que no se't reconeix gens, i és capaç de posar-te al mig d'una plaça i ballar, i saltar, i agafar una persona que no coneixes i fer-li fer una volta. Vull dir, clar... Com necessitem a vegades això, no? Tapar-nos per poder ser lliures.
0: I que divertit que és poder ser lliure, eh? Per tant,
1: sí.
0: treballeu-ho bé, que tots puguem ser lliures i uns mateixos.
1: I mira, i t'explico el cas de la Lady Gaga, la Lady Gaga també té un reportatge que explica que ella era una nena també molt i molt tímida, i ella també va fer això. Quan va començar, va crear un personatge. La Lady Gaga d'ara és molt diferent de la Lady Gaga de quan va començar. Va fer un personatge com molt extrem, i molt excèntric, no? Molt raro amb vestimenta, molt raro amb aparença, amb tot, perquè realment no es veiés enlloc què era ella com a persona. I d'aquesta manera, doncs, va fer això, va perdre la por escènica, va perdre la vergonya, i es va atrevir, doncs, a cantar davant de la gent i a fer-ho. I mica en mica, doncs, a base d'anar-ho fent, entrenament, tal i com diem, doncs, la Lady Gaga avui en dia... És la Lady Gaga que coneixem.
0: Ja veieu la vergonya, que si em patiu,
1: sí.
0: No us preocupeu, perquè tenim molts exemples de que com s'afronta, després prepara't, que et menges el món.
1: Sí, però espera't, que encara et diré una altra manera d'afrontar-ho, que va fer en Jim Carrey.
0: Oh.
1: En Jim Carrey ho va afrontar amb humor.
0: Amb humor.
1: Perquè l'humor també és un escut. És un escut que et poses per superar les inseguretats, no?
0: Totalment.
1: I llavors és com, fas broma de qualsevol cosa per no encarar-te amb allò.
0: A mi m'encanta la frase de... tota broma té un 50% de veritat.
1: Sí.
0: I és ben cert, perquè al final és sarcasme pur que li fiques gràcia darrere perquè no soni malament, no?
1: És veritat. Jo també ho he fet servir, això, eh?
0: Sí.
1: Sí. La veritat és que sí. Quan estava escrivint jo deia, doncs sí. I mira, i la Nicole Kidman, ja per anar fent una mica de recull de tot plegat, ella el que fa és que la vergonya, que també en té, i també n'ha patit, i cada cop menys, però també n'ha patit, la fa servir al seu favor.
0: Oh, és la més intel·ligent, doncs.
1: És la més intel·ligent. Llavors fa que l'energia que li provoca negativa, doncs, la gira i a l'hora d'interpretar és no perdre-la del tot, perquè és com aquell respecte que sempre has de tenir. Uh-huh. No? Perquè a vegades, quan perds tota la vergonya, és com te'n dona igual 100 que 50, no? O 50 que 100, no? I ella diu que hi ha el respecte aquest que no s'ha de perdre i sempre has d'estar nerviós davant de qualsevol actuació, encara que n'hagis fet 1000, com si fos a primera.
0: A mi sempre m'han dit, el dia que ja no et posis nerviós abans de sortir, deixa de fer teatre. Vol dir que ja no hi vibres. Per tant, sí que és important també mantenir sempre una mica aquest coquet.
1: Sí, sí. I allò que parlàvem dels rituals abans, que deies, doncs la respiració està clar que és el més efectiu, no? I el que gairebé tothom fa.
0: I la respiració de foc, que activa.
1: Com és aquesta? Ah, vale.
0: Sí, sí, amb el nas, que ho feia amb la boca, amb el nas, eh?
1: Ah, vale.
0: I tot això t'activa tot el cos.
1: I també tenir una frase com un mantra i repartir-te constantment aquesta frase, no? Això també ho fan molts esportistes.
0: Sí.
1: Abans de sortir,
0: som tots,
1: no?
0: Tots supersticiosos, eh?
1: Sí, sí, tens com aquell mantra, no? De dir, vinga, t'ho vas repetint, t'ho vas creient i vas fent. Exercici físic també, no?
0: Mm-hmm. Els saltets, el deixar anar...
1: L'escalfament vocal,
0: sí,
1: no?
0: Diafragma.
1: Exacte, i és una manera de preparar el cos i reduir les tensions. I d'aquesta manera, doncs, vinga, va, pum, a la plaça.
0: A donar-ho tot.
1: Doncs mira, ràpidament, tenim dites, no?
0: A veure.
1: Ets un poca vergonya, tenir vergonya aliena, no? La vergüenza ajena, sí, que es diu també, no? Tenir més cara que esquena, aquí sí que ja s'ha perdut tot. I també hi ha una que diu, la vergonya quan es perd... Ja no es troba, Cristina.
0: Oh, doncs la deixem anar?
1: Ja la deixem anar.
0: Només
1: i ens anem
0: mica,
1: al consultor.
0: Només una mica per mantenir viva aquesta màgia.
1: La xispa. Anem al consultor. Bé.
0: Perquè no podem marxar mai sense que la Roser ens posi els deures, no? Podríem
1: sí,
0: dir.
1: Sí, fem una mica d'exercici. Avui ens ha quedat un programa bastant seriot, eh?
0: Home, jo m'he divertit molt, eh?
1: Sí, sí, però ho hem parlat així molt...
0: Sí, a vegades sí, fem coses diferents. Avui ha estat així més personal, no?
1: Sí.
0: M'ha agradat.
1: Sí.
0: Que sàpigues que m'ha agradat.
1: Està bé, tenim la varietat.
0: A vosaltres també ens ho poden dir per Instagram.
1: També que ens ho diguin.
0: A on?
1: Sí, sí. El Roser Martínez, creativitat.
0: Doncs vinga.
1: Que ens ho expliquin, a veure què tal.
0: Consultori creatiu. Què anem a fer?
1: A veure, una curiositat científica. El cervell no diferencia gaire entre el que imagina i el que viu. Mm-hmm. Què vol dir això? Que si visualitzem una presentació o un discurs, pot reduir la por. Per tant, treballem amb la ment i visualitzem el que anem a fer i d'aquesta manera doncs, viurem d'una manera més tranquil·la.
0: I no visualitzeu que fareu el ridícul
1: no.
0: I que us equivocareu o que caureu caminant, no, això
1: fora.
0: No. Aquests pensaments quan apareguin els aparteu ràpid,
1: no
0: els bufeu,
1: no,
0: fora.
1: Positiu. I ara farem un exercici.
0: A veure, exercici.
1: Mira, i és una acció molt petita, però que pot marcar molt la diferència. I jo ja sé que això fa molta vergonya, però és que és molt interessant. I és, per exemple, anar caminant i encara que tinguis vergonya, mirar algú i somriure. I potser posaràs vermell o vermella, perquè, clar, és una cosa diferent, o potser l'altra persona a veure com s'ho pren. Però si vas practicant el somriure, cada vegada somriuràs més fàcilment i aniràs perdent vergonya.
0: Ah, doncs vinga, ens empoderem amb somriures.
1: Amb somriures.
0: M'encanta.
1: I l'altre exercici també que vull dir, que tu l'has dit abans, que és el de parlar davant del mirall.
0: Sí.
1: Aconseguir parlar un minut de tu a tu, davant el mirall, que costa molt, i aguantar la mirada, eh?
0: Mm, i dir t'estimo.
1: També.
0: A tu mateix.
1: Costa molt, eh?
0: Ah, és que estem tots, ja et dic jo, que som tots carn de psicòleg.
1: Sí, sí, hi ha molts patrons que hem de...
0: Però bons consells per treballar, davant del mirall, parlem-nos amb respecte, amb carinyo.
1: Somriure.
0: Clar que sí, sempre.
1: Sí.
0: Molt bé, Roser, doncs...
1: I la vergonya fora, mira, el que puguem.
0: Sí, tu en tens o no? Ja les tens
1: no,
0: tremendament superada,
1: no? No, jo sí, jo
0: soc
1: com la Nicole Kidman, jo encara en guardo. Cada cop menys, però en guardo, sí.
0: Em vols dir, ara aquí, amb el mini temps que ens queda, què és el que més vergonya et fa? Què és allò que dius, ai, això és que no ho suporto quan em passa?
1: Bé, no és que no ho suporti, però a mi em fa molta vergonya quan em donen un protagonisme inesperat.
0: D'acord.
1: Em posa com, de cop i volta, que no m'ho espero i veig que se'n parla de mi i no sé com reaccionar. I llavors em vinc vermella i jo, ups...
0: Ara això jo no ho tenia controlat,
1: clar,
0: eh?
1: Que s'agraeix i agrada, però és una situació que que em costa gestionar. Encara a dia d'avui em costa gestionar. Sí, sí.
0: Bé, bé, tots estem treballant-nos dia a dia, sí. Però estàs aquí fent ràdio, sí. Fent formacions. Per tant, sí. La vergonya una mica molt l'has deixat
1: fora.
0: Enrere. Eh?
1: Doncs animem a la gent a que faci coses i petites accions per anar superant aquests temes.
0: Doncs ja ho sabeu, somrieu, que és molt important. Això,
1: vinga, va, somrient, Cristina, a veure.
0: Ens hi veiem, oi, la setmana que ve, ens hi veiem sempre. Tu i jo, somriure.
1: Sempre estem somrient.
0: Mare de Déu, mira, mira quines arrugues de riure que tinc jo.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat. Rubí Sau amb Robert Fernández.
1: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts una vegada més a l'únic programa radiofònic destinat íntegrament a promoure tota l'escena musical rubinenca. Això torna a ser...
0: Rubí Sound, un programa dissenyat per gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
1: Com ens agrada engrandir la família del Rubí Sound, donar la benvinguda a nous artistes rubinencs és un dels privilegis que gaudim sovint. De seguida coneixereu a una nova integrant de l'escena musical rubinenca. De moment, us puc avançar que és una artista, una cantant, una compositora barcelonina que s'ha consolidat com una de les veus emergents més destacades de l'escena indie-pop nacional. Sí, sí, els més fidels al programa la coneixen segurament prou bé, perquè la seva música i els seus vídeos han protagonitzat diferents moments del programa. Però avui la descobrireu en profunditat. Com no, també, no us preocupeu, també us donarem recomanacions per gaudir de la música rubinenca en viu i en directe a espais com el de la CGT, els Jardins de l'Ateneu de Rubí o la magnífica formació del Teatre Casino de Rubí ompliran de música i músics la Rubí City. No us ho podeu perdre. Escolteu, qui diu que no hi ha música a Rubí? Doncs que s'ho faci mirar o bé que escolti l'autèntic i genuí...
0: Rubí Sound.

Morrison continua la seva singladura musical i ara arriba el moment d'escoltar i de saber, què podem fer, on podem escoltar bona música en viu i en directe a Rubí. I un dels espais més habituals de la Rubí City, sense cap mena de dubtes, és l'Associació L'Aurora, el seu espai sociocultural que tothom el coneix, evidentment, com anar directament a la CGT. Doncs clar, a la plaça del Segle XX, número 4-6, al mig, al ben mig de Rubí, trobem aquest espai mític amb una programació magnífica, de la qual destaquem, per exemple, que demà, a partir de les 21 hores, tindrem l'actuació tribut a David Bowie de The Spiders from Mars. Recordeu, tribut a David Bowie amb aquesta formació que demà a partir de les 21 hores farà les delícies de tots aquells que els agradi el rotllo de David Bowie i tots els seus grans hits de sempre i per sempre. Una banda tribut que serà protagonista. I saltem, si voleu, directament cap al cap de setmana del 22, 23 i 24 de maig. Aquests tres dies, doncs, tindrem tres actuacions, tres esdeveniments prou importants a l'espai sociocultural de l'Aurora. Formaran part del Primavera Espai Festival 2026. El 22 de maig tindrem a Liberband actuant en aquest espai de l'Aurora. I el dia 23, atenció, la final de l'Aurora Music 2026, d'aquest concurs que ja fa setmanes que protagonitza diferents dijous de l'espai sociocultural de l'Aurora. Serà el dia 23 de maig, final de l'Aurora Music 2026. I el 24 de maig, una Jan Friends Session molt i molt particular, a més d'un dinar de sòcies i socis de l'espai sociocultural de l'Aurora, doncs que faran pinya i gaudiran d'aquest dia tan particular, tota la gent que s'hi suma, que són moltíssims i que formen part d'aquest espai de l'Aurora, espai sociocultural de l'Aurora, Primavera Espai Festival. Bé, doncs hem tingut aquesta referència de l'Aurora i ara deixarem que la música jazz sigui la protagonista, perquè hi ha un senyor que coneixem molt bé aquí a Ràdio Rubí, perquè ja fa molts anys, em sembla que són 17 o 18 temporades, ja no me'n recordo quantes, perquè són moltíssimes, que doncs porta la música jazz per bandera i ens ajuda a gaudir d'un gènere molt i molt particular. De qui estem parlant? Doncs estem parlant del senyor Enrique Heredia, que serà protagonista. Però abans de que l'Enrique Heredia ho sigui com a protagonista únic, mira, punxarem alguna foto d'Enrique Heredia perquè el veieu, perquè segur que molts de vosaltres l'escolteu en sintonia de Ràdio Rubí. Doncs si el voleu veure a tocar la bateria, els que esteu connectats a radiorubí.cat, l'esteu veient ara mateix amb aquestes dues fotos que estem combinant. És un crac de la bateria, és un baterista que bàsicament sempre ha tocat música jazz i que ens deixa grans moments en viu i en directe. Doncs l'Enrique Heredia, a part d'això, forma part de l'entitat Jazz en Rubí i des d'allà fa moltes temporades doncs vehiculen el cicle de jazz i ho fan generalment per festa major. Per festa major fan les jornades, però durant la programació normal, la temporada habitual, actuen a l'espai de l'Ateneu. I ho fan al Pati Petit, allà aquell pati tan cucu, tan mono, tan especial de l'Ateneu, doncs hi trobareu les actuacions del 14è cicle de jazz. I atenció, perquè el proper 17 de maig, el proper diumenge 17 de maig a les 12:30, l'hora del Vermutillo, tindreu l'actuació de Jazz Clar, que diuen que és jazz en la nostra llengua. Són, doncs, lletres originals del repertori clàssic del jazz nord-americà, fent-les plenament accessibles al públic perquè en puguin gaudir amb més intensitat. Tot això adaptat al català i en català. La seva proposta combina estàndards del swing i bebop amb lletres en català plenes de vida i emoció. En aquesta formació que porta per nom Jazz Clar hi trobarem a l'Adela Vilà, l'Adela Vilà a la veu, el Carles Pineda al saxo alt, el Xavi Algans al piano, el Xavi Castillo al contrabaix i el Pau Bombardó a la bateria. Un gran baterista, un baterista veterà, dels bons, que vam conèixer, per cert, en el darrer festival Rubí Sound el passat dia 29 de novembre a l'espai de la 14-13, fent aquella actuació als exteriors de la 14-13 a ritme de swing bebop i dels Lindy Hoppers, que van deixar un dels moments importants doncs, d'aquell festival al migdia. Doncs l'Enrique Heredia, com us deia, no només és protagonista pel fet de que vehicula i que fa la programació d'aquestes actuacions a l'espai de l'Ateneu, sinó que també és protagonista perquè, atenció, el proper dia 29
Sí, 29 de maig a les 20 hores actuarà Enric Heredia Trio amb el featuring de Benet Palet, d'un gran trompetista que, en companyia de Curro Gálvez a contrabaix, de Michel Faber al piano i de, com no, d'Enric Heredia a la bateria, doncs faran doncs, aquesta selecció musical i faran les delícies dels seguidors de la música jazz. Serà a la sala La Càmera i amb el preu de 10 euros. Ja sabeu que és aquesta sala més petita, més cuca, més intimitat, més pensada per acústics i actuacions de més petit format que hi ha doncs, a l'espai del casino. Del casino, del Teatre Casino de Rubí, un teatre que ja sabeu que està reformat i que llueix d'una forma especial i que té una gran programació. Per exemple, demà mateix, dia 9 de maig, hi ha una actuació d'aquest senyor.

0: és la música del Manu Guix. Manu Guix and the Veterans actuarà al Casino de Rubí, eh? Si no m'equivoco, les entrades ja estan esgotades. O, no sé, potser, mira, no hi confio gaire de vegades amb el locutor, que s'emociona. Doneu una ullenta o una ullada, feu un passeig pel cubin.cat, aquesta web que és la que s'encarrega de vehicular doncs, les actuacions al Teatre Municipal La Sala i també ara les del Casino, que potser resta alguna entrada per gaudir de Manu Guix and the Veterans, que inicia una nova gira per presentar el seu nou disc que porta per nom Galàxies i ho farà acompanyat de la seva banda de sempre, els Veterans de Veterans, coneguda també per ser una formació resident del programa Col·lapse de TV3. I està ben clara la seva vinculació amb TV3, la seva vinculació amb d'altres programes mítics de la televisió doncs, musical, com per exemple Operación Triunfo. Diuen que en aquest espectacle, Galàxies, doncs, presenta un espectacle fresc i emocionant on Manu Guix desplegarà tota la seva energia i sensibilitat damunt de l'escenari combinant les noves cançons d'aquest disc amb els temes més emblemàtics de la seva trajectòria en solitari. Una producció que vol ser un viatge musical intens carregat de moment únics que farà vibrar tots els seguidors de sempre com els nous oients. Un concert imprescindible per gaudir del millor Manu Guix en el moment, al seu moment més inspirador. Això és el que promocionen des del web de l'Ajuntament de Rubí presentant aquesta actuació de Manu Guix and the Veterans. Galàxies! Galàxies on hi trobem temes com aquest que ara mateix sona. Astres. Galàxies és un EP de 6 temes, tots ells que tenen una motivació, tenen una vinculació, com a mínim, en filosofia o en el nom, que té que veure amb el món de les galàxies, dels planetes, dels astres, i en aquest cas, sonant amb aquest tema Astres i amb aquest videoclip que esteu veient des de radiorubí.cat, on el senyor Manu Guix deixa tota la seva màgia musical i també alguns detalls simpàtics. Per recordar-vos que té nou treball amb temes com aquest Astres i que demà arribarà a Rubí. I també al mateix espai, aquesta és una mega macro recomanació, eh? Al mateix espai tindrem la possibilitat de gaudir d'una dona que serà la protagonista del proper Rubí Sound. Sí, la propera setmana. Esteu escoltant i esteu veient el videoclip, nou videoclip de l'Alba Luz. Ja sabeu que l'Alba Luz és cantant, compositora, poeta, actriu i doncs, que és una dona que mostra la seva sensibilitat i força en un nou projecte atrevit per la seva valentia, on, a més, doncs, les seves lletres confessen parts particulars, personals de la seva vida, i ho fa tot això influenciat pel folclore ibèric i llatinoamericà i el rock de cançó d'autora. Presentarà En la raíz. 11 cançons que exploren sonoritats i paisatges diferents amb la vulnerabilitat, la nostàlgia i la resiliència com a fil conductor. I ho farà amb col·laboracions com la de Carmen Aiciar o Raquel Lua.
1: Dices que es fácil quererme, yo me siento como un laberinto.
0: És ben fàcil estimar-la. Una bellíssima persona, una espectacular artista que l'han vist créixer aquí a Ràdio Rubí i al Rubí Sound en diferents moments de la seva trajectòria en diferents bandes i que ara en solitari pot vehicular tot el seu univers particular i fer-ho d'una forma molt i molt especial. En la raïf, recordeu, el divendres 22 de maig a l'espai del Teatre del Casino. Encara teniu entrades disponibles per gaudir d'aquesta actuació a partir de les 20 hores. No us ho podeu perdre. Alba Luz presentant En la raïf. I tampoc us podeu perdre l'actuació que tindrà en viu en directe aquí al Rubí Sound la propera setmana i com vindrà a presentar el nou treball i acabar de convèncer els indecisos per gaudir de la seva actuació al Casino. Us deixo en companyia de l'Alba Luz i aquest tema, Déjame querer. Fins la propera! Feu tot el possible per promoure l'escena musical rubinenca. Aquí ho fem cada setmana al Rubi Sound

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Una dona compleix quarantena des d'aquest matí a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va seure prop de la dona que va morir per antivirus després del vol entre Johannesburg i Amsterdam.
2: El govern espanyol ha explicat que l'operatiu d'evacuació dels més de 140 passatgers del vaixell a Tenerife es durà a terme a partir de demà.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: A partir d'avui torna a ser de pagament viatjar amb Rodalies a Catalunya.
2: D'aquesta manera es posa fi al servei de gratuïtat que hi havia des de finals de gener per compensar els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident mortal de Gelida.
0: I avui també es compleixen 76 anys de la declaració Schuman, un fet que simbolitza l'inici del projecte d'integració europea.
2: Per celebrar-ho s'ha organitzat un acte oficial presidit pel president Salvador Illa al Museu del Disseny de Barcelona.
0: I en successos, dues persones van morir aquesta nit passada en un xoc frontal entre dos cotxes a la Nacional 240 a Montblanc.
2: Amb aquestes dues víctimes ja són 38 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? A primeres hores del matí ens hem despertat aquí a Catalunya amb ruixats que quedaven concentrats sobretot a punts del Baix Maresme, Barcelonès i també de les Terres de l'Ebre. En conjunt ens han deixat poques precipitacions, pocs litres, com ha estat el cas dels 3 litres i mig de Barcelona, zona universitària, o el litre i mig que també hem localitzat al Raval o també a la zona dels ports. Al matí hem tingut clarianes al punts del Pirineu i Prepirineu, però en canvi a la resta de Catalunya el cel ha estat molt més variable, molt més cobert de núvols. I a aquestes hores del migdia tenim l'arribada de les primeres precipitacions per Terres de l'Ebre, que poden descarregar amb intensitat sobretot a punts d'Ulldecona, Horta de Sant Joan, i a mesura vagi passant la tarda aquests ruixats s'aniran desplaçant de sud cap a nord, afectant a qualsevol comarca catalana i que puntualment inclús ho podran fer amb intensitat. Per tant, la tarda es presenta passada per aigua amb unes temperatures que es mantenen molt semblants. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, l'Espanyol busca a Sevilla el triomf que l'apropi a la permanència matemàtica.
2: Els blanquiblaus visitaran el Sánchez Pizjuán a un quart de cinc amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Una dona compleix des d'aquest matí quarantena a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va seure a prop de la dona que va morir per antivirus després del vol entre Johannesburg i Amsterdam.
1: No té símptomes i se li ha practicat una PCR, però de moment es mantindrà aïllada en una habitació de l'hospital. Aquest matí el govern espanyol ha explicat que l'operatiu d'evacuació per la seva banda dels més de 140 passatgers del vaixell a Tenerife es durà a terme a partir de demà. Ens amplia tota la informació la Norma Lebrero.
2: Hi ha tres persones a l'estat espanyol que van volar amb l'avió de KLM de Johannesburg a Amsterdam, on viatjava la dona que va acabar morint d'antivirus. La dona d'Alacant, que està fent quarantena a l'hospital i que ha mostrat símptomes, com tos, una dona sud-africana que ja és al seu país però que ha passat una setmana a Barcelona, i una dona catalana que des d'aquest matí compleix quarantena a l'Hospital Clínic de Barcelona, que no ha manifestat símptomes clars però que va seure a prop de la dona que va morir. Se l'ha aïllat en una habitació i se la manté en vigilància 7 dies fins al resultat de les proves. Ho ha explicat el director assistencial de l'Hospital Clínic, Antoni Castells.
3: Estarà en una habitació individual, en el qual estarà atès per personal mèdic i d'infermeria. És una persona, repeteixo, asimptomàtica, per tant, el control que s'han de fer bàsicament és de prendre les constants i saber com està. Però, evidentment, com a mesura d'aïllament, estarà en una habitació individual.
2: Aquest matí el govern espanyol també ha explicat el pla per evacuar els 147 passatgers i tripulació de l'Ondius, que aquesta matinada arribarà al port de Tenerife. Els primers a sortir del vaixell seran els passatgers espanyols, que volaran en un avió a Madrid, on passaran, per ordre judicial, una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. La ministra de Sanitat, Mónica García, ha explicat que tots són asimptomàtics.
4: No estamos hablando de casos ni estamos hablando de pacientes. Estamos hablando de compatriotas que están asintomáticos, personas que están asintomáticas, que llevan muchos días viviendo una situación muy difícil y así nos lo han trasladado. Estamos detectando, estamos localizando, estamos actuando desde el primer momento ante cualquier posible situación de riesgo y ante cualquier posible contacto. Quiero insistir una vez más también que el riesgo para la población en general sigue siendo...
2: La resta de passatgers aniran desembarcant tan bon punt tinguin l'avió fletat pel seu país esperant-los a l'aeroport de Tenerife. De moment s'han confirmat avions de França, Alemanya, Irlanda, Bèlgica i Països Baixos. La Unió Europea traslladarà la resta de ciutadans que no disposen d'avions fletats pel seu país, com Gran Bretanya o els Estats Units. Fernando Grande Marlaska es ministro de Interior.
5: El dispositivo de repatriación que hemos diseñado impide cualquier contacto con la población civil, que no va a correr riesgo alguno. Vuelvo a repetir, no va a correr riesgo alguno. Todas las zonas por las que van a transitar van a estar aisladas. No va a haber ningún contacto con personal civil.
2: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es reunirà aquesta tarda amb el director general de l'OMS per explicar-li l'operatiu.
0: I a partir d'avui torna a ser de pagament viatjar amb tren de Rodalies a Catalunya. D'aquesta manera es posa fi al servei de gratuïtat que hi havia des de finals de gener per compensar així els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat a la xarxa des de l'accident mortal de Gelida.
1: Això sí, en cas que algú tingués un abonament en vigor amb dies pendents de gaudir en el moment de l'accident de Gelida, podrà recuperar aquests viatges. Els companys de Vallès Occidental Televisió han sortit al carrer per preguntar a la gent què opinen que torni a ser de pagament al servei de Rodalies.
6: Faig servir la T-Mobilitat, la de la jove, però sí que és veritat que la meva família sí que la fan servir bastant i no em sembla bé que al final és un servei públic i que ens tornin a pujar els preus. Quan acaba d'haver un retard de mitja hora, doncs em sembla molt fort.
7: Pues me parece fatal, viendo cómo siguen las instalaciones, me parece de muy mala manera, porque prometieron que iban a mejorar todo y no lo han hecho.
8: Con lo mal que van los trenes ahora, que nunca vienen a la hora, podía ser gratis más tiempo.
9: Si ens fan pagar el que ens fan pagar, pues que tingui una repercussió en el bon sentit i que funcioni millor la línia.
10: Jo vinc de... ha agafat el tren a Hostalric i ha vingut puntual i sense incidències.
9: Hi ha millores a la part de la línia que jo agafo, però jo tinc amics, per exemple, a la meva universitat, que agafen altres línies i no estan del tot contents.
11: Que sigue aún fallando, que hay retrasos y que pues no veo que esté funcionando completamente bien.
7: Uso el servicio diariamente, pero sigo sintiendo de que los trenes no van como prometieron.
0: En aquest sentit, i per la seva banda, la plataforma Dignitat a les Vies també considera desencertat que Rodalies deixi de ser gratuït davant la poca fiabilitat del servei.
1: Els usuaris dels trens tornen a pagar des d'aquest dissabte després de 3 mesos i mig de gratuïtat, com us avançàvem, i tot derivat d'aquests problemes de l'accident mortal de Gelida de gener. Ens en dona tota la informació des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
12: Dignitat a les Vies assegura que no es pot parlar de situació normalitzada quan les afectacions constants configuren un escenari molt allunyat del servei que els ciutadans mereixen. La portaveu de la plataforma d'usuaris, Ana Gómez, ha explicat a Tarragona Ràdio que amb l'eliminació de la gratuïtat, l'administració està demostrant una desconnexió total amb el que viu el passatger el dia a dia a les andanes.
13: Ja han reobert pràcticament totes les línies, doncs tornen a cobrar el bitllet. Això dir que és normal i que tot hem arribat a aquesta normalitat de servei és o una desconnexió total de l'andana o dia crits que no tenen calés i que necessiten que paguem el bitllet.
12: Gómez deixa clar que no està a favor de la gratuïtat eterna, però assenyala que cal que sigui un servei públic fiable i de qualitat.
13: Et diuen que et cobren per normalitat el servei, perquè jo crec que si haguéssim dit no tenim calés, la gent no s'ho pren tan malament, però que et diguin a la cara lo de la normalitat del servei és un tema també de dignitat.
12: La plataforma avisa als usuaris que tinguin un abonament en vigor amb dies pendents quan va començar la gratuïtat, que podran recuperar aquests viatges.
0: Seguim parlant de Rodalies perquè Renfe ha començat també les obres dels nous tallers de manteniment de trens, especialment enfocats precisament al servei de Rodalies. D'aquesta manera, la companyia passarà de tenir espai per reparar uns 22 vagons simultàniament a tenir espai per al doble, uns 50.
1: Es preveuen 3 tallers nous a Manresa, Sant Celoni i a Granollers. A més, s'ampliarà la capacitat de les instal·lacions de Vilanova i la Geltrú, Sant Andreu Comtal, a Barcelona, i a Ripoll. A la capital del Ripollès, precisament, ja han començat les obres i està previst que comencin a funcionar a finals d'aquest mateix any. La resta s'aniran executant en els pròxims 4 anys i s'hi destinaran 164 milions d'euros.

0: Aquest és un fragment de l'Oda a l'Alegria de Beethoven, la peça que es va escollir com a himne de la Unió Europea, i és que avui es compleixen 76 anys de la declaració Schuman, un fet que simbolitza l'inici del projecte d'integració europea.
1: Per celebrar-ho, s'ha organitzat un acte oficial presidit pel president Salvador Illa al Museu del Disseny de Barcelona, amb un convidat especial, l'exprimer ministre d'Itàlia i expresident de la Comissió Europea, Romano Prodi, que ha estat molt crític amb l'actual divisió europea.
2: Encara que hàgim, doncs, ens hem unit per la defensa d'Ucraïna, però no hem fet res, absolutament res, per la dramàtica tragèdia entre Israel i Palestina, i encara menys estem fent pel que fa a la guerra d'Israel i els Estats Units a Iran. Per tant, atenció, que perquè la pèrdua doncs, de la unitat és terrible pel nostre futur.
1: Durant l'acte també s'ha fet una taula rodona amb representants institucionals i estudiants del programa Estrella Europeu, l'Erasmus. L'acte s'ha tancat amb el desplegament d'una gran bandera europea i la interpretació de l'himne europeu.
0: I sobre aquest mateix tema, 6 de cada 10 joves declaren sentir-se bastant o molt europeistes, segons el Centre d'Estudis d'Opinió i l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, una xifra que ha crescut durant els darrers 2 anys.
1: Però què en saben realment els adolescents de les institucions europees? Avui que se celebra el Dia d'Europa, ho hem preguntat a alguns dels estudiants que participen al programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu a Catalunya.
3: Una institució que vetlla per la nostra seguretat i perquè tinguem millors oportunitats a la vida.
4: No deixa de ser una aliança de països per tal de créixer a nivell democràtic, a nivell social i a nivell ambiental.
5: Europa està per ajudar i per fer la vida millor.
6: Per mi Europa és una família molt gran sense fronteres.
7: És una unió bastant forta, la qual ens ha permet poder estalviar bastants conflictes. I, per exemple, els meus pares són del Marroc i va ser una oportunitat molt gran poder venir aquí.
8: Ens permet, doncs, en altres països ens obre oportunitats que potser sense Europa no tindríem.
4: La gent sent que tot aquest tema d'Europa, del Parlament Europeu, no l'interpel·la directament quan la realitat és que és el que decideix, no?, part de les nostres vides, com per exemple què estudiarem, si podrem pagar l'habitatge.
9: Jo crec que hi ha molts joves que no li interessen encara, però jo crec que a mesura que la gent va coneixent el que és la Unió Europea en si, jo crec que es va animant a més, a conèixer més.
10: Hi ha diferents projectes com l'Erasmus i tot, que a mi m'agrada molt viatjar.
0: Sobre aquest mateix tema i en la seva darrera intervenció, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat avançar cap a una unió política europea basada en el federalisme per respondre així a la sacsejada geopolítica econòmica i social que viu ara mateix el món.
1: Durant l'acte institucional, Illa ha assegurat que només un bloc econòmic i comercial no és suficient, això ho deia en paraules seves, davant d'aquests nous reptes globals, i ha reivindicat també en paraules seves la unitat en la diversitat, com a fórmula per reforçar el projecte europeu.
0: Anem ara amb un apunt ràpid sobre la flotilla, perquè el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat que Israel alliberarà en les pròximes hores l'activista catalano-palestí Saif Abu Keshek.
1: Álvarez ha assegurat que les autoritats israelianes els ho han informat a través del cònsol a Tel Aviv de l'alliberament d'Abu Keshek i que la deportació es farà a través del pas fronterer de Taba a Egipte.
0: I parlem ja de successos perquè 2 persones han mort aquesta passada nit en un xoc frontal entre 2 cotxes a la Nacional 240 a Montblanc, a la Conca de Barberà, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
1: L'avís de l'accident es va rebre poc després de les 10 de la nit. Per causes que encara s'estan investigant, es va produir una col·lisió frontal entre 2 turismes. A conseqüència de l'accident van morir ambdós conductors i únics ocupants dels vehicles. Es tracta d'un home de 27 anys, veí de l'Espluga de Francolí, i d'un altre home de 50 anys, veí del Pont d'Armentera. Amb aquestes 2 víctimes ja són 38, les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut una dona per haver robat joies per valor de 4.000 euros de casa d'un home de 90 anys al districte barceloní de Nou Barris.
1: L'arrestada de 19 anys va cometre el robatori amb violència i intimidació després d'oferir-se inicialment com a servei domèstic. La policia ha identificat una altra dona que també podria estar relacionada amb els fets. El cas es remunta al 17 de gener a la zona del passeig de Fabra i Puig, quan dues dones es van apropar a la víctima i van oferir-se per fer les feines de casa seva. Sota aquesta excusa el van acompanyar fins al domicili i van marxar. Hores després es van tornar a presentar a l'habitatge, van passar a l'interior i van sostreure diverses joies amb intimidació.

0: just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Parlem ara de salut i sanitat, i és que un centenar d'adolescents han estat atesos a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona durant els darrers 3 anys per temptatives suïcides o d'autolesions.
4: És un fet que va en augment des de la pandèmia, així com les sobredosis per drogues, algunes poc conegudes pels professionals sanitaris, com la ketamina i el gas del riure. Ens dona més detalls Maite Polo.
5: La meitat dels nois i noies d'entre 13 i 17 anys atesos a urgències de Sant Pau per conductes autolesives ja ho havien fet abans. I en gairebé 7 de cada 10 casos, l'episodi desencadenant va ser dins la família o bé a l'escola per assetjament. El 2025 van ser 35 menors dels barris de Barcelona que tenen com a referent aquest centre hospitalari. Ho explica el director d'urgències de pediatria de l'Hospital de Sant Pau, Joan González.
6: Estem veient més ideació autolítica, més autolesions, inclús més ideació de suïcidi o inclús també tentatives just des de que es va acabar el confinament. Moltes d'aquestes conductes o d'aquestes idees o d'aquest malestar cada vegada ve vinculat a l'ús de xarxes socials sense filtre i sense límits. Dolències que d'entrada semblen físiques, al darrere hi ha molt més, no? Hi ha casos, doncs, a vegades d'assetjament escolar o problemes també fora de l'entorn escolar.
5: A urgències també arriben adolescents, sobretot al cap de setmana, amb sobredosis de drogues poc conegudes pels professionals sanitaris. I aquest nou paradigma els provoca un problema per identificar les substàncies. Són dos dels temes tractats al 30è Congrés de la Societat Pediàtrica Catalana que s'ha fet durant 2 dies a l'Hospital Sant Pau de Barcelona.
3: Seguim amb l'àmbit de la salut perquè la Corporació del Maresme i la Selva realitza la primera cirurgia robòtica a l'Hospital de Calella.
4: La intervenció ha anat a càrrec del Servei d'Urologia. Ens n'informa des de Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
7: En aquest sentit, Calella ha estat el primer dels 5 hospitals que participen en el projecte de compra conjunta a iniciar aquest tipus de cirurgia en l'especialitat d'urologia. Josep Maria Prats, cap de la unitat d'urologia de la corporació, valorava així satisfactòriament la nova tecnologia.
8: Porta moltes avantatges, però en un cas complex, i en aquest cas ens ha permès treballar amb més autonomia i més ergonomia, i després el que dona és molta precisió. Dona moltíssima precisió en el moment dels moviments. Tu pots aplicar el moviment del teu canell i la punta dels teus dits amb 3 articulacions dintre del cos, i a més amb una visió tridimensional. Per tant, tens molta més visió de l'anatomia amplificada, no com la veuríem a simple vista, sinó amplificada, i pots veure fins i tot la microcirculació, i anar dissecant i tallant i progressant molt bé, no? Quan la cirurgia és menys agressiva.
7: Aquesta primera intervenció representa un pas important en la millora de l'atenció als pacients amb intervencions més precises i menys invasives.
3: I obrim ja el bloc cultural i ho fem des de Girona, que ha estrenat una nova edició del Temps de Flors, que ha arrencat molt pendent, això sí, del temps davant la previsió de pluges per a les properes hores.
4: Malgrat això, la cita ha tret riuades de gent que ha volgut visitar la ciutat, que des d'aquest dissabte acull 141 mostres florals en diferents punts. Un dels llocs més fotografiats han sigut les escales de la catedral, protagonitzades per un drac com el del Parc Güell, però transformat en Corcullona, animal mitològic genuí de Girona.
3: I d'altra banda, la 13a edició dels Premis Prodox han guardonat el llargmetratge Dios lo ve de la productora He Can Nang, un treball que retrata l'arquitecte Òscar Tusquets.
4: El premi a la millor sèrie televisiva s'ha atorgat als Herois de Vandellòs, de minoria absoluta, que explica la gestió d'un incident nuclear greu a la planta catalana l'any 1900.

0: permanència matemàtica.
1: Els blanquiblaus visitaran el Sánchez-Pizjuán a 4:15 amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar, davant un conjunt andalús que marca la permanència, 2 punts per sota dels barcelonins.
0: I per demà diumenge a les 9 de la nit queda reservat el clàssic més esperat dels últims anys.
1: Un Barça-Real Madrid que pot ser decisiu. Els blaugranes alçaran el títol de Lliga si puntuen davant els blancs, que viuen uns dies convulsos després de la batussa entre Fede Valverde i Tchouaméni, qui han rebut una sanció econòmica de 500.000 euros cadascun, però cap sanció esportiva. Per tant, el francès podrà jugar al Camp Nou, mentre que l'uruguaià no ho podrà fer pel protocol després de patir un traumatisme cranioencefàlic.
0: I ens n'anem ara al futbol femení, perquè aquest matí hi havia derbi a la Lliga F entre l'Espanyol i el Badalona Women. Tots dos equips ja estaven salvats matemàticament, però anem a descobrir qui s'ha emportat la victòria. Connectem en directe amb el company de Ràdio Ciutat de Badalona, Jon García. Jon, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs efectivament un partit en el que els dos equips necessitaven la victòria, no per la classificació, perquè els dos estan salvats, sinó per les sensacions. Badalona i Espanyol havien perdut els 3 últims partits de forma consecutiva. I el resultat final és que no se l'han portat ni un ni l'altre. Empat a un al marcador després de 2 gols de penal a la primera part. Ha marcat Ana González al 22, que l'ha sabut convertir, i ha fet el mateix Ainhoa Campo al 30. En una primera part on el Badalona Women ha dominat, ha tingut molta més possessió que l'Espanyol. De fet, ha estat més d'un 70% de possessió de l'equip de Marc Ballester, però a la segona, a poc a poc, se li ha començat a complicar. Amb un equip que té una convocatòria curta i pocs canvis, el sentit físic ha començat a pesar en el partit, fins que l'Espanyol al final ha acabat tenint les ocasions més clares a la segona part. Per tant, ni unes ni les altres acaben marxant contentes amb aquest empat. Necessitaven, pel sentit anímic, la victòria. Tot i així, gran partit de futbol, molt entretingut sobretot, el que s'ha vist tot avui a la Ciutat Esportiva de Nicarque.
0: Moltes gràcies, Jon. I com veiem, aquest derbi que acaba amb empat entre l'Espanyol i el Badalona Women. Ens n'anem ara al futbol masculí de nou, a la Primera Federació, amb una derrota molt dolorosa del Sabadell al camp de l'Atlético Madrileño per 4-3.
1: Els vallesans aquest cop no van estar a l'alçada i van veure com el filial matalasser ara es queda a només un punt de distància. S'avançava amb el 4-1 amb aquest escenari. Els 2 gols de Cossi van reduir danys, ja que amb el 4-3 el Sabadell va mantenir el seu a favor el gol a veraix particular.
0: I baixem una divisió, perquè el Reus Futbol Club Redis juga avui l'anada de la primera eliminatòria del play-off d'ascens, en aquest cas per pujar precisament a la Primera Federació.
1: El seu rival serà l'Ourense, aquesta tarda a partir de les 7. La prèvia del duel des de la nova ràdio de Reus, Aleix Pérez.
3: El Reus Futbol Club Redis rep aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'estadi municipal a l'Ourense en el primer partit de la semifinal del play-off d'ascens a la Primera Federació. Pel que fa al conjunt visitant, ha mostrat ser un equip solvent al seu grup amb una derrota en els últims 7 partits de fase regular. Per altra banda, el conjunt reusenc s'ha reforçat anímicament després d'un desplaçament històric a Terrassa i amb la voluntat d'omplir l'estadi municipal per generar pressió afegida. Escoltem a Marc Carles, contenedor del Reus Futbol Club Redis.
4: Però que ens acompanyin, que segueixin, que creguin, que durant la setmana visquin alegres, feliços, de veure una colla de nanos de la comarca, de la zona, que senten els colors, que estiguin animats, que entre ells s'animin per poder acompanyar-nos, que la nostra intenció clara és competir per al que realment sentim, però també per ells, perquè crec que aquest nou Reus no s'entendria sense tota aquesta gent que hem estat capaços d'arrastrar durant aquests desplaçaments a l'estadi.
3: Fins al moment s'han venut més de 3.200 entrades, una xifra remarcada especialment, ja que l'abonament no era vàlid pel partit i els socis han hagut de pagar l'entrada a un preu reduït.
0: Canviem d'esport, ens n'anem al waterpolo, perquè aquest matí han començat les 2 semifinals de la divisió d'honor masculina. Una d'elles enfrontava el Sabadell i el Club Natació Barcelona. Coneguem, doncs, en directe quin ha estat el resultat d'aquest primer assalt, connectant en directe amb el company de Ràdio Sabadell, Pau Vituri. Pau, bon dia.
5: Molt bon dia. Doncs ha acabat fa uns instants aquest partit de semifinals, el primer partit entre el Sabadell i el Barcelona, amb victòria del CNB per 19-20 a la tanda de penals després de l'empat a 16 en el temps reglamentari. Un partit en què el conjunt local, el Sabadell, s'ha distanciat de 4 gols a l'inici, l'ha anat gestionant aquest avantatge durant tot el partit, però s'ha vist molt castigat en el tram final per un total de 24 expulsions en contra, 11 més que el rival, que, com diem, ha empatat en els últims segons i ha forçat aquesta tanda de penals on Òscar Matarredona, el porter visitant, ha aturat 2 llançaments. Per tant, agafa avantatge el CNB abans del segon partit que es disputarà dissabte de la setmana que ve a la nova Escullera.
0: Moltes gràcies, Pau, i comentem també que en l'altra semifinal l'Atlètic Barceloneta s'ha imposat per 19-8 al Club Natació Terrassa.

0: Canviem d'esport. En futbol sala, victòria del Barça per 4-3 ahir davant del Pozo de Múrcia.
1: Amb aquest resultat, els blaugranes asseguren la primera posició de cara al play-off, a falta d'una jornada, i per tant tindran el factor pista a favor en totes les eliminatòries.
0: Parlem també d'hoquei patins, perquè ahir el Vilassana va caure derrotat a les semifinals de la Champions femenina a la tanda de penals davant del Fraga. D'aquesta manera, les catalanes es queden un cop més a les portes d'aixecar la seva primera Champions.
1: I seguim, ja que el Barça d'hoquei disputarà aquesta semifinals de Champions, però en aquest cas masculina, davant el Benfica, a les 5 de la tarda. El conjunt blaugrana va superar l'Sporting de Portugal per 2-0. L'altra semifinal la juguen el Porto i el Barcelos.
0: I acabem parlant d'handbol, perquè el balonmano granollers va perdre els quarts de final de la Copa de la Reina davant del Rocasa Gran Canària per 29-26. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa, qui us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Alanada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
4: Una alanada de frescor, un gest breu però capaç de canviar-ho tot.
3: Un impuls.
4: Un refugi.
3: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
4: I fer-se sentir.
3: Això és el que volem que sigui l'alanada.
4: Ens acompanyes?
5: L'alanada. El nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
6: Continguts en xarxa.
7: Entre les estrenes de la setmana destaca Les ovelles detectives. Emma Thompson i Hugh Jackman protagonitzen aquesta comèdia d'intriga. D'Espanya arriba Jo no moriré d'amor. Una noia de 18 anys afronta la malaltia de la seva mare alhora que vol gaudir de la vida. I s'estrena Mortal Kombat 2, una nova pel·lícula de la franquícia basada en un videojoc.
8: Si la meva felicitat té un secret, és cuidar les meves ovelles.
7: Ah, Les ovelles detectives. Cada nit, un pastor interpretat per Hugh Jackman llegeix en veu alta un assassinat misteriós, fingint que les seves ovelles el poden entendre. Quan el troben mort, els animals se n'adonen ràpidament que ha estat assassinat i creuen que saben com resoldre el crim.
9: Soc una ovella detectiva i de les bones.
10: Que viene después del miércoles.
11: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
12: Me voy.
13: Pero si acabas de llegar.
7: Jo no moriré d'amor explica com als 18 anys la Clàudia no vol ser una heroïna. La malaltia de la seva mare irromp com una tempesta silenciosa que obliga a redefinir els rols en una família que porta temps desconnectada. Entre el deure de prendre cura i el desig de viure com qualsevol noia de la seva edat, la Clàudia busca una manera d'evitar la nova realitat.
14: Clau!
15: Wow! No me siento cómodo pegándole a una chica.
16: Descuida. No lo harás.
7: Johnny Cage, un heroi de pel·lícules d'acció, és la nova incorporació a Mortal Kombat 2. Els campions favorits dels fans s'enfronten cara a cara en la batalla definitiva i sagnant per vèncer l'obscur règim de Shao Kahn. El tirà amenaça l'existència de la Terra i dels seus defensors.
17: Que empiece el espectáculo.
18: Get over!

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Una dona compleix quarantena des d'aquest matí a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va seure a prop de la que va morir per antivirus després del vol entre Johannesburg i Amsterdam.
2: El govern espanyol ha explicat que l'operatiu d'evacuació dels més de 140 passatgers del vaixell a Tenerife es durà a terme a partir de demà.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: A partir d'avui torna a ser de pagament viatjar amb Rodalies a Catalunya.
2: D'aquesta manera es posa fi al servei de gratuïtat que hi havia des de finals de gener per compensar els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat a la xarxa des de l'accident mortal de Gelida.
0: I avui també es compleixen 76 anys de la declaració Schuman, un fet que simbolitza l'inici del projecte d'integració europea.
2: Per celebrar-ho s'ha organitzat un acte oficial presidit pel president Salvador Illa al Museu del Disseny de Barcelona.
0: I en successos, dues persones van morir ahir a la nit en un xoc frontal entre dos cotxes a la Nacional 240 a Montblanc.
2: Amb aquestes dues víctimes ja són 38 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? A primeres hores del matí ens hem despertat aquí a Catalunya amb ruixats que quedaven concentrats sobretot a punts del Baix Maresme, Barcelonès i també de les Terres de l'Ebre. En conjunt ens han deixat poques precipitacions, pocs litres, com ha estat el cas dels 3 litres i mig de Barcelona, zona universitària, o el litre i mig que també hem localitzat al Raval o també a la zona dels ports. Al matí hem tingut clarianes al punts del Pirineu i Prepirineu, però en canvi a la resta de Catalunya el cel ha estat molt més variable, molt més cobert de núvols. I a aquestes hores del migdia tenim l'arribada de les primeres precipitacions per Terres de l'Ebre, que poden descarregar amb intensitat sobretot a punts d'Ulldecona, Horta de Sant Joan. I a mesura vagi passant la tarda, aquests ruixats aniran desplaçant de sud cap a nord, afectant a qualsevol comarca catalana i que puntualment inclús ho podran fer amb intensitat. Per tant, la tarda es presenta passada per aigua amb unes temperatures que es mantenen molt semblants. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, l'Espanyol busca a Sevilla el triomf que l'apropia a la permanència matemàtica. Per demà diumenge a les 9 de la nit arriba el gran clàssic entre el Barça i el Real Madrid. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Una dona compleix des d'aquest matí quarantena a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va seure prop de la que va acabar morint per antivirus després del vol entre Johannesburg i Amsterdam.
1: No té símptomes i se li ha practicat una PCR, però de moment es mantindrà aïllada en una habitació de l'hospital. Paral·lelament, aquest matí el govern espanyol ha explicat que l'operatiu d'evacuació dels més de 140 passatgers del vaixell a Tenerife es durà a terme a partir de demà. Tota la informació ens l'explica Norma Lebrero.
2: Hi ha tres persones de l'estat espanyol que van volar amb l'avió de KLM de Johannesburg a Amsterdam, on viatjava la dona que va acabar morint d'antivirus. La dona d'Alacant, que està fent quarantena a l'hospital i que ha mostrat símptomes, com tos, una dona sud-africana que ja és al seu país però que ha passat una setmana a Barcelona i una dona catalana que des d'aquest matí compleix quarantena a l'Hospital Clínic de Barcelona, que no ha manifestat símptomes clars però que va seure a prop de la dona que va morir. Se l'ha aïllat en una habitació i se la manté en vigilància 7 dies fins al resultat de les proves. Ho ha explicat el director assistencial de l'Hospital Clínic, Antoni Castells.
3: Estarà en una habitació individual, en el qual estarà atès per personal mèdic i d'infermeria. És una persona, repeteixo, asimptomàtica, per tant, el control que s'han de fer bàsicament és de prendre les constants i saber com està, però, evidentment, com a mesura d'aïllament, estarà en una habitació individual.
2: Aquest matí el govern espanyol també ha explicat el pla per evacuar els 147 passatgers i tripulació de l'Ondius, que aquesta matinada arribarà al port de Tenerife. Els primers a sortir del vaixell seran els passatgers espanyols, que volaran en un avió a Madrid, on passaran, per ordre judicial, una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. La ministra de Sanitat, Mónica García, ha explicat que tots són asimptomàtics.
4: No estamos hablando de casos ni estamos hablando de pacientes. Estamos hablando de compatriotas que están asintomáticos, personas que están asintomáticas, que llevan muchos días viviendo una situación muy difícil y así nos lo han trasladado. Estamos detectando, estamos localizando, estamos actuando desde el primer momento ante cualquier posible situación de riesgo y ante cualquier posible contacto. Quiero insistir una vez más también que el riesgo para la población en general sigue siendo...
2: La resta de passatgers aniran desembarcant tan bon punt tinguin l'avió fletat pel seu país esperant-los a l'aeroport de Tenerife. De moment s'han confirmat avions de França, Alemanya, Irlanda, Bèlgica i Països Baixos. La Unió Europea traslladarà la resta de ciutadans que no disposen d'avions fletats pel seu país com Gran Bretanya o els Estats Units. Fernando Grande Marlaska es ministro de Interior.
5: El dispositivo de repatriación que hemos diseñado impide cualquier contacto con la población civil, que no va a correr riesgo alguno. Vuelvo a repetir, no va a correr riesgo alguno. Todas las zonas por las que van a transitar van a estar aisladas. No va a haber ningún contacto con personal civil.
2: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es reunirà aquesta tarda amb el director general de l'OMS per explicar-li l'operatiu.
0: Canviem de tema i és que a partir d'avui torna a ser de pagament viatjar amb tren de Rodalies a Catalunya. D'aquesta manera es posa fi al servei de gratuïtat que hi havia des de finals de gener per compensar així els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident mortal de Gelida.
1: Això sí, en cas que algú tingués un abonament en vigor amb dies pendents de gaudir, en el moment de l'accident de Gelida podrà recuperar aquests viatges. Els companys de Vallès Oriental Televisió han sortit al carrer per preguntar a la gent què opinen que torni a ser de pagament el servei de Rodalies.
6: Faig servir la T-Mobilitat, la de la jove, però sí que és veritat que la meva família sí que la fan servir bastant i no em sembla bé que al final és un servei públic i que ens tornin a pujar els preus. Quan acaba d'haver un retard de mitja hora, doncs em sembla molt fort.
7: Pues me parece fatal, viendo cómo siguen las instalaciones, me parece de muy mala manera, porque prometieron que iban a mejorar todo y no lo han hecho.
8: Con lo mal que van los trenes ahora, que nunca vienen a la hora, podía ser gratis más tiempo.
9: Si ens fan pagar el que ens fan pagar, pues que tingui una repercussió en el bon sentit i que funcioni millor la línia.
10: Jo vinc de... ha agafat el tren a Hostalric i ha vingut puntual i sense incidències.
9: Hi ha millores a la part de la línia que jo agafo, però jo tinc amics, per exemple, a la meva universitat, que agafen altres línies i no estan del tot contents.
11: Que sigue aún fallando, que hay retrasos y que pues no veo que esté funcionando completamente bien.
7: Uso el servicio diariamente, pero sigo sintiendo de que los trenes no van como prometieron.
0: Per la seva banda, Renfe també ha començat les obres dels nous tallers de manteniment de trens, especialment enfocats precisament a Rodalies. D'aquesta manera, la companyia passarà de tenir espai per reparar 22 vagons simultàniament a tenir espai per al doble, un 50.
1: Es preveuen tres tallers nous a Manresa, a Sant Celoni i a Granollers. A més, s'ampliarà la capacitat de les instal·lacions a Vilanova i la Geltrú, Sant Andreu Comtal i Ripoll. Precisament a la capital del Ripollès ja han començat les obres i està previst que comencin a funcionar a finals d'aquest mateix any. La resta s'anirà executant en els propers 4 anys i s'hi destinaran 164 milions d'euros.

0: Aquest és un fragment de l'Oda a l'Alegria de Beethoven, la peça que es va escollir com a himne de la Unió Europea, i és que avui es compleixen 76 anys de la declaració Schuman, un fet que simbolitza l'inici del projecte d'integració europeu.
1: Per celebrar-ho s'ha organitzat un acte oficial presidit pel president Salvador Illa al Museu del Disseny de Barcelona, amb un convidat molt especial, l'exprimer ministre d'Itàlia i expresident de la Comissió Europea, Romano Prodi, qui ha estat molt crític amb l'actual divisió europea.
2: Encara que hàgim, doncs, ens hem unit per la defensa d'Ucraïna, però no hem fet res, absolutament res, per la dramàtica tragèdia entre Israel i Palestina, i encara menys estem fent pel que fa a la guerra d'Israel i els Estats Units a Iran. Per tant, atenció, atenció, que perquè la pèrdua, doncs, de la unitat és terrible pel nostre futur.
1: Durant l'acte també s'ha fet una taula rodona amb representants institucionals i estudiants del programa Estrella Europeu, l'Erasmus. L'acte s'ha tancat amb el desplegament d'una gran bandera europea i la interpretació del que escoltàvem abans, l'himne europeu.
0: D'altra banda, 6 de cada 10 joves declaren sentir-se bastant o molt europeistes, segons el Centre d'Estudis d'Opinió i l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, una xifra que ha crescut a més en els darrers 2 anys.
1: Però què en saben realment els adolescents de les institucions europees? Avui que se celebra precisament aquest Dia d'Europa, ho hem preguntat a alguns dels estudiants que participen al programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu a Catalunya.
3: Una institució que vetlla per la nostra seguretat i perquè tinguem millors oportunitats a la vida.
4: No deixa de ser una aliança de països per tal de créixer a nivell democràtic, a nivell social i a nivell ambiental.
5: Europa està per ajudar i per fer la vida millor.
6: Per mi Europa és una família molt gran sense fronteres.
7: És una unió bastant forta, la qual ens ha permet poder estalviar bastants conflictes. I, per exemple, els meus pares són del Marroc i va ser una oportunitat molt gran poder venir aquí.
8: Ens permet, doncs, en altres països ens obre oportunitats que potser sense Europa no tindríem.
4: La gent sent que tot aquest tema d'Europa, del Parlament Europeu, no l'interpel·la directament quan la realitat és que és el que decideix, no?, part de les nostres vides, com per exemple què estudiarem, si podrem pagar l'habitatge.
9: Jo crec que hi ha molts joves que no li interessen encara, però jo crec que a mesura que la gent va coneixent el que és la Unió Europea en si, jo crec que es va animant a més, a conèixer més.
10: Hi ha diferents projectes com l'Erasmus i tot, que a mi m'agrada molt viatjar.
0: Seguim parlant de política, però canviem ara d'àmbit, i és que Junts per Catalunya demana la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per la seva presumpta infiltració de 2 agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors a Barcelona que discutien la vaga de docents.
1: Escoltem a Jordi Turull, secretari general de Junts, aquest matí des de Barcelona.
11: No et pots omplir la boca de lluitar contra l'ultradreta i de respecte als drets i llibertats fonamentals si des del teu govern doncs estàs atacant drets i llibertats fonamentals com és el dret de reunió, el dret de vaga, etc. Un govern no pot tractar els mestres que estan educant els nostres fills i els nostres nets com a possibles delinqüents.
1: Les crítiques també han arribat des dels comuns. Durant el seu Consell Nacional, la líder de la formació al Parlament, Jèssica Albiach, creu que el govern està sobrepassat.
12: El govern de Salvador Illa cada vegada més està quedant clar que és un govern que està sobrepassat, que és un govern que està sent incapaç de tancar conflictes, al contrari, cada setmana ens estem tornant a trobar amb nous conflictes i, a més, cada vegada que es mou fora dels acords d'investidura s'equivoca i l'hem de fer rectificar. I ja no és un govern que vagi lent, no és només una qüestió de velocitat, que també és sobretot un problema d'orientació política.
0: Per la seva banda, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, considera que la direcció del cos de Mossos d'Esquadra no funciona, segons ell, i si Josep Lluís Trapero no renuncia al càrrec, li tocarà a Illa cessar-lo.
1: Així ho ha dit en una tensió als mitjans en el marc de la trobada municipalista del partit celebrada al Teatre Ateneu de Tàrrega, on també ha etzibat, en paraules seves, que seria molt important que cap director general de la policia no estigués obligant els agents a actuar de manera poc democràtica, segons, com dèiem, deia Oriol Junqueras.
0: Hem de parlar ara també de la flotilla, perquè el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat que Israel alliberarà en les properes hores l'activista Saif Abu Keshek.
1: Álvarez ha assegurat que les autoritats israelianes els ho han informat a través del cònsol a Tel Aviv de l'alliberament d'Abu Keshek i que aquesta deportació es farà a través del pas fronterer de Taba a Egipte.
0: I aquesta notícia ha arribat mentre unes 300 persones es concentraven al Passeig de Gràcia de Barcelona per protestar precisament contra l'arrest tant d'Abu Keshek com també de Tiago Ávila, i han celebrat just en aquell moment la notícia del seu alliberament.
1: Ha sigut pocs minuts després de començar la marxa. Precisament la dona de l'activista catalano-palestí Saif Abu Keshek, Sali Issa, ha comunicat als manifestants l'anunci del ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, que abans us informàvem, i aquesta notícia ha estat rebuda amb emoció, llàgrimes i abraçades.
0: Parlem ara de successos, perquè dues persones han mort aquesta passada nit en un xoc frontal entre dos cotxes a la Nacional 240 a Montblanc, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
1: L'avís de l'accident es va rebre poc després de les 10 de la nit, per causes que encara s'estan investigant. Es va produir una col·lisió frontal entre dos turismes. A conseqüència d'aquest accident van morir ambdós conductors i únics ocupants dels vehicles. Es tracta d'un home de 27 anys, veí de l'Espluga de Francolí, i d'un altre home de 50 anys, veí del Pont d'Armentera. Amb aquestes dues víctimes ja són 38 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes.

0: Trio Comerç Just. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Parlem ara de salut, perquè un centenar d'adolescents han estat atesos a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona durant els darrers 3 anys per temptatives suïcides o d'autolesions.
3: És un fet que va en augment des de la pandèmia, així com les sobredosis per drogues, algunes poc conegudes pels professionals sanitaris, com la ketamina o el gas del riure. Ens dona més detalls Maite Polo.
4: La meitat dels nois i noies d'entre 13 i 17 anys atesos a urgències de Sant Pau per conductes autolesives ja ho havien fet abans. I en gairebé 7 de cada 10 casos, l'episodi desencadenant va ser dins la família o bé a l'escola per assetjament. El 2025 van ser 35 menors dels barris de Barcelona que tenen com a referent aquest centre hospitalari. Ho explica el director d'urgències de pediatria de l'Hospital de Sant Pau, Joan González.
5: Estem veient més ideació autolítica, més autolesions, inclús més ideació de suïcidi o inclús també tentatives just des de que es va acabar el confinament. Moltes d'aquestes conductes o d'aquestes idees o d'aquest malestar cada vegada ve vinculat a l'ús de xarxes socials sense filtre i sense límits. Dolències que d'entrada semblen físiques, al darrere hi ha molt més, no? Hi ha casos a vegades d'assetjament escolar o problemes també fora de l'entorn escolar.
4: A urgències també arriben adolescents, sobretot el cap de setmana, amb sobredosis de drogues poc conegudes pels professionals sanitaris. I aquest nou paradigma els provoca un problema per identificar les substàncies. Són dos dels temes tractats al 30è Congrés de la Societat Pediàtrica Catalana que s'ha fet durant 2 dies a l'Hospital Sant Pau de Barcelona.
2: Marxem ara fins a Mataró, on el Tecnocampus ha estat escenari avui, al matí, de la 29a edició dels Premis Agrupacions de Defensa Forestal, conegudes com les ADFs, que lliura la Diputació de Barcelona.
3: Uns guardons que reconeixen la tasca de les més de 4.000 persones voluntàries que a la província de Barcelona treballen al llarg de tot l'any per protegir el territori. Des de Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
6: L'agrupació dels Cingles del Moianès s'han portat el Premi Rossend Montaner dotat amb 11.000 euros per un projecte d'expansió de l'ús de drons en la gestió forestal i la prevenció d'incendis. Per la seva banda, l'ADF Castellbisbal ha guanyat el Premi Jordi Peix, també d'11.000 euros, per un conte il·lustrat dirigit a la infància per fomentar la cultura de la prevenció. El Premi Honorífic Joaquim Maria Castellarnau se l'ha endut el mataroní Vicent Ribas de l'ADF Serra de Marina en reconeixement d'una trajectòria dedicada a la protecció dels boscos. Jordi Fabrega és diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal.
7: És l'únic cas a Europa de tindre una societat civil organitzada mitjançant un voluntariat que són les operacions de defensa forestal. I això sorgeix a partir dels incendis del 86, de què la mateixa societat s'organitza i que l'administració intentem donar suport perquè són uns elements claus. No només amb la tasca de suport a l'extinció que recau sobre els cossos d'extinció d'incendis com poden ser els bombers, sinó sobretot amb la tasca preventiva, no?
6: Un total d'11 candidatures han optat a la 29a edició d'aquests premis. La cerimònia ha tancat amb un moment simbòlic quan el públic ha bufat les espelmes d'un pastís per celebrar el 40è aniversari de les bases de l'actual model de prevenció forestal.
2: I avui també fa 5 anys que va morir Arcadi Oliveres. Amb aquesta efemèride, amics i familiars han recordat avui el llegat d'aquest economista.
3: Ha estat un acte d'homenatge a la Unió Sant Cugatenca, on la sala Claver s'ha quedat petita. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
8: Arcadi Oliveres va dedicar la seva vida a construir la pau. Dècades de xerrades, classes magistrals i intervencions als mitjans de comunicació, llibres i tertúlies, on sempre va insistir en la necessitat de construir una cultura de pau. Aquest dissabte, la seva ciutat, Sant Cugat, l'ha homenatjat 5 anys després de la seva mort. Neus Sotomayor és la presidenta de la Unipau, entitat que Oliveres va liderar fins als seus últims dies.
9: De l'Arcadi hem après a treballar amb dades i rigor, a denunciar les desigualtats i les injustícies, però a fer-ho amb pedagogia i molt d'humor. Recordant el que deia dels bancs, és fàcil somriure imaginant el que diria avui de les grans tecnològiques que estan donant suport a totes les guerres assassines. Si parlava sempre de l'oxímoron, que era el concepte d'intel·ligència militar, que no en diria avui.
8: A la trobada, l'alcalde Josep Maria Vallès ha anunciat que aviat s'anunciarà que un espai de la ciutat que no ha concretat portarà el nom d'Arcadi Oliveres.
2: Thank you. i obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant de la 71a edició de Girona Temps de Flors, que ja està en marxa en aquest un dels esdeveniments més esperats i multitudinaris de la ciutat.
3: Enguany la temàtica se centra en la sostenibilitat i la creativitat, i Girona es transforma durant 9 dies en un gran escenari floral, amb més d'un centenar d'espais artístics. Ens amplia la informació des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
1: En la inauguració del Temps de Flors d'aquest 2026 hem pogut parlar amb Gemma Geis Carreras, vicealcaldessa de l'Ajuntament de Girona i regidora de Promoció Econòmica. Ella ens ha explicat que en l'edició d'enguany podem trobar estils per tots els gustos, així com també homenatges i sorpreses amagats entre les flors.
10: Són 141 projectes en 113 espais. Hi ha unes escales de la catedral dedicades doncs, a l'any Gaudí, amb una cucullona, que és un secret que havíem treballat doncs, els últims mesos. També doncs, s'ha ampliat els barris, per exemple aquest any anem a Pau Major, hi ha també un homenatge al naixement de Pau Casals a la plaça d'Atalio Molero, hi ha 4 ponts engalanats, hi ha una mirada doncs, per cada una de les persones que li agrada les flors, perquè cada instal·lació, doncs, cadascú pot trobar aquella instal·lació que més li agrada i que no més vanguardista, més moderna, més flor menys, i per tant hem treballat molt intensament i crec que el resultat ha estat molt, molt bonic, sobretot destacant que és un èxit perquè és un èxit col·laboratiu, són entitats de la ciutat de Girona, amigues, colles, que dissenyen un projecte, el proposen i òbviament doncs, el tiren endavant.
1: Els visitants de la ciutat podran gaudir d'aquestes diferents exposicions des d'aquest mateix dissabte, 9 de maig, fins al proper diumenge 17.
2: Són les 2:52, moment de parlar d'esports.
11: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de l'Espanyol, que busca avui a Sevilla un triomf que l'apropi a la permanència matemàtica.
3: Els blanquiblaus visitaran el Sánchez Pizjuán a 4:45 amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar davant un conjunt andalús que marca la permanència, 2 punts per sota dels barcelonins.
2: I per demà diumenge a les 9 de la nit queda reservat el clàssic més esperat dels últims anys.
3: Un Barça-Real Madrid que pot ser decisiu. Els blaugranes alçaran el títol de Lliga si puntuen davant els blancs, que viuen uns dies convulsos després de la batussa entre Fede Valverde i Tchouaméni, que han rebut una sanció econòmica de 500.000 euros cadascun, però cap sanció esportiva. Per tant, el francès podrà jugar al Camp Nou, mentre que l'uruguaià no ho podrà fer pel protocol després de patir un traumatisme cranioencefàlic.
2: Passem ara a la primera federació. Ahir derrota molt dolorosa del Sabadell al camp de l'Atlético Madrileño per 4-3.
3: Els vallesans aquest cop no van estar a l'alçada i van veure com el filial matalasser, que ara es queda a només un punt de distància, s'avançava amb el 4-1. Amb aquest escenari, els 2 gols de Cossia van reduir els danys, ja que amb el 4-3 el Sabadell va mantenir el seu a favor el gol average particular.
2: I per la seva banda, el Reus Futbol Club Redis juga avui l'anada de la primera eliminatòria del play-off, precisament d'ascens a la primera federació.
3: El seu rival serà l'Ourense, aquesta tarda a partir de les 7. La prèvia del duel des de la nova ràdio de Reus, Aleix Pérez.
12: El Reus Futbol Club Redis rep aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'estadi municipal a l'Ourense en el primer partit de la semifinal del play-off d'ascens a la primera federació. Pel que fa al conjunt visitant, ha mostrat ser un equip solvent al seu grup amb una derrota en els últims 7 partits de fase regular. Per altra banda, el conjunt reusenc s'ha reforçat anímicament després d'un desplaçament històric a Terrassa i amb la voluntat d'omplir l'estadi municipal per generar pressió afegida. Escoltem a Marc Carles, contrenador del Reus Futbol Club Redis.
13: Però que ens acompanyin, que segueixin, que creguin, que durant la setmana visquin alegres, feliços, de veure una colla de nanos de la comarca, de la zona, que senten els colors, que estiguin animats, que entre ells s'animin per poder acompanyar-nos, que la nostra intenció clara és competir per el que realment sentim, però també per ells, perquè crec que aquest nou Reus no s'entendria sense tota aquesta gent que hem estat capaços d'arrastrar durant aquests desplaçaments a l'estadi.
12: Fins al moment s'han venut més de 3.200 entrades, una xifra remarcada especialment, ja que l'abonament no era vàlid pel partit i els socis han hagut de pagar l'entrada a un preu reduït.
2: Baixem encara un esglaó més a la tercera federació. Demà, a partir de 1:45, es disputa l'última jornada amb la lluita per la promoció d'ascens i de descens, que viurem en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
3: El Lleida ha baixat a la Lliga Elite i ha tancat un acord amb un inversor que garanteix la continuïtat i el creixement de futur del club. En els propers dies tenen previst donar a conèixer més detalls d'aquesta inversió. I el Martinenc, el club del Guinardó, a Barcelona, pot assolir avui l'ascens a la tercera federació. El club barceloní juga contra la Pobla de Mafumet, el filial del Nàstic, a les 4 de la tarda i en directe per les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
2: I en futbol sala, ahir victòria del Barça per 4-3 davant del Pozo de Múrcia.
3: Amb aquest resultat, els blaugranes asseguren la primera posició de cara al play-off a falta d'una jornada i, per tant, tindran el factor pista a favor a totes les eliminatòries.
2: I acabem parlant d'hoquei patins perquè el Barça juga avui les semifinals de la Champions masculina davant del Benfica a partir de les 5 de la tarda. El conjunt blaugrana va superar als quarts de final l'Sporting de Portugal per 2-0. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere la nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat, Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
14: La xarxa de comunicació local.

0: La informació esportiva local a Ràdio Rubí.
1: Senyores i senyors, salutacions cordials, bona tarda, benvinguts a aquesta, l'emissora municipal Ràdio Rubí, i en aquest horari de les 4 de la tarda, en breu que comença el partit de la Unió Esportiva Rubí. Dues jornades per endavant per jugar-se encara tot l'equip de la nostra ciutat, avui al barri de la Verneda, avui a Barcelona, per disputar un partit del qual anem a conèixer totes les dades.
2: Les dades del partit. Toni Bravo.
3: La Unió Esportiva Rubí disputa el partit de la 29a jornada de Lliga Elit visitant el Júpiter. Tots dos arriben amb necessitats perquè els rubinencs encara poden lluitar per la promoció d'ascens o quedar-se sense permanència matemàtica, mentre que el Júpiter està en zona d'ascens i necessita guanyar per seguir viu. Els rivals són 14ens, 32 punts. A la fase regular sumen 7 victòries, 11 empats, 10 derrotes. Han puntuat en 3 de les darreres 4 jornades. El darrer duel van empatar 1 al camp de l'Atlètic Sant Just. Els rubinencs en el darrer duel van acabar amb una victòria molt valuosa, 3-2 contra el Prat, una situació que els ha fet escalar de l'11a a la 8a plaça de la classificació amb 36 punts. Unió Esportiva Rubí i Júpiter s'han enfrontat en 22 ocasions, s'han trobat a tercera, primera divisió catalana i Lliga Elit. La primera vegada que es van veure les cares va ser la temporada 91-92 a tercera catalana. Aquesta temporada, a la primera volta a la Lliga Elit, la Unió Esportiva Rubí va empatar a 2 a Can Rosés. De fet, el municipal rubinenc han guanyat en 7 ocasions i han perdut en 3. Al camp del Júpiter, els rubinencs han guanyat en 4, que s'han vist les cares, i han perdut en 4. El pitjor dels de Blai Martí, la targeta de presentació de l'actual 2026, encara no han sumat cap punt a domicili, enllaçant 7 derrotes. En el total d'estadístiques, la Unió Esportiva Rubí ha guanyat en 11 ocasions, ha perdut en 7, la resta, 4 empats.

0: Vilanoví, la informació esportiva local.
1: Alineacions.
2: Vinga, anem a conèixer els protagonistes d'aquest partit entre Unió Esportiva Rubí i Júpiter al barri de la Verneda, en aquest municipal i en la penúltima jornada de competició. I per això hem de saludar el nostre company Roger Alió. Bona tarda, Roger.
3: Bona tarda, doncs sí, ja tenim les alineacions. Per part del Júpiter sortirà Xavi Sotapals, completen l'11 Bàsols, Iker, Cristian Llur, Adri, Dani Sánchez, Àlex García, Sergio Peña, Aillón i Clara és l'11 que ha escollit. Juanjo García, que deixa a la banqueta Hicham, Patrick, Martí, Dani Ruiz, Didac i Carlos. Per part del Rubí surten Rafale, Basotapals, Aitor Torres, Juncà, Record, Magí, Pau Albelda, Pau Herranz, Tenorio, Àlex Ruiz, Sebas i Kevin. L'aposta que ha fet l'entrenador Blai Martí, que deixa a la banqueta, esperant l'oportunitat a Ayub, Cornella, Muñi, Marcel, Sati, Castillo, Aymar i Arnau. El partit estarà dirigit per Aguirre Veitia, assistit a les bandes per Alcarazino i Porcel Muñoz.
2: L'àrbitre que acaba de comptar tots els jugadors que ja hi són sobre el terreny de joc, encara no ha arrencat el partit perquè espera tot just que siguin les 4 i 5 minuts en aquest encontre que forma part de la 29a jornada de la Lliga Elite, la qual es juga amb horari unificat tots els partits. Ara els revisarem importants. Arrenca el partit a la Verneda. Important encontre entre la Unió Esportiva Rubí i el Júpiter. Dèiem que ara analitzarem d'aquests partits perquè avui també comptem amb el nostre company, el director de Ràdio Rubí, Albert Soler, als estudis centrals per fer el seguiment al minut a minut de la resta de partits i les situacions en les classificacions. Abans, però, primera arribada del Júpiter amb Marc Juncà, que acaba refusant des de zona defensiva. Doncs vinga, va, anem a donar la benvinguda i analitzar aquests partits que tenim per endavant en aquesta jornada importantíssima de Lliga Elit. Albert Soler, què tal, com estàs? Bona tarda.
4: Què tal? Molt bona tarda, Cisco i Roger. Doncs aquí estem, als estudis de Ràdio Rubí, amb moltes ganes de col·laborar i donar un cop de mà en aquesta retransmissió, perquè, com bé saps, a mi la ràdio i l'esport m'encanta, i fer ràdio esportiva feia moltíssims anys que no el feia, i em feia molta il·lusió col·laborar en aquesta retransmissió, fent-vos allò que en diem sempre, no? Que em deien abans, el central de dades. Doncs intentaré fer de central de dades i us aniré explicant quan hi hagi novetats en el marcador i com es tradueix aquestes novetats en la classificació, que és tan o més important per saber tant el Rubí si ha de mirar cap a baix o pot permetre's el luxe de mirar cap a dalt. Estarem pendents, per tant, del partit del Martinenc Poble de Mafumet, del Sabadell B Atlètic Sant Just, del Prat Castelldefels, del Sant Mauro Sant Juan Moncada, del Vilafranca Sant Feliuenc, Valls Horta i també del Ciutat Cooperativa Manlleu. I si em permets, també tindré un ull posat a la piscina de Can Llong del Waterpolo, on el Club Natació Rubí, ara mateix, d'aquí 10 minuts, començarà un partit també molt important contra el Mataró per una plaça europea, i també aniré mirant el resultat en aquell moment i t'aniré dient les novetats també.
2: Estarem molt atents també a aquest partit de waterpolo, però amb aquesta Lliga Elite com a principal protagonista en la tarda d'aquest dissabte. Per cert, no sé ara mateix si plou o no a Rubí, aquí està caient una de ben bona a Barcelona i durant una bona estona que estarà un servidor aquí que està en aquest club sota paraigües. Tenim amb una mica més de fortuna col·locat en la zona de tribuna. Roger, tu en aquest sentit no et mullaràs tant, avui tens una mica més de sort amb respecte a l'habitual, eh?
3: Sí, ara estem sota tribuna. Bueno, estem solucionant uns problemes tècnics que estem tenint, però sí, ens restarem ja en aquella posició, veient el partit des d'una posició diferent.
2: Una posició diferent, però amb el seguiment d'aquest partit, el primer que fa amb nosaltres, lluny de Can Rosés, el bon amic i company, el Roger Alió. Ha arrencat el partit amb la Unió Esportiva atacant a l'esquerra de la nostra posició, a la dreta, el conjunt grisgrana del Júpiter. Hi ha un enviament en llarg que s'acaba en fora de joc de Kevin Díaz, pilota doncs per al conjunt local després d'aquest intent d'arribada de la Unió Esportiva Rubí en aquests primers compassos, els quals són importants. Recordin, el Júpiter, que ocupa zona de descens amb 32 punts hi ha una dada que, tot i que al 100% no és confirmada, perquè és que les possibilitats que hi ha són infinites, encara amb aquestes dues jornades i el nivell d'ajustat que està la classificació en aquesta Lliga Elite, però encara hi ha una possibilitat molt, molt remota, que si el Júpiter avui perdés, encara tindria una petitíssima possibilitat de salvar-se en funció, això sí, d'altres resultats. El que sí que està clar per tothom, Albert, i anirem analitzant conforme vagin arribant els gols, el que sí que està clar és que si la Unió Esportiva Rubí avui guanya, salvació assolida i només a mirar per el play-off d'ascens a tercera ref, eh?
4: Exacte, els números així ho diuen, els golaverajos particulars i múltiples, hem mirat totes aquestes possibilitats, i si el Rubí surt de la jornada 29 amb 39 punts, que significaria la victòria en aquest partit al camp del Júpiter, ja matemàticament no podria quedar per sota de la dotzena posició, per tant, entre els quatre últims no quedaria i per tant, doncs ja es podria estar salvat, i per tant, a l'última jornada, que també serà, evidentment, amb horari unificat, doncs podrem mirar només cap a la part de dalt, a veure si, malgrat aquesta temporada tan estranya, es pot jugar al playoff.
2: Una Unió Esportiva Rubí que avui juga amb la seva equipació blava habitual, samarreta, però el pantaló és el de color vermell. El pantaló del Júpiter és del mateix color i d'aquí el canvi, tot i que la samarreta gris-grana és la del conjunt de la Verner, d'aquest Júpiter que arribava per primera vegada a aquesta Lliga Elite en l'actual campanya i que de moment està lluitant per la permanència. Un Júpiter al qual la Unió Esportiva Rubí ha puntuat en un munt d'ocasions en visites aquí, ens ho deia el nostre company, el Toni Bravó, fa una estoneta amb 4 victòries, 4 empats i 4 derrotes en les 12 visites que s'han fet. Avui es trencarà aquesta doncs, xifra cap a un costat, cap a l'altre. Esperem que sigui la positiva cap a l'equip que entrena el Blai Martí, que això sí, de les dades potser més negatives és, es troba en el fet que no ha puntuat a domicili durant tot aquest 2026 amb 7 derrotes. A veure si avui trenca aquesta ratxa, es pot fer amb la victòria o com a mínim amb l'empat, perquè l'empat la veritat és que també li aniria de meravella al Rubí per ja en l'última jornada gairebé no haver de patir, tot i que l'empat no tanca la permanència matemàtica, passi el que passi en la resta dels partits. Pilota per al conjunt grisgrana en zona ampla que la juga a la Júpiter, deixant aquesta pilota a Iker cap a la posició d'Ion, que envia en llarg una pilota a la qual la pot arribar i Cristi en línia de fons passada cap a l'interior de l'àrea amb una rematada que no ha estat bona perquè es trobava d'esquenes a la porteria de Llur i la pilota que la guanya per la Unió Esportiva Rubí, Rafa Leva. No sé si escolten de fons, però déu-n'hi-do si s'escolten força aquesta sirena d'una ambulància que passa per aquí al costat pel carrer. Nosaltres que ens trobem a les graderies d'aquest municipal de la Verneda, un camp gran, la veritat és que és un d'aquells camps d'anys d'història maco, amb doncs, aquell punt doncs, una miqueta antic que el fa doncs, interessant, però potser té un però ben gran, com és aquesta doncs, zona de tribuna d'aixopluc, que és molt i molt petita, tapa només el que vindria a ser el que es considera la llotja i doncs, tot plegat que fa que, home, no li aniria una mica més de zona de coberta a aquest camp, sense cap mena de dubtes. Més enllà, que no ho dic per un servidor, perquè un servidor ja saben que normalment li és igual posar-se en un costat en un altre, avui amb el paraigües i si no, doncs amb xubasquero, el que sigui doncs, necessari per doncs, fer les retransmissions dels partits, en aquest cas de la Unió Esportiva Rubí. Està molt més còmode, a veure si el tenim en bona posició i ja amb tota la qüestió tècnica arreglada el nostre company, el Roger Alió, que ell sí que està en aixopluc. Estàs allà, Roger?
3: Encara estem amb uns petits problemes tècnics, qüestions que són normals a la ràdio i més quan és lluny de casa i no estem acostumats.
2: I mare de Déu senyor, quan cau la que està caient en el dia d'avui. Tu de moment assecadet, no, que estàs?
3: Sí, estic com a la part de darrere de la grada, és a dir, no he vist ni un minut de partit. Estem aquí intentant solucionar aquestes cosetes que esperem que es faci ràpidament i fàcilment per poder gaudir del partit.
2: Pues va, vinga, que et deixem a veure si anem per feina i pots tornar a la zona on seguia aquest partit. Quan hi ha falta, és la primera de l'encontre, l'ha comès Marc Juncà. Falta del central de la Unió Esportiva Rubí, que ha arribat tard a una pilota a la qual li volia prendre a Cristian, el dorsal número 7 del conjunt grisgrana. És un dels sobrenoms a més del Pota Blava, potser, els Pota Blava del Prat, que més m'agrada, eh? Els grisgranes, amb aquesta equipació tan maca la que tenen el Júpiter, per cert, amb una marca d'aquelles de història amb el Futbol Club Barcelona. Ara ho explicarem, abans, però, centrada, que enviarà Iker cap a l'interior de l'àrea. Va al punt de penal, la rematada no ho fa en condicions òptimes perquè tocava de cap penya aquesta esfèrica, però no ben ubicat com per a que agafés camí de la porteria de Rafa Leva. Primer xut, però, que anotem a porteria de l'equip local del Júpiter, tot i que sense clara ocasió en aquest partit, en el qual de nou la Unió Esportiva Rubí ha poblat aquest mig del camp amb Pau Herranz ajudant al mig del camp, com dèiem, a Adri Record, Pau Albelda, Jordi Massip, el gran capità Aitor Torres, i per les bandes oberts, doncs, els altres jugadors, amb l'esquerra i Sebas Mendoza, que avui ha tornat a l'equip. La setmana passada sancionat, no va poder entrar-hi. Sete, que va ser qui va jugar, doncs no ha pogut entrar en aquesta també per sanció, acumulació de targetes. Dèiem, la marca de la samarreta, vaja, de l'equipació del Júpiter, Albert, que et sonarà, eh? Aquesta marca tan maca com és la de Meiva. I la veritat és que el disseny de la samarreta del Júpiter d'aquesta temporada és molt, molt maco, més enllà de qüestions romàntiques, del futbol.
4: Sí, sí, sí. Home, Meiva és la marca que duia el Futbol Club Barcelona durant els anys 80, les mítiques samarretes, aquest, quan no es canviava tan sovint de samarreta, i un mateix disseny et podia durar 4, 5 i fins i tot 6 temporades, doncs són aquelles samarretes que després el Barça va passar a capa i després ja va passar a la de Nike, que ja fa moltíssims anys.
2: Aquí ja la qüestió ha canviat. Aquí, això ja és molt més mercantil, sense cap mena de dubtes.
4: I tant que sí.
2: Llançament de cantonada per al Júpiter, arribaven per la dreta, però ha posat el peu Sebas Mendoza per evitar la progressió. El llançament que va cap al primer pal, salta de cap, refusa Kevin Díaz, mira d'arribar-hi Pau Albelda, no ho pot fer, es queda la pilota encara en situació ofensiva. El conjunt local, el Júpiter, en una arrencada en la qual, doncs, la condició de local, la condició de també necessitar, igual que la Unió Esportiva Rubí, els 3 punts li ha fet sortir amb més empenta, per cert, que està plovent i cau amb força, i hi ha molta gent amb paraigües, més enllà dels 4 afortunats que estan en aquesta petita llotja del municipal de la Verneda, però hi ha un munt de seguidors, un munt de suportes que es troben sense xupluc seguint el partit, un d'aquests radicals que han vingut, doncs, fent càntics des de fora del terreny de joc cap a dins, tot just quan faltaven 5 minutets perquè arrenqués el partit aquí al municipal de la Verneda. Ara hi ha la primera falta de l'equip local del Júpiter, entrenat pel Juanjo García, i que avui, doncs, rep a la Unió Esportiva Rubí. Jugarà Tenorio, la toca en curtet per Marc Junca, que avui ha tornat a l'eix de la defensa, desplaçant-se a la dreta l'Àlex Ruiz. Tenorio juga, rebia la pressió de Dani Sánchez, acaba deixant cap al porter Rafa Leva, pilotada llarga de qui va estar al Júpiter fa unes quantes temporades. Atenció a aquesta pilota, perquè, doncs, sí, sí, semblava que havia impedit Sebas Mendoza que es perdés per línia de banda, però no, l'auxiliar de l'àrbitre, el senyor Porcel, ha dit que s'havia perdut aquesta pilota per banda. Aguirre Beitia Moreno és el col·legiat d'aquest encontre. Està, doncs, disputant la Unió Esportiva Rubí, importantíssima en aquesta Lliga Elite. Anem a fer una primera consulta, Albert. No sé si ja hi ha hagut algun tipus de moviment, si t'ha arribat algun resultat que pugui tenir incidència en el de la Unió Esportiva Rubí.
4: De moment, tots els marcadors que estic veient estan empatats a 0, no hi ha moviments en el marcador. Bàsicament, expliquem, perquè les coses són molt prosaiques, estem seguint els comptes de Twitter dels clubs que estan implicats. No tots en tenen, però estem buscant alternatives per als que no en tenen. I de moment no hi ha novetats, no s'ha mogut cap marcador, tot 8 empats a 0. Per tant, de moment, tothom suma un punt en aquesta jornada i, per tant, no canvia absolutament res.
2: No canvia res, la Unió Esportiva Rubí continuarà obtenint tot, però vaja, que encara han de passar moltes coses. És la part positiva d'aquesta Lliga Elite, d'aquesta boja categoria de pocs equips i molts que juguen qüestions, perquè hi ha 6 que lluiten per l'ascens i 4 que baixen. És a dir, són 10 de 16, només 6 queden al final sense res en la temporada. Això fa que durant la mateixa, quan s'està disputant, doncs hi hagi molt en joc, i encara quan resta poquet perquè es tanqui la campanya. En definitiva, que tot plegat, doncs, el seguirem en aquesta casa, Ràdio Rubí, en l'emissora municipal, i, per cert, amb aquest partit de waterpolo del Club Natació Rubí històric, ja havien assolit, doncs, l'opció de la permanència, que ja ja de per si era històrica no haver de disputar per primera vegada en els 3 anys que ha jugat en aquesta màxima categoria masculina cap doncs, partit per mantenir-se en la divisió d'honor. Doncs la 5ª temporada la disputaran segur i ara fins i tot optant a competició europea. Com sona això? Ha començat el partit, perquè en teoria a 4:45 era quan arrencava. Com sona això, Albert? Tu que ets seguidor, sí, diguem-ne que important, del waterpolo rubinenc, eh?
4: I tant. De fet, et diria que si avui no, si no, avui no hagués d'estar aquí donant un cop de mà amb la transmissió, segurament estaria a Can Llong, a la piscina del Sabadell, animant el Club Natació, i de fet tinc alguns infiltrats a la grada que em aniran explicant el partit. Pel que estic veient, em sembla que ha començat marcant el Mataró, 0-1, però vaja, ja sabem que en waterpolo això és llarguíssim i no té cap transcendència directament un gol o un altre.
2: Doncs primer gol del Mataró i primera gran ocasió, dir que era amb un xut llunyà des de la frontal que ara ha hagut de doncs obligar el Rafa Leva a fer una bona actuació. Ara el xut que anava amb rosca cap a la porteria també de Rafa Leva, Dani Sánchez, i aquesta esfèrica que s'ha perdut a la dreta de la porteria del conjunt grisgrena, amb un Rafa Leva que s'ha fet mal, sembla ser que s'ha donat un cop amb la porteria, i el porter rubinenc doncs, que es queda estirat al terra de sortir el Valen Núñez. Preguntaré perquè no ho sé, perquè a més no el veig perquè hi ha molta gent, però anem a veure si tenim el Roger ja activat o si encara continua fent feina. No, Roger, sí, estàs per aquí o no?
4: Cisco, no, encara no tenim el Roger preparat.
2: Vale.
4: Tenim el José intentant solucionar aquests problemes tècnics. Però sí que, mira, aprofito i et puc dir, ha marcat el Manlleu. Gol del Manlleu, 0-1, al camp del Ciudad Cooperativa.
2: Gol del Manlleu, 0-1, la qual cosa vol dir que costa més a la permanència la Unió Esportiva Rubí, perquè el Ciutat Cooperativa és el primer en zona de descens. Amb aquest puntet, doncs, la Unió Esportiva Rubí, si acabés així, i la derrota dels de Sant Boi, doncs, estaria molt bé de cara a la permanència. La victòria és una altra història diferent, però encara l'ha d'aconseguir la Unió Esportiva Rubí en el dia d'avui. També l'ajudaria en cas de derrota avui aquí a la Verneda al conjunt que entrena el bo del Blai Martí, un entrenador que s'està mullant i molt, perquè no s'ha quedat sota doncs la tanca que fa de xupluc, aquesta doncs mena de sostre estrany, com de, jo diria que és metàl·lic, que cobreix les banquetes tant del conjunt local com de la Unió Esportiva Rubí. Ara envia en llarg Rafa Leva per part de la Unió Esportiva Rubí, cau al terra, Kevin Díaz demana falta perquè havien agafat el davanter de la Unió Esportiva Rubí, l'àrbitre però diu que no, que continuï el joc. Ara l'enviament en llarg, salta de cap però Penya per evitar que arribi precisament Kevin Díaz, se la queda al mig del camp. Aitor Torres juga amb Kevin Díaz, que la deixa enrere per Pau Herrán, fa diagonal bona de

0: Rugbi, la informació esportiva local.
1: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana amb lo de sempre i ben fred, eh?
2: Vinga, Sofi, cap problema.
3: Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
4: Tia, és que fort. Us ho has assabentat que l'any profe de la uni.
5: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
4: Ai, Martina, tens raó. Ens cancel·laran el programa i encara no hem començat. Quin desastre.
2: Bueno, tranquil·les, amores. Vale, preparades per posar-nos al dia? Queda tot això, Mila, quan és això?
5: Irene, els dilluns a les 12, cada dues setmanes ens trobem a Ràdio Rubí per fer el vermut amb les Hildes.
6: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
7: Les Hildes, la tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores, cada dues setmanes a Ràdio Rubí.
8: Cada diumenge de 9 a 10 del matí, Presència Cristiana, un programa compartit per l'Església Catòlica i l'Església Protestant del carrer Colom de la nostra ciutat.
9: Un programa d'àmbit religiós preparat per a tots vosaltres amb pensaments, lectures bíbliques, comentaris, notícies, reflexions i música.
8: Us hi esperem.

0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Vinga, que tornem encara amb el 0-0 en el marcador. Primers compassos, primer temps. Una arribada clara amb un xut per part del Júpiter. El Rubí que ha trepitjat ara ja, però de moment cap ocasió remarcable en aquesta arrencada de partit en el qual ha comès ara Pau Herranz. La segona falta dels nostres, només una comesa per part del Júpiter en una tarda d'aigua important, eh? Des que, vaja, hem arribat i als 10 minuts ploure una mica, eh? Després, cada cop més, i ara estan caient unes gotes d'aigua espectaculars aquí al municipal de la Verneda. Aigua que pot condicionar sense cap mena de dubtes el joc en aquest partit, al qual encara continuem amb el 0-0 en directe. Ho expliquem en aquesta, l'emissora municipal Ràdio Rubí, al 99.7 de l'FM, a 3W.radiorubí.cat, i en una jornada, aquesta, l'Albert Soler, que ens està duent tota la informació al minut dels partits de la resta d'aquesta Lliga Elite, també seguint el partit de waterpolo del Club Natació Rubí. Al descans, el que farem, ja saben que amb la Unió Esportiva Rubí s'ha estrenat l'agenda del cap de setmana dels clubs de la nostra ciutat, així que el que farem serà al descans fer una agenda, revisar totes les cites dels equips de la nostra ciutat per aquesta jornada, el segon cap de setmana del mes de maig, més enllà del futbol, recordin, amb cites en vòlei, en bàsquet, com sempre, aquesta nit Lliga Elite en joc, en definitiva, molta competició esportiva, la que seguim també en aquesta casa, a Ràdio Rubí, en directe, però amb la Unió Esportiva Rubí, amb el 0-0 en aquests compassos de partit. Arribem al 21 de la primera meitat, de moment sense més novetats. Albert, o tenim algun canvi en els marcadors?
2: Sí, tenim un parell de moviments en el marcador. En aquest cas, diríem, de la zona alta, que de moment no la volem mirar, oi, Cisco? De moment no la mirem, però jo ho explico perquè ho hem d'explicar tot, però de moment no ens interessen aquests resultats, però els direm. Ha marcat la Pobla de Mafumet al camp del Martinenc, per tant, encara està viva la Pobla de Mafumet de cara a l'ascens directe, i també ha marcat el Sabadell B. El Sabadell B contra l'Atlètic Sant Just, que també era un altre partit de duel directe en aquesta zona per la sisena plaça de play-off, doncs ha marcat el Sabadell B, i per tant ara mateix empat amb el Castelldefels, encara és setè. El gol a baraix amb el Castelldefels el té guanyat el Castelldefels, però bueno, de fet ara hi ha triple empat entre Manlleu, Sabadell B i Castelldefels a 38 punts, però el que entraria en zona de playoff en sisena posició seria el Castelldefels. I el Rubí continua en aquesta novena posició amb els seus 37 punts del punt que de moment amb aquest empat està sumant.
1: Doncs sí, mira, que doncs aquests resultats, el Rubí, si guanyés, acabaria amb 39, superaria tots equips, aquests Exacte. Equips a la zona mitja-alta de la classificació, més enllà de la Pobla de Mafumet, que ho té magre per assolir una de les dues

0: places directes, però està somiant amb l'ascens directe i avui té aquesta cita davant de l'equip del Toni Carrillo i de moment doncs superant-los. Ara ja pilota, falta d'Àlex Ruiz, ha arribat tard i l'àrbitre que l'ha assenyalat demanaven possible targeta sobre el central de la Unió Esportiva Rubí. L'àrbitre li està explicant als jugadors del Júpiter alguna cosa, la qüestió és que sigui o no sigui targeta, els jugadors grisgrana s'aprofiten per pressionar a l'àrbitre, com no pot ser d'una altra manera. Hi ha molt en joc en aquesta cita entre Unió Esportiva Rubí Júpiter i en la resta de partits també, amb tots que tenen coses en joc, fins i tot la cita entre Vilafranca i Sant Feliuenc, dos equips en zona de descens, en la qual, i en funció del resultat, qualsevol pot encara continuar viu en mirar d'estar l'any que ve encara en aquesta Lliga Elite. Albert, et pregunto a tu perquè no sé si ja tenim o no tenim el Roger per aquí.
1: No, sí, tenim el Roger, José? Sí, em diu que sí. Sí, ja pots donar pas al Roger.
0: Vale, gràcies. És que era per no fer el d'abans. Doncs vinga, va, Roger, on estàs, home? Com va la cosa? Perquè ara feia estoneta que no sabia res de tu.
2: Sí, que ens ha costat trobar un bon lloc aquí, en el camp que està absolutament ple, tots aquí, expectants, veient el partit. Tot semblava que havia de venir poqueta gent, causa de la pluja, que no fa potser el millor dia, però sí, el camp està absolutament ple i hem hagut de trobar un lloc a dalt de tota la tribuna i de peu.
0: Perfecte, doncs ja pot seguir aquest partit. Atenció, l'arribada és bona per part del Júpiter, amb centrada que intentava, si no m'equivoco, el dorsal 10, Adri, ha acabat topant en Rafa Leva, nova pilota a l'interior de l'àrea, torna a salvar la Unió Esportiva Rubí amb un xut que acaba llunyà, el qual lluita Oriol Tenorio per part de la Unió Esportiva Rubí, però no té res a veure, així que s'atura el central rubinenc per tornar al seu lloc, al terreny de joc, després d'aquest intent de contraatac. De moment, millor, fins a on has pogut veure, Roger, perquè de moment ha estat millor el Júpiter que no pas la Unió Esportiva Rubí, que no acaba de trenar pilotes al mig del camp com li estava funcionant en la resta de partits.
2: Sí, el que dèiem, suposo que també ajuda que el camp està absolutament ple, una afició molt entregada, s'està veient des del principi del partit animant i s'està veient un Júpiter, de moment el que jo he vist, potser més còmode que el Rubí, que està esperant, suposo, a agafar-los el contraatac amb espais a la defensa.
0: Perfecte, doncs a veure com li van les coses en aquests primers compassos, els quals no has pogut veure massa, no? Ho dic per mirar d'intentar buscar...
2: Ai. Sí, uns primers minuts que han sigut estranys a nivell radiofònic per problemes tècnics, però bé, ja estem aquí seguint el partit, el Júpiter atacant per la banda esquerra. Pilota dividida, l'àrbitre diu que això ha acabat en sac de porteria pel Rubí, serà Rafa Leva qui reprengui el joc, minut 26 de la primera meitat a la Verneda, 0-0 al marcador, Júpiter, com hem dit, millor plantat en aquests primers minuts, també hem dit, l'ambient al camp espectacular, el Rubí intentant trobar-se, novament, en aquests primers minuts, també el camp està molt ràpid, eh? La gespa, la pluja, tot influeix en aquest partit que es presenta interessant, com a mínim, en aquesta primera meitat també pel que juguen tots dos equips en aquesta recta final de Lliga Elite, sempre tan trepidant com aquestes tres edicions que hem viscut ja. El Rubí ha tingut la sort de viure-les totes, de moment mantenint la categoria a falta de decidir aquest final de Lliga. Ataca el Rubí, és Aleix Record per la banda dreta, busca ajuncar cap enrere per organitzar el joc, avança per ajuncar, supera línies, troba Pau Albelda a la zona de tres quarts, obre més la banda cap a Sebas Mendoza, que pot buscar el centre, ho fa, Aleix Record a l'altra banda, el remat, no sabem si ha tocat el porter, així ha estat l'àrbitre marcant córner.
0: Perfecte! Doncs Roger, m'escoltes, no?
2: Perfectament.
0: Vale, pues gràcies company, perquè aquí hi ha hagut algun tema de... És que això són temes de cobertura, eh? Jo crec que a la propera ja anirem cap al telèfon perquè hi ha massa problemes ara. A més, la pluja tapona i molt bona ocasió, com explicava perfectament el nostre company, el Roger Alió, amb aquest llançament d'Adri Record, centrada per l'esquerra de Sebas Mendoza. Juga el Rubí, cantonada, és Aitor Torres cap a Adri Record, que deixa per Pau Albelda a la frontal, pot fer el xut, Pau Albelda amb l'esquerra, l'àrbitre que ho ha aprovat perquè no ha controlat bé. Quina pena, era bona jugada per part de la Unió Esportiva Rubí. Roger, aquesta jugada preparada.
2: Sí, una jugada que no ha acabat de sortir, jo crec, com Blai Martí esperava, però bé, la pissarra no sempre surt com una espera, i quan surt, doncs, surt massa bé i sumes un gol al marcador.
0: Amb un Pau Albelda que ho ha intentat, ara qui va per la dreta és l'equip local, l'està jugant Cristian que arribarà a línia de fons, fa diagonal interior, intenta el xut cap al segon pal, arribarà Faleva, veient la pressió de Jur, el que ha fet és posar els punys i enviar la pilota als núvols de Barcelona, que ha baixat amb una mica més d'aigua de la que ja té, perquè déu-n'hi-do com està aquest municipal de la Verneda. Doncs vinga, va, anem cap als estudis, Alberta, per actualitzar resultat tant del waterpolo, tot i que, atenció, la pilota és bona, centrada cap al segon pal. Mala centrada, per sort, per part del Júpiter d'Adri, perquè eres bona amb una pilota al vèrtex de l'àrea gran a l'esquerra de l'atac. Dèiem, anem cap als estudis, Albert, per veure si hi ha resultats actualitzats, i també el del waterpolo i el Club Natació Rubí.
1: Doncs mira, començaré precisament pel waterpolo, perquè s'acaba d'acabar en aquests moments el primer quart. Guanya el Mataró 3-5. Una distància que està bé, i m'expliquen des de la piscina de Can Llong que han expulsat el jugador número 12 del Mataró per protestes, per tant, direm, ha sigut una vermella directa i ja no podrà jugar més, i això que estan guanyant. No sabem com estan en el partit, però en tot cas ha passat això. I també em diuen una dada molt important, que és que el porter avui del Rubí, del Club Natació Rubí, no és Octavio Salas, perquè està tocat, té algun problema físic, i està jugant Martí Sabater, que em destaquen que ho està fent bastant bé, però evidentment no és el porter titular, i l'Octavio Salas en els partits, últims partits que has pogut veure tu, Siscu i jo també, la veritat és que ha fet unes actuacions memorables, i segurament si el Rubí ha acabat vuitè en una part important és per ell.
0: Sí, sí, això t'anava a dir, una de les claus de la vuitena plaça és aquest argentí, l'Octavio, que ha fet una feina espectacular a la porteria del Club Natació Rubí. No hi ha novetats, no?, pel que fa a la resta de Lliga Elite, cap canvi de moment en els marcadors?
1: De moment només aquests tres resultats que s'han mogut, un gol al camp del Martinenc 0, Poble de Mafumet 1, Sabadell B 1, Atlètic Sant Just 0 i Ciutat Cooperativa 0, Manlleu 1, són els tres únics marcadors que de moment s'han mogut, i la classificació, com et comentava abans, el més important és que tenim el Manlleu, el Sabadell B i el Castelldefels empatats a 38 punts en la lluita per la sisena plaça que donaria lloc al playoff, i per la zona baixa de moment també no hi ha cap novetat. Els quatre últims són el Júpiter, la Ciutat Cooperativa, Vilafranca i Sant Feliuenc, i el Rubí en novena plaça amb 37 punts.
0: Pues ara que em dius lo de Sabadell, que encara me'n recordo que va caure també una de les importants quan la Unió Esportiva Rubí va jugar allà. Això sí, la pluja també va ser de gols de l'equip local contra el Rubí. Esperem que avui no passi el mateix. Aquí a la Verneda, pilota dins de l'àrea, empeta sobre Sebas Mendoza, però aquesta no s'assenyala avui dia cap ni una dins de les àrees. Ara la penjada ha estat a Tenorio, acaba tocant Pau Errant, queda la pilota al mig del camp en defensa per al Júpiter, acaben reforçant, després d'una empenta també de Pau Herranz, que tampoc ha assenyalat l'àrbitre, amb aquestes empentes que s'han posat de moda d'una manera estranyíssima dins del món del futbol. Li diu el col·legiat Aguirre Beitia Moreno a Pau Albelda que anirà afegint temps si triguen molt en treure. La veritat és que resta tot un món com per saber si li va bé o no perdre temps a la Unió Esportiva Rubí en aquest partit, perquè resta tot un món. Estem al 32 de la primera, amb el 0-0, i encara resta, doncs, una hora de partit. Si fa no fa més l'afegit, encara s'estiraria un equip mica més aquest encontre aquí al municipal de la Verneda. De moment, amb el 0-0, amb Ràdio Rubí explicant tot el que està fent la Unió Esportiva Rubí, aquest seguiment al punt del que estan fent els altres equips de la categoria Lliga Elite, també amb els apunts del waterpolo i del Club Natació Rubí en una jornada passada per aigua. Miràvem els radars que hi ha avui dia, Roger, per internet, i ens anunciàvem que avui l'aigua passaria per aquí, per Barcelona, i per on ens trobem nosaltres, eh?
2: Sí, que no ho faria de manera espontània, sinó que hi ha una gran taca en el radar Meteocat que ens anuncia que tindrem pluja, jo crec que durant tot el partit.
0: Doncs Ens tocarà avui quedar-nos sota paraigües, eh? De moment no ens estem mullant, la veritat. Atenció a la pilota a l'interior de l'àrea per Kevin Díaz. Volia deixar enrere on es trobava Tenorio i ara sí que assenyala falta l'àrbitre en una empenta. És que és increïble, lo de les empentes és increïble. Falta de Tenorio per una empenta quan ha arribat una mica tard amb Àlex, que ja havia refusat, però l'àrbitre aquesta que sí que ha considerat que era acció antirreglamentària del jugador de la Unió Esportiva Rubí. Juga al Júpiter des de zona defensiva amb el 0-0. Recordin, en el marcador estem als minut 33 ara ja de la primera meitat. Ara hi ha un salt amb lluita de llur amb Tenorio, i la pilota que s'ha perdut per línia de banda. L'àrbitre que diu que en aquesta ocasió l'empenta no era falta. La qüestió és que la pilota passa a poder del Júpiter en un partit que ha començat amb més empenta l'equip local. Després el Rubí semblava que estava traient el cap, però hi ha hagut uns 10 minuts de domini amb un parell de bones ocasions per als Cris Grana, fins que s'ha tornat a igualar el partit amb un parell d'arribades també de la Unió Esportiva Rubí, sobretot la rematada d'Adri Record, que ha acabat amb la pilota perdent-se per línia de fons amb llançament de cantonada. Doncs ara el que ha fet Tenorio és tornar-li a Àlex el cop que abans li havien donat. És el futbol, que ara ha estat Tenorio, i ara l'àrbitre tampoc ha assenyalat res. Aquest món del futbol amb molt de contacte que a vegades es permet, que a vegades no. Tot plegat a mi em fa la sensació que crea certs dubtes i al final acabes fent el que si fa no fa et ve de gust. I a vegades et surt bé i a vegades et surt malament. Juga el Rubí, és Tenorio qui marxa per l'esquerra, el central esquerrà continua enviant i tocant bé cap a Pau Herranz, que controla, evita que es perdi per línia de banda, la deixa al mig cap a un Pau Albel de cobra, a la dreta on es troba Àlex Ruiz, que fa com si fos lateral per marxar per la pilota, fa falta sobre Adri i és pilota per al Júpiter. Llàstima, perquè el Rubí havia fet una bona transició de defensa al mig del camp, però clar, aquí s'ha quedat la pilota. Un Àlex Ruiz de gran feina defensiva, però potser no tan constructiva, i ha acabat perdent la pilota, la recupera l'equip local, el Júpiter, en zona ampla, aquesta esfèrica que la juga el conjunt grisgrana en un partit, Roger, que sense cap mena de dubte s'ha anat igualant.
2: Sí, tots dos equips han anat trobant el seu lloc dins del camp, tots dos saben també el que busquen i el que juguen. Molts nervis i l'important en aquest tipus de situacions és saber mantenir la calma i no precipitar-se. L'àrbitre que torna a xiular una falta i la grada, que està molt activa avui al municipal de la Verdeda, protestant i pressionant a l'àrbitre. Veurem si sorgeix efecte.
0: Com no podia ser d'una altra manera. De fet, hi havia entrada gratuïta perquè entrés tothom i donés suport al seu equip. Interpreto el Júpiter buscant els seus aficionats, però també ha permès que els de la Unió Esportiva Rubí hagin vingut.
2: Sí, sempre has d'agrair, no? Al final és un partit perquè tothom pugui gaudir-lo, és una festa al final, un dia que no acaba d'acompanyar, però bé, es compensa amb aquesta entrada gratuïta.
0: Fora de joc, arribava per la dreta Clarà, però l'àrbitre ha dit que la seva arribada era després que la passada comencés quan es trobava en situació antirreglamentària al dorsal 24 grisgrana. Ara aquí la lluita és Sebas Mendoza, la guanya, però el mateix Clarà intentava una ràpida transició a la Unió Esportiva Rubí. Ara aquí la juga és el Júpiter, tot i que s'estira al terra i la recupera per al Rubí Tenorio. Marxava i falta i targeta. Marxava, falta i targeta per al central esquerrà de la Unió Esportiva Rubí, perquè ara li havia guanyat Dani Sánchez en la cursa. Primera, Roger, targeta d'aquest partit per a un jugador rubinenc.
2: Sí, ha arribat al minut 37, ha sigut, com bé dius, per Tenorio. Una falta acurada a la banda dreta de l'atac del Júpiter. Buscaran, suposo, la centrada per poder rematar amb aquestes torres que tenen.
0: Falta clara, targeta clara, no hi ha dubtes, que és ben mostrada per l'àrbitre Aguirre Beitia. Moreno enviarà a l'interior de l'àrea Iker per part del Júpiter des de la dreta de l'atac. Allà va el dorsal 6, centrada cap al primer pal. La toca Pau Albel, de queda la frontal. Intentava Penya sorprendre a Rafa Leva, però es trobava en una situació complicada com per poder impactar bé amb la pilota. La recupera aquesta la Unió Esportiva Rubí en aquest partit, al qual i anem a veure el cronòmetre. Arriba el 38, estem ara mateix en aquest Minut 38 de la primera meitat. Vinga, va, anem a fer una nova pausa en directe a Ràdio Rubí amb la Unió Esportiva Rubí, que de moment, tot i que atenció a aquesta pilota per Kevin Díaz, ha intentat un impossible, perquè volia un xut des del lateral en l'atac, que si això entra hauria estat el gol no de la seva vida, el gol de la vida de tothom que viu aquí, Roger?
2: Sí, no era gens fàcil el que ha intentat Kevin Díaz, que, com he dit, s'ha sortit. Ja tenia l'anècdota per explicar als seus nets.
0: Sense cap mena de dubtes. Doncs vinga, va, 38 minuts, fem una pausa, després actualitzem resultats en aquest programa d'esports en directe a Ràdio Rubí amb el Rubí, que als 38, gairebé 39, primera meitat, empat a 0, davant del Júpiter.

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Clàssics amb Esteve Llop.
2: Sonido Vinilo.
3: Espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico.
2: Sonido Vinilo.
3: Esta nueva temporada todos los lunes a partir de las 10 de la noche.
2: Sonido Vinilo. Con José Verde.
4: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
5: Vinga, pilota per a la Unió Esportiva Rubí des de línia de 5 metres que treurà Rafa Leva amb un xut que ha volgut fer al Júpiter. Minut 40, camí del 41, recta final de la primera meitat amb el 0-0 aquí a la Verneda. Actualitzem, si s'han d'actualitzar, Albert, els resultats.
6: Doncs sí, tenim dues novetats en dos partits que anaven 0-0. Per un costat tenim el gol del Prat. Prat 1, Castelldefels 0, un resultat que, diríem, de cara a la part alta, el Rubí li va bé, perquè ara el Castelldefels està empatat a 37 punts amb el Rubí, i ara és el Manlleu el que ocupa la sisena plaça de play-off i consolida el Prat, si no ho estava ja, en aquestes places de play-off, ja el tindria matemàticament, estaria dintre d'aquestes places de play-off per jugar l'ascens a tercera ref. I l'altre gol que hi ha hagut és el duel de la part baixa, diríem, el Vilafranca-Sant Feliuenc. Ha marcat el Sant Feliuenc, ha marcat el Cué. Per tant, envia el Vilafranca a la setzena plaça, la última plaça, i el Sant Feliuenc supera el Vilafranca amb 32 punts, és 15è. Encara, matemàticament, no està descendit el Sant Feliuenc, per tant, una miqueta de vida, almenys aquest gol li dona vida i esperança al Sant Feliuenc.
5: Doncs perfecte, aquests són els resultats amb l'actualització. Ara, tot just quan arribi el descans aquí a la Verneda, doncs revisarem tots com queda tot plegat al descans per ja fer la revisió de la resta de partits dels equips de la nostra... del mes de maig. Abans, però, aquest partit en falta ara que s'allà Aguirre Beitia per part de la Unió Esportiva Rubí, l'àrbitre de... cert, Roger. Fixa't en l'anotació de faltes, no ho ha comès la Unió Esportiva Rubí, només una a la Júpiter en aquesta primera meitat. Quina diferència més, diguem-ne, que cridanera, eh?
7: Sí, cridanera, un partit molt accidentat en aquesta primera meitat. També afecta, jo crec, la gespa mullada, els controls se t'escapen més, es redueixen tots els espais, no és un camp especialment gran, si tenen els més petits de la categoria, però no és tampoc el que té les distàncies més extenses. La pilota mullada, el camp mullat, tot fa que potser se te'n vagi un control i hi hagi més pilotes dividides de lo normal, que molts cops acaben en infracció. En aquest cas, està sent a favor del Júpiter la gran majoria d'elles.
5: Doncs perfecte, ara estava mirant com ha reaccionat Blai Martí a un llançament llarg de Tenorio que li demanava a Pau Herranz que corregués aquesta pilota, que la lluités, perquè queda en zona defensiva del Júpiter, que és qui juga al mig del camp, tot i que la recupera el Rubí. El gran capitán Aitor Torres la toca cap a Pau Albelda, aquest de primera, Jordi Massip, Pau Albelda, Aitor Torres intentava tocar cap a l'arribada de Kevin Díaz, però al final talla la defensa, se la queda Pau Herranz, la juga teva meva, molt bona, Jordi Massip amb Pau Albelda, zona de tres quarts, a la dreta de l'atac la jugarà Albelda, tot i que al final acaba reculant de nou Pau Herranz. Pau Albelda juga, obrint ara cap a l'esquerra, bé, el migcampista organitzatiu del Rubí, deixant cap a Tenorio, que intenta centrada, talla la defensa del Júpiter, se la queda el conjunt grisgrana, però la recupera, no la recupera, sí, Marc Junca, però l'envia en una esfèrica que es perdrà per línia de banda, segons indica l'àrbitre, instàncies del senyor Porcel, un dels seus auxiliars. En aquest partit, en Pau Albelda, que li diu a l'àrbitre que té molta facilitat per aixecar el banderí aquest auxiliar, quan la pilota ha de caure del costat grisgrana, la qüestió és que l'àrbitre li ha dit que calli, que continuï aquest partit que entra a la seva recta final. He vist ara el delegat que indicava alguna cosa a la banqueta del Rubí. Serà el temps afegit, segur, d'aquesta primera meitat. M'ha fet la sensació que posava un ditet, eh? Però jo estic a l'altra banda, o sigui que assegurar-ho no ho puc assegurar al 100%. Ara juga el Júpiter, atenció a l'arribada, centrada, és bona! Marc Juncà ha posat un peu salvador per a la Unió Esportiva Rubí, perquè arribava ja Regalimams a Llur per fer el primer dels seus. Bona feina de cobertura del central avui a l'eix de la defensa i dorsal 3 de la Unió Esportiva Rubí. Marc Juncà, banda al final per al conjunt de la nostra ciutat. L'enviaran Jart Tenorio, la lluita, i se la queda Kevin Díaz. Cau al terra. Un minut, no? Roger ha dit un minut, oi?
7: Sí, correcte, un minut, s'arribarà fins al 46 en aquesta primera meitat del partit.
5: Doncs una altra de les coses del món del futbol. L'àrbitre li ha estat donant la vara a Pau Albelda i a algun altre jugador del Rubí que si perdia temps afegiria, n'han perdut i no afegeix. És curiosíssim el món de l'arbitratge, en aquest cas el senyor Aguirre Bestia, perquè és que l'hem vist anar a Pau Albelda, anar a Rafa Leva, anar a Tenorio, a tots dient-li, aniré afegint, eh? Doncs un minut després de tot el que s'ha perdut en aquest primer temps, per cert, un minut que està a punt de passar i per tant s'arribarà al descans al municipal de la Verneda, cau al terra, això es falta. Això és falta clara sobre Tenorio per part de Cristian, la pilota que la recuperarà la Unió Esportiva Rubí. Morirà Roger aquesta primera meitat, així és, l'àrbitre assenyala el camí dels vestidors. Descans a la Verneda, Júpiter 0, Unió Esportiva Rubí 0. Abans de la revisió, Albert, anem a actualitzar resultats en els descansos, si és que han arribat dels partits d'aquesta Lliga Elite, també amb el waterpolo.
6: Doncs sí, mira, començarem pel waterpolo perquè està a puntíssim d'acabar, que ha marcat el Mataró a falta de 7 segons, per tant entenc que segurament el marcador ja no es mourà. A la meitat, després del segon quart, 5-9 per al Mataró, un altre parcial amb dos gols de diferència. El primer quart ha sigut 3-5, el segon quart 2-4 a favor dels mataronins i per tant de moment perd el Rubí de 4 gols al final del segon quart, per tant a l'equador del partit. I pel que fa al futbol, sí que et puc anunciar dos gols més. Per un costat ha marcat el Martinenc. El Martinenc ha empatat el seu partit amb la Pobla de Mafumet, 1-1, i també ha marcat el Valls. Aquest sí que és un duel que l'hem de mirar de prop, el Valls-Horta, perquè són els equips que estan precisament lluitant amb el Rubí per la zona baixa. Per tant, gol del Valls, Valls 1, Horta 0. I et repasso els altres resultats. El Martinenc 1, Pobla de Mafumet 1, que ja te l'he comentat. Sabadell 1, Atlètic Sant Just 0. El Prat 1, Castell de Fels 0. El Sant Mauro, Sant Juan Moncada, no sé el resultat perquè no aconsegueixo trobar actualització. Espero ara que a la mitja part hi hagi alguna...
5: El que teníem aquí marcat, que no hi havia
6: exacte,
5: ningú.
6: Sí, sí.
5: En aquest era que no hi havia ningú.
6: Doncs aquest és el que tenim ara una miqueta en blanc. Intentaré ara, durant la mitja part, averiguar si hi ha hagut moviment al marcador. El Vilafranca 0, Sant Feliuenc 1. El Valls 1, Horta 1, que ja l'he dit. I el Ciutat Cooperativa 0, Manlleu 1.
5: Doncs aquests són els resultats, la classificació que té algun moviment, no massa, però sobretot s'ha de definir en la segona meitat de tots els partits, també el de la Unió Esportiva Rubí, que ara mateix està aquí al descans a la Verneda, amb el 0-0. Tornem en directe quan comenci la segona meitat ara, però revisió del cap de setmana esportiu.

0: Rubí, la informació esportiva local.
1: Vinga, va, que ara sí, ja ens posem en aquest descans del partit de la Unió Esportiva Rubí amb la revisió de l'agenda, perquè l'encontre a la Verneda és amb el que s'ha obert l'agenda esportiva del cap de setmana dels equips de la nostra ciutat. Un partit que s'està jugant hores d'ara és el de waterpolo a la Divisió d'Honor en aquesta lluita històrica per una plaça d'Europa al Club Natació Rubí masculí, que en l'anada d'aquestes eliminatòries play-off es veu les cares a Sabadell d'ell en el dia d'avui davant del Centre de Natació Mataró com a cinquè classificat als nostres vuitens. En cas de passar, o Sant Andreu o Tenerife, Cheide serien els rivals en la següent eliminatòria, tot i que s'ha de dir que és força complicat. Un altre dels partits que doncs es juguen ja avui, aquest encara ha de començar, és en futbol, en tercera catalana i a quarts de sis de la tarda. Sense res en joc ni per a Olímpic Can Fat Jove ni per a Escola Pia Terrassa, en aquest grup 7 de tercera catalana que juguen la penúltima jornada, última visita dels de Fran Moreno, que encara que acabessin en la tercera posició, amb opcions que es mantenen, doncs de poca cosa serviria perquè no podran disputar la promoció d'ascens. Hi ha tres quarts de sis, tot i que a la pista del seu rival, partidàs del CEP Sant Jordi masculí. Molt difícil, incomplicat, tot i que s'ha de saber qui entrarà en convocatòria del Futbol Club Barcelona. El Barça, que ha creat aquest equip de categories inferiors perquè puguin jugar i, diguem-ne, tenir competitivitat davant de rivals, ja que en les seves categories els rivals els guanyen sense cap tipus de problema. En aquesta Copa de Catalunya, que són líders, els nostres miraran de donar la sorpresa perquè una victòria els aniria molt bé cap a una permanència que la tenen a prop, però encara l'haurien de certificar i és força complicada. No serà ni molt menys fàcil. A tres quarts de sis, aquesta 25a jornada de Copa Catalunya, mentre que tornant al futbol, a quarts de set i al terreny de joc de l'Ingrés Atlético jugarà la penya blaugrana Ramon Llorenç, l'equip que entrena, qui escoltem, el Fede de Marco.
2: La misma dinámica que hasta ahora, son partidos ya que el equipo ya se ha dejado ir hace dos o tres jornadas, sí que es verdad que necesitábamos tres puntos más, que fue lo que conseguimos la semana pasada, pero bueno, el equipo está en una dinámica ya como que pasen los partidos, que termine la liga ya. Cuando no llegas arriba ni abajo, prácticamente imposible, pues ya el equipo pues en la tercera catalana pues se desmunta.
1: Es rei el Fede de Marco perquè ja ho tenen tot dit, zona mitja, no patiran per la permanència al grup 12 i el seu rival doncs ja també ho té tot dit, tot i que en el seu cas perquè perdran la categoria aquesta tercera catalana. Intentaran acabar de la millor manera possible, tot i que fins i tot hi ha problemes amb els entrenaments perquè ja l'afluència no és tan motivadora perquè no hi ha res en joc. El Fede de Marco, que mirarà de marxar-se, recordin que ja ha anunciat que no seguirà l'any que ve de la millor manera possible d'aquesta penya blaugrana Ramon Llorenç, que l'última jornada s'acomiadarà com a local a casa i davant de l'Abrera. Un dissabte tarda també en cita a la mateixa hora i al pavelló de la Llana, aquest a la nostra ciutat, a quarts de set, Esportiu Rubí Mataró. Jornada 29a, penúltima de la segona nacional del futbol sala femení. El conjunt rubinenc que arriba després del cap de setmana espectacular passat en Copa de la Reina, ara torna a la realitat de la Lliga, en un partit al qual aspiren a guanyar per mantenir la tercera plaça de la classificació en el grup 2. Escoltem a l'entrenador Jordi Archilla.
3: De Mataró, també un equip que, bueno, està a mitja taula tranquil, però nosaltres hem d'intentar aconseguir mantenir la tercera plaça, no? I això passa per guanyar els dos partits que queden i intentar quedar terceres, no?
1: Doncs el primer és davant del Mataró, però atenció, l'última jornada, eh? No poden agafar-les perquè van marxar d'una manera espectacular l'Intersala 10 Saragossa, líder de la classificació d'aquest grup 2 de segona nacional. Les nostres les visiten, eh? Per tancar la fase regular. Matemàticament ja fa unes jornades també que l'equip que entrena el Jordi Archilla s'havia assegurat una plaça en la promoció d'ascens. Enguany una mica més complicat es veu que no pas en d'altres temporades. La ara fa dos acabava amb l'èxit de l'ascens a la primera divisió nacional, de la qual van perdre en la passada campanya. Quarts de set, Esportiu Rubí Mataró. I a les set, tot i que a Barcelona, Sant Martí, Volei Rubí, tercera catalana masculina, lluita per l'ascens, grup 1 de promoció, però en aquesta última jornada el conjunt rubinenc no es juga res. No es podrà moure de la tercera posició de la classificació perquè per sobre té a Vilassar i també a el conjunt dels del Canet i Aquests dos equips ja no els podran superar la classificació els nostres i al final el primer puja de manera directa, el segon fa promoció d'ascens, però el tercer es queda sense res, d'aquí no es mourà, vaja, podria caure a la quarta plaça, però és intranscendent l'equip rubinenc que tanca la Lliga, una bona Lliga, però sense premi final, l'actual campanya la que ha disputat el conjunt masculí del Vòlei Rubí a la tercera catalana. I el dissabte es tanca amb un partidàs que esperem que tingui cita diumenge. I estem parlant de l'hoquei patins en línia final de la categoria femenina. El partit d'anada d'aquesta final el va guanyar a la seva pista el Panteres de Valladolid després del 3-3 als penals. Ara té la primera oportunitat aquesta nit a les 8. Aquells que puguin que s'acostin serà un espectacle d'aquells memorables el que es viurà a la pista Francesc Calvo. Hoquei Club Rubí Sem Patins, Panteres de Valladolid. Si guanyen les nostres, ja sigui durant els 50 minuts, a la pròrroga o als penals, un partit de desempat, el que es disputarà diumenge a les 12 del migdia també a la pista Francesc Calvo. En la fase regular les nostres van ser brutalment superiors i aquest factor les ha fet comptar amb el factor pista favorable, tot i que no serà ni molt menys fàcil. L'any passat van guanyar el títol les nostres davant del Valladolid. A veure si ho el poden revalidar i començar a pensar en la Copa d'Europa que es disputarà d'aquí a un parell de setmanes. La primera de la cita a les 8, en aquest dissabte.
4: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Vinga, i anem cap als partits de diumenge a les 4 de la tarda que comença el primer, a les 4, i ara explicarem doncs que tenim un diumenge matí força mogut, però abans el que són els partits. A les 4 de la tarda tenim handbol, Sant Andreu 20, penúltima jornada en segona catalana. Els nostres no es juguen res, però uns dies enrere el Miguelín, el porter, tenia molt clar que lluitarien en cadascun dels partits.
5: Sí, el 20 no... No hi ha partits d'amistosos, malgrat ja no juguem res, aquests quatre partits, per orgull als altres equips, per orgull a la competició i per aquest esport tan bonic, lluitarem fins al final, com fins ara.
1: Es tracta d'acomiadar-se de la millor manera possible, a domicili primer, l'última de les jornades, la pròxima serà a casa davant del Sant Martí Adrianenc, qui en voleibol lluita per la permanència. Ha de guanyar el Club Vòlei Rubí i esperar altres resultats, però estan a prop d'assolir la permanència en tercera catalana femenina. Elles estan jugant les fases de salvació, visiten el Canet, també aquest diumenge a les 4 de la tarda, mentre que a les 5 serà la cita de l'Olímpic de Can Fatjó, que necessita un punt per assegurar-se la presència en segona catalana la pròxima campanya. El grup 5, en la penúltima jornada, la 29a, visiten el Vallfogona de Balaguer, primer equip en descens, a 6 punts de distància de l'Olímpic de Can Fatjó. Resten 6 en joc, així que ja poden fer els números perquè estan claríssims amb el que passi en aquesta jornada els de Richard Jiménez, que es poden assegurar la permanència. 3/4 del mateix per al Rubí B, que si guanya el Sant Andreu de la Barca, doncs ja ho tindrà tot dit en l'actual campanya a la tercera catalana, en el seu cas, i el grup 12 de competició. Això sí, els de Jordi Conesa, doncs encara necessiten els punts sense cap mena de dubtes i miraran d'assolir-los davant d'un rival que és tercer, que ja no té opció a la segona plaça, però que no li posarà les coses fàcils perquè pot optar a jugar la promoció d'ascens de la tercera catalana a la segona catalana com un dels millors segons.
6: Sant Andreu de la Barca, un equip, no sé què fet, si juga avui o juga demà, és un equip que està a dalt, que en principi ha de guanyar tots els partits i que punxin els que estan a dalt per ficar-se en playoff, però bueno, vindran aquí, suposo que vindran com han vingut aquests, o sigui, a guanyar els 3 punts. Aquí no es deixa ningú. Hem tingut un parell de partits la setmana passada, per exemple, que sí que es van deixar anar, però és un problema també. Al final no tenen compromís, no tenen res, es deixen anar i juguen a futbol, i són molt ofensius. Defensivament, al millor no treballen igual, però ofensivament sí, perquè volen marcar gols, i això és un perill. I avui ha passat, i la setmana que ve Sant Andreu de la Barca vindrà amb la mateixa intenció de guanyar els 3 punts, i nosaltres intentem, aquest sí que intenta puntuar, perquè són bastant superiors per bloc com té, han fitxat molt bé, tenen molt bons jugadors, i bueno, intentar puntuar a casa, que seria important per anar a Castellbisbal, a veure si anem ja amb la salvació.
1: 1/4 de 6 de la tarda de diumenge, Rubí B, Sant Andreu de la Barca, i a les 6, el 20, Juventud, 25 de setembre, primera catalana, penúltima jornada, el grup 3, rep el Tàrrega, duel directe per la permanència, el 20 guanyant assoliria doncs la salvació, amb empat o derrota, fins i tot en funció de la resta de resultats també, que la pot assolir, però vaja, el millor és que guanyin aquesta cita davant d'un Tàrrega, equip històric també del futbol català, que perdrà probablement la categoria categoria, aquesta primera catalana. De nou, recordi que en el seu dia, segona catalana, es va veure les cares amb la Unió Esportiva Rubí en aquella promoció d'ascens que va guanyar el conjunt de la nostra ciutat, tot i que van pujar els dos equips. Cita important, es juga a la tarda per allò del sol, eh? Ara fa molta calor i per seguir els partits com el sol li dona de cara amb la nova, doncs, graderia, a la tarda hi ha ombra i per això hi ha hagut aquest canvi a les 6 de la tarda per demà, 20, Tàrrega. Mateix horari per al CEP Sant Jordi Castellet, segona catalana del bàsquet, lluita per l'ascens. Si les nostres guanyen i el bàsquet Neus perd, les nostres seran equip de primera catalana com a campiones. Si guanyen els dos, en l'última jornada s'ho jugaran, les nostres que reben el Castellet, amb un ull posat a l'altra banda, o no, segons diu l'entrenadora, Débora Valdivia.
7: Nosaltres preferim sempre fixar-nos només amb nosaltres, home, si ens ho posen més fàcil, millor, però al final hem de mirar, la pilota la tenim nosaltres al nostre camp i hem de fer la feina i ja està.
1: Doncs una mica abans haurà començat el partit de futbol sala masculí de l'Esportiu Rubí, que rep el Mataró. Aquí sí que no hi ha res en joc. Penúltima jornada de la tercera nacional, 28ena, tot i que hi haurà una última perquè s'ha de recuperar una que es va ajornar en el seu dia. Esportiu Rubí, Mataró, al pavelló de la Llana, a 6:15 de la tarda d'aquest diumenge, que al matí tindrà la cursa de la dona. 2.397 persones que s'han apuntat, més aquelles que sense pitrai ni samarreta, doncs hi participen. Serà un espectacle aquest diumenge, recordin, amb la zona, doncs, tancada durant el matí, tota la zona centre perquè es gaudeixi de l'esport i es reivindiqui, doncs, tots els aspectes relacionats amb les dones. També cap de setmana d'escacs, el torneig internacional que organitza l'Associació d'Escacs Rubinenca. Fem una pausa, ja, ara sí, tornem amb la segona meitat del partit de la Unió Esportiva Rubí. Fins ara!

0: Rubí, la informació esportiva local.
1: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana'm lo de sempre i ben fred, eh?
2: Vinga, Sofi, cap problema.
3: Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
4: Tia, és que fort, us ho has avançat plena per fer de la uni.
5: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
4: Ai, Martina, tens raó. Ens cancel·larà el programa i encara no hem començat. Quin desastre.
2: Bueno, tranquil·les, amores. Vale, preparades per posar-nos al dia? Que a tot això, Mila, quan és això?
5: Irene, els dilluns a les 12, cada dues setmanes ens trobem a Ràdio Rubí per fer el vermut amb les Hildes.
6: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
7: Les Hildes, la tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores cada dues setmanes a Ràdio Rubí.
8: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
9: Vinga, que tornem en directe des del municipal La Verneda. Acabo de mirar el meu cronòmetre, perquè, clar, a veure si és que estava passant alguna cosa, si anàvem curts o què, però és que aquí no ha sortit ni Cristo. No hi ha ningú al terreny de joc. Ja ha passat un quart d'hora des que ha acabat el partit en la seva primera meitat. I aquí no surt ni el Tato, Roger... No sé si és que no tenen ganes de mullar-se, però vaja, queda tota una segona part, eh?
10: Sí, sí, poc moviment sobre la gespa. Per l'estat del terreny de joc, no crec que sigui, perquè es pot practicar perfectament el futbol. Segurament sigui alguna discrepància entre els dos equips, l'àrbitre... De moment jo des d'aquí tinc visió de l'entrada, diguem, del vestuari del Rubí, i és que estan esperant a l'entrada. Estic veient a Tati Murai i a Llup esperant a l'entrada.
9: No sembla poca cosa més, no?
10: D'haver gaire moviment, la veritat.
9: No, no, és que des de l'altra banda, jo que estic davant gairebé de la boca d'entrada dels vestidors del Júpiter, és que aquí no surt ni el Tato, és que és increïble, perquè ja ha passat el quart d'hora reglamentari i encara no ha sortit al terreny de joc. En qualsevol cas, el que sí que sembla que no hi haurà serà canvis, ara revisarem com queda tot plegat, però anem cap als estudis centrals perquè l'Albert Soler, el nostre avui company director de l'emissora, doncs té resultats, crec, que actualitzar, no?, amb respecte al final dels primers temps en aquesta Lliga Elite.
11: Sí, tenim resultats, però si vols, deixa'm que et digui que el Rubí de natació i de waterpolo, el Club Natació Rubí, està empatant el partit. 10 a 10 ara mateix. Ja ha remuntat un tercer quart espectacular que està fent el Rubí. També em diuen que s'està escalfant molt l'ambient, però bueno, això també diria més és habitual. El waterpolo és un esport molt, molt, molt calent, amb molt de contacte, i això passa, però l'important és que el resultat és de 10 a 10 en aquests moments. Perdia de 4 a la mitja part i ha aconseguit equilibrar el marcador. Jo crec que aquesta valia la pena d'avançar-la.
9: I tant.
11: I pel que fa a la Lliga Elite, just abans del descans hi ha hagut dos moviments al marcador i et confirmo el 0-0 del Sant Mauro-Sant Juan Moncada, és a dir, no hi ha hagut cap gol, no hem pogut seguir-lo, però no hi ha hagut cap gol. Ara m'han passat un enllaç de YouTube, que sí que s'està fent el partit per YouTube, per tant, amb un mòbil el posaré aquí en un costat i anirem fent el seguiment que puguem. I els dos gols que hi ha hagut és el Ciudad Cooperativa, aquest és important, gol del Ciudad Cooperativa contra el Manlleu, empat el Ciudad Cooperativa 1-1 amb el Manlleu, aquest és un dels partits dels equips que estan per sota del Rubí i ens interessa seguir-lo, i també ha marcat el segon gol al Prat, 2-0 al Prat, que, com dèiem, consolida i confirma la seva participació en el play-off.
9: Doncs aquests són els resultats nous, sobretot interessa aquest empat del Club Natació Rubí. No surten els jugadors al terreny de joc, així que aprofito per comentar-te, Albert, que el waterpolo és escalfat, però és que donen es reparteixen, per no dir cap paraula fora de to, reparteixen una bembora dins de l'aigua, sempre és una passada, com surten moltes vegades quan acaben els partits, eh?
11: Sí, sí, és un esport molt físic, és a dir, si els esports d'equip, diríem, tots hi ha molt contacte, no?, etc. En el waterpolo el contacte és màxim i la franja i la línia fina entre falta i no falta és molt subjectiva, el que passa sota l'aigua ningú se n'assabenta i l'àrbitre fa bonament el que pot i a vegades l'encerta i a vegades no, perquè realment jo no seria àrbitre de waterpolo, perquè realment és una de les feines més difícils que deu haver-hi. Però sí, sí, s'ha escalfat el partit i de moment 10 a 10, pel que m'expliquen, estan en el partit en aquest moment.
9: Jo no podria podria ser-ho, perquè mai he entès que assenyalen mai. És una bogeria absoluta. Seria com dir, va, voy a ser árbitro de waterpolo per dir, d'això no m'entero de res, perquè és increïble el que poden arribar a veure, que no acabo d'entendre mai el que assenyalen. Roger, has vist alguna vegada un partit de waterpolo en directe, en viu?
10: En directe, en persona, no. Sempre quan arriben... típic, no? Els tornejos grans, els Jocs Olímpics i això, sempre trobes algun partit per televisió i et quedes enganxat mirant-lo. Però d'anar allò a un terme municipal d'aquests esportius a veure un partit, no, és una cosa que m'agradaria fer, perquè sempre és bo, no?, ampliar el ventall d'esports. He vist algun partit d'hoquei línia, he vist, bueno, futbol, molts partits, futbol sala també, algun de vòlei també n'he vist...
9: Pues mira, se m'acut, a veure, que podríem enviar-lo la setmana que ve a Mataró, eh? Però hauria d'anar amb un casc, potser, eh? Bé, en qualsevol cas, no sé si no ens està escoltant ara l'Albert...
11: Disculpa. Sí.
9: Aquí és que... Teia, no sé si m'has escoltat, Teia, que enviem la setmana que ve a Mataró al Roger i tot solucionat.
11: Ah, no, clar.
9: Serà també un dia espectacular, eh?
11: Seria un bon dia perquè s'estrenés per veure un partit de waterpolo, sens dubte.
9: Mare de Déu, a més que si no canvia la cosa serà fora de cobriment, per tant es jugarà a l'aire lliure i com faci un dia com el d'avui seria el triple de divertit per ell, eh?
11: I tant que sí. No, a Mataró, que tenen, la, com tu dius, la piscina descoberta, la veritat és que els partits són molt, molt xulos i si acaba com de moment pinta que està anant, molt, molt igualat, la veritat és que serà per fer un bon desplaçament cap allà.
9: I que sàpiga tothom que estem parlant de tot plegat, perquè és que no surten els jugadors al terreny de joc, no estic fent cap broma. És així, no surten. Jo és que estic bocabadat avui amb la calma. Ara ja els àrbitres que s'han col·locat a la zona de sortida des dels vestidors i els jugadors del Júpiter, ara sembla que sí, al igual que els de la Unió Esportiva Rubí, amb tanta calma, crec que no s'ho havia pres mai ningú, Roger.
10: Sí, és curiós, com a mínim. Algun cop jo fent d'àrbitre sí que m'havia tocat, però en aquests casos el que fa l'àrbitre és fotre un parell de crits i tothom cap al camp. Jo crec que aquí l'àrbitre, d'alguna manera, ha instat a que sigui una mica més llarg el descans. No puc arribar a intentar entendre quin és el motiu que l'ha portat a fer això, però sí, surten els jugadors amb la calma, com tu dius. No sembla que s'hagi de tenir gaire pressa per començar el partit, però sí, jugadors ja al terreny de joc.
9: Sense canvis, oi? Anem a revisar els 11 de cada equip, Roger.
10: Sí, sense canvis, Júpiter, que continua amb Xavi, Bassols, Iker, Cristian, Jur, Adri, Dani Sánchez, Àlex García, Sergio Peña, Aillon i Clara, i el Rubí, que també continua amb els mateixos 11 protagonistes, Rafa Levasso de Pals, Aitor Torres, Junca, Record, Masí, Pau Albelda, Pau Herranz, Tenorio, Àlex Ruiz, Sebas i Kevin. Veurem els canvis que es fan en aquesta segona meitat per intentar avançar-se en el marcador i endur-se els 3 punts, que són molt importants aquestes alçades de temporada.
9: Doncs a veure què passa en aquesta segona meitat, que està a punt de començar. L'àrbitre que compta els jugadors grisgranes, també ara els blanquivermells, tothom, allò que arrencarà ara mateix, segons diu l'àrbitre Aguirre Beitia. Moreno s'escolça el seu xiulet, comença la segona meitat, 45 minuts per endavant, importantíssims per al futur immediat de la Unió Esportiva Rubí, també del Júpiter. Evidentment que a nosaltres el que ens pertoca és l'equip de la nostra ciutat municipal de Can Rosés, 3 punts avui i permanència assegurada, i mirant encara cap a la promoció d'ascens, empat, doncs molt a prop la permanència, però encara amb coses a dir en l'última jornada, a l'igual que si es perd avui tampoc, doncs s'entraria en la zona vermella, es quedaria encara fora del descens del conjunt de la Unió Esportiva Rubí, però obligat a puntuar, a guanyar el Sabadell en l'última jornada de competició. Juguen els nostres per la dreta, arriba Jordi Massip, la toca cap a Pau Herranz, que li tornava ara, però li han pres la pilota al jugador de la Unió Esportiva Rubí, intenta sortir ràpidament al contraatac l'equip local, Cristian, que no pot controlar, arriba abans Sebas Mendoza, vaja, s'havia perdut la pilota per línia de banda, la juga la Unió Esportiva Rubí, Tenorio cap a Aitor Torres al mig del camp, el gran capitán organitza, obrint a l'esquerra on es troba Kevin Díaz, cau al terra, li ha fet una empenta, l'àrbitre diu que no ha passat res, però s'atura el joc perquè sembla ser que Peña s'ha donat un cop amb la gespa quan ha caigut al terra amb la lluita per la pilota amb Kevin Díaz, i haurà de sortir la fisioterapeuta del conjunt grisgrana per poder ajudar el seu company En aquest cas, el jugador a recuperar-se després d'aquest cop que s'ha donat a la cara. Fins i tot Kevin Díaz li ha cridat l'atenció a l'àrbitre perquè s'aturés el joc, perquè sembla ser que sí que s'havia fet mal en aquesta jugada al central del conjunt de la Júpiter. Els jugadors que acaben de sortir al terreny de joc, ha començat la segona meitat i s'aturen a les primeres de canvi, han de moure's com estan fent, Roger, per evitar refredar-se, perquè venien d'una estoneta aturats i aquest refredament els pot passar factura muscularment, eh?
10: Sí, perquè a més el dia que fa no és precisament ideal per la pràctica del futbol, jugadors han d'estar ben escalfats. I el que ha passat aquí amb Kevin Díaz, que s'ha preocupat pel jugador del Júpiter, és que el jugador del Júpiter estava, diguéssim, doncs ja estirat, després de lluitar la pilota amb Kevin, estirat a la gespa, i Kevin Díaz ha caigut a sobre del cap del central barceloní, per això que també li ha creat ràpidament l'atenció a l'àrbitre.
9: Atenció a la pilota per l'esquerra, l'arriba Illón. La centrada no és bona, per sort, per a la Unió Esportiva. Rubí intenta evitar, tot i que no ho evita, Cristian, que es perdi per línia de fons aquesta esfèrica, la recupera la Unió Esportiva. Rubí, encara sort que Illón no ha encertat a la centrada, perquè arribava en bona situació per la rematada Llur. La pilota se la queda la Unió Esportiva. Rubí, des de línia defensiva, 5 metres de nou, una sirena amb aquesta ambulància que passa per darrere nostra i que feia un soroll, doncs, important, eh? Important, sense cap mena de dubtes. Pilota per a la Unió Esportiva, Rubí, la té Tenori, en zona ampla, la juga al central esquerrà de la Unió Esportiva, Rubí, amb el gran capitán que torna a Tenori, i aquest de primeres per Àlex Ruiz, encara en zona defensiva, organitzant el Rubí, Aitor Torres torna cap a Àlex Ruiz, la pilota entre primer i segon capità, que es manegen aquesta esfèrica amb enviament llarg al final d'Àlex Ruiz, el qual protegirà per part de la Unió Esportiva Rubí. Adri Record deixa cap a Jordi Massip, entre línies cap a Kevin Díaz, que es dona la volta a la frontal de l'àrea, es dona la jugada, Kevin Díaz encara continua, Kevin Díaz, li acaben prenent a la frontal la pilota, se la queda, però Àlex Ruiz al mig del camp juga amb un teva meva bomba a Adri Record, d'Àlex Ruiz, que enviava cap a Kevin Díaz, que mirava de protegir la pilota, però li han avançat per darrere i s'ha quedat sense l'opció de controlar-la a la frontal de l'àrea. Ara marxa Marc Juncar, rep la falta clara del jugador del Júpiter Jur, s'atura el joc, i ara no sé què està passant, perquè hi ha una discussió a la banqueta local. Has vist alguna cosa, Roger? Perquè hi ha una discussió amb la banqueta local.
10: El que he vist és que l'àrbitre ha vingut a comprovar que efectivament Bassols estava bé per tornar a entrar al terreny de joc, i en aquest moment suposo que Juan García li haurà recriminat que hagués tardat tant en venir, però bé, és que l'arbitre no pot apropar-se a comprovar l'estat del jugador del Júpiter a meitat del partit, s'ha d'esperar perquè es pari la jugada, i així ho ha fet.
9: Bé, doncs s'ha aturat la jugada, ha entrat al terreny de joc recuperant-se amb 11 efectius sobre el terreny de joc al Júpiter, pilota per al conjunt local, des de línia defensiva, que jugarà el Júpiter. També mirant a la resta dels resultats d'una jornada de Lliga Elit emocionant, sense cap mena de dubtes. La setmana que ve es tancarà la competició de 25-26 amb la Unió Esportiva Rubí a casa i davant del Sabadell B, igual en horari, a les 16 hores i 5 minuts de la tarda, que es disputarà aquest en contra, com la resta de partits, llevat que hi hagi algú en algun d'aquests en el qual no es jugui res, la qual cosa m'estranyaria molt tenint en compte la gran igualtat que hi ha en aquesta categoria. Juga penya per al Júpiter, la deixa al mig del camp perquè miri d'organitzar ara amb apertura d'Iker. No, continua amb la pilota, ara sí, obre l'esquerra. Aillón, que controla, zona de tres quarts, fa la centrada on arriba Llur, la toca amb el cap, però surt Rafa Leva sense problemes, es fa amb la pilota el veterà porter de la Unió Esportiva Rubí, que intenta sortir ràpid però no troba una opció de passada, acabarà llançant en llarg perquè li estava menjant el temps que ja estava comptabilitzant l'àrbitre, un enviament en llarg al qual vol arribar-hi Sebas Mendoza, acaba però Cristian tocant la pilota per part del Júpiter, juga el Rubí en zona ofensiva, atacant a la dreta de la nostra posició en aquesta segona meitat, a l'esquerra ho fa l'equip local, el Júpiter, pilota perquè la toqui Tenorio, amb les mans però, perquè treurà de banda cap a Pau Albelda, que li torna. Tenorio, que fa diagonal d'esquerra a dreta, fa centrada segon pal, cau al terra. Pau Herranz, l'àrbitre que va recriminar a Pau Herranz, que s'ha llençat al terra. La veritat és que l'havia agafat una mica a Ion, però vaja, són d'aquelles jugades en les quals doncs es discuteixen entre uns i altres, amb pilota, que passa a poder del Júpiter. Se la queda l'equip local, enviament en llarg, la toca però per al Rubí, Aitor Torres en zona ampla, la juga amb Jordi Massip, es dona la volta al mig del camp organitzant, mirant de trobar un amic i un company i trobant al final a Àlex Ruiz, com si fos lateral dret, progressant amb la pilota als peus, la toca cap a Pau Albelda, recula una mica Albelda, ha de record, mira de trobar una passada franca, no la veu bé, deixa al final cap a Marc Juncà i aquest que juga amb Tenorio, Tenorio, Marc Juncà continua, marxa de dos jugadors, atenció perquè ha guanyat espais per al Rubí, obrint a l'esquerra, Sebas Mendoza farà la centrada, ja va la centrada al primer pal, intenta la rematada, no arriba Kevin Díaz, acaba refusant la defensa del Júpiter, bona arribada ara, Roger de la Unió Esportiva, Rubí amb aquesta centrada, Sebas Mendoza.
10: Sí, és la primera gran arribada de tots dos equips en aquesta segona meitat, ha sigut pel Rubí, que des d'aquí dalt el que s'està veient és que ha sortit en aquesta segona meitat una mica més còmoda, sabent què és el que ha de fer i executant-ho sense pensar-ho dues vegades. Veurem com reacciona el Júpiter, sobretot a nivell de canvis i cames fresques, però de moment el que jo estic veient des d'aquí és un Rubí molt més còmode que no pas el de la primera meitat.
9: Doncs de moment sí, això t'anava a comentar també, està com a mínim més tranquil·let, és cert que portem poca estona d'aquest segon temps, 8 minuts, però se'l veu més còmode, la primera l'hem vist una miqueta més, diguem-ne, que sense poder tocar la pilota com li hauria agradat, eh?
10: Sí, jo crec que també té alguna a veure l'ambient que s'han trobat aquí avui a la Verneda, que no crec que se l'esperessin, sobretot tenint en compte la pluja, bueno, no intensa, però la pluja constant que està caient.

0: una mica fins i tot més de força en aquest minut 8, camí del 9, intentava l'atac ara al Júpiter, doncs arribem en un primer tram ja superat d'aquesta primera meitat, gairebé 9 minuts, aquí a la Verneda no es mou el 0-0, anem a veure si l'Albert ens pot aportar novetats quant a Lliga Elit i evidentment també seguint aquest partit de waterpolo del Club Natació Rubí.
1: Doncs mira, començaré perquè sí que hi ha hagut tres novetats a la Lliga Elit. Per un costat tenim gol del Sant Mauro, ha marcat el Sant Mauro en el partit contra el Sant Juan Moncada. Estem veient el partit per YouTube, el bo del José m'ha posat aquí a la pantalla, semblo que estigui allò, el carrusel deportivo amb la pantalla mirant el partit. També tenim gol de l'Atlètic Sant Just al camp del Sabadell B, per tant Sabadell B 1, Atlètic Sant Just 1, i un gol també important, molt important, del Ciudad Cooperativa 2, Manlleu 1. Ha remuntat el primer gol del Manlleu, ha donat la volta al Ciutat Cooperativa, per tant 2-1. Ara mateix això torna a moure la zona per sota del Rubí. De moment el Rubí continua en novena posició, però es recol·loquen les peces per sota, tant el Sabadell B que torna a caure per sota del Rubí, el Manlleu, el Ciutat Cooperativa amb 36, Rubí amb 37, Sabadell B 36 i Manlleu amb 35. De moment tots fora de la zona de perill, però tot molt apretat i amb diferències mínimes a la classificació per punts.
0: Vaja, que això vol dir que si tot plegat acabés així, que encara resten moltes coses a passar, l'última jornada tornaria a ser de bojos, amb molt en joc encara, tot i que segur que ho serà, però quan més equips estiguin immersos en la lluita, més coses potser podran passar.
1: Correcte. I també et puc dir que arriben molt males notícies de la piscina de Can Llong, perquè del 10 a 10 que t'havia dit a l'última connexió, ara estem al 10 a 17. Ha acabat el tercer quart amb dos gols més del Mataró, 10 a 12, i ara en el que portem d'últim quart, de quart-quart, hi ha un parcial de 0-5, i per tant, de moment, ara mateix el marcador és de 10 a 17. Mal resultat per un partit de tornada a la piscina del Mataró.
0: Doncs sí, la veritat és que ja de per si era una eliminatòria molt complicada, però per què no sumia per part del Club Natació Rubí, arribant a la recta final, un partit que perdrà, a veure per quan de cara a la tornada del pròxim cap de setmana aquí a la Verneda. Estem ara mateix en pilota per a la Unió Esportiva Rubí en el que serà, Roger, el seu primer llançament de cantonada.
2: Sí, és de la banda esquerra d'atac, Ibai i Tor Torres, jugadors que s'apropen molt a la línia de gol, s'apropa molt al porter, una jugada que vam veure sobretot a la pretemporada del Rubí.
0: Doncs allà va Aitor Torres, que enviarà dins de l'àrea aquesta esfèrica. Tothom al primer pal amb la centrada del gran capitán, a veure si hi ha rematada que acabi al fons de la xarxa de la porteria del Júpiter. Va cap al segon pal, refusa precisament el porter Xavi, intenta el contraatac al Júpiter, però recupera la Unió Esportiva Rubí amb un power run que no s'ha complicat la vida davant de la pressió de tres efectius del Júpiter, que si li haguessin robat la pilota hauria estat un perill sense cap mena de dubtes per a la porteria de la Unió Esportiva Rubí. És banda per al Júpiter, però contraatac tallat per part del conjunt de la nostra ciutat. Un Blai Martí que ja ha posat efectius a realitzar escalfament amb pilota per Adri, record que la toca cap a Pau Albelda, cau al terra, l'àrbitre diu que no hi ha hagut falta, se la queda el Júpiter. Atenció, la jugada és bona per marxar per l'esquerra, però Jordi Martí, que ha de fer una d'aquelles faltes clares, i targeta sense dubtes per al dorsal 8 de la Unió Esportiva Rubí després d'una clara falta, Roger.
2: Sí, és la segona pel Rubí, la primera l'ha vist Tenorio a la primera meitat, aquesta també força clara, no s'equivoca aquí l'àrbitre.
0: No s'ha equivocat, no, perquè ha agafat Jordi Masip, és una d'aquelles targetes clares que se li han de mostrar a un jugador sense cap mena de dubtes, deia, escalfant algun dels efectius de la Unió Esportiva Rubí, veig Àlex Cornella, també veig per allà a Eric Castillo, i si no m'equivoco, un altre dels homes que està realitzant exercicis d'escalfament és Aymar. Hi haurà pilota a l'interior de l'àrea per part del Júpiter, zona de tres quarts, és bona ofensiva, i enviarà Iker, pot ser també, no, al final és Iker Dani Sánchez, cap al segon pal que va la pilota, no la toca ningú, fora de joc. Fora de lloc de Llur, i es queda Aitor Torres al terra demanant una possible falta. Jo la veritat és que no he vist res, la qüestió és que hi ha fora de joc pilota favorable a la Unió Esportiva Rubí des de línia defensiva. Vinga, va, anem a agafar una mica d'aire, estem al 13 d'aquesta segona meitat. De moment a la Verneda no es mou el marcador, Júpiter 0, Unió Esportiva Rubí 0.

0: Rubí, la informació esportiva local.
1: Els diumenges a Ràdio Rubí sintonitza Ara i Sempre, de 10 a 11 del matí.
2: Informatiu migdia.
3: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
4: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
5: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
2: Informatiu vespre.
6: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
2: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.

0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Vinga, que tornem en directe amb pilota que toca de cap. En Marc Juncà intenta controlar-la, però no ho fa bé. Kevin Díaz se la queda, doncs, al Júpiter, però encara jugant en terreny propi al lateral esquerre i amb el protagonisme d'Aillon, que és qui mira de jugar i contactar amb el seu company. És que se m'està movent la llibreta i m'està costant mirar els jugadors locals. Era Dani Sánchez, qui volia jugar al mig del camp. Refusa, però Àlex Ruiz per part de la Unió Esportiva Rubí, es queda la pilota al mig del camp, la controla Pau Herranz, s'atura, mira de fer jugada, continua el dorsal 14 de la Unió Esportiva Rubí amb la pilota als peus, envia Benjac, una esfèrica que ha tallat la defensa del Júpiter, se la queda al mig del camp la Unió Esportiva Rubí en un partit, Roger, que no sé si estàs començant a veure'l com jo, però em fa la sensació que aquí, si no es trenca per alguna cosa, els dos equips amb el 0-0, sobretot el que no volen és rebre, i això fa que no estiguin arriscant excessivament, la qual cosa fa que hi hagi poques arribades.
2: Sí, efectivament, tots els equips no volen cometre errors. El que estic veient potser és la primera part, però a la inversa, un Júpiter que ha començat millor el partit i que s'ha anat igualant, i aquesta segona meitat, doncs el Rubí que ha començat potser intentant buscar més l'atac, i ara s'està igualant una altra vegada el partit, molt a poc. Tots els equips, com hem dit, no volen cometre errors i l'últim que volen segur és encaixar un gol que els faria doncs, anar a l'atac quasi desesperadament als últims minuts.
1: Doncs pilota per a la Unió Esportiva Rubí, Àlex Ruiz la juga. Darrere, cap a Marc Juncà, aquest que progressa amb la pilota als peus, deixa cap a Tenorio, Tenorio que envia en llarg, mira de guanyar en velocitat Kevin Díaz, talla però la defensa del Júpiter, una pilota que cau al mig del camp, la toca Llur de cap perquè jugui Adri, el seu company, intenta jugar, detalla, però el Rubí al mig del camp, ben organitzat, intentant tocar la pilota, mira d'aturada, pausar el joc, el conjunt blanc i vermell davant del Júpiter, i pilota per a la dreta, el record que arriba per enviament cap a Sebas Mendoza. Doncs es trobava, però, en posició antirreglamentària, un Sebas Mendoza que s'hi controlava, s'hauria plantat sol davant de Xavi, però no hauria valgut aquesta jugada. Vinga, va, anem a actualitzar més resultats, sobretot el del waterpolo, que, si no ha acabat a punt, ha d'estar de fer-ho, no, Albert?
3: Sí, li queda molt poquet. Ara van a 10-19. Ja està més que trencat el partit. A més, m'expliquen que està havent-hi moltes expulsions. Han expulsat també a Dani Gómez, que estava fent de delegat per protestar. Vaja, que s'està escalfant el partit a Can Llong, a Sabadell. I el resultat, vaja, deixa l'eliminatòria més que... diria que més que sentenciada per la partit de tornada a Mataró. I també tinc dues novetats pel que fa a la Lliga Elite. Ha marcat el segon gol al Sant Mauro davant el Sant Juan Moncada, per tant el Sant Mauro continua viu i per aquestes places de playoff, i en canvi el Sant Juan Moncada doncs, no pot certificar l'ascens directe encara, i encara la Pobla de Mafumet el podria atrapar. I l'altre gol que hi ha hagut ara és precisament la Pobla de Mafumet, que ha marcat el segon gol al camp del Martinenc, és a dir, a la zona alta, de moment, s'està movent molt el marcador. Martinenc 1, Pobla de Mafumet 2, i si vols, i tens temps, vols que et faci un repàs de tots els marcadors? Fem una repassada sencera?
1: Anem a fer-lo una repassadeta ràpida, entrant ja en la recta final dels partits.
3: Doncs vinga, Martinenc 1, Pobla de Mafumet 2, Sabadell B1, Atlètic Sant Just 1, Júpiter 0, Rubí 0, que és el que estàs explicant, i és l'únic partit on no hi ha gols, ara mateix. Prat 2, Castelldefels 0, Sant Mauro 2, Sant Juan Moncada 0, Vilafranca 0, Sant Feliuenc 1, Valls 1, Horta 0, i Ciutat Cooperativa 2, Manlleu 1.
1: Doncs aquests són els resultats en aquesta recta final de la Lliga Elit i en aquesta 29a jornada de competició. Mentrestant, Roger, hem tingut canvis en aquest partit aquí a la Vernera.
2: Sí, dos canvis per part del Júpiter. Han entrat al terreny de joc Patrick i Dani Ruiz. El que passa que no he pogut saber ben bé qui és el que ha sortit. Em sembla que un ha sigut Bàssols, però...
1: Bàssols i Llur, el dorsal número 9.
2: Doncs surten Bàssols i Llur i han entrat Patrick i Dani Ruiz.
1: De moment, cap permuta a les files de la Unió Esportiva Rubí en una pilota que queda en zona de tres quarts perquè la jugui Pau Albelda, la controlava amb el pit, mira de marxar per la dreta de l'atac el de migcampista i dorsal 10 rubinenc, però l'últim en tocar la pilota, diu l'àrbitre, que ha estat precisament el bo del Pau Jiménez Albelda, i és pilota per al Júpiter, que mira de jugar amb esfèrica que toca Àlex cap al mig del camp, organització i apertura d'Iker a la dreta, Cristian, que controla, enviament en llarg de Cristian cap a la velocitat de Patrick arriba, centrada, primer pal, ha posat el peu Àlex Ruiz, evitant el possible... Llançament de Dani, aquest dorsal 20, i la pilota que s'ha perdut per línia de fons, nou corner, Roger.
2: A la banda dreta de l'atac és el segon d'aquesta segona meitat pel Júpiter.
1: Doncs segon, és el tercer en el global del partit per als Grisgrana. Enviarà a l'interior de l'àrea, crec que és Cristian, allà va la centrada, va cap al segon pal, Alex Ruiz refusa, banda favorable al Júpiter, de nou pilota per a l'equip visitant. No sé, hi ha aquí un seguidor del Júpiter que està com mig boig, ara se li ha trencat el paraigua, no sé què ha fet, i la veritat és que està com un protagonitzant, diguem-ne, que un espectacle a banda del de futbol que estem seguint en aquesta casa Ràdio Rubí per a tots els oients. El 99.7 de l'FM, que ens poden trobar també a través de radiorubí.cat, clicant l'en directe, que ens poden seguir, així com tota la informació de la nostra ciutat. Pilota per al Rubí, just a la divisòria, i Tenorio que la té a les seves mans, aquesta esfèrica la jugarà al conjunt de la nostra ciutat. De moment Tenorio troba al final a Sebas Mendoza, que li torna, controla el central esquerrà, mira, fa jugada, torna cap a Sebas la pilota, que intenta un teva meva amb Kevin Díaz, que es dona la volta i falta. Falta clara sobre Kevin Díaz en zona de tres quarts, aquesta és bona, Roger, per al Rubí, és clara falta i perillosa.
2: Sí, molt bé que Kevin Díaz també jugant d'esquenes durant tota la segona meitat, eh? I barallant-se contra la línia defensiva del Júpiter, que tampoc és fàcil. Aquesta és la primera falta que treu. Potser podria haver pitat alguna més l'àrbitre? Potser sí, però en tot cas Kevin Díaz està fent un gran treball físic. Jo crec que serà substituït per Eric Castillo precisament per això, per l'esforç físic que està fent. Falta pel Rubí a la zona de tres quarts.
1: Allà va Pau Albelda per la centrada, punt de penal, talla la defensa, queda el rebot per Alex Ruiz, que mirava d'aprofundir, atenció, perquè li ha entrat amb la cama aixecada. Jo crec que això era falta de penya sobre Alex Ruiz en aquesta jugada. I ara Ion, que va cap a Alex Ruiz, no sé què, són aquelles coses que té el futbol. Jo crec que això era falta, no, Roger? Tu com l'has vist?
2: Sí, des d'aquí, sí que és veritat que estigui bastant lluny, eh? Però si ha passat el que des d'aquí sembla que ha passat, jo també crec que és falta favorable al Rubí, hauria sigut molt perillós a la frontal de l'àrea. En tot cas es recupera ja Àlex Ruiz i serà servei de banda pel Rubí.
1: Doncs juga el conjunt de la nostra ciutat, la pilota a les mans la té Adri Record. Allà està Adri Record, que jugarà aquesta esfèrica. De moment amb les mans, mira, contacta amb Kevin Díaz, que intenta controlar però acaba perdent la pilota, li ha guanyat la partida Penya, refusa en llarg el de Júpiter, però el rebot queda per un Àlex Ruiz que la torna la pilota a la frontal de l'àrea del conjunt grisgrana. Ara és Tenorio quien volia jugar obrint cap a Sebas Mendoza, que ha de recular aquesta pilota, atenció perquè s'ha complicat la vida, ara ha tret d'esperó, el rebot queda pel Júpiter, atenció a aquesta transició estranya de la Unió Esportiva Rubí perquè pot provocar l'arribada del Júpiter per la dreta, les entrades de Cristian, talla, marge el rebot queda amb la frontal, el xut, rebot i ad record. Acaba salvant a la Unió Esportiva Rubí. Quina estranya jugada, Roger. Gairebé d'una pilota controlada que en una errada reculant li pot costar un gol a la Unió Esportiva Rubí. Ara torna la càrrega, però el Júpiter per l'esquerra, l'atac arribada a línia de fons, centrada, talla el rebot dins de l'àrea. Salva Marc Juncà per a la Unió Esportiva Rubí. Ara esquiva la càrrega el Rubí. Ara s'ha equivocat Pau Herrán en no controlar la pilota, l'ha deixat córrer i va molt ràpida, l'ha perduda la Unió Esportiva Rubí. L'ha tingut Roger ara el Júpiter.
2: Sí, el Rubí traient aigua de la barca, eh? És el que dèiem abans, no es trenca el partit fins que s'ha trencat. Veurem si això beneficia el Rubí pels espais que està deixant a rebre el Júpiter en aquests minuts, o el Júpiter, que sens dubte està apretant i sembla que ara vol buscar la victòria en aquests últims 20 minuts de partit que queden.
1: Resta tot un món, el Júpiter que busca 3 punts d'or, igual que la Unió Esportiva Rubí per la d'esquerra, arriba Adri, el xut d'Adri, mare de Déu senyor, se n'ha anat fregant el pal esquerre de la porteria de Rafa Leva, quin gran xut, Roger, d'Adri.
2: Sí, des de gairebé fora l'àrea, amb una rosca al pal llarg, que ha buscat directament l'esquadra de Rafa Leva, i així ha estat. Ha passat la pilota molt, molt a prop de la porteria, el Júpiter, que continua avisant, i ja canvia el Rubí, s'apropa cap a la banqueta Pau Albelda. Per ser substituït, entrarà Muñi al terreny de joc. Doncs no, mira, el que surt és Sebas Mendoza. Pau Albelda s'havia apropat simplement a rebre unes indicacions de Blai Martí. Per tant, ha sortit Sebas Mendoza, ha entrat Muñi, i ara entra Eric Castillo, en substitució de Pau Herranz, si no m'equivoco.
1: Vale. Sí, Pau Herranz i... Al final, a veure... Sebas Mendoza i Pau Herranz abandonen el terreny de joc, entren Muñi i Castillo per part de la Unió Esportiva Rubí per aquesta recta final. Mirarà de posar, doncs, posa pólvora al Rubí, amb Muñi que se'n va a la dreta, però amb dos atacants purs, com són Kevin Díaz i Eric Castillo, amb Muñi, que és un home ofensiu per part de la Unió Esportiva Rubí, arrisca el bo del Blai Martí, sense cap mena de dubtes.
2: Sí, dos atacants molt potents que han entrat, Muñi, sobretot, més amb els peus, més amb la qualitat, Eric Castillo, amb aquesta empenta que sempre té de no deixar mai d'intentar-ho, no deixar de córrer, i la mínima que tingui no tinc cap dubte que intentarà directament el xut entre els tres pals.
1: Doncs a veure si se n'aprofita d'aquest joc vertical que era buscant a la Unió Esportiva Rubí, la passada filtrada, fora de joc. Fora de joc, fora de joc, fora de joc, arribava en situació franca, Àlex, en aquesta bona passada filtrada per part de la... Júpiter, s'ha fet mal Rafa Leva, també Àlex, perquè han arribat amb la pilota dividida, però ja no valia aquesta jugada, Roger.
2: Sí, tots dos al terra, Rafa Leva es queixa del genoll, jugador del Júpiter que ja s'aixeca i sembla que no tindrà més problema. Rafa Leva, veurem si fa això d'intentar fer un mini temps mort al partit, sembla que no, ja s'aixeca, està bé també el porter del Rubí, s'apropen també jugadors a la banqueta a rebre més indicacions en aquesta recta final del partit.
1: Minut 26, camí del 27. Vinga, anem a tornar als estudis perquè ara ja sí, Albert, suposem que el waterpolo ha arribat a la seva fi quant a aquest partit i la derrota, per desgràcia, tot i que també, per desgràcia, era previsible davant del centre de natació Mataró per part del Club Natació Rubí.
3: Doncs sí, et confirmo la derrota de 9 gols de diferència, 11-20 ha acabat finalment el partit. Realment l'últim quart ha sigut molt, com a mínim, molt, molt dolent a nivell de resultats. Com parlem posteriorment, quan acabi el partit del Rubí, que parlarem amb el segon entrenador, veurem què ha passat exactament en aquest últim quart, però en tot cas, segons indiquen els resultats, ha sigut on s'ha desequilibrat aquest partit i, per tant, el Rubí la setmana que ve anirà a Mataró, a la piscina del Mataró, amb un 9 gols de desavantatge en aquesta eliminatòria d'anada i tornada.
1: Atenció, la pilota enviada en llarg cap a la profunditat, mirada d'arribar-hi. El jugador local, Dani Sánchez, ha posat, però, el peu per acabar en córner. Roger, la pilota Tenorio per part del Rubí.
2: Sí, nou córner pel Júpiter, el quart del partit, tercer d'aquesta segona meitat. Els d'aquesta segona meitat han sigut tots des de la banda dreta, inclòs aquest.
1: Doncs cap allà, que va per fer la centrada, crec que és Iker. Allà va la centrada cap al punt de penal que hi va la pilota, la rematada. No l'ha agafat la pilota amb força, però amb el cap Penya se l'ha quedada sense problemes. El porter de la Unió Esportiva Rubí, Rafa Leva, però no ho xuta, porta que notem del Júpiter en aquesta segona meitat amb un Rubí que ha trepitjat àrea però que no ha gaudit de cap arribada, cap ocasió clara ni cap xupat de porta en aquest segon temps.
2: Sí, han sortit sobretot millor al principi d'aquesta segona meitat, tancant el Júpiter en el seu camp, però el Júpiter ha respost ràpidament, s'ha tornat a trobar dins del camp i ara són els barcelonins els que estan atacant constantment a la porteria de Rafa Leva i en més ocasions.
1: Doncs ja va l'enviament cap a l'esquerra on arriba Kevin Díaz, que controla dins de l'àrea, intenta jugar del davanter, ha estat un xiclent, sembla que s'ha fet mal, però continua la jugada, Pau Albelda progressa per arribar a línia de fons, intentarà fer centrada al migcampista, allà va la centrada cap al segon pal, Penya refusa, queda el rebot per Kevin, que mira de jugar enrere cap a Aitor Torres, en zona de frontal que fa l'apertura, l'enviament era cap amunt i no és bo, i Kevin Díaz que s'estira al terra perquè ja ho hem dit, i ja m'ha fet la sensació, sembla que s'ha pogut lesionar, com a mínim té problemes físics ara mateix, al davanter rubinenc, que és Roger.
2: Sí, ja se l'ha vist en l'esprint previ, en aquesta ocasió, que no rutllava del tot bé a la seva cama dreta. Entra el Valen Núñez, el fisioterapeuta del Rubí, per tractar-lo. Veurem si pot continuar o no, perquè em dona la sensació que ha sigut una lesió que s'ha fet ell sol, és a dir, no ha sigut cap cop. Llavors pot ser des d'una petita rotura dels isquiotibials fins a una simple rampa que el tindrà fora de combat parell de minuts per tornar a entrar. Veurem com acaba tot això. De moment que vindria es retira del terreny de joc.
1: Sí, es retira, però no han demanat canvi. Sembla que podrà continuar sobre el terreny de joc el davanter de la Unió Esportiva Rubí en aquest partit que Continua navegant cap a la seva fi just en aquest moment que arribem al 30 de la segona, un quart d'hora i afegit 0-0 en el marcador. Partit entre Unió Esportiva Rubí i Júpiter, explicant-ho en directe, i ara unes mans claríssimes de Muñi demanen possible targeta, però el migcampista ofensiu davanter de la Unió Esportiva Rubí, que ara fa un parell de jornades es va perdre el partit per acumulació de grogues, que la setmana passada va veure una i que en aquesta ocasió s'ha lliurat de moment el senyor Aguirre Veit, i a Moreno no l'ha mostrat la targeta groga. Jugarà el Júpiter, allà va la centrada cap al primer pal, Kevin Díaz que refusa contundent de cap, queda el rebot perquè la jugui Dani Sánchez, intentava obrir a l'esquerra, continua Dani però amb la pilota intentant fer jugada en passada filtrada cap a l'interior on arriba Clara, línia de fons, Clara intenta centrada, deixa enrere però amb Dani Sánchez jugant per Eric, Eric a la frontal, el control per donar-se la volta i obrir a la dreta per Cristian, que intenta el xut des de lluny, queda el rebot dins de l'àrea, Rafa Leva surt, protegeix i evita que la rematada, que era molt complicada per part d'Aion, arribés a porteria. Ara la lluita Kevin Díaz i és banda favorable a la Unió Esportiva Rubí. No sé què estaven demanant, ho saps tu, Roger, des de la banqueta rubinenca?
2: No, no sé ben bé el que estan demanant, suposo que una falta sobre Eric Castillo. En tot cas, doble canvi al Júpiter, entra Icham.
1: Aion és qui surt, Aion. I l'altre en sortir és Àlex.
2: Sí, entra Didac al terreny de joc.
1: Doncs perfecte, aquí els nous canvis en Didac i Hicham que entren al terreny de joc en aquest minut 30 de la segona meitat. Continua caient la pluja, continua aquí a la Vermeda, omplint-se l'aigua aquest municipal, amb pilota ara que jugarà Muñi per a la Unió Esportiva Rubí, se la queda però Dani, Dani que fa una bona jugada, atenció a la pilota a la frontal de l'àrea, per l'intent de xut, no opta per deixar enrere cap a Cristian, queda el rebot, però perquè la jugui el Júpiter amb un xut junyà! Ho ha intentat, era bona la idea, no ha estat bona l'execució per part de Dani Sánchez. Línia de fons per a la Unió Esportiva Rubí. Vinga, va, anem a fer una nova pausa en aquest programa d'esports en directe als 32 de la segona. I amb encara l'empat a 0 entre Júpiter i Unió Esportiva Rubí.

0: Rubí, la informació esportiva local.
1: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre, a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.
2: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
3: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
4: Mira, estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
5: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
6: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació de prop, amb la veu dels protagonistes.
7: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.

0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Vinga, va, que tornem amb pilota que enviarà a l'interior de l'àrea al Júpiter. Refusa, però... Tenorio per al Rubí, 34 a la segona. Mira Muñi de marxar per velocitat. Continua Muñi, marxa d'un, continua Muñi. Atenció, Muñi, al contraatac del Rubí. Muñi a la frontal, la deixa cap a Cornella. Cornella a la frontal, el xut creuat. Toca la defensa del Júpiter. Ha tingut aquesta arribada ara la Unió Esportiva. Rubí al contraatac amb Muñi i la seva velocitat. Hi ha hagut canvi, Roger, a les files de la Unió Esportiva. Rubí, tot i que té la pilota per Aitor Torres, apertura a la dreta, hi haurà centrada, aquesta és d'Adri, record cap al segon pal, talla la defensa, queda la frontal per Cornella, que s'equivoca en la passada cap a Eric Castillo, quina pena, perquè ara sí que el Rubí havia trobat el camí de la porteria visitant precisament amb Cornella, que ha estat el protagonista del canvi, Roger.
2: Sí, ha entrat Cornella al terreny de joc substituint a un Kevin Díaz que ha sortit tocat físicament, i un Cornella que s'ha situat aquí com de carriler esquerre, però que està molt més ofensiu que no pas Adrià Record, que està a l'altra banda del camp.
1: Doncs pilota per al Júpiter, estem al 33 de la segona meitat amb el 0-0. Ara sí, Albert, que comencem a afrontar la recta final, comencen a ser els resultats encara més importants que no ho eren, si no ho eren en algun moment d'aquesta jornada de Lliga Elite. Com estan les coses?
3: Doncs mira, hi ha algunes bastantes novetats més. Per un costat, jo crec que molt destacable, els dos gols del Sabadell B. És a dir, Sabadell B 3, Atlètic Sant Just 1. Està guanyant el Sabadell B. Això, ara explicaré com queda tot plegat. I també hi ha hagut gol, el tercer, també, de la Pobla de Mafumet, al camp del Martinenc, al camp del líder. Per tant, la Pobla de Mafumet segueix apretant, perquè com que està perdent el Sant Juan Moncada amb un tercer gol del Sant Mauro, és a dir, la derrota és gairebé definitiva del Sant Juan Moncada, serà molt divertida aquesta última jornada entre Martinenc, Sant Juan Moncada i Pobla de Mafumet. Però... segons els meus càlculs, i si no m'equivoco i em corregeixes si tu has fet els càlculs, jo ara mateix, amb els resultats que hi ha actualment, diria que el Rubí, amb l'empat, ja està salvat. Per què? Només el pot atrapar l'Horta, que està a 3 punts, i empats a 37 punts, tots els té guanyats el Rubí, amb tots els equips que poden acabar amb 37 punts. Per tant, si no he calculat malament, podria ser definitiu aquest empat, si no hi ha més gols per la zona baixa, evidentment.
1: Això, doncs, si això ho dius, jo és que la veritat, aquí amb el paraigües a les mans, els papers no els tinc a mà, la veritat és que no ho sé ben bé. És cert que amb l'Horta el Rubí té l'averaix guanyat, per tant, seria aquest punt favorable, i si els resultats fossin aquests, doncs la situació seria immillorable per al conjunt de la nostra ciutat, que només es dedicaria a mirar a veure si té alguna opció de play-off d'ascens, i si no, no patir en l'actual temporada i en aquesta Lliga Elite en l'última jornada, acomiadar-se de la millor manera possible. En qualsevol cas, encara resta una estoneta, poden passar coses, però està el titular aquí, que el Rubí ara mateix podria ja ser matemàticament equip de Lliga Elite. Digue'm.
3: Hi ha hagut dos novetats més. Mentre estava parlant, hi ha hagut el quart gol del Sant Mauro, però aquest partit, diríem, gairebé ja el podem donar per finiquitat, però hi ha hagut dues novetats al camp del Valls, precisament amb l'Horta. L'Horta, que és l'equip que marca el descens. Per tant, diríem, al Rubí li interessa que l'Horta perdi, i per tant hi ha hagut dos gols, un per cada equip. Valls 2, Horta 1. Per tant, es manté la victòria del Valls, es manté la derrota de l'Horta, però hi ha hagut aquestes dues novetats. Valls 2, Horta 1, ara mateix.
1: Doncs atenció, que ara va la càrrega al Júpiter per l'esquerra, la jugada és perillosa amb intent de centrada, no, perquè arriba justet per sort per el Rubí. Didac salva Àlex Ruiz enviant una pilota llarga per Eric Castillo, que se la queda, però la perd davant de Penya, fora de banda. Hauria d'intentar, doncs, haver retingut aquesta pilota. Eric Castillo ha volgut fer un esperó marxar i li ha pres la cartera Penya. Encara sort que la pilota s'ha perdut per línia de banda en un partit rogeca. Tenint en compte que el físic comença a passar factures, està trencant, i el Rubí també, igual que el Júpiter ha tingut un parell de bones, el Rubí comença a tenir ocasions, dos llançaments de Muñi clars, eh?
2: Sí, els nervis també comencen a pujar, no només sobre el terreny de joc, també a les graderies s'està notant una tensió especial dels finals de temporada. Jugadors que ara han d'intentar mantenir la calma de tots dos equips. Estem veient un partit molt igualat, ara s'està trencant en aquests últims minuts, però al final el que estem veient és futbol, i és el que ens agrada.
1: Doncs 38 minuts, recta final del partit. Júpiter 0, Unió Esportiva Rubí 0, jugava Àlex Ruiz en llarg. Una pilota que vol... Ara començo a no veure perquè la gent que amb el paraigües es posa una miqueta més endavant, llavors em talla a mi el punt de vista. Hauré d'anar-me avançant. Enviament en llarg d'Àlex Ruiz per no complicar-se la vida des de zona defensiva. Una pilota que volia lluitar però perd Muñi per part de l'equip de la nostra ciutat. Al mig del camp l'organitza Iker per al Júpiter. Enviament en llarg cap a Cristian. Salta de cap i la guanya. Tenorio per al Rubí, però queda el rebot als peus perquè la jugui Patrick. Patrick que toca cap a Cristian. Centrada d'aquest al punt de penal. Talla Àlex Ruiz, ben jugat, i és Aitor Torres qui marxa de dos jugadors. Atenció, la jugada és bona d'Aitor Torres, continua amb la pilota als peus, apertura a la dreta per Muñi, ara està massa sol Muñi, enviarà cap a Eric Castillo, acaba però refusant el Júpiter, hauria de mirar el Rubí de tenir una mica més la pilota. Ara ha estat massa intent de jugar ràpid de Muñi, perquè si guanya temps el cronòmetre el Rubí, doncs millor que millor en aquest partit, perquè el 0-0, com ens estava explicant l'Albert Soler des dels estudis centrals, doncs és bon per a la Unió Esportiva Rubí, l'empat tenint en compte tot el que està passant en la resta de resultats, i encara que no ho sapiguéssim, encara que no fos tan bo, amb un empat el Rubí depèn d'ell mateix en l'última jornada per salvar-se en aquesta Lliga Elite, i si arriba alguna última jugada doncs millor que millor, però sobretot s'ha de pensar en mantenir aquest marcador a 0, a 5 minuts del final, perquè estem al 40 més l'afegit d'aquest partit que empata la Unió Esportiva Rubí davant del Júpiter. Va la càrrega l'equip grisgrana, és Cristian qui pressiona, centrada des de llarga distància que refusa Tenorio per part del Rubí, la lluita Eric Castillo, però se la queda Hisham, que jugarà amb el seu porter, és Xavi, qui deixa la pilota perquè ja la controli en zona ampla. Cristian, enviament en llarg, salta de cap penya amb Àlex Ruiz, que la guanya per al Rubí, fa una pilotada llarga a la qual aspirarà Eric Castillo, atenció perquè surt el porter, queda el rebot per Jordi Massip. Jo crec que s'ha precipitat, perquè com ha vist que no estava el porter a la porteria, ha volgut xutar de primeres, però podria haver controlat perquè estava sol i llavors sí que xutar sense porter a la porteria del Júpiter. S'ha precipitat, quina pena, Jordi Massip, en aquesta jugada per part de la Unió Esportiva Rubí, que ha de mirar de recular, ha d'aguantar aquest 0 en el seu marcador, perquè d'aquesta manera aquest punt serà d'or. Pilota per al Júpiter, que arriba per la dreta, és Cristian, línia de fons, treu centrada, córner! Treus entrada, córner! Treus entrada i cantonada, Roger, per al conjunt grisgrana!
2: I una nova cantonada pel Júpiter, la quarta, la segona meitat, la cinquena del partit, aquesta també, des de la banda dreta de l'atac. Sí que és veritat que la jugada d'abans, Masip, tenia temps de sobre, jo crec, per controlar i poder xutar en condicions, però la precipitació en aquests moments i els nervis són màxims, és el que li ha sortit al jugador del Rubí.
1: 41 minuts, 30 segons. Hisham enviarà a l'interior de l'àrea per part del Júpiter. Allà va la pilota al primer pal, la toca Tenorio, queda el rebot precisament per Hisham. Fora de joc. Fora de joc de Hisham. I Muñi que refusa, tot i que l'àrbitre doncs no l'ha assenyalat. I per què no l'ha assenyalat? Si havia aixecat el banderí al seu company, doncs no ha assenyalat el fora de joc. Es queda la pilota al Júpiter, va a la càrrega des de l'esquerra, intent de centrada, toca aquesta pilota en Jordi Massip i se'n tornem i... Roger, nou córner per a l'equip local.
2: Segon consecutiu aquest des de la banda esquerra de l'atac. Pugen gairebé tots els jugadors del Júpiter. Es queda només un jugador dels barcelonins. Es queda Dani Sánchez a la frontal de l'àrea, tothom dins de l'àrea.
1: Allà va l'enviament, talla, Eric Castillo, queda el rebot, queda encara a la frontal, el xut precisament de Dani Sánchez, pot haver-hi el contraatac del Rubí amb Tenorio que envia cap a la velocitat de Muñi, a veure Muñi perquè mira demà, atenció Muñi, és un 1 contra 1, atenció Muñi que es pot plantar dins de l'àrea, sol davant del porter, pot arribar el gol de Muñi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, marca Muñi, marca la Unió Esportiva Rubí.
0: Els gols del Rubí a peu de camp.
1: En el córner del Júpiter, amb pilota refusada des de defensa, enviada a la velocitat de Muñi, un home que és ràpid, ràpid, ràpid. Fiu, fiu per arribar a l'interior de l'àrea, surt allà la seva part i davant del porter Xavi envia el primer pal. Marca el Rubí, marca Muñi als 43 de la segona. Rubí que guanya la Verneda, Júpiter 0, Unió Esportiva Rubí 1.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Era un esruger de les possibilitats de la Unió Esportiva Rubí, el contraatac i la velocitat de Muñi.
2: Sí, i destacar la passada que ha fet Oriol Tenorio, que no era gens fàcil, acurada molt, molt, molt a la línia de banda. Ha aconseguit treure una passada amb un efecte perfecte perquè hi arribés Muñi al camp contrari. Hi han dos canvis pel Rubí. Entren Aymar i Ayub al terreny de joc. Sembla que Ayub s'esperarà o no. No, mira, és Aitor Torres que li entrega el braçalet de capità a Àlex Ruiz i abandonarà el terreny de joc per deixar entrada a Ayub.
1: I ara, el de sempre, eh? El de sempre. El Rubí guanyant temps al cronòmetre i, evidentment, que els locals descontents. Si sigués al revés, doncs seria la inversa, com sempre passa amb aquesta bogeria del futbol i el temps, una qüestió també per mi que s'hauria de tractar d'una altra manera. Entra Lluva al terreny de joc, posa múscul a la defensa de la Unió Esportiva Rubí. Blai Martí guanya 0-1 gràcies a la Diana de Muñi. El contraatac i els 43. Estem al 45 ara mateix. És a dir, entrem en afegit. No sabem, oi, Roger, de cap manera el temps afegit. A veure si ho anuncien.
2: Sí, de moment no ho sabem. A la primera part han anunciat aquest minut que s'ha afegit. Veurem en aquesta segona meitat si ho tornen a dir per la megafonia.
1: Doncs a veure si diuen alguna cosa, perquè estem en... Quan ha dit, Roger?
2: Sí, ja ho tenim, 2 minuts afegit l'àrbitre, jo crec que acabaran sent més.
1: Dos només?
2: Sí,
1: dos minuts només afegit?
2: És
1: doncs veure-ho per creure. Només que per canvis haurien de ser 3.
2: I el gol?
1: Bé, encara sort per a la Unió Esportiva Rubí, perquè això li beneficia. Poc temps d'afegit en aquest partit entre Júpiter i Unió Esportiva Rubí, que si guanya s'anirà les 5 victòries aquí a la Verneda al llarg de la seva història per 4 empats i 4 derrotes. Però vaja, això és el de menys, perquè avui, molt important, Albert, és la victòria per a una Unió Esportiva Rubí, que en l'última jornada ja només mirarà cap amunt. Resultats, algun canvi?
3: Doncs sí, hi ha hagut gols, però no canvien la situació en el marcador, evidentment menys el gol del Rubí, el gol de Muñi. Hi ha hagut gol del Castelldefels al camp del Prat, però guanyava el Prat 2-0, per tant, ara mateix 2-1, continua la victòria del Prat. També hi ha hagut dos gols del Ciutat Cooperativa, és a dir, finiquita el partit del Ciutat Cooperativa amb el Manlleu es queda a baix a un punt del descens i el Ciutat Cooperativa el supera en la classificació. I també hi ha hagut un gol del Martinenc, guanyava la Pobla de Mafumet 1-3, per tant, ara van 2-3, no canvia res de moment, però el que sí que canvia és que amb el gol del Rubí i els resultats com estan ara mateix el Rubí és 6è, amb 39 punts. Per darrere, el Sabadell B, que és el rival de l'última jornada, com bé has explicat. Per tant, el Rubí depèn de si mateix, si guanya el Sabadell B, ja està, jugarà a play-off com a 6è. I no pot, ja no pot atrapar, bueno, el Sant Mauro el podria atrapar, cert. Està a 3 punts del Sant Mauro, si el Sant Mauro perdés l'últim partit. Ara miraré com està el gol a baraja amb el Sant Mauro, per si encara
1: està
3: el pogués
1: perdut,
3: atrapar.
1: Està perdut?
3: Amb el Sant doncs,
1: Mauro està perdut, sí.
3: Doncs llavors només pot optar a la 6ª plaça, per tant, si guanya el Sabadell B, matemàticament 6è i jugaria al play-off en aquesta bogeria de Lliga Elite i en aquestes últimes jornades.
1: Si sent a plaça, si acaba així el partit, perquè ara va la càrrega el Júpiter, pilota que queda dins de l'àrea, Aymar que la cedeix cap a Rafa Leva, que la guanyarà per a la Unió Esportiva Rubí, la guanya el veterà porter que mira de posar-li temps al cronòmetre favorable als nostres, 47 amb 30 segons, és a dir, els dos que diuen que havia d'afegir són més, perquè són 47 amb 30 els que s'han jugat fins ara, enviament al llarg, el qual mirava de quedar-se per a la Unió Esportiva Rubí, Aymar cau al terra, en aquesta lluita amb Hicham per la pilota, es recupera el migcampista de la Unió Esportiva Rubí, però la banda és per al Júpiter, en un partit en el qual ha tingut Roger millors ocasions que no pas el Rubí per als nostres, amb Muñi que s'han aprofitat del contraatac, de moment, a veure si acaba així el partit.
2: Sí, el futbol és un joc de la pilota d'entrar a la porteria. Si tu arribes 20 vegades i no marques cap gol i l'altre te n'arriba una i te la marca, doncs els 3 punts marxaran cap a Rubí en aquest cas. Si tot acaba així, repetim que l'àrbitre ha afegit en principi 2, però jo crec que aquí qui s'ha equivocat és la megafonia. L'àrbitre, jo suposo que haurà afegit algun més.
1: Home, és que a mi m'havia estranyat només dos minuts amb el que només canvis i el gol ja haurien de ser tres com a mínim, així que potser algun més. L'àrbitre, que de moment no mira el cronòmetre, ara sí que ho ha mirat, però no sabem si assenyalarà la fi o no del partit, que arriba ja al 48 amb 30 segons. 0-1, guanya la Unió Esportiva Rubí al camp del Júpiter. Ho expliquem en directe en aquesta, l'emissora municipal Ràdio Rubí, www.radiorubí.cat, 99.7 FM, que ens poden seguir en aquest partit. De moment, que deixa el Rubí segur en Lliga Elit i, per què no, començar a pensar només en la promoció d'ascens a la tercera ref de moment. Sisko. I segons ens comentava l'Albert Soler des dels estudis, ara mateix són precisament equip de promoció d'ascens, sisena posició a la taula per al conjunt de la nostra ciutat en aquesta recta final, boja, molt maca. Evidentment que els que acabin doncs caient no ho consideraran així, però la qüestió és que és molt maca aquesta Lliga Elit i molt interessant. Juga el Vell d'en Llarg, una pilota que quedarà en banda per al Júpiter, però jugant com a lateral esquerra, demanen que s'acabi el partit del senyor Aguirre Beitia. Moreno, que no l'assenyala al final del partit de Roger, un en contra al qual el Rubí, amb el 0-1 de Muñi, doncs s'ha posat per davant el marcador. Ara Aymar, que fa una pilotada d'aquelles cap enrere, a defensar, que és el que ha de fer sense cap mena de dubtes. Fixa't com ha poblat la defensa ara amb Ayub, ajudant a la defensa amb Alec Ruiz, amb Marc Juncà, amb Tenorio, tots darrere, i treballant bé en defensa per la Unió Esportiva Rubí. Ara mira de marxar Muñi, han agafat el davanter del Rubí, però l'àrbitre no ha volgut veure aquesta possible falta. Fixa't com està de poblada aquesta defensa del Rubí, Roger.
2: Sí, el Rubí està, m'atreveixo a dir que està relativament còmode en aquests últims minuts, amb molts efectius al darrere, i un Júpiter que se'l veu amb poques idees.
1: Atenció, l'arribada pot ser l'última, és Cristian per la dreta, intenta jugar, la queda Albert Azora, gran font diagonal al xut. Hi ha molts jugadors en defensa del Rubí, que bé l'ha deixat passar Eric Castillo per part del Rubí, pot muntar l'últim contraatac del Rubí, està sol a l'altra banda Muñi. Atenció, Eric Castillo, que fa jugada Eric Castillo, gol del Rubí, Eric Castillo.
0: Els gols del Rubí a peu de camp.
1: I final del partit amb el 0-2 d'Eric Castillo, també el contraatac, i aprofitant que estava volcat un Júpiter que necessitava fer un gol per continuar en aquesta Lliga Elit, de la qual, i ara mirarem els números, potser té una última petita possibilitat. En qualsevol cas, de final a la Verneda, guanya 0-2 la Unió Esportiva Rubí al Júpiter. Quin final, Roger!
2: Victòria molt important pel Rubí, que suma 3 punts importantíssims per tornar a treure la calculadora a l'última jornada.
1: Haurem de mirar calculadores per al Rubí, i ara ens ho confirmarà el bo de l'Albert Soler des dels estudis, potser només mirant de dependre d'ell mateix en funció del que hagi passat, perquè potser si guanya el Sabadell es fica a la promoció d'ascens.
3: Doncs
1: victòria, doncs, de la Unió Esportiva Rubí davant del Júpiter, 0-2. Ara Albert esperarà que s'acabin tancant els resultats de la resta de rivals, oi?
3: Sí, correcte, però t'he d'informar d'una cosa que gairebé paranormal el que ha passat al camp del Prat, perquè al minut 83 guanyava 2-0 al Prat, i ara mateix, crec que estan en el temps afegit a punt d'acabar, si no ha acabat ya, ha remuntat al Castelldefels 2-3. Això fa que el Castelldefels li prengui aquesta 6ª plaça al Rubí, perquè suma 40 punts.
1: Que bo, és que és boníssim, això és molt interessant, tot i que ara surt perdent o perjudicada la Unió Esportiva Rubí, que ja té un primer objectiu assolit segur.
3: Exacte.
1: La permanència en aquesta Lliga Elit. Doncs tothom que marxa a camí dels vestidors, des d'aquí, des de la Verneda, que ara esperarem a tenir tots els resultats confirmats per deixar la classificació tal com raja. Abans, però, el que farem serà cedir els micròfons al nostre company, l'Albert Soler, ara, perquè doncs esperem que pugui parlar amb l'ajudant del Rui Tiago, el Miquel Moyano, que doncs ens explicarà en directe una mica com hi han anat les coses davant del centre de natació Mataró. El Club Natació Rubí, des de la Verneda, tornem amb els protagonistes d'aquí una estoneta.

0: Vilanoví, la informació esportiva local.
1: L'enjoc és...
2: Futbol.
3: Bàsquet.
2: Hoquei.
3: Handbol.
2: Vàter, polo.
3: Tenis, taula.
2: Rugbi.
3: Voleibol.
1: A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
0: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.

0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Doncs reprenem des dels estudis de Ràdio Rubí, mentre els nostres companys que estan a la Verneda, al camp del Júpiter, se'n van a vestidors per parlar amb els protagonistes, a parlar amb l'entrenador. Nosaltres, des d'aquí als estudis, aprofitarem i parlarem de l'altre partit que s'ha jugat a la mateixa hora que la Unió Esportiva Rubí, que és el partit del Club Natació Rubí, un partit que feia moltíssima il·lusió de jugar, que era el partit del play-off per aspirar a la cinquena plaça, que donava pas a Europa, i un partit que ha acabat amb un resultat dolent pels interessos del Rubí, que ha sigut per 11-20. Tenim al telèfon el segon entrenador del Club Natació Rubí, en Miquel Moyano. Miquel, molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Al final, 11-20. Hi ha hagut un moment del tercer quart que s'han obert les esperances, però l'últim quart ha sigut molt... El Mataró ha rematat el partit.
2: Sí, hem tingut el 10-10. En aquest moment estàvem dintre del partit, estàvem fent molt bona feina, però bueno, l'últim quart ha sigut un parcial per ells ampli. La Mataró t'exigeix molt a la contra i al final hem patit aquest esforç de més i res. Ara afrontem el partit de la setmana vinent amb ganes de guanyar, però sabem que una renta ja a casa de Mataró és molt difícil d'igualar-la i bueno, superorgullosos de la temporada que hem fet.
1: La diferència, segurament la sorpresa per la diferència a priori de nivell dels dos equips era aquest 10-10, no? És a dir, de tenir un Rubí molt per sobre, no? De confiança i de resultats, i potser el Mataró una mica per sota, no? No sé si al final el resultat és just pel nivell dels dos equips o mereixia una miqueta més el Rubí.
2: Jo crec que és just perquè l'últim quart han sortit a la contra, ens han fet mal i ens han fet pagar totes les contrafaltes, les accions que han tingut en contra o que no hem sabut fer gol, i el Mataró això, és un equip que et fa molt mal, que un altre partit, potser aquest quart no te'l fan, però avui pues, s'ha tocat patir això i res, contents pel rendiment de l'equip, tres quarts, i l'últim no podem recriminar res.
1: El que sí que m'han explicat així a la distància persones que estaven a Can Llong, a la piscina del Sabadell, és que hi ha hagut moments d'escalfament, no sé si per sobre de l'habitual. Ha acabat el Rubí amb 4 expulsats per 3 exclusions. Com ha anat en aquest sentit?
2: Doncs el Mataró és un equip que té jugadors que van amb molt al contacte, van molt al pressing, i aquest contacte extrem cada jugada provoca que al final hi hagi enganxades, que som un equip que també tenim jugadors que intenten aquest contacte portar-lo a l'extrem, i clar, quan hi ha dos equips que van tan forts, doncs passen aquestes coses. Res més de no és habitual, quatre expulsions, o sigui, 4 jugadors expulsats, però sí que és veritat que contra Mataró tenim aquesta rivalitat d'anar a dur i bueno.
1: Molt bé. Al principi del partit hem conegut també que l'Octavio Salas no ha pogut jugar, que ha jugat el Martí Sabater. Li passa res important o podrà jugar la setmana que ve?
2: Sí, porta tota la setmana, des de dilluns, que va fer un mal gest, porta tota la setmana amb problema d'espatlla i ha provat d'escalfar, ens ha dit que no podia, que no es trobava bé. I res, confiança plena en Martí, un jugador de la casa que ens ha ajudat molt, que ens ha donat molt, i estem superagraïts d'aquesta figura del Martí, que ha fet molt bon partit.
1: Molt bé. Ara, diríem, segurament, si no passa un petit miracle, la temporada s'acabarà la setmana que ve a la piscina del Mataró. Una mica amb quins ànims es va aquest partit? Com tu m'ha semblat que deies, no? Anem a guanyar, però sabent que la renda és complicada.
2: Anem a aquest partit amb la mateixa il·lusió que hem vingut avui. Sabem que hem fet els deures, que la setmana passada vam guanyar el Terrassa. Aquest desgast l'hem patit a l'últim quart perquè portàvem pues, dos partits molt intensos als jugadors. Tenim jugadors lesionats. La setmana passada vam jugar sense el Marc, sense el Sergio, per lesions. Els estem recuperant, encara no. El Marc s'està recuperant, el Sergio no ha pogut acompanyar-nos avui, l'Octavio. O sigui, jo crec que aquestes lesions són de la intensitat que hem tingut l'últim mes. Hem fet els deures, estem salvats. Feia molta il·lusió lluitar per anar a Europa. És una realitat, però sí que és veritat que anem a Mataró a tornar a guanyar, a fer un bon partit, a tenir un partit seriós, i res, ja està la temporada satisfactòria, molt notable, i ja està, anem a Mataró a fer un bon partit.
1: Perfecte. Doncs Miquel Moyano, segon entrenador del Club Natació Rubí, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de Ràdio Rubí, i seguirem aquest últim partit i ja farem els balanços quan toquin. Moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres, sempre.

0: l'enjoc és...
1: Futbol.
2: Bàsquet.
1: Hoquei.
2: Handbol.
1: Waterpolo.
2: Tenis, taula.
1: Rugby.
2: Voleibol.
0: A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
3: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
4: Els diumenges a Ràdio Rubí sintonitza Ara i Sempre de 10 a 11 del matí.
5: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
6: Tengo que encontrarla.
7: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
8: Creo que he descubierto algo increíble.
5: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
9: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.

0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Vinga, va, que tornem des dels vestidors d'aquí del municipal de la Verneda amb l'entrenador de la Unió Esportiva Rubí, un Blai Martí, amb el qual conversarà el nostre company, el Roger Alioté. Roger, et passo el micro.
2: Bueno, punts que han arribat al final del partit, no? Com has vist els primers, diguem, 85 minuts.
3: No sé com dir-te que els he vist, estones. Jo crec que hem tingut estones que hem aconseguit ser el que volíem ser, però bé, venir aquí en aquest camp i ells jo crec que tenen certes coses que et desordenen amb facilitat i hem aconseguit estar prou ordenats dintre de tot, d'estar molt dins del partit en els moments en què estàvem patint. Hem tingut moments molt, doncs, també en pilota que hem pogut tenir possessions més llargues i trepitjar àrea. I teníem al cap això, no? Poder arribar al final amb possibilitats de clavar la vaga on tocava. I jo crec que hem estat molt bé i hem aconseguit el que ens mereixíem, que és salvar-nos i ser un any més a Lliga Elit.
2: I la gestió d'aquests últims minuts, com ha sigut des de la banqueta? Molts nervis, imagino, amb tot el que s'estava jugant.
3: Ostres, hi posa 7 minuts i se m'ha parat el cronòmetre. Llavors no sabia on érem, al final era defensar bé, poder amenaçar les contres amb el Muñi i amb el Castillo. Fa moltes setmanes que estem un o dos cops per setmana fent exercicis de defensa d'àrea en 6-8 minuts i crec que al final, doncs mira, avui ho hem fet aquí, en comptes de l'entrenament ho hem fet al partit.
2: La pluja també ha jugat un paper crucial al partit, no ha parat de ploure en tot el partit, el camp estava molt ràpid. A qui creus que ha beneficiat això més?
3: Jo crec que ha tret tensió ambiental, crec que la pluja, i potser en aquest sentit ens ha ajudat a nosaltres. I a nosaltres un camp ràpid també ens va bé pel futbol que nosaltres volem, però bé, al final jo crec que no ha perjudicat a ningú, sigui com sigui. No sé si ens ha beneficiat, no ens ha beneficiat, però no ha perjudicat a ningú. I al final potser era el dia de trobar-nos amb això. I bé.
2: El Castelldefels us ha tret, sembla, la sisena plaça ara aquests últims minuts, l'última jornada també amb la calculadora a la mà, no?
3: Sí. Era guanyar avui per poder somiar la setmana que ve. Ara mateix jo crec que tanquem una cosa que ens ha fet patir a tots aquests mesos. Crec que és un equip que si està tranquil, si està cuidat, si està estable, si el deixen crear, si deixes que els jugadors busquin la seva millor versió, és un equip que està fet per poder fer play-off. I ho lluitarem fins al final. És veritat que Castelldefels té un partit còmode la setmana que ve, però nosaltres intentarem treure els punts i a veure si ens podem ficar.
2: Són les paraules del Blai Martí, i li donem l'enhorabona pels 3 punts i les gràcies per atendre la Ràdio Rubí.
1: Perfecte, merci, gràcies. Blai, enhorabona, gràcies també al Roger. I bé, doncs agafo de nou el micro, marxo d'aquí de la zona de vestidors, on suposo que estan escoltant ara, és l'altaveu del vestidor de la Unió Esportiva Rubí, evidentment, on està sonant la música, perquè és la part alegre de tot el que ha succeït en el dia d'avui aquí a la Verneda, amb el 0-2, dos gols que han arribat a la recta final i al contraatac. Ara el que fem és anar caminant cap a l'altra banda dels vestidors, on es troba els vestidors del Júpiter, a veure si podrem comptar amb el Juanjo García, l'entrenador. Així que, no sé, Albert, si estàs per aquí, si podem aprofitar ja per anar revisant resultats, que si no estan tancats, estan al 90% tancats, i com queda tot plegat amb una Unió Esportiva Rubí, que primer titular té la salvació assegurada, segon titular encara tindrà una opció per a la promoció d'ascens en l'última jornada, ha de superar, però, el Castelldefels.
4: Exacte, tenim ja tots els resultats tancats i primer fem, si vols, fem un repàs dels resultats, te'ls dic així en sec, i després repassem la classificació i què implica, com queda per aquesta última jornada de dissabte que ve. Tenim el Martinenc 2, Poble de Mafumet 3, Sabadell B 3, Atlètic Sant Just 1, Júpiter 0, Rubí 2, Prat 2, Castelldefels 4, ha sigut el partit boig de la jornada, Sant Mauro 4, Sant Juan Moncada 0, Vilafranca 1, Sant Feliuenc 1, ha marcat a última hora el Vilafranca, Vilafranca 1, Sant Feliuenc 1, Valls 2, Horta 1 i Ciutat Cooperativa 4, Manlleu 1. Amb aquests resultats, ara mateix, a falta de saber, com que no ens implicava directament, no sé com tenen els golabarajos el Martinenc, Sant Juan Moncada i Poble de Mafumet, per saber, diríem, si està ja definit que Martinenc i Sant Juan Moncada ascendeixen directament, això ja, diríem, ja ho miraran ells, però el que sí que podem assegurar és que Prat i Sant Mauro, tercer, quart i cinquè, tenen ja assegurat el play-off. No, perquè el Rubí, que és el que marca el primer que està fora d'aquest play-off, no els poden superar encara que guanyi la setmana que ve. Per tant, Prat i Sant Mauro tenim ja assegurada la plaça de quart i cinquè, i l'única plaça de play-off, que és la que queda oberta per l'última jornada, se la disputaran entre Castelldefels, Rubí, Sabadell B, Valls i fins i tot, depèn de múltiples caramboles, l'Atlètic Sant Just encara podria aspirar a aquesta sisena plaça, encara que ho té molt, molt, molt difícil perquè té molts equips per davant. I per baix tenim que el Sant Feliuenc ja és descens directe, és a dir, aquell gol a última hora del Vilafranca l'ha condemnat, ja ha baixat matemàticament a Primera Catalana. El Vilafranca

0: Castelldefels punxi, però és que el Castelldefels l'última jornada juga precisament a casa i amb el Júpiter, que si es confirma que matemàticament ja no té zero opcions de descens, de salvació, doncs segurament serà un partit més senzill per al Castelldefels de guanyar. Per tant...
1: Perdona, Albert, me dius que s'ha de mirar l'average entre Júpiter i...
0: I Manlleu, i Vilafranca, que són, podrien empatar 35 punts en aquesta última jornada i per saber si el Júpiter està salvat o no, o si encara en l'última jornada tindria alguna opció remota de salvació, que diríem, seria important de cara que si el Castelldefels juga contra un equip ja descendit o encara amb opcions de salvació.
1: Doncs aquesta és important. Exacte. Important aquesta data. Continua.
0: No, doncs bàsicament això, i recordo els partits, direm, els enfrontaments que hi ha en aquesta última jornada en la lluita per aquesta sisena plaça. Tenim el Rubí Sabadell B, Castelldefels Júpiter, Manlleu Valls, el Valls també, depèn de què passi en els tres equips per dalt, si hi hagués un empat entre Rubí i Sabadell i el Castelldefels doncs no guanyés, fins i tot el Valls encara els podria superar, que juga contra un Manlleu, que s'ho juga tot per la permanència, i un Atlètic Sant Just Martinenc, que l'Atlètic Sant Just, ja et dic, hauria de guanyar i esperar que hi hagués una debacle per sobre, que segurament no succeirà. Per tant, és el que té menys opcions dels cinc equips que aspiren a aquesta sisena plaça, però com deia, resumint, el Rubí ha de guanyar el Sabadell B sí o sí aquest proper dissabte, en l'última jornada, i esperar que el Castelldefels ensopegui a casa amb el Júpiter.
1: Doncs a veure si és així. Albert, moltíssimes gràcies perquè aquesta informació que ens ha anat arribant des dels Estudis Centrals ha estat primordial també per poder tenir un control de tot el que ha estat aquesta boja jornada de Lliga Nit. Tanquem línies des d'allà. Gràcies, Albert.
0: De res, a vosaltres. M'ho he passat molt bé.
1: L'Albert, que s'ho ha passat bé, nosaltres també, tot i que nosaltres una mica passats per aigua, amb el Roger Alió, al qual li agraïm molt la feina feta, amb alguna problemàtica amb les connexions al principi, però són coses del directe, perquè, entre d'altres coses, tenim la sort de tenir el José Malagón, el nostre tècnic de sols estudis centrals, per tal d'intentar posar tot allò quan les coses, per desgràcia, a vegades fallen i ja no estan pel control que puguem tenir nosaltres, sinó per qüestions també, fins i tot, de cobertura. En qualsevol cas, que el José Malagón, el Roger Alió, l'Albert Soler i un servidor, Sisko Lara García, ens congratulem d'haver pogut viure aquesta jornada tan interessant de Lliga Elit, a més, amb premi la victòria 0-2 de la Unió Esportiva Rubí al camp del Júpiter. Els detallets a la nostra pàgina web. La qüestió és que el Rubí segur que l'any que ve està a Lliga Elit, a veure si disputa la promoció d'ascens. Marxem ja, com sempre, tota la informació, pàgina web i els nostres programes d'esports, l'esport local, a l'emissora municipal. Adéu-siau!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Ha mort el conductor d'un tot terreny arran de l'accident amb dos vehicles més implicats a la carretera C-152 a la Vall d'en Bas. El sinistre ha tingut lloc cap a les 2 minuts passats de 4:45, per causes que encara s'estan investigant. S'ha produït una col·lisió frontal entre dos vehicles totterreny i un turisme. Com a conseqüència de l'accident, ha mort el conductor d'un dels totterrenys implicats. Segons el sistema d'emergències mèdiques, en el sinistre també hi ha hagut un ferit greu que s'ha evacuat a l'Hospital Josep Trueta de Girona, així com dues persones ferides lleus que han estat traslladades a l'Hospital d'Olot. I la PCR feta pel Centre Nacional de Microbiologia, la dona ingressada en un hospital d'Alacant ha donat negatiu en antivirus. Segons el protocol, se li farà una segona prova diagnòstica quan hagin passat 24 hores, segons han informat fonts del govern espanyol. El Ministeri de Sanitat va informar divendres d'un cas sospitós d'antivirus a Alacant, d'una dona que anava a l'avió de KLM, on va abarcar breument una passatgera a Johannesburg, que finalment va morir pel virus. Aquesta dona ha referit símptomes, en concret tos, i estava asseguda dues fileres per darrere de la infectada. En aquell avió hi anava també un passatger sud-àfricà que va passar posteriorment una setmana a Barcelona i ja ha tornat al seu país. Precisament el govern espanyol ja ho té quasi tot llest per rebre aquesta matinada el vaixell a les Canàries. També recordar que a l'Hospital Clínic també hi ha una persona fent quarantena, que també va estar en contacte a Barcelona amb el passatger de KLM i que ara mateix no té símptomes i que està preventivament en quarantena. I parlem del Departament d'Interior, que ha reconegut nombroses actuacions policials durant les vagues docents del març passat. Els Mossos van actuar a Barcelona, però també a més d'una quinzena de punts a tot el territori català. Es van fer identificacions, es van presentar denúncies i es van aixecar actes. I seguim parlant de manifestacions, en aquest cas ens n'anem fins a l'Empordà, on prop de 200 persones s'han concentrat a l'Estartit en una jornada festiva i reivindicativa contra els macroprojectes de renovables previstos. La mobilització convocada sota el lema Batalla de Gegants contra Macromolins ha mostrat el rebuig de desplegament de grans infraestructures energètiques com el Parc Eòlic Marí de Roses, el PlemCat i el Plater. I parlem ara d'infraestructures ferroviàries, ja que el president de FGC, Carles Ruiz, ha anunciat que la futura línia R Aeroport començarà a funcionar durant el primer semestre del 2027. De moment, la companyia pública catalana està pendent de la finalització de les obres del túnel i de la capacitat de posar en marxa els trens. I seguim en plana, en aquest cas, cultural, ja que el Teatre Vetrina de Reus floreix amb 5.000 flors en el marc del 79è Concurs Nacional de Roses, un certamen que per primer cop obre la participació a nous públics per garantir-ne la continuïtat. I en última punt esportiu, l'Espanyol ha perdut a Sevilla i es complica la seva permanència. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
2: Bona tarda, benvinguts a En joc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Aquí arrenca En joc.

0: Vinga, i saludem també l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, Ignasi.
0: Repassem el més destacat de la jornada, els titulars en aquest dissabte 9 de maig de 2026. Un dia molt bonic. El Barça torna a jugar a la final de Champions d'hoquei patins 8 anys després.
1: 8 anys després també de quan van guanyar l'últim títol en competició continental. Els blaugranes s'han imposat 3-4 al Benfica d'Edu Castro, Pau Bargalló i Nil Roca. I jugaran el títol demà a les 7 de la tarda contra el Porto, amb qui precisament havien guanyat aquesta última Champions.
0: Pel que fa al futbol, l'Espanyol s'apropa al descens.
1: Ha vist com el Sevilla li capgirava el 0-1 favorable i marcava el gol de la victòria al temps afegit per deixar els blanquiblaus sense puntuar. L'Espanyol té 2 punts de marge respecte al descens, mentre que el Girona, que té un partit menys, ja que juga dilluns, en té només un. I demà el Barça intentarà sentenciar el títol. Un empat o una victòria contra el Real Madrid donaria la Lliga als de Hansi Flick.
0: I més futbol, el Reus busca avançar-se al play-off descens.
1: De moment, el partit d'anada de les semifinals del play-off descens a Primera Federació contra l'Ourense està empatat a 0. Dissabte vinent serà la tornada a Ourense. Ara mateix el partit ja està al temps de descans.
0: I una de les alegries d'aquest dissabte ens l'ha donat la ciclista catalana Paula Blasi, que fa història.
1: I s'ha convertit en la primera catalana i primera espanyola en guanyar la Vuelta. I això que Blasi partia amb 18 segons de desavantatge respecte a qui era líder, la neerlandesa Van der Breggen, i ha aconseguit retallar-li en l'ascens final ni més ni menys que l'Angliru. Blasi ha acabat a segona a la darrera etapa, però amb 24 segons més que Van der Breggen i, per tant, s'ha proclamat campiona.
0: Vuitíssim, marxem de ronda. Vinga, anem a actualitzar marcadors a aquesta hora de la vespre. Com dèiem, dissabte 9 de maig de 2026. Pocs partits, per ser un dissabte. Es nota que estem arribant ja al tram final de la temporada. Però déu-n'hi-do quin tros de partits o quins partits que ens esperen avui. Per exemple, el play-off d'ascens a Primera Federació Masculina de Futbol s'està jugant l'anada de semifinals a Reus.
1: Sí, és l'únic equip català que tenim classificat en aquest play-off d'ascens. Recordem que el Sant Andreu ja havia aconseguit l'ascens directe, però el Reus és l'únic català que ara mateix tenim en aquest play-off. Anada de semifinals, de moment empat a 0 davant l'Ourense quan ja s'ha arribat al temps de descans, aquest 0-0 de moment.
0: En bàsquet, a partir d'un quart de 9, estarem ben pendents del play-off d'ascens a segona FEB. Primera eliminatòria a partit únic entre el Vic i el Castelldefels. Per cert, que a la Lliga CB encara no ha acabat el partit del bàsquet Girona, que està perdent 83-72 a Múrcia. Ha quedat poc més d'un minut per acabar el partit. I en handbol, estarem ben pendents també de les fases d'ascens a divisió d'honor plata masculina. Segona jornada tant pel Granollers Atlètic com per la Roca.
1: Sí, tenim aquests dos equips catalans en diferent grup. Pel que fa al Granollers Atlètic, juga a Elda, aquesta fase de grups davant l'Antequera, un partit que acaba de començar ara a les 8 de moment. Està per darrere el marcador el conjunt català amb el 5-3 favorable a l'Antequera. L'altre català, la Roca, jugarà a partir d'un quart de 9 del vespre. La seva eliminatòria es disputa a Gran Canària, s'enfronta al Sant Joan.

0: Vinga, 8 i 17 minuts som els de l'Enjoc, els dissabtes i els diumenges de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local, amb el bon millor de l'esport català, en un cap de setmana en què estem ben pendents de l'hoquei patins europeu, de la Champions, tant masculina com femenina, per primera vegada. Es fa coincidir aquestes dues competicions en una mateixa seu i el mateix cap de setmana, en aquest cas a Coimbra, Portugal. Ahir no van anar massa bé les coses pel Vilassana, la femenina, ara ho repassarem, però avui tenim la bona notícia que tindrem un equip català a la final de la Champions masculina.
1: Sí, el Barça tornarà a ser a una final de la Lliga de Campions 8 anys després. El 2018 havia aconseguit l'últim títol, de fet era l'últim català que ha aconseguit el títol, l'any abans l'havia guanyat el Reus, però aquell 2018 el Barça va guanyar a la final contra el Porto. Demà es tornaran a trobar Porto i Barça a partir de les 7 de la tarda. Avui el Barça ha superat, podríem dir que potser contra pronòstic, perquè el Benfica era un clar aspirant al títol, el Benfica d'Edu Castro, Nil Roca, Pau Bargalló, Joao Rodríguez, doncs acaba guanyant el Barça per 3-4. Un Barça que ja havia superat a l'Sporting als quarts de final i, per tant, doncs, que va directament a aquesta final. Recordem que també teníem el Reus en aquesta final a 8 masculina. El Reus va perdre els quarts de final davant precisament el Benfica. I, com dèiem, el Porto ha eliminat el Barcelos a les semifinals i, per tant, serà el rival del Barça demà a la gran final.
0: Doncs es repeteix la final de 2018. En aquella ocasió el Barça va guanyar. De fet, ha guanyat les tres últimes vegades que ha arribat a una final de Champions. Per tant, veurem si demà doncs es perllonga aquesta bona ratxa del conjunt blaugrana, que això sí, ara feia 8 anys, com dèiem, que no arribava a la gran final. Avui, victòria 3-4. Un dels gols del conjunt blaugrana l'ha fet Ignacio Alabart, que tot just després del partit deia això als companys d'Esport 3.
2: Sí, crec que l'equip ha competit molt bé davant d'un rival poderosíssim i bueno, hem fet el que havíem de fer. Sabíem que hi hauria moments de patiment, ha sigut així. També hem tingut moments que hem arribat, que hem pogut fer gols, i crec que això l'equip s'ho mereix. Hem treballat molt, estem on volem i demà volem guanyar. Doncs un partit molt similar als dos que hem jugat aquí. Un altre equip que aspira a guanyar la Champions, amb un equip molt, molt i molt fort. Ells van guanyar el Dragao, ells ens van guanyar el Palau. Partit competit, molt físic, molt dur. Esperem que el talent de l'equip s'imposi i que puguem portar la Copa a Barcelona.
0: Doncs demà a les 7 del vespre, a Coimbra, amb l'afició en contra, però el Barça que s'enfrontarà al Porto en aquesta final de la Champions, buscant el màxim títol europeu, el màxim títol continental, 8 anys després de la darrera final jugada per al conjunt blaugrana. Qui no podrà jugar a la final, en aquest cas de la Champions femenina, és el Vilassana. Un cop més, la maledicció dels penals l'ha deixat fora.
1: Sí, s'ha quedat a les portes d'aquesta final. En aquest cas, el format femení és de final a 4. El Vilassana jugava directament doncs, a la semifinal. S'enfrontava al Fraga, la seva gran bèstia negra, aquesta temporada de 6 derrotes que han queixat al llarg d'aquesta temporada. El Vilassana, en totes les competicions, en Lliga Catalana, en Lliga i en Champions, tant a la fase de grups com la d'ahir, doncs d'aquestes 6 derrotes, una per cert, als despatxos per alineació indeguda, la del Vigas, doncs d'aquestes 6, 4 han estat amb el Fraga. Dèiem aquesta delineació indeguda davant del Vigas i una del Gijón a la Champions en fase de grup. Ningú més ha pogut superar aquesta temporada del Vilassana, però el Fraga doncs està sent el gran rival del Vilassana i el deixa sense aquesta final de la final a 4, per tant no podrà jugar demà en aquesta lluita pel títol. El Fraga serà el finalista, buscarà la seva segona Champions, s'enfrontarà ni més ni menys que el Benfica, que ahir superava el Gijón a les semifinals.
0: Doncs el Vilassana es queda a les portes un altre cop per la maledicció dels penals. Lleida Televisió, Julien Andrés.
3: El Vilassana es queda a les portes d'una nova final europea. Les del Pla van començar el partit dubitatives i les jugadores del Fraga ho van aprofitar. Després, a la segona part, van posar la igualtat al marcador. Una vegada les lleidatanes van agafar confiança, es van mostrar superiors, van tenir dues superioritats i una directa, però finalment, una altra vegada, els penals les deixa fora d'un dels dos títols que els hi queda per guanyar. Escoltem primer a Lluís Rodero, després al president Ramon Porta i després a l'Aina Floranza.
4: Hem refet, hem treballat molt per girar el marcador, inclús per ficar-nos per davant. La bola no ha entrat, no puc dir res més. Perdem una vegada més els penals, fa molt mal per les noies, per l'afició, i és dur, la veritat que és dur.
5: A veure, per perdre s'hi ha de ser, evidentment. Aquí només venen quatre equips, però dius noi. Miren, altres els penals és una cosa que no ens entren, però és llei de vida. Només podem rectificar si continuem treballant, res més.
6: Bé, jo penso que no hem començat bé i que l'equip n'és molt conscient. Crec que després ens hem refet. La segona part crec que podria dir que ha sigut nostra, però és cert que si no la fots a dins no guanyes, no? Llavors crec que hem tingut dos power plays, que els hem fet bé, però que bueno, hem tingut això, algun pal, algun remat bo però que no ha acabat d'entrar i al final pues, crec que ells esperaven la tanda de penaltis. Nosaltres mentalment sabíem que ja n'havíem perdut contra elles, però sabíem que teníem oportunitat, no?, de també guanyar-les. I bé, fes una loteria i s'ha cantat cap a elles, felicitar-les i poc més. Jo crec que l'equip ho ha donat tot, crec que ho hem intentat fins al final i només podem mirar endavant.
3: A Europa, l'última vegada que s'havien enfrontat els dos equips va ser a la final i les lleidatanes van tornar a perdre els penals ara. Les del Pla intentaran recuperar-se ràpid, ja que la setmana vinent ja hi ha Copa de la Reina. Sí.

0: Albert Just.
1: I tu què tries?
0: Visita jotrio.cat.
2: En joc, amb Ignasi Trapero.
3: Vinga, 8 i 14 minuts, som els de l'Enjoc i continuem parlant de l'actualitat esportiva del cap de setmana pel que fa als equips de casa nostra. Ara és moment de parlar de futbol i de la primera masculina 35a jornada on l'Espanyol continua la seva caiguda lliure.
4: Sí, 18 jornades sense guanyar. De fet, només ha sumat 6 dels últims 54 punts possibles al conjunt de Manolo González. Avui semblava que anava pel camí de la victòria. S'havia avançat a l'Espanyol amb un gol de Dol en el minut 56, però ha vist com el Sevilla li capgirava el marcador amb un gol al 82 i un altre al temps afegit que acabava donant la victòria al conjunt sevillà per 2-1. I això fa doncs, que a l'Espanyol se li compliquin les coses i se situï a 2 punts de la zona de descens. Ha acabat perdent l'Espanyol per aquest 2-1, com dèiem, al temps afegit.
3: Doncs començava l'any a la 5a plaça, en places europees i amb aspiracions a fer realment una temporada històrica, però és que ara mateix és 15è amb 39 punts, només 2 per sobre del descens que marca l'Alavés, que afortunadament no ha passat de l'empat a ells, però ha tingut un pal a l'últim minut com per haver marcat i haver sortit del descens i haver ficat el Girona, que ara mateix està només un punt per sobre. Per tant, l'Espanyol a 2 punts del descens quan queden 3 jornades i en un partit un altre cop on estava fent bé les coses, s'ha avançat, però a la que rep doncs una plantofada en forma de gol encaixat, l'equip es desfà. I això li ha tornat a passar avui a l'equip de Manolo González, que deia això després del partit en roda de premsa.
5: Jo crec que som capaços de treure això endavant. S'ha de treballar, s'ha de lluitar i s'ha de tirar cap endavant, és que no hi ha més. Al final les coses van com van i són complicades, però crec que hi ha molts factors que fan que al final no guanyis. Ja no és només un tema que jo sóc el màxim responsable, està clar, però que també és veritat que el partit no és per perdre ni molt menys. Queden 3 i queden 2 a casa, que són importants. Llavors, l'única cosa positiva, entre cometes, de jornada és que continuem depenent de nosaltres, com qui diu. Però sí que hem de guanyar dimecres com sigui, no hi ha més. Saber jugar el partit, i torno a dir, tu no pots fer un partit defensivament complet com ha fet l'equip i cometre 2 errors del gruix que hem comès avui.
3: Tres partits li queden a l'Espanyol. El dimecres, efectivament, hi ha jornada intersetmanal. Dimecres a les 7 rep l'Atlètic Club. Precisament és l'últim equip el que va guanyar l'Espanyol. El 22 de desembre, ja de l'any passat, va guanyar 1-2 a Sant Mamés. Doncs torna a jugar contra l'Atlètic Club abans de fer-ho també a casa d'Osasuna el cap de setmana i acabarà la Lliga a casa contra la Reial Societat. Però ja en una situació complicada. De la banda del vestidor, de la banda dels jugadors, hem escoltat a Movistar només acabar el partit sobre la gespa del Sánchez-Pizjuán, a Edu Expósito, un dels homes forts del vestidor de l'Espanyol, que es lamentava dels errors propis.
6: Dos errores que no podemos conceder nosotros, con lo que nos estamos jugando, nos ponemos por delante en un campo como este, con una afición apretando al máximo y no puede ser. Al final hemos concedido nosotros, les hemos dado el partido realmente porque se han metido con ese con un central hasta la cocina que no puede ser y nada, no puedo decir más, que nos vamos a dejar la vida, que al final nos quedan 3 partidos, que siempre es lo mismo, al final llevamos muchas jornadas sin ganar, pero es que yo no me puedo caer, ni voy a dejar que se caiga nadie de mi equipo. Queda mucho, quedan 3 partidos, es mucho, son 9 puntos, que con 9 puntos estamos lógicamente salvados. Lógicamente el Sevilla va a llegar a nuestra portería, porque mira cómo está el estadio al final, pero nosotros hoy hemos concedido cuando no teníamos que conceder y vamos 0-1 jugando a lo que queríamos, hoy no se nos podía escapar.
3: Doncs se li ha acabat escapant a l'Espanyol, tot i avançar-se en el marcador. I com diem, 15è, amb 39 punts, 2 per sobre del descens. Això ja no canviarà perquè l'Alavés, que és l'equip que marca aquesta zona perillosa, ha jugat també avui dissabte i ha empatat el seu partit. A tot això, ha acabat ja el bàsquet Girona.
4: Sí, ha acabat el bàsquet Girona i també el Barça. Els dos equips de Lliga CB catalans que teníem jugant ara des de les 6 de la tarda. El Barça ha guanyat 91-76 davant el San Pablo Burgos i el bàsquet Girona, doncs, s'ha encaixat una derrota a la pista del Múrcia per 86-75.
3: Doncs després la passarem amb més detall i escoltant protagonistes com han anat aquests dos partits. Però tornant a la primera masculina de futbol, avui ha perdut l'Espanyol. Barça i Girona jugaran demà i dilluns.
4: Sí, el Barça demà, i de fet tindrà l'oportunitat de convertir-se ja en campió de Lliga amb un empat o una victòria, en tindria doncs ja suficient per acabar-se adjudicant ja el títol, el segon de Hansi Flick. El Barça rep ni més ni menys que el Real Madrid al Camp Nou a partir de les 9 del vespre. I dilluns tancarà la jornada a les 9 del vespre al Girona, que s'enfronta al Rayo Vallecano a Madrid.
3: Doncs malgrat ser la prèvia d'un clàssic, un clàssic que pot donar el títol de Lliga al Barça, per tant, un partit molt transcendent, doncs bona part de la roda de premsa d'avui del tècnic del Barça, Hansi Flick, doncs ha estat destinada, òbviament, a tot el que ha passat al vestidor del Real Madrid aquesta setmana, els enfrontaments entre jugadors i especialment aquest entre Tchouaméni i Fede Valverde, que doncs va acabar amb el jugador uruguaià a l'hospital, tots dos jugadors expedientats, i que ha donat molt a parlar. Se li ha preguntat, evidentment, a Hansi Flick per aquesta qüestió, i això és el que ha explicat, això és el que ha dit, ha valorat el tècnic alemany.
0: I think the most important thing, and this is what I really...
7: El més important en casos com aquest, i això és el que més aprecio del nostre club, és anar tots a una en la mateixa direcció.
0: On the same way.
7: Si passa alguna cosa, ho parlem. Aquestes coses passen. Al futbol, a la vida... No diria que és normal, però poden passar. I si passen, ho has de gestionar i parlar-ho. És millor comunicar-se. Passa tot arreu, no només al Real Madrid. Potser sí que em va sorprendre una mica, però al cap i a la fi no m'importa. No és el meu club ni el meu equip, així que no he de pensar sobre això.
3: Doncs demà a les 9 al Camp Nou aquest Barça-Real Madrid, doncs amb la possibilitat que el Barça puntuant ja sigui campió de Lliga matemàticament. I a tot això, com dèiem, el Girona, que no jugarà fins dilluns a les 9 al camp del Rayo, un Rayo que ve amb tota l'eufòria i la ressaca per la consecució d'aquesta històrica final a la Conference League. I doncs amb un Girona que necessita puntuar sí o sí, perquè ara mateix està just per sobre del descens. Amb els resultats d'aquest dissabte, el Sevilla ha superat el conjunt gironí, l'Alavés s'apropa a només un punt, per tant, a Girona només un punt per sobre del descens. El Rayo, que té la feina no del tot feta, evidentment, és un 0 amb 42 punts, està 5 punts per sobre del descens, però segurament no té tantes urgències. I doncs des de la banqueta del Girona, des dels vestidors del Girona, un dels seus jugadors, Arnau Martínez, valora la transcendència d'aquest partit.
8: L'equip està concentrat, està motivat. Al final queden 4 finals amb un objectiu clar, que és la salvació. Llavors pues, necessitem a tothom. L'equip està motivat, està feliç, es veu als entrenos... Que la gent va de veritat i és el que volem transmetre primer el dilluns a Vallecas i a partir d'allà pues, quedaran 3 finals. Depèn del que passi, pues, podrem estar més a prop de l'objectiu o tocarà remar més que mai.
3: I a la Lliga F, 28a jornada, ja amb tot decidit, avui hem viscut un duel català, l'últim de la temporada.
4: Sí, s'enfrontaven aquest migdia l'Espanyol i el Badalona Women i s'han acabat repartint els punts després d'acabar empatant a un.
3: Doncs dos gols de penal que han deixat aquest resultat. Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
9: El Badalona Women visitava l'Espanyol a la Ciutat Esportiva d'Ani Jarque en un dels derbis catalans de la Lliga F. Tot i que cap equip es jugava res, van haver ocasions pels dos conjunts. Durant la primera part, cap dels dos equips ha creat massa oportunitats clares de gols. I l'única forma de desfer l'empat ha estat mitjançant un penal. El primer gol l'ha fet el Badalona Women, mitjançant Anna González, des dels 11 metres. Tot i això, la resposta de l'Espanyol ha arribat ben aviat. I al minut 28, Ainhoa Campo ha igualat el marcador també des del punt de penal. Ja a la represa, tant l'Espanyol com el Badalona Women han optat per un plantejament sense assumir massa riscos, on les badalonines dominaven la pilota i les periques esperaven el contraatac. A falta de només 2 jornades per acabar la Lliga, el Badalona Women ocupa la 9a posició i l'Espanyol l'11a.
3: De la banda del Badalona, això deia la jugadora Cristina Cubedó.
10: Hem tingut molt la pilota, crec que hem jugat bé, de costat a costat, hem treballat bé com l'inici de la creació de joc, però sí que és cert que ens ha faltat connectar com a última línia els últims passes per arribar a tindre ocasions clares.
3: I del costat de l'Espanyol, això deien l'entrenadora Sara Monforte i la jugadora Ainhoa Campo.
11: Llàstima, perquè crec que que ara hem pogut guanyar el partit, no? Jo crec que han tingut també les ocasions més clares i sobretot al final, l'última mitja hora, nosaltres hem estat molt millor que elles. Crec que la primera part sí que han sigut més dominadores del joc. Segurament en el global la posició l'han tingut més elles, però com he dit, les ocasions més clares les hem tingut nosaltres. Jo crec que l'equip ha competit molt bé i ha demostrat que la setmana passada va ser un accident i, bueno, m'estic

0: Al camp del Tenerife a partir de les 7, el tècnic Pere Romeu veu així el partit.
1: Rival fort, rival dels bons de la Lliga, rival que té un to competitiu alt, que juga força bé, que aquí, és veritat que érem un altre entrenador també, però ens va posar les coses super, super complicades a la primera volta, així que demà haurem de treure una versió boníssima per fer un bon partit, per acabar el partit amb bones sensacions, per acabar amb un bon resultat, que això sempre dona moral, i per altra banda perquè el rival té un nivell alt i això ens prepararà clarament per les dues finals que ens venen. Veremos, tenemos que ver cómo están todas las futbolistas. Esta temporada hemos movido mucho el once, hemos rotado mucho, hemos probado muchas gentes en situaciones distintas, pero sí que es verdad que ahora nos vienen dos semanas totalmente limpias entre finales y eso nos da un poco de margen y de chance de poder querer sacar el once que creamos, no tanto dependiendo del estado físico.
0: I ahir es va disputar la final de Copa Catalunya Femenina, Vilanova i la Geltrú.
2: Sí, s'enfrontaven la Europa i la EM, una final molt disputada, que de fet es va acabar decidint a la tanda de penals després d'acabar amb repartiment de gols, perquè va acabar 3-3 al marcador. La EM es va acabar imposant a la tanda de penals i, per tant, aconsegueix la seva segona Copa Catalunya.
0: Això deien els entrenadors, Nani Acis i Rubén López.
3: Bueno, jo crec que no es pot entrar un partit d'una final com hem entrat nosaltres. Ens hem posat 0-3 i això et costa molt remuntar. Crec que l'equip ha hagut de fer un esforç físic brutal i al final has de fer molts canvis al final forçats perquè ja no donen les cames. I és veritat que crec que s'ha quedat les jugadores més joves per llançar els penals. I això sí que és una loteria i una qüestió de personalitat, i aquí a lo millor ja sí que ens han guanyat elles.
4: Ha entrat molt bé el partit, molt i molt bé, molt intenses. El pla de partit havia sortit perfecte. Crec que a partir del 0-3 ens hem desconnectat. És normal a vegades, quan tens un resultat amb tant marge, et pots desconnectar una miqueta. Ens hem desconnectat, elles són molt bon equip, han aprofitat les seves ocasions, ens han empatat a 3 i quan pitjor ho teníem, perquè amb el cop moral de la setmana passada, que t'aixequin un resultat de 0-3, és complicat. Doncs crec que l'equip s'ha refet molt bé, ha defensat molt millor, i els penals al final hem estat més encertades, Lucía ha estat molt bé a la porteria i hem aconseguit guanyar.
0: Doncs felicitats a l'AEM, 3 minuts i més en joc.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Propostes en xarxa.
7: Vivim en un món en constant transformació, on conviuen crisis globals, conflictes armats, emergències climàtiques i canvis tecnològics cada vegada més accelerats. Enmig d'aquest context, hi ha un festival que alça la veu per reivindicar la cultura com a espai de memòria, pensament i diàleg. El Festival Portal Blau es defineix com a un festival radicalment humà. La cita arriba a la 19a edició connectant música, arts, pensaments i paisatge mediterrani. Són els pilars fonamentals d'una proposta que fins al mes d'octubre s'instal·la a l'Escala i Empúries, a l'Alt Empordà. Podreu gaudir de concerts en escenaris naturals i històrics amb Sopa de Cabra, Judit Nederman i la Gio Sinfònia, Clara Peia, La Fúmiga, Helena Gadel i Manu Guix o Maria del Mar Bonet. També hi sentireu noves veus, com la de Maya Miranda, Roger Pedrós o Grego Tecno. Un cartell atractiu i variat que es complementa amb el cicle de conferències Mirades Blaves. És l'espai de pensament del festival, on s'han programat 4 conferències sobre qüestions com la dignitat humana, el paper de les dones en la història o els reptes de la tecnologia i la ciència en el terreny de la salut. Hi podreu escoltar noms com Francesc Torralba i Carles Duarte, Caral Soler o Jordi Pigem. Entre el 16 de maig i el 17 d'octubre, 19a edició del Festival Portal Blau a l'Escala i Empúries. Més informació a portalblau.cat.

Hi ha una muntanya que creix i disminueix d'alçada cada dia. Es tracta de l'Everest. Encara que solem pensar que les muntanyes són completament immòbils, en realitat estan en constant canvi. L'Everest pot variar uns quants centímetres diàriament a causa de diversos factors. Un dels més importants és l'efecte de les marees terrestres provocades per la gravetat de la Lluna i el Sol. Aquestes forces no només afecten als oceans, sinó també a la pròpia escorça terrestre que es pot deformar lleugerament.

0: A més, els canvis de temperatura també influeixen. Quan les roques s'escalfen amb el sol, es dilaten una mica, i quan es refreden, es contrauen. Això provoca petites variacions en l'alçada. També hi ha factors a llarg termini, com el moviment de les plaques tectòniques, que fan que l'Everest continuï creixent lentament amb els anys, encara que també es pot erosionar. Aquestes variacions són molt petites i imperceptibles per a nosaltres, però amb instruments precisos que es poden mesurar.
1: La xarxa de comunicació local.

0: En joc. El programa de l'esport català. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
1: Dos quarts de nou del vespre, som els de l'Enjoc. Continuem repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana a casa nostra. Ara és moment de fer-ho parlant del play-off d'ascens a Primera Federació Femenina de Futbol. I és que demà juguen les semifinals tornada amb l'Ona Sant Adrià defensant un marge del partit del diumenge passat.
2: Sí, és l'equip català que opta doncs, a aconseguir aquest ascens i disputar Primera Federació la propera temporada. Recordem que de Primera Federació doncs, hem tingut els descensos de l'EM i l'Europa i només hi ha el Barça bé ara mateix en aquesta categoria. Per tant, l'Ona Sant Adrià doncs, que intentaria ser el segon català de la categoria. De moment va guanyar el partit d'anada davant del Saragossa per 1-2 i demà doncs, es disputarà aquest partit de tornada al camp de l'Ona Sant Adrià a partir de les 11 del matí.
1: Doncs a veure si pot defensar aquesta renda d'un gol i doncs, continuar endavant en aquesta lluita, classificar-se per la gran final en aquest play-off d'ascens a Primera Federació Femenina. I una categoria per sota, en aquest cas el play-off d'ascens a Segona Federació Femenina, demà partit de tornada que podrem veure l'enjoc.
2: Sí, és el duel que enfrontarà el Barça C contra el Gijón. Aquí el partit d'anada va acabar amb empat a dos. Ara aquí el Barça doncs, té l'avantatge de poder disputar la tornada com a local. Serà a les 6 de la tarda, com deies, en directe a l'enjoc, a les televisions locals.
1: Doncs a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, aquest Barça C, Gijón.

0: Vinga, 8 i 32 minuts, és moment de parlar de la primera federació masculina. Mare meva, com està tot, tant en la lluita per l'ascens directe, en la lluita pels play-offs i en la lluita pel descens. A les 3 tenim equips catalans. De moment, ahir, les coses no van anar massa bé pel Sabadell.
1: No, un Sabadell que buscava doncs, intentar recuperar la primera posició, però va perdre davant l'Atlètic de Madrid B per 4-3, per tant, en derrota del conjunt arlequinat.
0: Doncs demà ben pendents, a partir de les 12 d'aquest Sevilla Atlético Eldense, on el líder, l'Eldense, que té els mateixos punts que el Sabadell, pot agafar marge. A més, recordem que els arlequinats tenen el gol haver-se perdut amb l'equip alacantí. Per tant, ahir, dura derrota davant de l'Atlètic de Madrid B, però encara sort que al final van salvar el gol haver-se particular amb l'equip que ara mateix està un punt per sota de l'equip de Ferran Costa. Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
2: El Sabadell ha perdut bona part de les opcions de ser campió i, per tant, pujar directe amb la seva derrota en el duel entre dos candidats al títol ahir al camp de l'Atlético Madrileño en un partit completament embogit que va marxar al descans amb 1-0 favorable a l'equip de Fernando Torres amb gol del figuerenc Arnau Ortiz. Va fer segurament el més difícil al Sabadell empatant per mitjà de Joel Priego en un inici de segona meitat molt convincent. Però en qüestió de 12 minuts es va descosir en defensa l'equip arlequinat i va encaixar 3 gols ràpids que feien gairebé una quimera poder puntuar. Amb 4-1 a l'electrònic, el Sabadell no es va donar per perdut i ja el temps afegit, dues dianes d'Agustín Kostia van permetre als arlequinats somiar amb una última pilota que esgarrapés un punt. No va ser així, 4-3 de pel mig, per cert. L'equip de Ferran Costa també va fallar un penal. Amb 4-1 a l'electrònic va ser Javi López Pinto qui va errar aquesta pena màxima. Després de l'enfrontament, el tècnic arlequinat Ferran Costa feia aquesta reflexió al Centro Deportivo Alcalá del 4-3 final en el duel entre el tercer i el segon classificat.
3: El rival és un rival de màxim nivell, ha estat més contundent que nosaltres on es marquen les diferències i bé, hem anat amb tot fins al final, hem tingut situacions per poder empatar el partit, però no està possible.
2: De guanyar ahir, es garantia com a mínim la segona plaça al Sabadell, despenjava definitivament el filial de l'Atlético i afegia molta pressió a l'Eldense, que juga demà a les 12 al camp del ja descendit Sevilla Atlético. Va ser tot el contrari, per tant ara el madrileño es queda només un punt del Sabadell faltant 6, el problema és que l'Eldense continua empatant tot a punts amb el Sabadell, amb un partit menys i amb la baraix a favor. Per tant, té a les seves mans l'equip de Claudio Barragán pujar ja la setmana que ve si és capaç de fer el 6 de 6, de guanyar el camp del Sevilla Atlético demà a les 12 i, sobretot, el nou duel directe que hi haurà la setmana que ve perquè el madrileño, després de rebre el Sabadell ahir, visitarà dissabte que ve Elda per enfrontar-se a l'Eldense. Per tant, les opcions dels arlequinats passen sí o sí perquè l'Eldense punxi un parell de partit dels 3 que li queden i guanyar els 6 punts que resten, començant pel Sabadell Antequera de dissabte de la setmana que ve a la Nova Creu Alta.
0: Està molt emocionant aquesta primera federació masculina al grup segon, on tenim els 3 equips catalans. El Sabadell encara amb aspiracions d'aconseguir l'ascens directe i com a mal menor doncs, jugaria el play-off. I de la seva banda, Europa buscant el play-off i el Nàstic buscant la permanència. Tots dos juguen demà dos partits transcendentals.
1: I a partir de 4:45 de la tarda, els dos. L'Europa rebrà la visita del Villarreal B en aquesta lluita, doncs, com deies, per estar en aquesta promoció d'ascens el més alt possible. I el Nàstic, doncs, per intentar evitar el descens, s'enfrontarà al Tarazona, al camp del Tarazona.
0: Doncs a 4:45 a Can Dragó, aquest Europa-Villarreal B, transcendental, perquè d'una banda, perquè si l'Europa guanya el Villarreal B, el superaria i se situaria quart al conjunt escapolat, al conjunt de la Vila de Gràcia, deixaria molt, molt encarrilat aquest play-off, perquè tindria, en aquest cas, 3 punts de marge respecte a l'equip que ara mateix queda fora del play-off, que és el Cartagena, i a més amb el gol d'haver guanyat en quedarien 6. Per tant, demà guanyar el Villarreal B deixaria molt, molt encarrilada aquesta circumstància. Però és que si no ho fas, tant el Cartagena com l'Algeciras, que són els perseguidors, han guanyat els seus partits. Per tant, ara mateix el Cartagena ha empatat a punts amb l'Europa i l'Algeciras un punt per sota. Amb la circumstància que el Cartagena l'Europa li té guanyat el gol average, però amb l'Algeciras no. Per tant, està tot molt, molt igualat en la lluita per la quarta i la cinquena plaça per intentar entrar en aquesta zona de play-off. És per això que el capità de l'Europa, Àlex Cano, doncs ens deia, ens ressenyava la importància d'aquest partit.
4: Tenim diumenge un partit de vital importància, un partit clau per consolidar poder acabar en aquestes posicions de play-off contra el Villarreal B, que és el quart de la classificació ara mateix, i si ens dona per guanyar aquest diumenge seríem els quarts classificats a la penúltima jornada de la Lliga. Llavors, crec que això és suficientment important com perquè el pròxim partit, doncs, a l'estadi que ens toca jugar allà a Can Dragó, amb la bona notícia que tenim de que pròximament al Nou Sardenya, doncs, el retorn cada vegada està més proper, doncs, que Can Dragó sigui una caldera.
0: Doncs a 4:45 demà a Can Dragó ha de ser una caldera, i també a 4:45 el Nàstic es juga la vida a Tarazona. L'equip que marca el descens, el conjunt aragonès, amb 42 punts, el Nàstic està un punt per sobre. Per tant, el que sigui guanyar deixaria molt i molt encarrilada la permanència pel Nàstic, quedant dues jornades més per acabar la Lliga, però evidentment si perdés cauria en aquesta zona de descens al conjunt tarragoní, per tant seria una situació bastant complicada. Pablo Alfaro, el tècnic de la Nàstic, remarca també la importància i la transcendència absoluta d'aquest partit i vol acabar-lo doncs tenint motius per celebrar-ho.
5: Somos conscientes del tramo final en el que estamos, somos conscientes de lo que cuesta todo y de hecho lo vivimos en nuestras propias carnes. Y también de, pues eso, de la dificultad y del reto que tenemos en Tarazona, ¿no? En pues un rival muy cercano a nosotros en cuanto a puntaje, con un objetivo ahora mismo muy, muy similar, y que vamos a tener la dificultad, lógicamente, que nos va a plantear el rival, ¿no? Como nosotros se las vamos a plantear a ellos, claro que sí. Entonces, sí, muy, ya digo, semana de ser conscientes de dónde estamos y de lo que nos queda. Para nosotros es gasolina, tiene que ser gasolina. Nuestra afición, nuestro socio, lo he dicho al principio, es el objetivo por el que tenemos que ir a por los tres puntos dentro de la zona y poder, ojalá, brindar con ellos al final del partido, ¿no? Con un poquito de, aunque sea una copita de cava.
0: Doncs tant de bo el Nàstic demà pugui acabar celebrant-ho amb una copeta de cava, com deia Pablo Alfaro. I també busca motius de celebració ara mateix és el Reus, que està intentant pujar en aquesta primera federació masculina jugant l'anada de les semifinals del play-off.
1: S'enfronta a l'Ourense des de les 7 de la tarda, però de moment no hi ha novetats. Es manté el 0-0 al marcador. Minut ja 79 de partit, el duel a la segona part, però de moment no arriba al gol. Amb aquest empat a 0 al marcador.
0: Sí, ho està buscant, El Reus ha tingut bones opcions. Ara també ha reclamat un penal sobre Ramon Folch, que l'àrbitre ha considerat que no era punible, i per tant, de moment, continua aquest 0-0. Recordem que la tornada serà el pròxim dissabte a les 6 de la tarda. I a tot això, a tercera divisió masculina, grup 5è, s'acaba la Lliga. Avui es jugaven dos partits ja sense coses en joc.
1: Sí, s'han enfrontat el Tona i l'Escala, que va guanyant el Tona per 2-0, i també el duel entre el Manresa. Recordem el Manresa, doncs, que ja té plaça per jugar la propera temporada segona federació. El líder de la competició acaba guanyant 2-0 davant del Sant Cristòbal.
0: Doncs anem a saber com ha estat aquest Manresa-Sant Cristòbal. Ràdio Sallent, Jordi Gibert.
6: El tècnic manresà Sergi Trullàs ha donat minuts als jugadors menys habituals a l'11 titular en el partit que ha estat passat per aigua al Congost de Manresa. El defensa Roger Monells ha obert la llauna pels bagencs a la mitja hora de joc en un partit on cap dels dos equips es disputava res significatiu pel que fa a la classificació. Un enfrontament plàcid i en poques ocasions pels dos equips on la màgia l'ha posat Joel Montero a 5 minuts pel final, quan des de fora l'àrea ha netejat les teranyines de l'esquadra amb una potent canonada. El jugador tornava, a més, de lesió i es mostrava satisfet en acabar el partit per poder tornar a gaudir del futbol després d'una temporada dura.
7: Bueno, pues llevo toda la temporada sin jugar, no ha sido fácil tampoco, al final el equipo estaba bien, tampoco volví bien físicamente, me costó bastante y bueno, ahora que ya teníamos la liga era momento de poder disfrutar, de tener confianza, hacer lo que me tocaba y ya está, he tenido suerte, he podido chutar y bueno, ha sido todo un golazo.
6: Tot i la persistent pluja que queia a Manresa, els bagencs han rebut el títol de Lliga en acabar el partit davant la seva afició i ha començat una festa que de ben segur s'allargarà fins ben entrada la nit.
0: I victòria també, lògicament a Manresa ho poden celebrar, tenen molts motius per celebrar perquè aquest títol, aquest campionat i aquest ascens a segona federació és per fer-ho. Com dèiem, aquesta tarda també a tercera, un altre partit ja sense transcendència a la classificació, ha estat aquesta victòria del Tona sobre l'Escala. En Ràdio Vic, Pep Portet.
8: La Unió Esportiva Tona s'ha imposat aquesta tarda a l'Escala per 2-0 en el darrer partit de la temporada. Un curs on els dos equips han acabat a la zona alta, però sense res a fer des de fa ja algunes jornades. La pluja ha acompanyat els jugadors gairebé tot el partit. El maig ha tingut molt control i poques arribades, conscients els dos equips de la poca importància dels punts. L'Escala ha estat el primer a disposar d'una oportunitat de gol, amb una doble rematada de Mainou que ha pogut refusar la defensa. La millor arribada local ha arribat al límit del descans, amb una rosca llunyana de Joan Martínez que ha anat al travesser. A la segona meitat, el Tona ha controlat més i els 13 minuts, Dan Coll ha tingut un gol gairebé fet, amb una rematada de cap sol que no ha trobat porteria. Als 73 minuts, el Tona ha trobat el premi a la seva major insistència, amb l'1-0 aconseguit per Joan Martínez en una bona contra local. El partit s'ha tancat amb el 2-0 de Roger Garcia, ja al darrer minut, amb un malentès del porter Jona i un defensa, que ha aprofitat el davanter tonenc. Raúl Page, entrenador del Tona.
9: La veritat que ha sigut una pena no arribar a emoció amb salts en final, perquè penso que hem fet un bon rival en aquestes 19 jornades, això és la veritat. I, bueno, evidentment, ostres, no, empates, i veus que els empats sempre són més per guanyar que per perdre. I avui volíem guanyar l'últim partit a casa, davant un bon equip que ha fet una molt bona temporada i penso que la victòria ha sigut justa i molt content per la feina dels nanos. Sí, això el futbol a vegades va com va. Tens moltes no fiques cap i perds, tens moltes no fiques cap i empat, i avui hem tingut menys, ha sigut un partit una mica més tancat, però penso que la victòria és justa. La segona part ha sigut molt bona, hem donat un pas endavant i molt content perquè sembla que no, i a vegades no es valora la feina que hem fet i quan agafes l'equip durant el Nadal i demés, ostres, avui penso que és una miqueta el resum del que vam fer en aquesta temporada.
8: Els dos equips acabaran a la zona alta en una bona temporada i amb un partit històric el jugat aquesta tarda, el darrer amb gespa natural, ja que els tonencs tindran la propera temporada un nou camp de gespa artificial.
0: Doncs mira, alguns busquen la gespa natural i en aquest cas el Tona, que no tenia aquest problema, ara farà el camí invers. Demà diumenge, en aquesta tercera divisió, última jornada, moltíssimes coses en joc, tant a la zona de play-off com a la zona de descens, i ho viureu tot a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
1: Sí, excepte dos partits, la resta en directe a la xarxa de comunicació local, a les televisions locals, a les 12 per a l'Ada Muntanyesa i a 12:15 del migdia Europa B Mollerussa. Aquests dos no, però la resta de partits en un carrusel en directe, tots a 12:15 del migdia, canvi de led a Cerdanyola, Fundació Esportiva Grama Vilassar de Mar, l'Hospitalet Cornellà, Lleida Vilanova i Vic Badalona.
0: Doncs a la zona alta, d'una banda, Badalona i Cornellà doncs es barallaran en els seus respectius partits per aconseguir la segona plaça, que et dona dret a un encreuament doncs a la primera ronda de play-off, teòricament més fàcil. El Badalona té un punt més que el Cornellà, per tant, amb una victòria a Vic aconseguiria assegurar-se la segona plaça. I d'altra banda, en aquesta zona alta de la play-off hi ha tres equips, Hospitalet 54 punts, Vilanova amb 53 i Fundació Esportiva Grama amb 51, que opten a dues places més de play-off. I a la zona baixa, déu-n'hi-do també com estan les coses, perquè el canvi de led fora de play-off 33 punts, Vic amb 32 i Cerdanyola amb 31, dos d'aquests tres equips acabaran baixant i en un dels partits també s'enfronten dos d'ells, canvi de led i Cerdanyola. Per tant, déu-n'hi-do com està tot. Un dels punts d'interès serà a partir de 13:15 aquest Vic-Badalona. El Vic intentant aconseguir la permanència i el Badalona asegurar la segona plaça que té ara mateix. Miquel Azparren, tècnic escapulat.
10: Cada semana, como hicimos esta con el LOSPI y como haremos con el BIC, al final yo creo que nuestro deber es contextualizar al jugador. Si alguien se cree que enfrentándose al equipo que no sea Cornellà o OSPI va a ser un playoff fácil, solo que ir a los resultados del año. Equipos que igual llegan con la flecha arriba, equipos que tienen grandes jugadores, equipos que, bueno, durante el año ya sabes tú lo que ha costado contra estos, no hace falta que lo digamos. Que están más obligados, que tienen más presión, pero también igual más herramientas en base a jugadores y otro tipo de circunstancias, otro equipos, pues sí, cada semana nos toque el que nos toque, iremos a trabajarla.
0: I també molt en joc en aquest OSPI Cornellà, l'OSPI buscant plaça de play-off, el Cornellà buscant la segona plaça. Sergio Juste, tècnic riberenc, Ignasi Sanabra, del Cornellà.
11: Penso que és una final, que hem de... la juguem a casa, com tu dius, que al final, pues, pues el nostre fortí, portem setmanes que aquí, pues, pues estem forts i hem d'anar amb això i creure una mica, pues, amb la idea, el que estem fent i seguir amb el pla de partit tot durant durant el que sigui, els minuts que siguin, i res, doncs així, afrontar una final serà bonic, i amb tota l'afició, i res, a donar-ho tot.
12: Nosotros llegamos con la ambición de conseguir la segunda plaza y no tengo ninguna duda de que el equipo va a hacer un muy buen partido para intentar conseguir la victoria y esa segunda plaza. Es cierto que ellos están planteando el partido como una final, porque para ellos lo es, porque se juegan a entrar en el playoff, y nosotros tenemos la oportunidad de demostrar que cuando vienen los días grandes, pues somos capaces de responder, somos capaces de estar a la altura, y qué mejor prueba de fuego que este partido para prepararnos para lo que viene.
0: I a la Lliga Elite, déu-n'hi-do com es posa tot després de la penúltima jornada. Hi havia possibilitat que dos equips pugessin ja avui a tercera. Cap dels dos ho ha fet. Aquests són els marcadors.
1: Sí, són el Martinenghi i el Sant Joan Aleti Montcada, els dos que podien pujar, però han perdut. I a més veuen com la Pobla de Mafumet s'imposava al Martinenghi 2-3 i entra en la lluita per les dues primeres posicions que donen doncs, l'ascens directe de categoria. Victòria, com dèiem, de la Pobla de Mafumet al Martinenghi 2-3. El duel entre el Sabadell Bay i l'Atlètic Sant Just ha acabat 3-1. El Júpiter ha perdut davant del Rubí 0-2. Victòria del Castelldefels davant del Prat 2-4. Victòria del Sant Mauro davant del Sant Joan Aleti Montcada per 4-0. El Valls ha guanyat 2-1. L'Horta, el Ciutat Cooperativa, s'ha imposat 4-1 al Manlleu, i duel de la part baixa entre el Vilafranca i el Sant Feliueng ha acabat amb empat a 1 al marcador.
0: Doncs Martinenc 52 punts, Sant Joan Moncada 52 i Pobla de Mafumet 49. Es jugaran les dues places d'ascens a l'última jornada després que la Pobla s'hagi imposat al Guinardó. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
13: La Pobla de Mafumet sobreviu i compta amb una vida extra per la darrera jornada per l'ascens directe. La Pobla ha saltat al Guinardó per 2-3 amb gols de Ciuro, Cabezas i Carol. Colpejava la Pobla primer amb un gol de Ciuro que obria la llauna després d'una gran jugada col·lectiva. La Pobla tindria el control del partit, però el Martinenc trauria les seves armes i empataria amb un gol de Suárez després d'un error defensiu. Arrencaria la segona meitat i la Pobla mostraria la superioritat amb dos gols consecutius de Cabezas i Querol, posant terra de per mig. Tot i així, el Martinenc posaria la Polcos amb un gol de Suárez i posaria un partit d'infart. Un penal al descompte de favor del Martinenc al 90 donaria vida i l'oportunitat del gol que donaria l'ascens al Martinenc. No ha sigut així i el penal l'ha picat al pal al jugador del Martinenc i donaria vida a la Pobla, que també tindria un penal a l'última jugada del partit, que erraria Teo Pozo. Així valorava aquest partit el tècnic de la Pobla de Mafumet, Xavi Vilagut.
14: Sí, la veritat que molt content, felicitar els jugadors perquè era un escenari molt complicat, com hem vist. Havíem parlat que el partit tindria diferents fases, com així ha sigut, i que havien d'estar sapiguent què fem cada una d'elles. Jo crec que hem començat el partit molt bé, dominant el joc, generant moltes ocasions a l'inici, diverses ocasions a l'inici. No cada temps, la veritat és que ha sigut una bogeria de partit la segona part, però bé, al final hem aconseguit el que veníem buscant avui, que eren els 3 punts, i molt content, sobretot pels jugadors.
13: Victòria vital per la Pobla, que força un últim miracle en el darrer partit de Lliga, i serà dissabte a les 4:05 de la tarda davant la Ciutat Cooperativa.
0: I victòria vital també del Castelldefels al Prat, i amb remuntada en la zona de play-off. El Prat Ràdio, Ivan Condé.
15: Que el futbol és imprevisible ho demostren partits com el que s'ha viscut al Sagnier aquesta tarda. Victòria del Castelldefels per 2-4, un Castelldefels que perdia per 2-0 al minut 83 i que, de fet, es trobava provisionalment fora de play-off, un equip que venia de 4 derrotes consecutives. El Prat és cert que no tenia tampoc una dinàmica gaire millor. 3 derrotes consecutives, una situació delicada a tots dos conjunts que s'ha fet palès durant el partit amb dificultats per veure joc de manera continuada. Amb tot, el Prat ha sigut l'equip que s'ha avançat a la primera meitat, amb dos cops d'efecte de Ricky Vidal, un al minut 24 i un altre al 39. A la represa semblava l'escenari força controlat pel Prat, no tant potser per mèrit, però sí per incapacitat del Castelldefels de generar un perill que de mica en mica ha arribat, especialment a partir dels canvis. Primer ha sigut una gran aturada de Guiseris, després una pilota al travesser i finalment, com diem, 4 gols en qüestió dels minuts finals. Al minut 84 ha estat Eloy Pozuelo que ha avançat al Castelldefels, al 88 ha situat el gol de l'empat i ja el temps d'afegit, 2 gols més del Castelldefels, al darrer de Kilian Villaverde a porta buida per assegurar 3 punts que tornen a la vida al conjunt del Castelldefels i que denoten una situació d'emergència per al Prat, malgrat que els resultats el classifiquen a zona de play-off. Escoltem el tècnic Pota Blava, David Vilajoana.
16: Personalitat. Vull dir, ens hem arronsat, no hem sabut afrontar els últims 20 minuts, ens ha cremat la pilota als peus, ho hem perdut tot, hem volgut fer complicat el que havíem fet fàcil, ho hem fet molt complicat, hem perdut 30 pilotes en els últims 20 minuts, i clar, i si amb un equip que estava sotmès però li regales 30 pilotes cada cop que robes, surts i ho perds. Hem intentat filtrar boles amb unes errades garrafals perquè es tractava d'obrir el joc i nosaltres ho hem intentat per dins i l'hem cagat. Tot era pèrdues, no ens hem quedat boles, no hem donat temps a sortir l'equip i estàvem enfonsats. Hem començat a volcar, hem començat a penjar i aquesta és la conseqüència.
15: Com dèiem, aquesta victòria classifica el Prat per la promoció d'ascens, però sí que el deixa sense opcions de ser tercer i dificulta moltíssim una quarta plaça que era molt important tant per al factor camp en la primera eliminatòria de play-off com pels drets que otorga en cas d'ascensos compensats. El Castelldefels torna a la vida i arribarà amb opcions de tot a la darrera jornada en un partit que també suposava el retorn de Miquel Motoso al que havia estat al seu camp durant gairebé la darrera dècada.
0: I també aspira encara a play-off el Sabadell B després de la victòria sobre l'Atlètic Sant Just. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
17: El Sabadell B ha trencat la mala ratxa de resultats a la Lliga Elit imposant-se 3-1 a l'Atlètic Sant Just a Olímpia en una tarda molt marcada per la intensa pluja que ha caigut i està caient a la ciutat de Sabadell. Tot i aquestes condicions meteorològiques, l'equip de Marc Abastany ha sabut adaptar-se bé i ha trobat el camí del gol després d'un bon inici de partit. Gran assistència de Samu Bauló, juvenil, i gran rematada de Cava García, també juvenil, que l'han fet a grossa per estrenar el marcador. Un marcador que no s'ha mogut més en els primers 45 minuts. Si a la segona meitat el Sant Just ha sortit millor, ha reaccionant empatant a un, però després el Sabadell B, amb els canvis, ha millorat les prestacions. Eloi Martínez ha fet el 2-1 en l'estratègia i ha sentenciat el partit un Mario Torres que reapareixia després de 3 mesos de lesió. Per tant, el Sabadell B aconsegueix la salvació matemàtica a la Lliga Elit i estarà en la pugna per la sisena plaça en l'última jornada per intentar entrar al play-off, tot i que no dependrà d'ell mateix. El Sant Just, en canvi, perd moltes opcions i es queda amb 3 punts més que el descens.
0: I el Valls aconsegueix ja la permanència matemàtica. L'Horta l'haurà de batallar l'última jornada. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
18: Tres punts importants a la Unió Esportiva Valls al Vilà contra l'Horta en un partit que ha tingut suspens fins al final. Els blancs i vermells s'han avançat al minut 25 amb una rematada de cap de Joan Domingo després de la sortida d'un córner. Al 78, Marc Rubió gairebé ha sentenciat l'enfrontament amb un xut després del rebot del porter. Tot i això, els barcelonins han reduït distàncies 2 minuts més tard i han tingut oportunitat d'igualar el marcador en temps afegit. Al final, però, victòria per als vallencs que certifiquen la permanència i es planten en l'última jornada al camp del Manlleu amb algunes opcions per colar-se al play-off a Tercera Federació. Escoltem la valoració del tècnic Àlex González.
19: Fins al final no sap ben bé com els equips quedaran a la taula i bé, molt content pel treball dels nanos perquè crec que ens ho mereixíem, vam fer una primera volta boníssima, després una mica de baixada, no? Però crec que hem demostrat que tenim nivell per estar a aquesta categoria i molt orgullós del treball, sobretot un dia tan complicat com avui, que hi ha nervis, no? I que costa a vegades, no?, fer-ho bé. Però bé, molt content perquè hem aconseguit l'objectiu i, per tant, molt feliç també per Valls.
18: L'enfrontament entre el Manlleu i la Unió Esportiva Valls es disputarà dissabte 16 de maig a partir de les 4:05 de la tarda, al mateix horari unificat per la resta de partits de la jornada 30 de la Lliga Elit.
0: I victòria importantíssima del Rubí, que encara aspira a play-off davant d'un Júpiter que queda pràcticament ja mort. Ràdio Rubí, Siscol ara.
20: La victòria 0-2 de la Unió Esportiva Rubí al camp del Júpiter facilita el fet que ja no haurà de patir per la permanència al conjunt de Can Rosés en l'última jornada i només haurà de mirar per la plaça de promoció d'ascens a Tercera Ref, a la qual encara matemàticament aspira. El Júpiter, de la seva banda, es queda gairebé ja condemnat al descens, tot i que té una petita possibilitat matemàtica a la qual s'ha d'agafar per mirar d'afrontar l'última cita de la temporada al terreny de joc del Castelldefels. Tot plegat després del 0-2 en un partit en el qual els locals han tingut millors ocasions. No és que hagin estat els grans dominadors del partit, però si més no, tenien una miqueta més de verticalitat en el seu joc i d'aquesta manera arribaven amb perillositat a la porteria de Rafa Leva, un parell de bones ocasions a la primera meitat i un parell de bones a la segona. No arribava el gol, a última hora s'han bolcat buscant-lo i el contraatac la Unió Esportiva Rubí que els ha matat. El primer ha estat Muñi, al minut 43, que ha fet el 0-1 i ja amb temps afegit, Eric Castillo ha tancat el marcador amb el segon i definitiu gol.
0: Per cert, l'Argentona puja a Lliga Elit, acompanya Martorell i Singerlin, que ja havien aconseguit aquests ascensos. I per cert, ràpidament, ha acabat el partit del Reus.
1: Sí, ha acabat amb empat a 0 al marcador davant de l'Ourense.
0: Doncs tot es decidirà el dissabte vinent a les 6 a Terres Gallegues en aquestes semifinals d'anada del play-off d'ascens a Primera Federació. Vinga, ens aturem. Notícies de les 9 i a les 9:03 més esport aquí a l'Enjoc.
3: La xarxa de comunicació local.
21: Al programa Picalletres ens divertim jugant amb la llengua.
1: Preparat, Eneko?
22: Sí.
1: Temps. Sentit.
22: S-E-N-A-T-I-T.
21: El concurs lingüístic que fomenta l'ús correcte del català entre els adolescents de segon d'ESO.
1: Quina seria la paraula intrusa?
23: Casoplón.
1: Correcte. En català, per fer...
21: Qui s'endurà el premi del Picalletres?
23: D-E-S-C-A-P-A-N.
21: Segueix el concurs a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més. Continguts en xarxa.
24: Entre les estrenes de la setmana destaca Les ovelles detectives. Emma Thompson i Hugh Jackman protagonitzen aquesta comèdia d'intriga. D'Espanya arriba Jo no moriré d'amor. Una noia de 18 anys afronta la malaltia de la seva mare alhora que vol gaudir de la vida. I s'estrena Mortal Kombat 2, una nova pel·lícula de la franquícia basada en un videojoc.
25: Si la meva felicitat té un secret, és cuidar les meves ovelles.
24: Ah, Les ovelles detectives... Cada nit, un pastor interpretat per Hugh Jackman llegeix en veu alta un assassinat misteriós, fingint que les seves ovelles el poden entendre. Quan el troben mort, els animals se n'adonen ràpidament que ha estat assassinat i creuen que saben com resoldre el crim.
26: Soc una ovella detectiva i de les bones.
27: ¿Qué viene después del miércoles?
28: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
23: Me voy.
27: Pero si acabas de llegar.
24: Jo no moriré d'amor explica com als 18 anys la Clàudia no vol ser una heroïna. La malaltia de la seva mare irromp com una tempesta silenciosa que obliga a redefinir els rols en una família que porta temps desconnectada. Entre el deure de prendre cura i el desig de viure com qualsevol noia de la seva edat, la Clàudia busca una manera d'evitar la nova realitat.
29: Clau!
30: Wow, no me siento cómodo pegándole a una chica.
31: Descuida. No lo harás.
24: Johnny Cage, un heroi de pel·lícules d'acció, és la nova incorporació a Mortal Kombat 2. Els campions favorits dels fans s'enfronten cara a cara en la batalla definitiva i sagnant per vèncer l'obscur règim de Shao Kahn. El tirà amenaça l'existència de la Terra i dels seus defensors.
30: Que empiece el espectáculo.
32: Get over!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. El creuer afectat per un brot d'antivirus arribarà durant aquesta matinada de dissabte a diumenge a Tenerife, més aviat del que estava previst, fet que permetrà avançar demà el trasllat dels espanyols que viatgen fins a Madrid, on seran confinats. Els primers a baixar del buc seran precisament aquests 14 passatgers espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans. L'hora d'arribada està prevista entre les 4 i les 6 de la matinada, hora canària. Quan arribin es farà un control per assegurar que continuen asimptomàtics. I precisament en aquest cas, la PCR feta pel Centre Nacional de Microbiologia, la dona ingressada en l'Hospital d'Alacant, ha donat negatiu en antivirus. Segons el protocol, se li farà una segona prova diagnòstica quan hagin passat 24 hores i aquesta dona ha referit símptomes. En concret, tosi, ja estava asseguda dues fileres per darrere de la infectada. En aquell avió també hi anava un passatger sud-africà que va passar posteriorment una setmana a Barcelona i ja ha tornat al seu país. També a Barcelona, al Clínic, hi ha ingressada una passatgera de l'avió que no té símptomes, però està fent quarantena. I el Departament d'Interior ha reconegut nombroses actuacions policials durant les vagues de docents el març passat. Els Mossos van actuar de Barcelona, però també a més d'una quinzena de punts. Es van fer identificacions, es van presentar denúncies i es van aixecar actes. I en plana internacional, una nova flotilla, aquest cop anirà cap a Cuba, salparà el dimarts des de Barcelona, cap a l'Havana, per denunciar el bloqueig dels Estats Units a Cuba. Òscar Camps, de l'embarcació Open Arms, i Willy Toledo han presentat la iniciativa Rumbo a Cuba, que sortirà carregada amb equipament fotovoltaic destinat a alimentar la unitat de cures intensives de l'Hospital Pediàtric Juan Manuel Márquez, a la capital cubana. Mentre que Álvarez avui ha assegurat que Saif Abukashek serà entregat per les autoritats israelianes. I en successos ha mort el conductor d'un totterreny arran de l'accident amb dos vehicles més implicats a la carretera C-152 a la Vall d'en Bas. Segons el sistema d'emergències mèdiques, en el sinistre també hi ha hagut un ferit greu que ha estat evacuat a l'Hospital Josep Trueta de Girona, així com dues persones ferides lleus que han estat traslladades a l'Hospital d'Olot. També dues persones van morir ahir a la nit en un xoc frontal entre dos cotxes a la Nacional 240 a Montblanc. Amb aquestes víctimes ja són 39 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. I en cultura, Girona ha estrenat una nova edició del Temps de Flors en un dissabte que acull 141 mostres florals en diferents punts de la capital gironina, malgrat el temps que hi ha hagut en previsió de pluges durant tota la tarda, sobretot afectant la part més sud del país. I un últim apunt en esports, ja que l'Espanyol ha perdut davant del Sevilla 2-1. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
2: Bona nit, benvinguts a En joc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 14 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts repassarem tota l'actualitat del bàsquet, de l'hoquei patins, de l'handbol, del waterpolo, de molts esports. Com sempre, amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marca al control de so. Avui és dissabte, són les 9 i això és En joc.

0: Vinga, i repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit, Ignasi.
0: El Barça torna a jugar a la final de Champions d'hoquei patins 8 anys després.
1: 8 anys després, quan va guanyar també l'últim títol en competició continental. Els blaugranes han imposat 3-4 al Benfica d'Edu Castro, Pau Bargalló i Nil Roca i es jugaran el títol demà a les 7 de la tarda contra el Porto, amb qui precisament havien guanyat l'última Champions.
0: D'altra banda, en futbol, l'Espanyol s'apropa al descens.
1: Ha vist com el Sevilla li capgirava el 0-1 favorable i marcava el gol de la victòria al temps afegit per deixar els blanquiblaus sense puntuar. L'Espanyol té 2 punts de marge respecte al descens, mentre que el Girona, que té un partit menys ja que ha jugat dilluns, en té només un. I demà el Barça intentarà sentenciar el títol. Un empat o una victòria contra el Real Madrid donaria la Lliga als de Hansi Flick.
0: D'altra banda, el Reus no ha pogut aconseguir la victòria en el primer partit del play-off d'ascens.
1: Sí, eren l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la Primera Federació. S'enfrontava a l'Ourense i el partit no ha passat de l'empat a 0. No hi ha hagut gols. Dissabte vinent a Ourense serà el partit de tornada definitiu.
0: I d'altra banda, en joc, o en aquest cas han jugat Barça i bàsquet Girona a l'ACB, un ha guanyat, l'altre ha perdut.
1: Sí, el Barça s'ha emportat la victòria 91-76 davant el San Pablo Burgos. El bàsquet Girona ha perdut a la pista del Múrcia 86-75. I encara en bàsquet, el GEC no ha pogut capgirar l'eliminatòria d'ascens de Lliga Femenina Challenge contra el Maristes Corunya i haurà de seguir lluitant en una nova eliminatòria per mirar d'assolir l'ascens. Claret o Lleó serà el proper rival.
0: Avui sí, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors a aquesta hora del vespre, en aquest dissabte 9 de maig de 2026. I comencem parlant de bàsquet, el play-off d'ascens de segona FEB. Primera eliminatòria, partit únic, Vic-Castelldefels. Ràdio Vic, Pep Portet, bona nit.
2: Bona nit, Ignasi, des d'aquest pavelló del Castell d'Emplanes, que està ple a vessar, ambient espectacular, el que s'està vivint al pavelló del Club Bàsquet Vic, Universitat de Vic. Partit al descans, 52-36, més 16, màxima diferència del partit favorable al conjunt biguetà, un Club Bàsquet Vic, Universitat de Vic, que ha començat ja dominant el primer quart, doblant el Castelldefels, 26-13, un primer quart amb un edicim espectacular, autor de 11 punts, i de fet, amb 17 punts al descans, és el màxim encistellador del partit. El conjunt del Castelldefels, que en el segon quart ha sortit millor, ha reduït la diferència, s'ha arribat a posar a 7, però a la recta final d'aquesta segona meitat, els biguetans que han tornat a prémer l'accelerador per aconseguir aquesta important diferència per part del conjunt de Castelldefels. Eric Manyes, amb 15 punts, també està fent molt mal a la pintura. De fet, porta 7 de 9 amb tirs lliures el jugador del Tiburon Castelldefels. Primera meitat intensa, 52 punts, bona anotació del conjunt biguetà, amb uns minuts de molt bona defensa, que són el que està donant aquest avantatge de més 16 als de Joan Eretta.
0: Doncs així estan les coses a Vic i en handbol, fase d'ascens a Divisió d'Honor Plata Masculina, segona jornada, ben pendents aquest vespre de dos equips catalans.
1: Sí, tenim el Granollers Atlètic jugant en aquests moments a Elda, a Alacant, davant l'Antequera, en la segona jornada del grup 2. De moment està guanyant 16-19. L'altre català, la Roca, el tenim jugant a Gran Canària, aquesta eliminatòria. S'enfronta al Sant Joan d'Alacant a partir d'un quart de 10 del vespre.

0: Vinga, 9 i 8 minuts, som els Dalt en Joc, comencem la segona hora del programa i com sempre parlem de bàsquet, de la Lliga ACB, 30a jornada, on aquesta tarda vespre ja han jugat dos equips de casa nostra.
1: Sí, el Barça i el bàsquet de Girona, cara i creu, el Barça que va guanyant, s'han portat la victòria 91 a 76 davant del San Pablo Burgos i el Girona ha perdut a la pista del Múrcia per 86 a 75.
0: Doncs tercera victòria seguida del Barça a la Lliga per consolidar la quarta plaça a la classificació. I, de fet, doncs, atrapant amb 21 victòries el València, que és tercer. Per tant, sembla que està agafant velocitat de creuer a la Lliga el conjunt de Xavi Pascual, que després del partit deia això.
2: El partit, crec que ha estat un partit on la primera part hem estat força bé, tant a darrere com a davant, amb bastant de bon ritme, bastant d'equilibri amb el passe, traient bones avantatges, sempre per sobre el marcador dominant bastant bé, i una segona part on hem començat una mica pitjor i bueno, hem anat jugant un pèl massa amb el marcador, que per un cantó a vegades és una mica lògic, però bueno, crec que la segona part podíem haver fet una miqueta més en el nostre joc, especialment ofensiu, però bueno, al final hem tret aquesta important victòria i seguim sumant.
0: Doncs continua la setmana el Barça, consolidat en aquesta quarta plaça i atrapant de moment el València a la tercera. I, com dèiem, derrota del Girona. No passa per un bon moment el conjunt gironí. 4 derrotes als últims 5 partits, però amb molt de marge, perquè es desea amb 13 triomfs. Té 5 més que el descens. De fet, la setmana passada ja aconseguia la salvació matemàtica. Moncho Fernández, tècnic gironí, analitzava així aquesta derrota a Múrcia.
3: Tengo que aplaudir al equipo, que en esfuerzo, pelea. Bueno, yo creo que los 27 rebotes de ataque son una buena muestra del deseo del equipo, ¿no? De pelear, de luchar, de hacer las cosas bien. Quizás nuestro pecado está en el ataque, ¿no? Tanto en el acierto como en las pérdidas. Es cierto que algunas provocadas o varias provocadas por la defensa local, yo creo que algunas han sido un poco regalos que nos han pasado factura, ¿no? Pero tengo que ser coherente con lo que le pido a los jugadores, porque siempre les pido esfuerzo y lucha y pelea y que no se dejen ir. Y yo creo que en este aspecto hemos estado muy bien. Nos ha faltado pues, más acierto, más talento, un poquito más de pausa en algún momento, pero feliz por esto, porque no se hayan dejado ir y, lógicamente, triste por el resultado.
0: Doncs Tris Moncho Fernández, el tècnic del Girona, per aquesta nova derrota, en aquest cas a la pista de l'UCAM Múrcia. Demà diumenge, dos equips catalans que jugaran els seus partits. Recordem que la penya doncs, va ajornar el seu partit a la pista del Tenerife per el dia 20 de maig, per la disputa, en aquest cas, de la Champions a Badalona aquest cap de setmana.
1: Sí, els que jugaran demà al migdia són el Jaio Post Lleida i el Baxi Manresa. A les 12 jugarà el Jaio Post Lleida davant del Bilbao i a dos quarts d'una al migdia Andorra amb Baxi Manresa.
0: Doncs després de 10 derrotes als 12 últims partits, el Jaio Post Lleida, que necessita sí o sí guanyar aquest partit, doncs perquè té 10 triomfs, són dues victòries més que l'Andorra, que és l'equip que ara mateix està marcant la zona de descens i, per tant, importantíssim que el conjunt lleidatà aconseguís aquest triomf. Però, clar, davant té un Bilbao que està lluitant per entrar als play-off pel títol. Per tant, no serà gens fàcil aquest partit per al conjunt que entrena Gerard Encuentra.
4: Sí, no, ells estan jugant un bàsquet extraordinari, estan jugant molt bé. Aquest any jo crec que han fet una química dins la pista, segurament fora la pista també, però la desconec, però dins la pista molt gran, no? S'entenen molt jugant, juguen molt ràpid, són atrevits, tenen confiança, no? I estan jugant molt i molt bé. És un partit molt difícil, però bueno, com dic sempre, la clau serà en que s'ha de notar que nosaltres tenim més desig que ells per a guanyar i per a lluitar qualsevol pilota que estigui dividida, per a lluitar qualsevol rebot i per a defensar amb molta intensitat.
0: Doncs a les 12 del migdia aquest de Lleida-Bilbao i mitja hora més tard a la pista del Morabanc Andorra, el Manresa, doncs que visita el Principat després de 3 victòries en els 4 últims partits, l'última davant del València, aquell partit espectacular 104-102 la setmana passada, doncs que va provocar molta alegria, evidentment, al Nou Congost. Una Manresa que vol continuar aquesta bona línia i de retruc li podria fer un favor a Lleida perquè, com dèiem, l'Andorra és l'equip que marca ara mateix la zona de descens. Diego Campo, tècnic del Manresa.
5: es todo un reto el partido, porque bueno, sabemos del peligro que tiene Andorra en su casa. También todos sabemos de la calidad de sus jugadores. Tienen muchos puntos en el exterior, muchísimos puntos de maneras diferentes, jugando uno contra uno, con tiradores como Kuric. Y interiormente, pues Artem Pustovoy, bueno, es definitivo recibiendo ahí dentro, ¿no? Con lo cual, ofensivamente, son un peligro. Y más en una situación compleja, ¿no? Que tienen ahora, y jugando en casa, pues va a ser es todo un reto para nosotros ir allí a competir. El cambio de respecto de Joan a Zan, bueno, pues no es lo normal, ¿no? Cuando cambia un entrenador, pues hay una energía nueva en los jugadores, pero yo destacaría sobre todo la calidad que tienen individual en el exterior y lo importante que es Pustovoy en una liga como es la CB.

0: Jatrio Comerç Just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: En joc, amb Ignasi Trapero.
4: Vinga, 9 i 14 minuts. Continuem parlant de bàsquet, però ja de moltes competicions que estan jugant play-off pel títol o per l'ascens. Lliga Femenina Endesa demà a jugar el partit de tornada de les semifinals per l'Uni Girona.
5: Sí, un Uni Girona que ja va jugar entre setmana el partit d'anada a la pista del València en bàsquet. Va perdre d'un únic punt de diferència, 67 a 66. Per tant, tot es decidirà demà a Fontejau en aquest Esparc Girona-València a partir de les 7 de la tarda.
4: Doncs haurà de superar aquest punt de diferència l'Uni Girona davant d'una València que és un dels millors equips ara mateix d'aquesta Lliga Femenina Endesa. Roberto Íñiguez, tècnic gironí.
6: La prioridad es recuperar. Entonces, toda la acumulación que llevan, lo que es fundamental es que tengan la máxima energía posible y es más trabajo mental, ¿no? Todos ajustamos cosas de un partido a otro y es normal. Ellos tienen una plantilla de 12, pueden rotar, tienen que apretar y es un planteamiento lógico y normal que nosotros tenemos que estar preparadas para responder y para que no nos afecte. Todo lo contrario, tenemos que intentar que ciertas cosas que hicieron sean oportunidades de anotar. Es un poco yo lo que siempre les digo, ¿no? Cuando el otro equipo tiene superioridad física, superioridad de energía, saber jugar contra eso. Evidentemente, en energía van a ser superiores, pero nosotros tenemos que leer un poquito mejor el partido y adaptarnos a las circunstancias.
4: Doncs partides demà a les 9, no, a les 7 del vespre a Girona. Uni Girona-València per una plaça a la final de la Lliga Femenina Endesa. Una Lliga Femenina Endesa a la que està intentant pujar el Lima Horta, que demà també té un partit transcendental.
5: Jugarà a partir de 6:45 de la tarda la tornada d'aquesta eliminatòria. Recordem, va guanyar l'Unicaja Mijas per 5 punts de diferència, 64-59, però demà és un partit complicat perquè juga a la pista malaguenya. Per tant, no tindrà fàcil el Lima Horta, tot i aquest avantatge de 5 punts en el partit d'anada.
4: Doncs haurà de defensar aquests 5 punts de renda al conjunt barceloní a Màlaga per intentar aconseguir l'accés a les semifinals d'aquest play-off d'ascens a Lliga Femenina Endesa. Una de les jugadores del Lima Horta, Elena Escudé, diu això.
7: Bueno, los objetivos yo creo que es seguir trabajando todo lo que llevamos esta semana. Al final hemos dejado el fin de pasado a Unicaja en 27 puntos en el descanso y creo que esa ha sido la clave para ganar el partido. Si este domingo hacemos lo mismo, nos llevaremos la victoria seguro. Yo creo que ha sido la piña que hemos hecho todas las del equipo. Al final tenemos un grupo que nos llevamos muy bien todas y eso ha sido yo creo que la clave para tener y encadenar tantas victorias consecutivas. Bueno, pues muy alegre. Al final esto ha sido una recompensa de toda la temporada y bueno, estamos muy contentas y orgullosas y yo creo que hagamos lo que hagamos el domingo, ya sea que salga cara o cruz, estamos muy contentas y orgullosas de haberlo dado todo.
4: Doncs demà a 6:45 a Màlaga, Unicaja Mijas, Lima Horta, amb 5 punts de marge per a l'equip barceloní. Més play-off d'ascens, en aquest cas una categoria per sota, de Lliga Femenina Challenge, en aquest cas per intentar pujar a Lliga Femenina Challenge, la segona màxima categoria femenina del bàsquet estatal. Demà tornada de la final, de fet s'ha jugat avui, la tornada de la final de campions, el GEC no aconsegueix de moment l'ascens.
5: No, perquè va perdre ja en el partit d'anada davant del Marí Coruña per 58-71 i avui ha tornat a perdre a la pista gallega per 73-52. Això fa que el Jack no pugui pujar directament i ara queda repescat en una segona eliminatòria i s'enfrontarà el vencedor de l'eliminatòria entre el Claret o el Lleó. Per tant, Claret o Lleó serà el proper rival del Jack per intentar seguir aspirant aquest ascens a la Lliga Femenina Challenge.
4: A veure si per la via llarga el conjunt gironí aconsegueix aquest anhelat d'ascens a la segona màxima categoria femenina del bàsquet estatal. I més play-off d'ascens pel que fa al bàsquet. En aquest cas, play-off d'ascens a segona FEB masculina. Avui s'ha jugat la final pel campionat de conferència, partit de tornada i el Prat ha remuntat l'eliminatòria.
5: Sí, perquè havia guanyat el Mollerús a 79-63 de 6 punts en el partit d'anada, però avui el Prat ha capgirat les coses. S'ha acabat emportant la victòria per 86-63 62. Per tant, el Prat, doncs, que capgira aquesta eliminatòria i avança ronda i va parar ara la fase estatal per intentar, doncs, l'ascens de categoria. I perquè fa el Mollerussa, doncs, queda repescat en la següent eliminatòria per seguir aspirant, doncs, en aquest ascens.
4: També de Mollerussa, en aquest cas, haurà de buscar-ho per la via llarga. Però el Prat, de moment, ja s'ha assegurat una presència en aquestes fases estatals de play-off d'ascens a segona FEB. El Prat Ràdio, Nil Piera.
0: El CE Prat s'ha classificat per disputar la fase final d'ascens a segona FEB després de guanyar amb contundència el Pujol Mollerussa per 86-62. La derrota per 6 punts a terres mollerussenques obligava els potablaves a reaccionar en un Joan Busquets que s'ha convertit en una autèntica caldera. El partit ha tingut un inici fulgurant, amb tots dos conjunts molt encertats de cara a Cistella i amb un seguit d'alternances a l'electrònic. No ha estat fins a finals del segon període quan el Prat, capitanejat per un colossal José Nogués, ha premut l'accelerador i ha començat a obrir forat al marcador. Els de Maria del Campo han marxat 6-1 als descans, tot i que no ha estat fins a la presa quan ha esclatat el verdader davant de l'ofensiu dels potablaves. Amb un parcial de 25-16 al tercer quart, els pretencs han establert una diferència insalvable a l'electrònic davant un Mollerussa impotent i sense capacitat de reacció, que en cap moment ha inquietat els interessos del Prat. El míster potablava, Mario del Campo, es mostrava orgullós amb l'actuació dels seus i destacava com a punt fort la gestió emocional de l'equip durant el partit.
2: Bueno, molts nervis, molta preparació i crec que hem sabut estar en els moments difícils, quan les coses doncs s'han posat ajustades i el control de les emocions ha sigut molt bo i la veritat és que hem fet molt bé les coses a nivell defensiu i a nivell ofensiu també.
0: Així doncs, el Prat serà un dels 16 equips que disputin la fase final d'ascens a segona FEB d'aquí a 3 setmanes, mentre que el Pujol Mollerussa tindrà una nova oportunitat per classificar-se la primera setmana a casa contra el Club Bàsquet Navàs.
4: Doncs així estan les coses en el play-off d'ascens a segona FEB, un play-off d'ascens a segona FEB on avui també hem viscut, o estem vivint, de fet, partits de la primera eliminatòria a partit únic com el que s'està vivint a Vic, entre el Vic i el Castelldefels. Com el tenim ara mateix, Ràdio Vic, Pep Portet?
8: Doncs tot just portem 28 segons d'aquest tercer període, parcial de 2-0, una cistella del conjunt biguetà replicada ara pel Castelldefels, 54-38, continua el més 16 favorable al conjunt biguetà.
4: Doncs així estan les coses a Vic i a tot això aquesta tarda ja s'han jugat dos partits més d'aquestes eliminatòries a partit únic doncs en aquesta fase catalana, podem dir, del play-off d'ascens.
5: Sí, expliquem una miqueta, són els quarts de final, d'aquí sortiran tres equips que jugaran a les semifinals i a més doncs el Mollerussa, que dèiem que abans havia perdut doncs la fase de campions davant del Prat, doncs queda repescat en aquesta eliminatòria. S'han enfrontat Tarragona, CB Tarragona i Mollet, ha acabat emportant la victòria al Mollet, per tant passa el Mollet ja a les semifinals. Ha guanyat 90-109. L'altre duel entre Hospitalet i Navàs se l'han portat al Navàs, 83-91, per tant passa al Navàs i tenim en joc doncs aquest duel entre el Vic i el Castelldefels. Veurem què acaba passant i les coses queden de la següent manera. A semifinals s'enfrontaran el Mollerussa, que venia repescat davant del Navàs, i a l'altra eliminatòria de semifinals el Mollet, doncs, que espera rival, que sortirà d'aquesta eliminatòria entre el Vic i el Castelldefels. Avancen aquests equips, els que han perdut sí que ja queden descartats doncs per seguir lluitant per pujar de categoria.

0: Vinga, 9 i 22 minuts. És moment també de parlar de futbol sala. En aquest cas, a la primera femenina, 27a jornada. Avui al Penya Esplugues podem dir que tenia un match ball i l'ha superat. Continua amb vida en aquesta lluita per la permanència.
1: Sí, de moment podem dir que segueix viu, com dius, perquè ha guanyat el Móstoles per 3-4, però té la situació molt complicada, perquè són 5 els punts que els separen de la zona de permanència i en queden 9 en joc, perquè queden 3 jornades encara per disputar de la fase regular.
0: Doncs matemàticament hi havia una combinació que avui podia fer que el Penya Esplugues ja baixés de manera garantida, podem dir. Afortunadament això no ha passat perquè el Ceuta, que és l'equip que marca la permanència, ha perdut. El Penya Esplugues ha guanyat a domicili. Per tant, doncs, com ens diu l'Anna, a 5 punts quan en queden 9. I importantíssima aquesta victòria a la pista del Móstoles amb doblet de Coral Amate, amb un altre gol de Clara Rivera i un altre d'Estela per aconseguir 3 punts que donen vida al conjunt del Penyes Plugues. A tot això, demà serà el torn pel Mamut Les Corts, que està en una situació una mica més còmoda.
1: Sí, una miqueta més amunt a la classificació. El Mamut Les Corts juga a partir de les 11 del matí a la pista del Melilla.
0: Una Mamut Les Corts, que ara mateix està 8 punts per sobre de Penyes Plugues. Per tant, si demà guanyés la permanència, ja seria absolutament matemàtica. De fet, ho estan virtualment, perquè a més tenen 3 equips per sota, Torcal, Guadalcacín i Ceuta, entre la seva posició, la desena posició i les places de descens. Però si demà aconseguís

0: 0 davant del Palma. Un Indústries que té encara opcions d'acabar disputant el play-off. A l'última jornada s'enfrontarà al Jaén. El Barça en l'última jornada visitarà l'Operrulo. Per tant, aquesta última jornada l'Indústries encara amb alguna opció, tot i que complicat d'acabar entrant entre els 8 primers i, per tant, jugar al play-off pel títol.
1: A veure si ho aconsegueix el conjunt de Santa Coloma en aquesta última temporada amb Xavi Closas a la banqueta. El que ja té assegurat la primera plaça de la Lliga regular és el Barça, amb aquesta importantíssima victòria sobre el Pozo Múrcia en la lluita per la primera posició, després d'una victòria que valorava així el seu tècnic Javi Rodríguez.
2: Creo que ha hecho un partido muy serio, un partido de que bueno, demuestra mucho el nivel que ha mostrado Pozo y Barça durante toda la Liga regular, ¿no? Hacía años, y no te digo uno ni dos, más años que el Pozo no perdía aquí. El Pozo venía hoy sin haber perdido un partido fuera de casa. Y bueno, creo que, sinceramente, el partido podía haber ido para cualquier lado de los dos, ¿eh? Porque no ha sido un partido de los que, digamos, brillante, ¿no? Pero creo que sí, para recordar, bueno, pues como una de estas noches mágicas del Palau, donde la gente se ha vaciado, donde nos han llevado en volandas, donde cuando más lo necesitábamos estaban ahí.
1: Doncs importantíssima aquesta victòria per assegurar, com dèiem, la primera plaça de la Lliga regular, i això vol dir que el Barça, doncs, als play-offs pel títol tindrà factor pista a favor en totes les eliminatòries que vagi superant. Per tant, molt, molt important aquesta victòria. Vinga, ens aturem 3 minutets i afrontem la darrera mitja hora de l'enjoc. Hem de repassar actualitat de l'hoquei patins, de l'handbol, del waterpolo, del tenis taula, de l'hoquei herba, aquí a l'enjoc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora. Avui destaquem La mort d'Ivan Lich, publicada per primer cop al 1886. És un relat de Leo Tolstoi. Es tracta d'una de les obres de ficció més elogiades de la darrera etapa de l'autor rus. Sorgeix, en part, de l'angoixa intel·lectual i de la lluita espiritual de l'autor que el va dur a la conversió al cristianisme. Natàlia Cerezo.
2: Sovint, en presència de la mort, girem els ulls. Sembla que la seva foscor no es pugui mirar directament. I és ben normal no voler pensar en el moment en què deixarem d'existir i en què ens perdrem, com deia aquell replicant, com llàgrimes en la pluja. A la mort d'Ivan Illich, però, Tolstoi agafa la mort per les espatlles i la mira de fit a fit per portar-nos una de les obres més precioses i tràgiques de la literatura universal. Ivan Illich és un petit buròcrata rus amb una història, segons Tolstoi, d'allò més vulgar i ordinària, i per tant horrible, que agonitza després d'una vida dedicada a aconseguir una posició social millor. En el seu llit de mort, s'adona que tots els sacrificis que ha fet han estat en va. A diferència del servent Geràssim, que ha viscut una vida plena i que tracta l'amo malalt amb dignitat i sense escarafalls, l'Ivan i la seva família han viscut allunyats de les coses veritablement importants. La mort d'Ivan Illich és una novel·la curta, poderosa i terrible, dura però necessària, que fa transitar el lector i el seu protagonista per totes les etapes del dol: la negació, la ira, la negociació, la depressió i, finalment, l'acceptació. És un viatge sense moure's del llit que es mou per la vida i pel que ve després, en què trobareu una lluminositat sorprenent. Escolteu com la malaltia, com un enemic invisible, s'escola per la salut de l'Ivan fins a segellar el seu destí. No se'n podia pas dir estar malalt del fet que Ivan Illich de vegades es queixava que tenia un gust estrany a la boca, que a la banda esquerra del ventre hi havia quelcom que no estava com cal. Però vet ací que aquest malestar s'anà intensificant i es tornà, si no un dolor definit encara, almenys una constant sensació de pesadesa al costat i mal humor. Aquest mal humor, més accentuat cada dia, començà a minar en la família Golovin aquella antiga satisfacció deguda a una vida fàcil i correcta. Marit i muller començaren a barallar-se cada vegada amb més freqüència i aviat s'esveia aquell equilibri i aquella satisfacció, i tot just s'hi aconseguien de conservar la decència.
1: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo.

0: La xarxa de comunicació local.
1: En joc. El programa de l'esport català. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
2: Dos quarts de 10 de la nit, darrera mitja hora de l'enjoc. Començàvem el programa parlant d'hoquei sobre patins, d'hoquei patins, en aquest cas de la classificació del Barça per la gran final de la Champions demà contra el Porto. 8 anys després, els blaugranes tornaran a lluitar pel màxim títol continental i ens arriben declaracions del seu tècnic, Ricard Ares.
3: Crec que merescudament estem a la final perquè els hem sabut guanyar. Bueno, una final equilibrada, molt dura. Ja hem jugat contra ells els partits han set equilibrats, els hem guanyat a casa seva, ens han guanyat al Palau i és una final de Champions, i com s'ha vist avui a les semifinals, i jo els coneixo molt bé, tenen jugadors capaços d'en qualsevol minut del partit definir un partit, però bé, també tenen els seus errors, les seves virtuts, i el que sí que està clar és que nosaltres tenim molta, molta ambició i il·lusió en esta Champions, i si fins ara hem donat tot per guanyar-la, demà encara més.
2: Doncs a veure què aconsegueix fer el Barça demà davant del Porto. Recordem, el rival a l'última final, el 2018, que va guanyar el Barça, també va ser el Porto. I més hoquei patins, perquè demà viurem la penúltima jornada a l'hoquei Lliga Plata, també amb moltes coses en joc. El grup nord, aquests seran els partits.
4: Sí, jornada unificada al grup nord a 4:45 de 5 de la tarda, a l'horari de l'enjoc, perquè viurem en directe el duel entre el Vic i el Lloret. S'enfrontaran dos dels aspirants a aconseguir les dues primeres posicions. Recordem, ara el Lloret líder amb 41 punts, el Manlleu segon amb 40 i el Vic amb 36 en tercera posició. Puja directe el primer, el segon promociona amb el segon de l'altre grup. Doncs aquest duel, aquest partidat Vic-Lloret en directe per l'enjoc de la xarxa, de les televisions locals. La resta de la jornada, Reus-Bejo-La-Seta, Tordera-Sant Cugat, el Picat-Gec, duel per la part baixa de la classificació, el Picat encara amb opcions de salvació, Mataró-Companyia de Maria i Manlleu-Dominicos.
2: Doncs moltes emocions, I en aquest Vic-Lloret que viurem a la xarxa, el Lloret podria arribar a ser campió si guanya i el Manlleu no guanya el Dominicos. El més normal és que el conjunt usonenc guanyi el seu partit. I si el Lloret es deixa punts davant del Vic, que és tercer, que podria passar, doncs el Manlleu podria recuperar la primera plaça, la plaça d'ascens, quan quedarà encara una jornada més. I al grup sud, també penúltima jornada, avui ja hem viscut un partit.
4: Sí, el duel entre l'Olot i el Girona, que ha acabat amb el repartiment de punts després del 4-4 al marcador.
2: Doncs com ha anat aquest partit? Olot Televisió, Roger Isant.
5: Final del duel gironí a la Josep Jou en el partit avançat d'aquesta jornada unificada que es disputa aquest diumenge. Hoquei Olot 4, Girona 4. El resultat demostra que hi ha hagut alternatives als dos costats. El Girona s'ha posat amb un 1-3. L'Hoquei Olot ha sigut capaç d'aixecar-ho amb un 4-3 a la mitja segona meitat, però un gol de Moya Aguirre ho ha acabat sentenciant amb el 4-4. Definitiu, un punt que evidentment pels dos equips no era necessari, perquè el seu objectiu de la permanència el tenen tancat des de fa unes jornades, i al final un punt, tant pels de Miquel Ràfols com pels de Xavi García, que els deixa amb un sabor positiu de cara a l'última jornada que es disputarà dissabte vinent. Un punt per hoquei Olot i també per Girona.
2: I demà també a les 4:10, a banda d'aquest partit que s'ha jugat avui perquè no tenia transcendència classificatòria, doncs resta de partits en jornada unificada.
4: Sí, també aquí molt apretada la situació, l'Igualada ve líder indiscutible, però hi ha uns quants equips encara amb opcions d'aconseguir doncs la segona posició per fer la promoció d'ascens. Aquest partit, Barça-Atlètic-Congrés, Vendrell-Alcoi, Vilafranca-Palafrugell, Igualada-Alcorcón i Alcobendas-Espanyol.

0: Vinga, i parlem d'handbol, que hi ha moltes coses doncs, a comentar. D'una banda, una llàstima, el Granollers estava jugant la Copa de la Reina, però ahir va caure a quarts de final.
1: Va acabar perdent, per tant, fora ja d'opcions del títol, una Copa de la Reina que es juga a Sant Sebastián, i doncs que el Granollers va perdre davant del Rocassa ahir per 29 a 26 i queda eliminat doncs, als quarts de final.
0: I a tot això, a la Lliga Sobal, jornada número 28, amb el títol ja definit des de fa setmanes, però aquests han estat els marcadors per als dos equips catalans.
1: Sí, el Frequim Balomano Granollers va jugar ahir divendres, va aconseguir la victòria d'un únic gol de diferència davant del Conca, 31 a 30, i avui ha jugat el Barça i ha guanyat per golejada, per 14 gols de diferència a la pista del Guadalajara, 24 a 38.
0: Doncs, com sempre, s'ha passejat el Barça, pensant ja en la final a 4 de la Champions, un cop aconseguida la classificació, eliminant el Nantes aquesta setmana. Carlos Ortega valorava així el triomf a Guadalajara.
2: Yo creo que ha sido un partido en que el primer tiempo nos ha costado entrar. Nosotros venimos de un partido muy importante para nosotros y he hecho muchas rotaciones, pero no quita eso de que Guadalajara quiere hacer las cosas bien y nos ha puesto difícil, sobre todo nos hemos estrellado mucho con la portería, ¿no? Creo que el protagonista hoy ha sido la portería de Guada. El segundo tiempo hemos estado mucho mejor, hemos podido en el marcador y la victoria al final ha sido plácida después de lo que se había visto en el primer tiempo.
0: Doncs així valorava Carlos Ortega el triomf del Barça a la pista del Guadalajara. Importantíssima també la victòria del Granollers davant del Cuenca, que manté els vallesans a la tercera plaça en aquesta lluita aferrissada. Està a dos punts de Logroño i Rioja, però està empatat a punts amb Torrelavega, un punt més que el Irún, i per tant lluitant per intentar acabar el més amunt possible el conjunt vallesà, que entrena Antoni Romà.
3: Els jugadors han començat molt bé, hem defensat al principi els 15 minuts molt bé, a més trobant situacions més o menys clares de llançament. Després, després dels canvis de la primera part, sembla que no hem trobat la manera de, sobretot de trobar accions d'atac clares. Ens defensàvem molt bé, en defensa tampoc hem estat, doncs, penso que potser tan contundents com al principi. I a la represa, la veritat és que no ens hem sentit còmodes. No ha sigut un partit en el que, a nivell de sensacions, també hem anat com molt amunt i avall. Però per una cosa estic content, que és que un equip que ens estava posant les coses molt difícils, un partit que s'estava posant molt complicat, que anàvem per sota del marcador, hem sigut capaços, sense jugar brillantment, donar-hi la volta i acabar guanyant, no? I això feia dies que no ho fèiem i ho necessitàvem.
0: Doncs ho necessitava la Granollers, aquest triomf. Vinga, va, baixem una categoria. Plata masculina, ha acabat la Lliga per al Barça Atlètic.
1: Sí, continuava amb bona dinàmica, tenc així la temporada amb una nova victòria. S'ha imposat a la pista de l'Oviedo per 32 a 37.
0: Quarta victòria seguida, de moment puja dues places fins a la setena, amb 33 punts, en espera que el Coruña acabi el seu partit d'aquesta jornada. I qui està intentant pujar a plata masculina són dos equips catalans, tant Granollers Atlètic com La Roca, que estan jugant els partits de la jornada número 2 d'aquestes respectives fases d'ascens.
1: Sí, repassem la jornada 1 com va anar. El Granollers Atlètic va guanyar 26 a 25 davant del Torrelavega. El Granollers Atlètic juga al grup 2. Aquesta eliminatòria es disputa a Elda. I el grup 3, que aquesta eliminatòria es disputa a Gran Canària, i a La Roca, va perdre el primer partit 37 a 30. Ara mateix estan jugant els seus duels. El Granollers Atlètic davant de l'Antequera està empatat ara mateix el partit, 27 a 27 al marcador, i pel que fa al duel entre La Roca i el Sant Joan a Alacantí, doncs està guanyant La Roca, de moment 10 a 13, un partit que ha començat no fa pas molt, a un quart de 10 del vespre.
0: Doncs tant Granollers Atlètic com La Roca, al marge del que facin avui, demà tancaran aquesta fase d'ascens amb la tercera jornada i amb aquests partits.
1: Sí, a partir de les 12 del migdia jugarà el duel entre l'Elda i el Granollers Atlètic, aquí aquest grup 2, i el grup 3 a Gran Canària, a un quart de dues, s'enfrontarà La Roca al Ingenio.
0: I a les 9:39 ens posem a parlar de waterpolo, divisió d'honor masculina, Han començat ja els play-off pels diferents objectius. El play-off pel títol, primer partit de semifinals, el millor de 3, s'han jugat avui totes dues eliminatòries.
1: Sí, la que enfronta el Barceloneta amb el Terrassa s'ha imposat clarament el Barceloneta per 11 gols de diferència al Terrassa, 19-8. I el duel d'entre el Sabadell i el Barcelona, molt més igualat. De fet, ha arribat al final amb empat aquest partit i s'ha hagut d'acabar decidint a la tanda de penals, on s'han portat la victòria al Barcelona per un únic gol de diferència, 19-20.
0: Doncs un partit que, a més, sembla que ha estat força polèmic. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
4: Forta indignació a Canllong per l'arbitratge rebut en el primer partit de la semifinal del play-off de la Divisió d'Honor. El Club Natació Sabadell s'ha queixat per les 24 expulsions que ha patit en contra, 11 més que les del Barcelona. 4 jugadors locals no han acabat el partit. Martín Famera, Pep Bonet, Fede Panerai i Thiago Carrió. Un fet que ha provocat que al final del partit comparegués el president Claudi Martí.
5: Tothom s'equivoca, però el que no pot ser és l'espectacle que hem viscut avui. És a dir, jo porto molts anys en el món del waterpolo, des de l'aigua i a la presència, i és que moltes poques vegades l'he vist un espectacle com avui. És a dir, hi ha un desequilibri en quant a criteri, en quant a números, en quant a tot, que al final jo no vull ser mal pensat, no penso posar cap qualificatiu. És que la gent del waterpolo ho veu, és que no té explicació. No té explicació ni a dintre ni fora de l'aigua.
4: El Sabadell ha estat clínic en les primeres 4 superioritats i ha obert una escletxa de 4 gols que de mica en mica s'ha anat tancant malgrat els esforços del porter Dolorrio. L'únic empat del CNB ha estat el definitiu 16-16, faltant 12 segons, molt protestat també per una situació de possibles 2 metres. A la tanda, l'heroi ha estat l'altre porter, Òscar Matarradona, que ha aturat 2 llançaments locals. El segon assalt serà dissabte que ve a la Nova Escullera i en cas de ser necessari el tercer, la semifinal tornaria el dia 19 a Canlló.
0: I l'altra semifinal sembla prou encarrilada pel Barceloneta, que ha superat clarament el Terrassa. Això deien els tècnics, el del conjunt mariner, Fran Fernández, i el de l'equip agarenc, Sergi Mora.
6: Pero estoy contento con la actitud de los chicos. Tenemos que probar cosas nuevas y ponerles desafíos. Yo creo que en términos generales estoy más que satisfecho.
7: A mí me ha agradado estar una mica més a prop en el marcador, més temps, però al final sí que és veritat que ells apreten. El que tu tens 2 errors, se te'n van de 4-5 i llavors és molt difícil.
0: Doncs així estan les coses al play-off pel títol d'aquesta divisió d'honor masculina de waterpolo. Però al play-off per les places europees també hem viscut els primers partits de semifinals.
1: Sí, aquí anada i tornada, i en aquest cas són els partits d'anada, com deies. Hem vist el duel entre l'Echeide i el Sant Andreu. Ha perdut el Sant Andreu d'un únic gol de diferència, 14-13. I el duel entre catalans, entre el Rubí i el Mataró, doncs la victòria se l'han portat al Mataró per 5-9.
0: Doncs com ha anat aquest partit? Ràdio Rubí, Albert Soler.
8: El partit ha començat amb el Mataró imposant la lògica i arribant al descans amb un 5-9. Però el Club Natació Rubí ha aconseguit posar la por al cos als mataronins gràcies a un tercer quart molt bo i un 10-10 parcial. Però els maresmencs han imposat la seva superioritat en un quart-quart amb un parcial d'1-8 definitiu. Així ho ha explicat el segon entrenador rubinenc, Miquel Moyano, a Ràdio Rubí.
9: Hem tingut el 10-10. En aquest moment estàvem dintre del partit. Estàvem fent molt bona feina, però bueno, l'últim quart ha sigut un parcial per ells ampli. La Mataró t'exigeix molt a la contra i al final hem patit aquest esforç de més i res. Ara afrontem el partit de la setmana vinent amb ganes de guanyar, però sabem que una renta ja a casa de Mataró és molt difícil igualar-la i bueno, superorgullosos de la temporada que hem fet.
8: El duel, però, no ha estat exempt de polèmica arbitral. Per un costat, el jugador visitant Marc Rodríguez ha sigut expulsat en vermella directa per una acció antiesportiva a la primera meitat del partit. I en l'últim quart, on el Mataró s'ha imposat clarament, el Rubí ha acabat amb 4 jugadors expulsats amb 3 exclusions cada un. El cos tècnic del Rubí ja dona l'eliminatòria per perduda amb els 9 gols de diferència, però ha assegurat que aniran a Mataró a guanyar el partit, que seria la cirereta a una temporada excel·lent gràcies a la permanència aconseguida l'última jornada.
0: I qui lluita per la permanència, en aquest cas el play-out d'aquesta divisió d'honor masculina, són 2 equips catalans que s'enfronten en semifinals.
1: Sí, són Catalunya i Medi. Partit d'anada, doncs, ha acabat amb victòria del Medi per 2 gols de diferència, 10-12.
0: qui perdi aquesta eliminatòria n'haurà de jugar una segona per intentar evitar el descens. I més waterpolo, però en aquest cas divisió d'honor femenina. Penúltima jornada amb aquests marcadors.
1: Barceloneta 9, Iruña 4. El Catalunya s'ha imposat el Canoe per 13-10. El Mataró ha golejat l'Horta 20-5. El duel entre l'Echeida i el Mediterrani ha acabat a 5-13. I el duel entre el Sant Feliu i el Sabadell s'han portat per golejada al Sabadell 9-21.
0: I demà hi haurà un parell de partits pendents, un de la jornada 20, a l'Iruña-Catalunya a les 12 i a la 1 al Sant Andreu-Terrassa. I avui, com ens deia l'Anna, clara victòria del Mataró sobre l'Horta. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
10: El partit aquest dissabte, malgrat la teòrica feblesa del rival de torn, la Unió Esportiva Horta no era pas un tràmit per a l'assolim Centre Natació Mataró. El fet de tenir el Club Natació Sabadell un punt per sota la taula i, per tant, amb el segon lloc encara per decidir, feia que les de Dani Ballar haguessin de guanyar el partit sí o sí. Malgrat tot això, estava clar que el Mataró era el clar favorit per endur-se els 3 punts. Favoritisme que ha quedat momentàniament en suspens quan l'Horta ha estrenat el marcador gràcies a un gol d'Iria Maia quan no havien transcorregut ni 2 minuts de joc. El fet que 5 jugadores de la Solim, Rummer, Hauschild, Kearns, Claveria i Caral Bertran, hagin jugat 6 partits seguits de la Copa del Món fa escassos dies, ha fet pensar més d'un que la sorpresa podia saltar. Ben aviat, aquesta possibilitat ha quedat del tot descartada. La piconadora mataronina ha començat a rutllar de valent. El primer quart se saldava amb un 3-1 amb gols de Giral, Avenyo i Rummer. A partir d'aquí, el Mataró ha posat la directa en el segon període i s'ha enfilat fins al 8-1. El descans s'hi arribava amb un contundent 12-3 per a les jugadores de Dani Ballar. Partit ben encarrilat ja per a les locals. L'únic que calia saber era si la Solim aixecaria el peu de l'accelerador i conservaria energies per als 2 partits de la setmana que ve, contra el Sant Feliu i contra el Sis Roma en competició europea. I en certa manera així ha estat. Parcial de 3-0 en el tercer quart que permetia a les mataronines, això sí, augmentar el seu avantatge fins al 15-3 al final del tercer quart. En l'últim període, les de Dani Ballar han recuperat la tònica de la primera meitat. Molt superior a un rival que també es portaria en aquests últims minuts, la Solim ha acabat golejant d'una manera clara i contundent. Un resultat que li serveix de retruc per mantenir, ara per ara, la segona posició en la classificació. Al final, doncs, la Solim, Centre Natació Mataró 20, Unió Esportiva Horta 5.
0: 9:46, parlem de tenis taula. Ha acabat avui la superdivisió femenina.
1: Amb aquests resultats, el Miró Ganxets Reus ha guanyat el Cartagena per 1-4. El Vic ha acabat empatant amb el Clíniques 3-3 i el Tramuntana Figueres ha perdut amb el Jaén 4-0. I això fa doncs, que tinguem una mica endecada en tots aquests resultats perquè el Reus Ganxets s'acaba classificant per Europa la propera temporada. El Vic en queda fora després d'aquest empat, això que a l'inici de la jornada doncs, estava en posicions europees, i el Figueres, el Tramuntana Figueres, doncs salva la categoria.
0: I a la superdivisió masculina, també última jornada, es van jugar ahir els partits.
1: Amb aquests resultats, el Borges Vall va guanyar 1-4 al Sant Sebastià, l'Olot va guanyar 4-1 a l'Alacant, l'Hospitalet va guanyar 4-0 al Burgos i l'Escala va perdre davant de l'Irun per 4-2. L'Olot i el Borges Vall, 5è i 6è respectivament, jugaran a Europa la propera temporada, l'Hospitalet acaba 8è i l'Escala perd la categoria.
0: Doncs classificació europea de l'Olot, Olot Televisió, Aniol Puigvert.
11: El Club Tenis Taula Olot tanca la temporada 2025-2026, una temporada històrica amb unes bones sensacions, i és que el conjunt olotí ha tancat la Superdivisió 2025-2026 després d'una victòria a casa davant la seva gent contra un rival fort, un rival que és el tercer classificat d'aquesta màxima categoria nacional. El conjunt olotí ha guanyat 4-1 a l'Alacant en un partit que s'ha jugat aquest divendres a partir de 6:45 de la tarda i que ha acabat doncs, amb aquesta victòria del conjunt olotí. Un conjunt olotí que ha sortit amb la tripleta formada per Rafael de las Heras, Miguel Ángel Pantoja i Damien Probost. De las Heras és qui ha guanyat també el seu partit, Probost també ha guanyat el seu i qui ha perdut el seu partit, però a posteriori també l'ha guanyat Miguel Ángel Pantoja. Per tant, 4-1, victòria important del Club Tenista Olot davant l'Alacant, cinquena posició amb 27 punts, per tant, classificació europea de cara a la pròxima temporada. Un any més el conjunt olotí tindrà opcions de tornar-se a posar en aquesta final europea, com ho ha fet aquest any. Una temporada que la tenca històrica, complicada de superar, perquè ha acabat en posicions europees, cinquè lloc de superdivisió, ha guanyat la Copa del Rei i ha arribat a una final europea, la final de l'Eurotrofi que va perdre contra el Panathinaikos. Per tant, temporada històrica pel conjunt del Club Tenis Taula Olot.
12: El reportatge en joc.
0: El Club Escola de Triatló Tri-Calafell té com a entrenadora una figura pionera d'aquest esport. Es tracta de la italiana Alessia Bertolino. Nascuda a Mòdena, va arribar a Calafell fa 18 anys i recentment va ser convocada per formar part del quadre tècnic de l'equip estatal a la Copa d'Europa de Triatló. Aquest és un reportatge de Laia Batlle, de Domenys Ràdio.

0: L'entrenadora del Club Escola de Triatló Tricarafé, Aleixa Bertolino, va ser convocada per la Federació Espanyola de Triatló per integrar-se al quadre tècnic de l'equip espanyol a la Copa d'Europa de Triatló, que es va celebrar a Tenerife. Aleixa Bertolino ens explica com va anar.
1: La Copa d'Europa, mira, els nois venien de Ceuta, que havien competit el diumenge abans a Ceuta, així que la veritat que també ells tenen un calendari molt apretat, han de viatjar moltíssim, no poden estar sempre a tope, no?, cada diumenge, però sí que hi ha nois i noies que ja treballen, entrenen amb el Javier Gómez Noia, que va ser campió del món per 5 anys. Aquests són nois que ja són de l'elite top i competeixen també a la Copa del Món. Hi havia un noi i també algunes noies de l'equip que competeixen també a la Copa del Món. Així que ja ens esperàvem, no?, un bon resultat a la Copa d'Europa. I la veritat que va ser una lluita fins a l'últim mil·límetre, ni metres, perquè la noia, la Sara Guerrero, va fer segona, però un sprint brutal, o sigui, a foc. Va ser molt, molt, molt emotiu, molt emocionant. I també dels nois vam tenir una segona i tercera posició, i també el segon noi, que va ser el Pelayo González, va arribar segon també a l'esprint amb un francès, i també va ser, bueno, fins a l'últim moment, no?, pensant que podien guanyar.
0: Nascuda a Modena, Itàlia, va arribar a Calafell fa 18 anys. És una de les dones pioneres del triatló al seu país. Va iniciar la seva formació a Itàlia, a la Federació Italiana de Triatló, el FITRI, obtenint el títol d'entrenadora nacional. En arribar a Calafell es va actualitzar amb les titulacions espanyoles, completant novament la formació d'entrenadora de triatló amb la FETRI i convalidant així el seu títol de natació de la Federació Italiana de Natació.
1: Des de fa 30 anys que em dedico a la formació i a aquest esport, i bueno, a través de també l'escola que tenim a Calafell, del nostre club Tricalafell, intento compartir i transmetre la meva passió als més joves des del principi, dels més petitons. I la veritat que veure també que aquesta passió que porto es pot com sentir, no? I també els professors, el professorat i tots els entrenadors i la direcció de la FETRI ho van una mica palpar quan vaig passar el meu temps a Madrid i em van convocar pensant en mi. Ha sigut, bueno, un orgull molt gran per mi, i la veritat que ha sigut per mi una experiència molt agradable i impressionant.
0: L'entrenadora del Club Escola de Triatló Tricarafé, Aleixa Bertolino, ens explica com ha estat aquesta temporada.
1: Bueno, mira, aquest any he tingut una lesió bastant greu perquè m'he trencat un dit d'un peu, així que, a més, el dit gruixut del peu, així que ha sigut bastant llarga. Així que, per sort, havia fet una competició a Sevilla, un mig Ironman Halves de Sevilla, amb un, bueno, molt bon resultat. Havia guanyat la categoria de màster i, bueno, vaig fer, crec, sisena o vuitena absoluta, ara no me'n recordo. I el mes següent havia fet, el mes de juny, el Half de Borriana, i ahir també, bueno, vaig guanyar la categoria i vaig arribar a sisena absoluta. I, bueno, la idea era de fer al juliol també una altra mitja distància, però al final de juny vaig tenir l'accident del peu, així que la temporada 2025 ja es va tancar bastant aviat.
0: Respecte a si li agradaria que la tornessin a convocar, això és el que ens explica Bertolino.
1: Bueno, la meva il·lusió és que també amb aquesta experiència, per obrir una mica més la porta a les dones entrenadores, bueno, que sigui sol al principi, per una llarga col·laboració, però clar, ara el primer pas, no? He posat el primer peu per dintre una mica de la FETRI, i amb tota la humilitat del món, amb les ganes més grans del món de seguir aprenent dels millors tècnics que hi ha aquí a Espanya, i bueno, desitjant que aquesta sigui sola al principi, però bueno, esperant a veure el que vindrà. Amb tota la il·lusió del món estaré aquí, i bueno, pensant que sigui solo la primera vegada, no? Esperen que ja hi segui.
2: I hem de destacar també que després del triomf a l'Amstel Golden Race, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, s'ha imposat avui a la Vuelta a Espanya, que acabava al Port Asturià de l'Angliru. La ciclista catalana de 23 anys havia de remuntar-li 18 segons a la neerlandesa Van der Breggen i ha acabat 36 segons per davant de la seva rival. Això deia només arribar als micròfons de Catalunya Ràdio.
3: És increïble que això necessitaria uns quants dies per assimilar-ho tot i també recuperar la meva veu, que està una mica... Jo crec que s'ha quedat a peu de l'Angliru, però bé, ara res, simplement tinc ganes d'anar amb l'equip, anirem a Bilbao i celebrar-ho una mica. Quan ha començat a baixar, que els últims 500 metres eren baixada, però abans no ho veia gens clar, m'he precipitat una mica i sí que els dos últims quilòmetres s'han fet molt, molt durs. Crec que mai havia patit tant en una pujada, però bueno, he intentat tirar de cap i simplement pensant tot el treball que han fet les meves companyes tant avui com els darrers dies, i simplement volia tornar-los a l'esforç. És un somni, no? Jo veia fotos de campiones l'any passat, veia Demi, veia Van Bleuten fa uns anys i dic, era irreal, no? I veure'm ara amb el vermell. Quedo amb l'espinilla de no haver guanyat l'etapa, però tornarem l'any que ve segur.
2: Vinga, últim minut de programa. Ràpidament repassem a veure com deixem els partits que estaven oberts en bàsquet play-off descens. A segona fe, Vic Castelldefels. Com està el partit? Ràdio Vic, Pep Portet.
4: Doncs queden 4 minuts i guanya el Vic 88-77, més 11, però el Castelldefels que s'ha arribat a posar a 3 punts al final del tercer quart. El partit totalment obert, emoció màxima, i el conjunt bigatà que està aguantant aquest més 11, 4 minuts, 10 segons i possessió.
2: Abans d'explicar com acaba el partit amb la crònica. Gràcies, Pep. Bona nit.
4: Bona nit.
2: I en handbol ja ha acabat el partit del Granollers Atlètic.
5: Sí, ha acabat empatant a 27 davant de l'Antequera.
2: Demà, diumenge, sabrem com acaba aquesta fase d'ascens. No hi ha temps per més. Anna Freixa, gràcies, bona nit, i que acabis de passar un bon dia d'aniversari.
5: A tu també, felicitats.
2: Fins aquí l'En Joc. Gaudiu de la nit de dissabte. Fins demà.
6: La xarxa de comunicació local.

La xarxa de comunicació. Són les 10 de la nit.

0: A Ràdio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22, I think at the time. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
1: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana'm lo de sempre i ben fred, eh?
2: Vinga, Sofi, cap problema.
3: Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
4: Tia, és que fort. Us heu assabentat que la meva profe de la uni...
5: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
4: Ai, Martina, tens raó. Ens cancel·laran el programa i encara no hem començat. Quin desastre.
2: Bueno, tranquil·les, amores. Vale, preparades per posar-nos al dia? Queda tot això, Mila, quan és això?
5: Irene, els dilluns a les 12, cada dues setmanes ens trobem a Ràdio Rubí. Per fer el vermut amb les Hildes.
6: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
0: Les Hildes, la tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores, cada dues setmanes a Ràdio Rubí.
7: Tornen l'Estelma i Lluís de Ràdio Rubí.
8: Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit.
7: Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració.
8: Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant.
7: Inspira't!
9: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
1: I aquí, preparades una setmana més per entrenar la nostra creativitat, com sempre, amb la nostra creativa de capçalera, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
2: Hola, Cristina, com estàs?
1: Doncs molt bé, i avui ens crec que em faràs pujar els colors.
2: No, a tu no. No, jo no crec que tu no has de tenir pas a vergonya.
1: Jo sempre dic que la vergonya la vaig deixar a l'incubadora on hi vaig estar 21 dies. Vull dir que se
2: ja
1: m'ho pensava.
2: Tota. Ja m'ho pensava que anava per aquí la cosa.
1: Creativitat amb vergonya i, com sempre, primerament volem saber què t'ha inspirat a tu per fer aquest programa.
2: Doncs sí, mira, a mi sí que em pugen els colors, perquè jo sí que en tinc de vergonya, eh? Doncs tot va venir d'una conversa on parlàvem de si teníem vergonya o no i de com ens afecta. I clar, tot i així, doncs, amb gent que ens pensaven que no tenia vergonya, resulta que sí. I parlant com afecta tant de petits, com d'adolescents, com de grans.

0: no? I es va generar un gran debat i vam dir, això n'hem de fer un programa.
1: Home, tots tenim una petita part vergonyosa, més petita o més
0: sí,
1: gran, eh?
0: Sí, però depèn de la situació, depèn amb qui,
1: sempre
0: no?
1: Sempre hi ha coses que ens fan
0: sempre
1: vergonya.
0: Sempre hi ha alguna cosa. Però mira, una cosa de mainada, perquè clar, hi ha les diferents etapes que dèiem. Mm-hmm. Doncs quan ets petitó, o sigui, fins als 3 anys, 4, posa-li, no tenen vergonya, no hem tingut vergonya fins que no hem arribat als 3 anys. Som menys lliures i ànimes lliures, i llavors fem i ballem i cantem i riem i ens atrevim a mil coses fins que ens comencen a dir allò que sempre dic com els patrons: això es fa així, no et passis a la ratlla, cap aquí, cap allà. I algú ja et fa sentir potser una situació de ridícul o alguna coseta així, i ja hi som, apareix la vergonya.
1: I ja t'amagues darrere les cames de la mama, no?
0: Això.
1: Perquè realment, ja, segurament amb el confort, no? Però sobretot sí, no? Amb el típic, jo què sé, company de feina del pare que ens trobem, et saluda i tu te'l mires en plan desconegut, no?
0: Sí.
1: I allò, ara no contesto, no? Vergonya, por, clar, aquí que
0: clar,
1: es poden vincular
0: sí,
1: dues
0: exacte,
1: coses amb l'exemple que
0: sí,
1: he posat,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí, és que ja a vegades és vergonya, a vegades és por. Però bé, la vergonya també sol aparèixer una mica en el moment en què algú te ridiculitza i allà uh-huh, on sí que hi agafes aquella vergonya de dir, ups, no m'exposo perquè sé que tens aquest record, no?, d'aquell moment, que no té per què tornar a passar, però ja ho tenim.
1: No sé en què està pensant la Roser, però li estan pujant els colorets de
0: bé,
1: les
0: és que
1: galtes.
0: Tinc calor, eh? És que tinc calor.
1: Ja veiem que les vermellors de cara poden ser per moltes coses.
0: Sí, sort que no ens veuen, eh, la gent. Doncs mira, i llavors això és l'etapa de petits. Però uh-huh, l'etapa d'adolescent, aquí sí que tenim un problema.
1: Tot
0: Houston,
1: fa vergonya.
0: Tot fa vergonya. La vergonya, també el que dèiem, es converteix en inseguretat, en por. Ja són moltes coses que això ja és més difícil de portar. I l'etapa uh-huh, de ja més grans, jo crec que la vergonya ja cada cop va desapareixent una mica i arriba un punt, jo he parlat amb gent gran
1: sí,
0: en aquella, a l'etapa daurada, no?, que em diuen, i és com dir, mira, nena, a mi ja m'és igual tot,
1: sí,
0: saps?
1: Sí. Jo estic aquí, penso fer el que vulgui dir el que vulgui, no?
0: Sí.
1: Que pensin el que vulguin.
0: Vull dir que la vergonya també té aquestes etapes, hi ha
1: sí,
0: moments doncs, que ho patim molt i hi ha moments que dius, ja, mira, tu, jo...
1: I això és, per això és molt important l'autoestima, l'autoconfiança, treballar-ho, no? També, sobretot, des de les
0: sí,
1: escoles, des dels instituts,
0: sí,
1: tot aquest component de gestió emocional, doncs... Està bé que rebin eines, també, perquè
0: sí,
1: és una etapa complicada i ens pot crear traumes de per tota la vida, que després són tots carn de psicòleg.
0: Sí, sí, sí, justament en aquest grup que parlàvem, doncs una persona és el que deia que ha deixat de fer moltes coses a la seva vida i ha deixat doncs, de parlar potser amb una persona que en aquell moment li interessava,
1: mm-hmm,
0: o sigui, s'ha estimat més marxar que passar la vergonya de fer aquesta acció, no? Home, doncs això és com...
1: Però sempre t'arrepenteixes al final del que no has fet. Del que has fet, ja no.
0: Ja.
1: Del que no has fet, sí.
0: Aquí està el tema. Doncs bé, parlarem de la vergonya... Bueno, i també parlarem de la por escènica, que no és ben bé el mateix. No, la vergonya i la por escènica són... O sigui, no és el mateix, però van lligats. Són com dues germanes
1: sí,
0: que van juntes a la mà, però cadascuna va a la seva
1: aquesta
0: manera.
1: Vergonya portada a l'extrem màxim, no?
0: Sí, sí, sí. Llavors, parlarem de les dues coses... I però primer te vull explicar la meva vergonya i la meva por escènica.
1: Què li fa vergonya i què li fa por escènica a la Roser?
0: Doncs començaré per la por escènica. Perquè, de fet, és que te volia explicar que jo vaig començar a fer ràdio, que no sé si t'ho he explicat algun cop.
1: A veure.
0: Justament perquè jo tenia por escènica. En el moment en què m'ha passat en realitat en diverses situacions així com molt importants per mi.
1: Sí.
0: Tant en recollides de premi, com al final de les desfilades de moda, que allò que tens que sortir, no?, que la gent t'agafa els models i has de sortir, i era com que per mi era un trauma, no volia sortir arrossegant, tenia que sortir.
1: No, que fan entre bambalines, no?
0: I va haver un premi, també, que em van dir que farien una gran festa i que hi haurien més de 500 persones i que vindria la premsa.
1: Vas dormir
0: bé,
1: aquella setmana?
0: No, ho vaig passar fatal. Tan malament, tan malament, tan malament que vaig estar dos dies plorant. I fins que vaig parlar amb una amiga que em va saber parlar... O sigui, em va dir el que necessitava escoltar en aquell
1: mm-hmm,
0: moment.
1: I, una bona amiga, doncs, aquesta.
0: Una bona amiga, sí. I va ser quan em va fer veure que tenia que disfrutar-ho, que no tenia per què plorar perquè m'estaven donant un premi, que tenia que disfrutar-ho. I bé, vaig fer-li com una mica de gir.
1: El clic, no?
0: El clic aquest, i realment doncs sí que el vaig disfrutar. I el poc després, parlant també amb una bona amiga, em va dir, t'aniria bé fer ràdio.
1: Ah,
0: perquè,
1: i aquí estem,
0: no,
1: eh?
0: Com que no em veuen, doncs és una manera d'anar-te deixant anar... I això, i va ser una mica doncs, els motius també que vaig començar a fer ràdio. Va ser això perquè també va coincidir amb el temps que em van oferir per fer formacions, i el fet d'exposar-te a davant de persones i explicar, parlar de creativitat o del tema que estàvem tractant, doncs també era com molt delicat, amb vergonya i amb por escènica.
1: Jo he anat a un taller seu i la vergonya ja l'ha deixat a casa, ja l'has deixat enrere. Quina gran feina que ha fet la ràdio, doncs, eh?
0: Sí.
1: Home, aquí, visca la ràdio.
0: Sí, que mira, t'ho volia explicar perquè era com que aquest tema el tenia, dic, mira, això ho hem d'explicar perquè si hi ha gent que s'hi troba, doncs que sàpiga que hi ha reptes, hi ha coses que s'han de fer, però clar...
1: Per travessar aquesta por, eh?
0: Ah, això mateix.
1: És atravessar-la.
0: I tot això té que veure amb la creativitat, que és el que estem parlant cada setmana, que és tenir una ment àgil i una ment preparada, doncs, pel que vingui.
1: I flexible. Hem de ser més
0: flexibles. I per això entrenem el bròquil cada setmana. I d'aquesta manera, doncs mira, va ser, que gràcies a això ens estem aquí. I ara era com que... Em va venir també, ara faré com una barreja de temes.
1: A veure, vinga.
0: És que, com aquell encreuament de pensaments, parlant també amb aquesta gent, van començar a sortir les paraules aquestes de tu pots, no? Mm-hmm. Si ho somies, doncs ho pots fer, i tot això, no? Com lo de travessar els...
1: You can dream it, you can do it, no?
0: Doncs mira, no sempre és així, què vols que et digui, saps? Mr. Wonderful ha fet molt de mal, també, perquè no sempre és així. Mm-hmm. A vegades sí, però no sempre és així. Per tant, hem d'entrenar la nostra ment i hem de fer el que sentim i com ho sentim per superar, doncs, aquestes coses i aquestes vergonyetes i tot això que tenim. I què passa quan tenim vergonya? Doncs que te queda la boca seca, mm-hmm, et suen les mans...
1: Els colors que dèiem...
0: El cor s'accelera... No? T'acosta aguantar la mirada...
1: Tremolós...
0: Tremolós... I te pones colorada.
1: Sí, muy colorada. Sí? Sobretot quan em mires.
0: Això.

0: Doncs vinga, ja tenim tots els colors amunt, Roser.
1: Ja està, ara ja està, ja ho tenim fet. Saps on ve la paraula vergonya?
0: D'on?
1: Doncs mira, prové del llatí que es diu la paraula verecundia.
0: Mm.
1: I significa modèstia, pudor o respecte.
0: Doncs vinga, totes vinculades amb la vergonya, no?
1: Ja ho tenim tot, ja tenim la verecundia. Doncs bé, a veure, el que hem de fer és tractar d'evitar... O sigui, no cal evitar la vergonya.
0: Mm.
1: Però el que podem fer és convertir-la en moviment.
0: A veure, i com ho farem, això? És la pregunta que s'està fent tothom.
1: Clar, doncs, bueno, per això hem de tenir la ment ben entrenada, no?
0: Sí.
1: Doncs, el que hem d'aconseguir, doncs, és això, fer que no ens mani, no? Que la vergonya no pugui davant del que nosaltres volem fer, no?
0: És una mica allò de el dolor és inevitable, el patiment és opcional?
1: Sí.
0: No?
1: Sí.
0: La vergonya és inevitable, portar-lo a por escènica o un extrem que t'impedeixi
1: sí.
0: fer alguna o alguna cosa, no?
1: Sí.
0: També depèn de tu, qui. Hem de tenir eines, no?
1: Per poder sortir d'aquí. Hem de tenir eines, però sí, és com allò que diguis, mira, el problema no el pots solucionar, doncs, però com tu portes aquest problema, doncs te canvia la vida, no? Te canvia una cosa, te canvia l'altra. Doncs la vergonya no neix quan estem sols. La vergonya neix quan imaginem la mirada dels altres, o sigui, quan ja estem exposats.
0: Què diran? Què pensaran?
1: Clar, aquests ronrons que sempre estan aquí i que al final, per què serveixen aquests ronrons,
0: són els
1: no?
0: que pensa en l'àvia que parlaves abans, no?
1: Sí.
0: I digues... Ei, no importa. Fora. No importa.
1: I tot això ens porta a parlar de la gent que es dedica a les arts escèniques, que aquests en saben molt. I tu també en saps molt d'això.
0: Doncs
1: clar,
0: vinga,
1: perquè la Cristina fa teatre, la Cristina fa moltes coses, i segur que has de tenir algun truc, alguna coseta que fas abans de sortir a escena.
0: Jo faig les tres respiracions profundes, que crec que deu ser una eina que fa servir absolutament tothom. Però sí, la de deixar anar el cos i una mica d'empoderament davant del mirall, també.
1: Sí.
0: I ja no et veus a tu, sinó que veus el personatge, ja hi connectes, ho respires i per molt que el cor surti accelerat, però ja està. Quan hi sintonitzes, després ja tot brilla i tot flueix.
1: Que bé, però això no te surt a la primera. Això és perquè ja portes molt d'entrenament i ja saps com fer-t'ho, que això és el que diem setmana darrere setmana. Que, clar, les coses no es fan amb un xasquidor.
0: No.
1: Ho has d'anar fent. Doncs, saps que parlar en públic és una de les situacions que més nervis provoca a la població en general?
0: Sí.
1: És de les primeres
0: Home,
1: pors, eh?
0: Els anys de ràdio, ja et dic, jo amb un micròfon pel carrer semblava que anés amb una metralladora, de veritat, perquè sí, com si anés amb un revòlver, vull dir, la mateixa sensació, aquesta vergonya profunda, un micròfon,
1: però,
0: i ja no et dic a una càmera, eh?
1: Però més, sí, exacte, però més, més por que, per exemple, exàmens o segurament a proves físiques, eh? Vull dir que està demostrat, en general, que és així, eh? I clar, el que hem de fer doncs, és buscar maneres. Llavors, molta gent que es dedica a l'actuació
0: sí.
1: no tenia pensament de dedicar-se a l'actuació i diríem que han après com a teràpia, els hi ha servit com a teràpia.
0: Ho han fet servir d'eina per no, poder
1: Això.
0: Fer aquestes formacions que deies
1: I...
0: tu o ficar-te davant de tot un equip directiu
1: sí.
0: a parlar, no?
1: I la veritat és que he anat veient doncs, experiències de bastant gent coneguda i t'aniré explicant i començarem per la Barbara Streisand,
0: Vinga.
1: La cantant i actriu, que durant un concert que per ella era molt i molt important, mentre estava cantant es va oblidar de la cançó, de la lletra.
0: Ah!
1: I es va quedar...
0: Oh, quina ràbia!
1: Sí, davant de milers i milers de persones es va quedar en blanc. I ho va passar tan malament, va passar tanta vergonya, no se'n va saber sortir prou bé, i allò la va marcar que va estar anys que no es va atrevir a sortir davant de la gent. Mica en mica ho van superant i ja, i lògicament, segueix cantant i ho ha segut. Però no ho sabem, aquestes
0: Home,
1: coses,
0: però
1: eh?
0: Els cantants tenen el recurs de tirar el micròfon endavant, no? I ara canteu vosaltres, que igualment se les saben totes.
1: Bé, suposo que en aquest moment encara
0: potser... Es va col·lapsar.
1: Clar,
0: o anava amb micròfon d'un altre tipus.
1: Sí, vés a saber, o potser a vegades també es pot barrejar temes personals que et passin i no
0: sí,
1: reacciones.
0: Sí, mare de Déu,
1: I no
0: clar.
1: Reacciones com no, allò que dius, ai, podies haver fet, sí, ja, clar, però quan ets tu davant, al final fas el que fas, eh? Tu te'n recordes del Príncipe de Bel-Air?
0: Oh, sí, en Will Smith. Sí, molt fan, jo era
1: que
0: molt
1: fan. Que era xula. Doncs aquí tenim els dos casos. Tenim en Will Smith, que era el descarat.
0: Sí.
1: El que no tenia vergonya.
0: Sí.
1: De vergonya, res a res. I en canvi teníem en Carton,
0: sí.
1: que aquest sí que era el tímid, no? Era el més ben posat, era el més estricte i molt tímid. Però què li passava en Carton?
0: Què li passava?
1: Que hi havia una cançó que li feia perdre tota la vergonya, però tota. Sonava aquella cançó i es tornava boig. I si poses la cançó, segur que molta gent el recordarà l'escena.
0: A veure, anem a recordar aquell Príncipe de Bel-Air, però l'escena d'en Carton.
1: D'en Carton, com ballava.

0: Quin temacle de Tom Jones, is not unusual, i en aquest cas sí que estàvem aquí ja ballant com en Carton nosaltres aquí sí. A l'estudi. Doncs ai, quins records que em fas portar sempre, m'encanta.
1: Doncs aquesta era la fórmula per en Carton per no tenir vergonya.
0: I s'empoderava el que et deia jo.
1: Doncs mira, una altra actriu, la Emma Stone. Doncs la Emma quan era petita patia molta ansietat i molts atacs de pànic. I ella mateixa ho ha explicat en diverses entrevistes, que el teatre, gràcies al teatre, doncs va saber com canalitzar la por.
0: És que és meravellós, el teatre és superterapèutic, eh?
1: Sí, sí.
0: Treballes emocions, ets capaç de viure altres personatges que no ets tu, però sí que has de posar la teva essència perquè aquell personatge sigui real. Vull dir que és terapèutic totalment. Jo ho recomano a tothom, fer teatre.
1: I segons te vagi explicant els casos a diferent gent, ja veuràs com anem a parar aquí, no? Doncs els pares de la Emma Stone la van apuntar a classes d'interpretació per veure si era com una via, i ella deia que posar-se en la pell d'un personatge, com el que estaves dient ara, doncs clar, li permetia expressar emocions que en la vida, en el seu dia a dia, no li sortien.
0: Clar.
1: Li costava molt. I el fet d'interpretar, doncs era com li donava una altra vida, no? Al final és això. Si tens emocions retingudes, és trobar la manera de com treure-ho. I mira, un altre actor, en Hugh Grant.
0: Sí.
1: Doncs en Hugh Grant explica que se sent molt més tranquil davant d'una càmera que en una festa.
0: Imagina't.
1: O sigui, ell té por...
0: És que clar,
1: bueno, no és
0: ha
1: que tingui
0: xupat
1: por.
0: Càmera aquest home, eh?
1: Doncs és molt tímid, eh? Ell diu que és molt tímid i el fet d'anar a esdeveniments socials doncs, no li agrada. És com una obligació, o sigui, hi va, però no els gaudeix. I se sent molt més còmode, doncs això, interpretant, no? Estan davant d'un personatge. I una altra cosa semblant també li va passar a Harrison Ford, vull dir que t'estem parlant
0: de grans.
1: De llegendes,
0: sí,
1: no?
0: Sí, tant.
1: Doncs també explicava el mateix, que de petit, de jove, era molt i molt tímid i que, bueno, que no s'atrevia a parlar en públic. I va ser, doncs, quan es va apuntar a interpretació, que va ser com una mica obligat dintre de la seva formació acadèmica que estava fent en aquell moment, i es va donar compte que era la solució al problema que estava patint.
0: Que ho estava afrontant, no?
1: Sí, i el fet de fer personatges, doncs hi passava el mateix que Emma Stone, on s'alliberava i ja deia de tot, cridava, plorava, rivia...
0: És que, a part, és el millor. Si et toca un personatge amb aquella emoció que tu tens reprimida, el que tu explicaves,
1: sí.
0: Clar, sí o sí, ja has de connectar i tant que fas anar coses.
1: Clar, però és com... Podríem dir que és com un ball de màscares, és com un carnaval,
0: sí.
1: Perquè quan tu et poses una disfressa que realment tapa la teva identitat, et deixes anar, no? I tu vas disfressat, que no se't reconeix gens, i és capaç de posar-te al mig d'una plaça i ballar, i saltar, i agafar una persona que no coneixes i fer-li una volta. Vull dir, clar... Com necessitem a vegades això, no? Tapar-nos per poder ser lliures.
0: I que divertit que és poder ser lliure, eh? Per tant,
1: sí.
0: treballeu-ho bé, que tots puguem ser lliures i uns mateixos.
1: I mira, i t'he explicat el cas de la Lady Gaga,
0: perquè
1: també, la Lady Gaga també té un reportatge que explica que ella era una nena també molt i molt tímida, i ella també va fer això. Quan va començar, va crear un personatge. La Lady Gaga d'ara és molt diferent de la Lady Gaga de quan
0: sí,
1: va començar. Va fer un personatge com molt extrem, i molt excèntric, no? Molt, molt raro amb vestimenta, molt raro amb aparença, amb tot, perquè realment no es veiés enlloc què era ella com a persona. I d'aquesta manera, doncs, va fer això, va perdre la por escènica, va perdre la vergonya, i es va atrevir, doncs, a cantar davant de la gent i a fer-ho. I mica en mica, doncs, a base d'anar-ho fent, entrenament, tal i com diem, doncs, la Lady Gaga avui en dia... És la Lady Gaga que
0: doncs,
1: coneixem.
0: Ja veieu la vergonya, que si em patiu, sí. No us preocupeu, perquè tenim molts exemples de que com s'afronta, després prepara't, que et menges el món.
1: Sí, però espera't, que encara et diré una altra manera d'afrontar-ho, que va fer en Jim Carrey.
0: Oh.
1: En Jim Carrey ho va afrontar amb humor.
0: Amb humor.
1: Perquè l'humor també és un escut. És un escut que et poses per superar les inseguretats, no?
0: Totalment.
1: I llavors és com, fas broma de qualsevol cosa per no encarar-te amb allò.
0: A mi m'encanta la frase de... tota broma té un 50% de veritat.
1: Sí.
0: I és ben cert, perquè al final és sarcasme pur que li fiques gràcia darrere perquè no soni malament, no?
1: És veritat. Jo també ho he fet servir, això,
0: sí.
1: Sí, la veritat és que sí. Quan estava escrivint jo deia, doncs sí. I mira, i la Nicole Kidman, ja per anar fent una mica de recull de tot plegat, ella el que fa és que la vergonya, que també en té, i també n'ha patit, i cada cop menys, però també n'ha patit, la fa servir al seu favor.
0: Oh, és la més intel·ligent, doncs.
1: És la més intel·ligent. Llavors fa que l'energia que li provoca negativa, doncs la gira i a l'hora d'interpretar és no perdre-la del tot, perquè és com aquell respecte que sempre has de tenir. Uh-huh. No? Perquè a vegades, quan perds tota la vergonya, és com te'n dona igual 100 que 50, no? O 50 que 100, no? I ella diu que hi ha el respecte aquest que no s'ha de perdre i sempre has d'estar nerviós davant de qualsevol actuació, encara que n'hagis fet 1000, com si fos a primera.
0: A mi sempre m'han dit, el dia que ja no et posis nerviós abans de sortir, deixa de fer teatre. Vol dir que ja no hi vibres. Per tant, sí que és important també mantenir sempre una mica
1: mantenir
0: aquest coquet,
1: això.
0: No? Aquest
1: sí,
0: coquet.
1: Sí, sí. I allò que parlàvem dels rituals abans, que deies, doncs mm-hmm. la respiració està clar que és el més efectiu, no? I el que gairebé tothom fa.
0: I la respiració de foc, que activa.
1: Com és aquesta? Ah, vale.
0: Sí, sí, amb el nas, que ho feia amb la boca, amb el nas, eh?
1: Ah, vale.
0: I tot això t'activa tot el cos.
1: I també tenir una frase com un mantra i repartir-te constantment aquesta frase, no? Això també ho fan molts esportistes.
0: Sí.
1: Abans de sortir,
0: som
1: no?
0: Som tots supersticiosos, eh?
1: Sí, sí, tens com aquell mantra, no? De dir, vinga, t'ho vas repetint, t'ho vas creient i vas fent. Exercici físic també, no?
0: Mm-hmm. Els saltets, el deixar saltet, anar...
1: L'escalfament vocal,
0: sí.
1: No?
0: Diafragma.
1: I exacte, i és una manera de preparar el cos i reduir les tensions. I d'aquesta manera, doncs vinga, va, pum, a la plaça.
0: A donar-ho tot.
1: Doncs mira, ràpidament, tenim dites, no?
0: A veure.
1: Ets un poca vergonya, tenir vergonya aliena, no? La vergüenza ajena, sí. Que es diu també, no? Tenir més cara que esquena, aquí sí que ja s'ha perdut tot. I també hi ha una que diu, la vergonya quan es perd... Ja no es troba, Cristina.
0: Oh, doncs la deixem anar?
1: Ja la deixem anar.
0: Només
1: i ens anem
0: una mica, només una mica per mantenir viva aquesta màgia.
1: La xispa.
0: Anem
1: al consultor. Bé.
0: Perquè no podem marxar mai sense que la Roser ens posi els deures, no? Podríem
1: sí,
0: dir.
1: Sí, fem una mica d'exercici. Avui ens ha quedat un programa bastant seriot, eh?
0: Home, jo m'he divertit molt, eh?
1: Sí, sí, però ho hem parlat així molt...
0: Sí, a vegades sí, fem coses diferents. Avui ha estat així més personal, no?
1: Sí,
0: m'ha agradat.
1: Sí.
0: Que sàpigues que m'ha agradat.
1: Està bé, tenim la varietat.
0: A vosaltres també? Ens ho poden dir per Instagram.
1: També que ens ho diguin.
0: A on?
1: Sí, sí. El Roser Martínez, creativitat.
0: Doncs vinga.
1: Que ens ho expliquin a veure què tal.
0: Consultori creatiu, què anem a fer?
1: A veure, una curiositat científica. El cervell no diferencia gaire entre el que imagina i el que viu.
0: Mm-hmm.
1: Què vol dir això? Que si visualitzem una presentació o un discurs, pot reduir la por. Per tant, treballem amb la ment i visualitzem el que anem a fer i d'aquesta manera doncs, viurem d'una manera més tranquil·la.
0: I no visualitzeu que fareu el ridícul
1: no.
0: I que us equivocareu o que caureu caminant, no. Això
1: fora.
0: No. Aquests pensaments, quan apareguin, els aparteu ràpid,
1: no
0: els bufeu,
1: no,
0: fora.
1: Positiu. I ara farem un exercici.
0: A veure, exercici.
1: Mira, i és una acció molt petita, però que pot marcar molt la diferència. I jo ja sé que això fa molta vergonya, però és que és molt interessant. I és, per exemple... anar caminant i encara que tinguis vergonya mirar algú i somriure. I potser et posaràs vermell o vermella, perquè clar, és una cosa diferent o potser l'altra persona a veure com s'ho pren. Però si vas practicant el somriure, cada vegada somriuràs més fàcilment i aniràs perdent vergonya.
0: Ah, doncs vinga, ens empoderem amb somriures.
1: Amb somriures.
0: M'encanta.
1: I l'altre exercici també que vull dir, que tu l'has dit abans, que és el de parlar davant del mirall.
0: Sí.
1: Aconseguir parlar un minut de tu a tu, davant el mirall, que costa molt, i aguantar la mirada, eh?
0: Mm, i dir t'estimo.
1: També.
0: A tu mateix.
1: Costa molt, eh?
0: Ah, és que estem tots, ja et dic jo, que som tots carn de psicòleg.
1: Sí, hi ha molts patrons que hem de...
0: Però bons consells per treballar, davant del mirall, parlem-nos amb respecte, amb carinyo.
1: Somriure.
0: Clar que sí, sempre.
1: Sí.
0: Molt bé, Roser, doncs...
1: I la vergonya fora, mira, el que puguem.
0: Sí, tu en tens o no? Ja les tens
1: no,
0: tremendament superada,
1: no? No, jo sí, jo
0: soc
1: com la Nicole Kidman, jo encara en guardo. Cada cop menys, però en guardo, sí.
0: Em vols dir, ara aquí, amb el mini temps que ens queda, què és el que més vergonya et fa? Què és allò que dius, ai, això és que no ho suporto quan em passa?
1: Bé, no és que no ho suporti, però a mi em fa molta vergonya quan em donen un protagonisme inesperat.
0: D'acord.
1: Em posa com, de cop i volta, que no m'ho espero i veig que se'n parla de mi i no... I no sé com reaccionar. I llavors em vinc vermella i jo, ups...
0: Ara això jo no ho tenia controlat,
1: clar,
0: eh?
1: Que s'agraeix i agrada, però és una situació que Que em costa gestionar. Encara a dia d'avui em costa gestionar. Sí, sí.
0: Bé, tots estem treballant-nos dia a dia, sí. Però estàs aquí fent ràdio, sí. Fent formacions. Per tant, sí. La vergonya una mica molt l'has deixat enrere.
1: Ens animem a la gent a que faci coses i petites accions per anar superant aquests temes.
0: Doncs ja ho sabeu, somrieu, que és molt important. Això,
1: vinga, va, somrient, Cristina, a veure.
0: Ens hi veiem, oi, la setmana que ve, ens hi veiem. Sí, però tu i jo somriure.
1: Sempre estem somrient.
0: Mare de Déu, mira quines arrugues de riure que tinc jo.

Bon dia a tots i bona setmana. El programa d'avui i d'aquests dies anirà destinat a reivindicar la pau, tan necessària per tirar endavant com a país i també amb el nostre entorn europeu. Ja ens ho va ensenyar el músic i mestre Pau Casals quan va recollir a Nacions Unides la medalla de la pau l'any 1971 i va dir aquestes paraules que heu escoltat al començament del programa. Des de fa 40 anys que estem construint Europa tots junts i en aquesta ocasió volem celebrar amb tots vostès no només el Dia d'Europa, sinó també l'allargarem una mica la Setmana d'Europa, perquè en aquests darrers anys estem en el moment més bel·licista des de la Segona Guerra Mundial. Per això ens hem volgut inspirar en Pau Casals.

0: Per això volem començar a saludar els nostres convidats, especialment en Joan Salicru, que el tenim aquí a l'estudi. Bon dia, Joan.
1: Bon dia, Teresa.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies per ser aquí. Però abans anirem cap al Vendrell. Anirem cap al Vendrell per saludar el senyor Jordi Pardo. Ell és el director de la Fundació Pau Casals. Bon dia, Jordi.
2: Molt bon dia.
0: Aquest any es compleixen 150 anys del naixement del músic pacifista universal i famós violoncel·lista. Com ho celebrareu?
2: Bé, doncs posant en valor el seu enorme llegat musical i humanístic. Un músic de referència internacional del segle XX, que va ser reconegut no només per el seu talent i pulsió innovadora i oberta en l'interpretació del violoncel, sinó que va ser considerat també un dels millors directors d'orquestra del seu moment, un extraordinari compositor, que a més té el valor afegit de que no va voler separar mai la música de la vida i en aquest sentit va defensar amb la seva música o amb el seu silenci els valors amb els que ells creia: la pau, la dignitat de les persones, la democràcia, la llibertat.
0: Molt bé.
2: Llavors, enguany, que es va iniciar oficialment el dia 13, iniciem la commemoració, que com que ell va néixer el 29 de desembre de 1876, s'allargarà des d'aquest abril que hem passat, d'abril, que va haver-hi l'activitat institucional d'inici, fins a l'octubre del 2027.
0: 27. Molt bé.
2: Al llarg d'aquesta programació tindrem concerts especials, concerts dedicats, concerts i processos participatius des del món de les escoles, dels ciutadans. Hi haurà una exposició que es podrà visitar a partir del 21 d'octubre al Palau Robert de Barcelona, i llavors anirà a Madrid i després retornarà al Vendrell. Jaume Plensa, el 2 de juliol, instal·larà una de les seves magnífiques escultures en els jardins de Vila Casals. També hi haurà concerts dedicats en el món, iniciatives que ens parlen del caràcter viu del llegat de Pau Casals. Fa unes setmanes van haver-hi ja concerts i actes de record a Casals i d'homenatge al seu llegat al Japó, a Mèxic, a Suècia, i molts altres que s'aniran afegint al llarg de tot aquest procés. També Arte, el canal europeu, està produint un documental sobre Casals, i també des de TV3, a través d'una productora privada, la Vínia està produint també un biopic. Hi ha moltes iniciatives, moltes d'elles impulsades per la Fundació i coordinades des de la Fundació que Pau Casals va crear, però amb la complicitat de l'Ajuntament del Vendrell, per descomptat, de la Generalitat de Catalunya, de les principals institucions musicals del país, el Palau de la Música, l'Auditori, l'ESMUC, el Gran Teatre del Liceu, la Fundació Victòria dels Àngels, moltíssimes entitats que han donat suport i estan programant actes especials. Per tant, serà una commemoració viva, participativa, en el que l'objectiu fonamental és apropar aquest llegat viu, tan vigent com mai haguéssim pensat, de Casals, que amb la seva música defensava un món en pau, un món en concòrdia, un món en el diàleg sigués preeminent i, evidentment, en el marc d'un context de defensa de la democràcia i de la dignitat de la...
0: Què li sembla que diria ara en Pau Casals, com veiés el món tan difícil que estem vivint nosaltres? Que ens hem d'esforçar més en trobar la pau?
2: Vaja, no sabem què diria.
0: No sabem, però...
2: Només ho podria dir ell, però segur que estaria actuant i molt compromès amb tot el que ha passat. El seu referent ens hauria d'inspirar i tenir una actitud no passiva, sinó proactiva. I això passa per, segurament, començar des del nostre propi entorn, dialogar. No tot és blanc o negre. Els termes mitjos, la recerca de l'acord és fonamental. La guerra no és l'absència de les bombes, no és l'absència de conflicte o d'injustícia. Per tant, aquesta actitud de reduir tot a blanc o negre, o tu o jo, segurament seria una de les coses que Casals intentaria superar, justament buscant la concòrdia, el diàleg, l'acord. No tot és blanc, no tot és negre, i construint diguem-ne aquest pacte, aquest acord al que ell fa referència quan parla de que se sent orgullós de ser Catalunya, aquell 24 d'octubre de 1971, quan, per sorpresa seva, i després de presentar l'himne que Nacions Unides li va encarregar, un himne per la pau, li van lliurar la medalla d'or de Nacions Unides, la medalla de la pau,
0: sí.
2: I aquí el que vol posar en valor és que ell ve d'un país, de Catalunya, on ja totes les autoritats es van reunir al sud de França, a Toulouse, en aquell temps Catalunya, l'any 1027, justament per posar en marxa el que seria un dels primers pactes socials, acords socials, que van ser les assemblees de Pau i Treva, de les que l'any vinent celebrarem el mil·lenari.
0: Molt bé, molt bé. Nosaltres per això hem volgut començar aquest programa d'avui, d'aquesta setmana, fent un homenatge al gran mestre, violoncel·lista, compositor, però sobretot un humanista i gran lluitador per la llibertat i per la democràcia. Vostès, el dia de a la Fundació, normalment sempre s'aprova una declaració, i no sé si ho faran aquest any, però penso que el dia d'Europa probablement ho faran. Ens en podria fer un tast?
2: Sí, aquesta és una iniciativa que una meravellosa patrona que ens ha deixat fa poc...
0: Sí, senyor, sí, senyor.
2: La Maria Badia, l'equip de la Fundació i la iniciativa del Patronat va posar en marxa per celebrar justament aquest Dia d'Europa. La idea d'una Europa basada en la diversitat cultural, però creant un espai comú de pau, de prosperitat, de defensa de la dignitat de les persones. Doncs bé, aquesta iniciativa que té com a objectiu la trobada de gent vinculada a les institucions europees i al projecte europeu, contempla, i com s'ha fet en altres ocasions també, una conversa que enguany serà diferent, perquè a més la volem obrir al públic, és a dir, ja serà la quarta edició, i en aquest sentit, doncs, veient l'interès, aquesta conversa de gent que venia de diferents països serà oberta al públic, això serà a les 4:45 de la tarda en el Museu Pau Casals. Després d'aquesta conversa, en què enguany hi participarà la Bodil Valero, ex-eurodiputada de Suècia, però que parla català, l'Oliver Penya, director del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la Dolors Camats, que és directora de la Fundació Catalunya Europa, i tot això conduït per el Pau Solanilla, que és un expert en reputació corporativa, geopolítica i diplomàcia. Acabat aquesta conversa, parlant d'Europa avui, els reptes i la construcció de la pau, hi haurà la lectura d'una declaració que després es difondrà per xarxes socials i a través de la pàgina web, parlant d'Europa per la pau i la cultura. Això es farà a la mateixa sala de la música del Museu Pau Casals, que era la casa que Casals va construir per tenir un vincle emocional amb la seva, amb el Vendrell, amb Catalunya. I després d'aquesta lectura de la declaració institucional, que circularà per les xarxes i farem arribar a nivell internacional, tindrem un concert del Fòrum de l'Oase de Duclés a la sala de la música també, que també serà obert al públic.
0: Molt bé.
2: És a dir, des de 4:45 tindrem la conversa oberta parlant d'Europa avui, el repte de la pau. A les 6 aproximadament hi haurà la lectura en públic d'aquesta declaració Europa per la pau i la cultura. I una mica més després, a les 6:10, tindrem aquest concert i la commemoració, aquest acte, aquesta celebració en favor d'Europa des de la casa d'un europeu de referència, com va ser Pau Casals, acabarà cap a les 7:10 aproximadament.
0: Això serà el Dia d'Europa, el dia 9.
2: Sí.
0: Per tant, nosaltres li volem dedicar a la Maria Badia aquest programa, aquest record tan gran, perquè ella va ser i va fer molt per Europa i per la pau. D'acord? Moltes gràcies, senyor Jordi Pardo, per haver-nos explicat una mica en què consistirà aquesta setmana europea que hi ha des del Vendrell s'engega.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Moltes gràcies, senyor Pardo.
1: Moltes gràcies.

0: Ara ens n'anem cap a Andorra per saludar el nostre company, Gabriel. Hola, Gabriel.
1: Hola, Teresa, què tal?
0: Vinga, que ja saps que anem sempre amb el temps molt justet. Però doncs sí, ja hem pogut començar amb Pau Casals, que era el que ens feia molta il·lusió i que havíem parlat tu i jo quan preparàvem el programa.
1: Sí, exacte. Només deixa'm comentar dues coses molt ràpides referents a Europa, la Pau i tot això. La primera és que, bueno, Macron va estar a Andorra la setmana passada, de dilluns al dimarts.
0: Sí, ja en vam parlar.
1: És el copríncep d'Andorra i, bueno, va dir que, bueno, Andorra vol formar part de la Unió Europea i bueno, va dir que Andorra ha d'acceptar l'acord sí o sí perquè no hi haurà una segona oportunitat a l'acord d'associació, a l'acord que ha de ser mixt, o sigui que l'han de votar els 27 països. I això, no és un ultimàtum, però bueno, ens ha dit que no hi haurà, si ens fem enrere, no hi haurà una renegociació.
0: No és un ultimàtum, però ho sembla, eh?
1: No és un ultimàtum, però ho sembla. Sí. I després, bueno, també m'agradaria reivindicar bueno, el Saïf Bukeshek i el Tiago Ávila, que són dos dels activistes que van anar amb la flotilla i que van ser capturats il·legalment en aigües internacionals, no? El qual és superil·legal, i bueno, que es prorrogarà la seva detenció fins demà. Estan en una presó d'Israel, em sembla. Sí. I recentment hem vist fotos en un grup en el que estem, i bueno, la veritat és que és una vergonya tot plegat, no? Els acusen de pertànyer a una organització terrorista, a ajudar l'enemic, bueno, en fi, aquest tipus de coses que són surrealistes, no? Si ens sembla, presento el següent convidat, el Martí.
0: I tant.
1: Bon dia, Martí.
0: Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Ell és un dels promotors del moviment de la lluita no violenta des de principis dels 70 del segle passat, quan va formar un grup d'objectors al servei militar. El servei militar, que veiem un món tan bel·licista, no? Ara cada cop discuteix més quan hem de pagar els països del PIB i tot això de tota la defensa, no? Perquè des de principis del segle XXI a l'estat espanyol, molts de vosaltres us recordareu, es va suspendre el popular mili, i en Martí Olivella ens diu que hem de treballar per la pau amb mètodes no violents, i a mi m'agradaria preguntar-li com es pot ser pacifista en un món tan bel·licista.
2: Bon dia. Doncs és que precisament l'única manera d'aturar el militarisme és construir vies diplomàtiques de diàleg, com deia Pau Casals, i no fer-les fracassar. Perquè, clar, si tenim uns polítics que pel darrere estan finançats per lobby de l'armament i el que volen és crear les condicions perquè hi hagin enemics i, per tant, destruir les vies de diàleg per resoldre els conflictes i portar sempre a la idea de que només les armes i la guerra seran la solució, doncs no anem bé. Per tant, l'utopia és pensar que el militarisme ens portarà la pau. I, en canvi, la via no violenta és organitzar la societat perquè tinguem capacitat d'afrontar els conflictes quotidians, propers, però també estar organitzats per afrontar les hipotètiques invasions, ocupacions o agressions armades que justifiquen la presència dels exèrcits. Els exèrcits no es poden justificar com a agressió, però els principals exèrcits del món funcionen precisament agredint, no? O sigui, els Estats Units, en la seva història, porta 100 i pico de conflictes d'agressió per imposar la democràcia i la llibertat. I llavors ja veiem que el que és la porta del control dels recursos energètics o de recursos naturals o de punts geoestratègics per imposar les seves multinacionals arreu del món. Llavors, ens enganyen i, per tant, el primer de tot, com deia Gandhi, com que ningú té la veritat absoluta, ningú es pot atribuir el dret a castigar els altres, no? Ni castigar, ni agredir-los, ni condemnar-los. I la no violència, precisament, és aquesta recerca de, com deia, que no tot és ni blanc ni negre, però els matisos només
0: es... Jordi Pardo.
2: Sí, exacte. Es construeixen parlant i escoltant l'altre i no imposant. Però quan el diàleg no funciona perquè una de les parts no vol que funcioni, perquè el que vol és imposar la seva raó, els seus interessos a base de les armes i de la força, llavors hem d'apel·lar a la lluita no violenta, a la defensa, a l'autodefensa no violenta, que és el que ha de permetre tenir una alternativa als exèrcits com a forma de defensar-nos i de protegir-nos.
1: Clar, el problema és que si t'ataquen, o sigui, si t'ataquen amb armes, com ho fas per no contestar amb armes, amb violència?
2: Una cosa és la vida quotidiana, el que ha passat aquest cap de setmana, que una gent es fot una ganivetada o que tiren un tret. Això és una cosa que afecta hiperminories i hi ha una policia i té les seves polítiques d'intel·ligència i de prohibició d'armes curtes. Aquí, no? Als Estats Units ataquen amb armes, hi ha 40.000 morts perquè el lobby de les armes afavoreix que la gent tingui armes, no? Això... Per tant, els comportaments individuals estan molt condicionats pels comportaments socials i en l'àmbit internacional passa el mateix. Les guerres no es munten perquè a mi em trepitgen l'ull de poll i llavors jo tinc 3 portaavions preparats amb centenars d'aeronaus i centenars de drons per atacar. Les guerres es preparen. Agafem el cas ara. Acaba la Guerra Freda. Europa, la gran Europa, la Casa Comuna Europea, en Gorbachev, es convida a Rússia a participar a l'OTAN, i es parla de la gran Unió Europea. De cop i de volta, Putin, que tampoc és un sant, doncs li interessa activar el seu nacionalisme imperialisme rus. Als Estats Units ja li va bé que Europa s'afableixi amb una guerra de desgast i la construcció és que els acords de Minsk 1 i Minsk 2, pels quals s'acordava una solució pacífica, dialogada, amb referèndums i tal, a la zona del Donbass, els mateixos líders europeus reconeixen anys després, el Johnson i la Merkel, que ho van fer per guanyar temps per poder rearmar Ucraïna, molt bé. I ara ja estan preparant, no? L'exèrcit més gran d'Europa serà l'alemany, amb 40.000 milions dedicats a reduir despesa social per dedicar-lo a armament, amb un servei militar de 2.600 euros per tots els pobres desgraciats que no tenen feina, però seran soldats, per preparar una guerra que d'aquí 4 o 5 anys diuen que Europa tindrà amb Rússia. Llavors, o sigui, no és que t'ataquen i t'has de defensar, és que tu prepares i cadascú en la cursa d'armaments és una amenaça per l'altre, i per tant l'altre també troba arguments per autoarmar-se, i la cursa d'armaments és a l'infinit, fins que la bomba atòmica algun dia se'ls escapi de la mà i ens anem tots de passeig. Per tant, la proposta nostra, inspirada en el moviment d'objectors i amb el que ja es parlava de defensa civil no violenta fa 50 anys a Europa, és crear xarxes ciutadanes de grups d'autodefensa no violenta que ens entrenem a defensar drets i llibertats ara quotidians, no? de la defensa del territori, dels drets laborals, dels drets dels migrants, dels drets de les dones, i estar preparats en xarxa, perquè si en algun cas estem ocupats, alguns consideren que ho estem, o podem patir una invasió, tinguem la capacitat dissuasòria de la lluita no violenta, que vol dir desobediència civil, no cooperació, creació d'alternatives, i que això tingui una funció dissuasiva com la té suposadament les bombes atòmiques o l'armament. És a dir, l'altre no t'ataca perquè sap que no en traurà res. Una ocupació només surt a compte si li treu suc. I si resulta que tu no deixes que et treguin suc perquè no col·labores, com va ser Praga del 68, a l'invasió del pacte de Varsovia a Txecoslovàquia, doncs bueno, una invasió que havia durat 6 dies, no? Com la de Rússia a Ucraïna, doncs va durar 6 mesos, perquè la gent va col·laborar, es va plantar davant dels tancs i l'exèrcit no va sortir. O sigui, de forma improvisada, la població civil ha demostrat diverses vegades que té capacitat de defensar-se millor que els exèrcits, que el que provoca és una seqüela de mort i d'emoció, com estem veient a tot arreu.
0: Martí, com estàs veient Netanyahu i Trump i els seus esperits violents? Creus que amb aquests, en paraules solament, se'ls podrà aturar?
2: No, és que quan jo parlo de lluita no violenta no parlo de paraules, parlo de lluita. I lluita, per exemple, la flotilla és una lluita no violenta, no? El mateix Tiago el vaig entrevistar just abans d'agafar el vaixell allà al Moll de la Fusta i reivindica la tradició de Luther King i de Gandhi i diu que la flotilla és una acció no violenta a la qual tu et poses en risc i crees un dilema a l'adversari. Com que tu no se't pot acusar del que volen acusar-te, que sempre t'acusaran de violent, tu col·loques a l'altre i dir no, jo estic fent una denúncia d'un genocidi, estic portant ajuda humanitària, estic fent pressió política, i en parla tot arreu del món, perquè l'altre està obligat o et deixa entrar o t'empresona o et mata, com havien fet el 2011 amb el Bambi, un dels les flotilles ja fa 17 flotilles que hi ha hagut, des del 2008 i a casa fa molts anys que té setge.
0: Sí, sí. El nostre company Gabriel ja n'ha fet un petit resum de com estan els dos detinguts, que esperem que els deixin anar aviat, perquè han dit 2 dies, però ja se sap que el senyor Netanyahu i etcètera, tant és 2 com 22 per ells.
2: El Saïf el conec de fa 20 i pico d'anys, quan ell estava al Moviment de Solidaritat Internacional, que són aquests grups que hi van, i hi vaig ser l'any passat, a protegir els palestins a Cisjordània, posant el cos allà perquè els colons no els cremin les oliveres i no els destrueixin les granges i no matin la gent. I, per tant, és una persona que s'ha dedicat tota la vida a això. I el Tiago, doncs, és una persona amb les idees molt clares, igual que la immensa majoria de la gent que té el valor de posar-se en un barquet de 6 persones i llançar-se al mig de la Mediterrània, sabent que passarà el que ha passat ara, no? Que de forma totalment il·legal se menja. Però com que ja parlem d'Europa, parlem. Escolteu, com pot ser que Europa tingui tants mitjans amb el Frontex per defensar-se de les barcasses i de les pasteres de la gent que ve d'Àfrica i sigui incapaç de protegir una flota de ciutadans europeus i occidentals de tot el món i que no els permeti almenys arribar fins a les aigües territorials d'Israel, no? Que ja podem dir que
0: no, està bé el que tu planteges. A mi m'agradaria, ja per acabar aquesta entrevista, fer-te una pregunta. Darrerament s'està parlant de que Catalunya està buscant un encaix en la indústria de la defensa. Com ho veuries tu?
2: És fatal. De fet, les dues trobades que hi ha hagut amb el lobby de la defensa fa un any, organitzada pel grup Premsa Ibèrica i amb la Generalitat, el govern espanyol, etc., i ara fa uns dies aquí al Moll de Barcelona també, ara sota tecnologies

0: com, de fet, la nostra campanya, que ens plantem davant d'aquestes trobades, repartim uns fulls amb les fotos de tots els presidents, ministres, consellers i tal, es diu La Infàmia. Sabeu que a Barcelona, al Museu Marítim, hi ha una exposició que es diu La Infàmia, que és el negoci dels negrers catalans que durant el segle XIX van fer fortuna i es van beneficiar al conjunt de catalans gràcies a l'explotació dels esclaus africans i del tràfic de... Doncs ara passa el mateix. És a dir, d'aquí 100 anys direm com pot ser, bueno, si és que hi arribem, com pot ser que la indústria catalana es llancés a la indústria de la guerra per 4 duros, no? Pues aquesta és la vergonya, és la nova infàmia que tenim. Ara estem acceptant passivament, a canvi de 4 xavos, participar i ser còmplices d'una política d'autodestrucció, perquè al final la guerra és l'autodestrucció de tothom.
1: De tothom. Molt bé.
0: Les teories que es formen.
1: Moltes gràcies, doncs, Martí Olivella. Deixem que el nostre company Gabriel, si vol fer alguna, dir alguna cosa darrerament.
2: Volia dir que o sigui, m'agradaria ja també, per acabar amb el Martí, preguntar-li que, o sigui, si realment li està agradant la posició de la Unió Europea en tot això, en tot el conflicte. Perquè, per exemple...
0: És un desastre, és la negació de la Unió Europea dels pares fundadors, no? Que van dir a partir del comerç i de l'intercanvi cultural construirem una Europa que no es barallarà mai més amb ella. Val a dir que es van estalviar d'explicitar que part de l'èxit del creixement de la Unió Europea ha estat el neocolonialisme sobre els països africans i sud-americans i asiàtics que Europa continua fent després de colonització. I per tant, ara, en un món globalitzat en el qual els Estats Units va a la seva, pues, el paper d'Europa, els nostres líders europeus, fins i tot Sánchez, que es desmarca d'ells en moltes coses, i li agraeixo, en la política d'armamentista continua el mateix, reduint els percentatges, una mica més que els altres, no?
1: Molt bé.
0: Vull dir, anem... L'Europa dels pares fundadors s'està acabant.
1: Nosaltres hem de seguir el tema de l'Europa dels pares fundadors. Hem de seguir els valors europeus que ells ens van donar. Potser sí, amb altres... No tot ho han fet bé, els pares fundadors, però, bueno, millor. Europa és una cosa diferent a totes les altres potències. Gràcies, Gabriel. Gràcies, Martí Olivella.
0: Gràcies.
2: Bé, Martí. Adéu.

0: Com us dèiem, vam començar el programa, comptem amb la presència de dos joves europeistes, un a l'estudi, en Joan Salicru, i un altre online. Ell és en Francesc Almendros, de l'equip Europa. En Francesc és professor associat d'Economia a l'Autònoma i a la Pompeu. Està especialitzat en drets humans, europeisme, acció climàtica i processos democràtics. I és membre del Consell Català del Moviment Europeu. I sobretot, una cosa que a mi m'ha cridat l'atenció, és que és el responsable de les relacions institucionals de Palumba.org, que és una aplicació per apropar la realitat europea als joves indecisos. Bon dia, Francesc.
1: Bon dia.
0: Ens pots dir una mica aquesta aplicació Palumba, què és, i realment com us vau adonar que les relacions polítiques dels joves eren totes anar cap a l'extrema dreta?
1: Doncs, primerament, moltes gràcies per convidar i posar la veu jove europeista en el programa. I segon, Palumba neix a través de la conversa entre amics i entre els joves de la comunitat, perquè vam veure que teníem molt interès en situacions polítiques i el que vam observar és que no hi havia eines per apropar els joves en aquests interessos polítics. Llavors, Palumba és una aplicació, bueno, ara mateix hem crescut molt més, és ja un youth think tank, ja que, perquè creem coneixement, però va néixer com una aplicació que és coneguda a Europa com el Eurotinder, perquè a través d'unes 29 preguntes, statements, et fa un match amb un Eurogrup. I d'aquesta manera el que vam aconseguir, sobretot, és portar el debat polític a les pantalles, que és on vam veure i on veiem que els joves

0: joves és on estem tot el dia, a les plataformes, als espais digitals. I era una manera de connectar els, bueno,
1: molt bé,
0: tòpics polítics a la digitalització que tenim avui en dia.
1: I com s'hi connecta amb aquesta aplicació?
0: Doncs és ben senzill, només has d'anar al Google Play o a l'App Store i te la pots descarregar en el telèfon i en cosa de segons ja tens doncs, el que diem el test, no?
1: Molt bé.
0: Veus les preguntes i és molt intuïtiva perquè només has de fer swipe left, o sigui, només has de lliscar cap a l'esquerra o cap a la dreta dient si estàs d'acord o desacord amb les preguntes o amb les afirmacions que fan i després al final tens doncs, una descripció un political compass que li diem sobre la teva, bueno, pensament ideològic en matèria política.
1: Molt bé.
2: Escolta, Francesc, bueno, primer deixa'm dir, Teresa, que ell és ex-coordinador de l'equip
1: europeu. Tenim aquí en el Joan Salicru també perquè ens contesti. I què vols dir amb això de que és ex-coordinador?
2: No cal. Que ja no és, o sigui, que ja no forma part de l'equip Europa.
1: Bueno, és igual, però l'equip Europa continua existint.
2: Sí, no, exacte. I, de fet, deixa'm que li pregunti que si realment sents que hi ha un desapego dels joves de la Unió Europea i de lo que passa al món...
1: Desapego? O si és, així es parleu a Andorra? Així es parleu a Andorra?
2: Bueno, si s'han desenganxat... Si notes que s'estan desenganxant... Desafecció. Una desafecció dels joves per la geopolítica en general i per la política exterior... No sé què ens pot dir. Realment és un mite o existeix?
0: És un mite, realment. I això ho tenim comprovat perquè a Palumba també hem fet un estudi i hem fet un estudi sobre com la generació Z participa dels processos polítics i electorals i hem observat que més del 77% dels joves encastats amb un programa que teníem en conjunt amb Allianz Foundation estan interessats en el que passa en el present i en els nostres espais de participació. L'únic que avui en dia, on hi ha molt activisme polític, i per això també una de les raons que existeix per l'UMBA, és a les xarxes socials. El que veiem és que hi ha molt activisme a través de les plataformes. I un dels grans dilemes i qüestions que tenim tots els joves és com materialitzar, no?, totes aquestes qüestions que passen a les xarxes, des d'Instagram a X, en el carrer, a les institucions. Però l'afirmació aquesta realment és un mite i la joventut està interessada. L'únic que volem que se'ns escolti. Sobretot.
1: Moltes gràcies. Doncs ara escoltarem amb un altre jove, potser no tan jove com tu, perquè, clar, amb 27 anys, tenir el currículum que tens ja és... apaga i vámonos, que diuen alguns castellans. Ara escoltarem en Joan Salicru, ell ha vingut aquí a presentar-nos la tercera edició del fòrum Valors Mataró Europa. Ell treballa a la productora de documentals CLAC, és codirector de la revista Valors, juntament amb la Maria Coll. Bon dia, Joan.
3: Bon dia.
1: Em sap greu que t'hem fet esperar una mica massa, eh?
3: No passa res.
1: Escolta'm, a veure, els nostres convidats fins ara han dit que hem de continuar amb els valors europeus. Com els... vosaltres com els veieu?
3: Bé, jo, en tot cas, és veritat que vinc a parlar com a codirector de valors que munta aquest esdeveniment, però si de cas el que digui, diguem-ne que ho remetrem a la meva esfera personal, perquè això sempre és molt, molt delicat. Això d'interpretar els valors d'Europa i saber com avui s'han de posar en pràctica és molt difícil. Jo, escoltant tot el que hem dit fins ara, estava buscant a Google ara una cosa que és l'exèrcit europeu que ja existeix, no? Dic, perquè la gent dirà, l'exèrcit europeu... Sí, ja existeix un exèrcit europeu, que és l'Eurocos, ara ho estava mirant, hi ha 6 països que en formen part, són unes brigades, diguem-ne, de 6 països que estan com juxtaposades i és un embrió d'exèrcit europeu, no?, que es va crear l'any 93 i bàsicament és una mena d'ajornament, on surt la paraula aquesta italiana, una posada al dia de la filosofia dels anys 50, que ja es va fer quan es va crear la Unió Europea com a tal l'any 93 i va dir una altra cosa que hem de fer és fer un exèrcit conjunt i, per tant, crearem un embrió a partir de la juxtaposició dels exèrcits existents. Vull dir que això que ara s'està posant sobre la taula de hem de fer un exèrcit europeu, bé, és que això ja s'ha dit, ja s'ha comentat i fins i tot ja s'ha començat a posar en pràctica i ja existeix. Una altra cosa és la dimensió que se li ha de donar en això. Ho dic perquè a vegades ens... tenim el punt aquest ademista de ara farem tal cosa nova. No, no, esperi, anem a repassar la història de la pròpia Unió Europea perquè ja hi ha hagut moltes coses que s'han fet en aquesta línia. Segurament ara s'ha de fer un pas més i en tot cas la novetat de la història serà que no, normalment durant la història un país diguem-ne que es fornia d'un exèrcit per atacar-ne un altre. Ara nosaltres farem una cosa totalment diferent, que és que tota una sèrie de països molt diferents ens posarem d'acord per mirar com ens podem assegurar una mútua defensa i tenir capacitat de, sí, esclar, de reacció si hi ha una agressió. Però vull dir que jo crec que aquesta perspectiva, que és totalment diferent de com ha estat històricament la idea de la guerra, ja és una interpretació dels valors europeus dels anys 50. Ja és fer les coses d'una altra manera. El que no podem fer, efectivament, és declarar-nos neutrals com Suïssa i dir que bé, si ens volen envair, doncs cap problema. Això també aniria en contra dels valors europeus perquè llavors els valors europeus sí que quedarien del tot anorreats. Per tant, per mantenir els valors europeus s'han de defensar de moltes maneres i una segurament serà fent una política de defensa realment comuna i activa i definitiva, ara que els Estats Units representa que ens deixen, no? Com la mare que,
1: abandona els seus
3: fills, doncs ens abandona. Però és que potser ja ens va bé.
1: Ens va molt bé.
3: Jo, potser ja ens va bé perquè ens haurem de fer grans.
1: Molt bé. Francesc Almendro, si vols, tu també pots preguntar, pots participar, no et veiem, però pots fer-ho. I tu, Gabriel, digues que no he sentit el que deies.
2: No, que jo volia dir que està molt bé el que diu el Joan de la independència dels Estats Units, perquè justament és una cosa en la que va incidir molt el Borrell, precisament, que aquesta independència de la indústria armamentística dels Estats Units, pel tema de l'OTAN, per no dependre tant dels Estats Units, i que, per tant, sí que potser s'hauria de fer un replantejament.
3: Sí, sí, passa que és veritat que tot això ens fa preguntes incòmodes. El fòrum d'aquest any no va d'això, va de la desinformació, sí. En podem parlar també, però tot aquest tema de com ens armem, si és que fins i tot dir-ho que fa cosa, com ens armem per defensar-nos d'atacs de l'exterior contra els valors democràtics de la democràcia liberal, digui-ho com vulguis, que representa Europa, és que ens fa basarda, sí, ja, però és que ens hem de fer grans i resulta que tenim una sèrie de problemes al nostre voltant que hem de mirar no només de resoldre'ls d'aquesta manera, alerta, no només d'aquesta manera, però que hem d'estar també preparats per resoldre'ls d'aquesta manera.
1: I estàs d'acord, Francesc Almendros?
0: Gràcies.
1: Curtet, mi... sisplau, perquè ara ens queden 10 minuts.
0: Sí, jo comparteixo bastant el que s'ha dit i sobretot això del concepte de l'exèrcit europeu ja existia i pot arribar a sonar bé en certa manera, però jo crec que és molt més complex del que sembla perquè dins de la Unió Europea encara estem debatint sobretot temes com que els estats no volen cedir X sobirania en defensa, sí, sí. Sobretot també hi ha cultures estratègiques molt, molt diferents, no es pensa igual a la França que a l'Alemanya o a la Polònia en aquests sentits, i hi ha duplicitats industrials enormes. Llavors, la tendència realista jo no crec sigui tant aquest exèrcit únic, sinó una pròpia coordinació millor d'aquests espais europeus i nacionals, que potser és menys èpic, però ho veig molt més viable.
2: Des d'on ens atén i bueno, que quin projecte ara, en què està treballant ara, que sigui relacionat amb Europa?
0: Ara acabo d'arribar de Brussel·les i gràcies per preguntar també projectes així recents, perquè anava a compartir-te un que he treballat recentment en el European Economic Social Committee en matèria de l'espai mediterrani, ja que enguany tinc l'honor de copresidir el Mediterranean Youth Council, una network de joves que ens coordinem tant al sud d'Europa com al nord africà, i acabem de presentar en el ple de l'ICC una opinió exploratòria de com potenciar les relacions dels espais i actors privats i públics a la zona mediterrània per potenciar el nou pacte del Mediterrani. I he tingut, bueno, la capacitat de posar bastantes esmenes a quan a joventut, on, per exemple, la creació d'un òrgan jove perquè pugui coordinar i implementar el pla d'acció del Mediterrani. I ens han aprovat, estic molt content.
2: Felicitats, eh?
0: Anna, i ara a veure si la Comissió Europea ens escolta i legisla amb el que hem presentat, però, bueno, això és un petit...
1: I tens molta fe amb aquesta Comissió Europea?
0: Jo és que sóc una persona molt positiva i optimista. I vull pensar que el nostre impacte arribarà.
1: Molt bé.
0: Però sí, jo tinc fe, jo tinc fe de...
1: Fantàstic, de que... si tens fe, això, la fe mou muntanyes, diuen. Joan, ens pots explicar el tercer fòrum? Exactament on es farà? Aquí al Tecnocampus, com estem? Nosaltres on estem? De quina manera s'hi pot posar en contacte la gent? No oblidem que nosaltres fem el programa de ràdio Cruïlla d'Europa per als oients. I, per tant, com s'hi podrà apuntar la gent? Això és demà ja?
3: Doncs sí, aquest és un esdeveniment que fem aquí al Tecnocampus, que coincideix que també hi ha els estudis de Mataró Ràdio, però bueno, diguem-ne que és una coincidència que fem en el foyer, en la sala d'actes que hi ha aquí en el Tecnocampus, que és un parc tecnològic, doncs, com n'hi ha d'altres a Catalunya, que barreja empresa i universitats. Llavors nosaltres el que reivindiquem d'alguna manera és fer el Dia d'Europa, o celebrar el Dia d'Europa, o els prolongaments del Dia d'Europa, una mica des de la societat civil, no? Moltes vegades aquestes celebracions tenen un toc molt institucional, es munten des de les institucions, i ja està bé que així sigui, però el que reivindiquem és que això d'Europa, si no ens ho agafem els ciutadans amb una mica d'energia, doncs se'ns escapa, com tot, eh? Però també la idea d'Europa, que encara ens queda una mica més lluny. Llavors el que fem és una jornada de debat, un fòrum, a partir de 6:45 de la tarda, en aquest cas és una taula rodona sobre desinformació, i vindran quatre perfils molt diferents, en Joan Reventós, que és el responsable d'informatius del Telenotícies cap de setmana de TV3, que va ser corresponsal a Brussel·les, i per tant...
1: És
3: per
1: un
3: això,
1: bon periodista.
3: És un bon periodista, i ens sembla que pot explicar-nos això, no? De què ha de fer Europa, què pot fer Europa, o què està fent respecte a aquest repte de la desinformació i les fake news, perquè al final una mica parlem d'això, del paper que pot jugar Europa en aquest repte, que també se'ns escapa, ens depassa totalment. Tenim a la Jael Caral, que és filòsofa política de la Universitat Pompeu Fabra. Tenim a la Loreto Corredoira, que és de la Complutense de Madrid, amb un perfil més acadèmic. I la quarta persona és en Josep Maria Ganyet, que és articulista de La Vanguardia, és una persona del món de la tecnologia i de les xarxes socials, i per tant ens pot aportar una altra mirada allà. I la idea és que entre aquestes quatre persones, que moderarà l'Enric Sierra, vicedirector de La Vanguardia, aquesta taula rodona, entre aquestes quatre persones puguem ajudar, no donar respostes, perquè seria ridícul això per part nostra, però sí ajudar a plantejar millor les preguntes que ens hem de fer sobre aquest tema, o que ens podem fer sobre aquest tema, no? Que és un tema que a tots ens impacta, perquè tots rebem un vídeo en el nostre mòbil que posa cop d'estat a França, i tu veus aquell vídeo, o abans de veure el vídeo potser penses, ostres, cop d'estat a França, i la primera reacció és pensar que si algú t'envia un missatge dient que hi ha un cop d'estat és que deu ser veritat. Després ho obres, potser ho comences a mirar, penses que alguna cosa no et quadra, però clar, en aquest procés potser hi ha tot de gent que ja ha quedat infectada d'aquest virus, no? Doncs la qüestió està en intentar ajudar la gent, tampoc en verificar la informació, no es tracta d'això, no és una sessió pràctica, sinó intentar identificar, bueno, quines són les preguntes que ens hem de fer al voltant d'això, i sobretot a Europa, què hi està fent, perquè és evident que hi està fent, i què hi pot fer.
1: I sobretot Mataró, és un fòrum...
3: I després, correcte, sort que m'ho preguntes, perquè m'ho estava deixant, que estic una mica enterbolit. La idea és que, per un cantó, parlem d'Europa, efectivament, no? Però ho fem des dels municipis. Ho fem des de Mataró, perquè la seu de la revista Valors és a Mataró, que s'ha dit per tot Catalunya, però la seu és a Mataró, i per tant, doncs, aquesta és la ciutat que ens acull, diguem-ne. Però la idea no està en Mataró, sinó les ciutats mitjanes de Catalunya, que al final són el gruix de la població catalana, no estic també en Barcelona, sinó totes les ciutats mitjanes que hi ha arreu de Catalunya, que conformen això, no? El carril central del país en termes de població. Doncs la qüestió és, des dels municipis, no? Des de les ciutats, què podem dir també sobre aquestes qüestions? Perquè al final la gent, clar que viu en el món rural, però viu sobretot a les ciutats, no? I per tant intentem vincular els municipis catalans amb això, amb la Unió Europea, i en aquest cas parlant sobre desinformació i fake news i totes aquestes qüestions. Esteu més que convidats demà a partir de 6:45 de la tarda.
1: Aquí
3: a l'auditori del Tecnocampus, a la sala del foyer.
1: És gran,
3: sí, correcte. Ja tenim un centenar d'inscrits, però encara pot venir algú més, no hi ha problema, i tant que sí.
2: Deixa'm recordar, Teresa, que des del 30 de setembre el Maresme és comarca de pau, eh?
1: Ah, sí, sí, sí.
2: que tot, les 29, les 30...
1: Les 30 ciutats de la comarca del Maresme van signar un document que es proclamaven comarca de pau. Sí, sí, gràcies sí. per recordar-ho.
2: I,
1: perquè...
2: I contra l'armament nuclear, sí, sí.
1: Sí, sí, vam treballar força. Sí. Però explica una mica pels nostres oients. Tu dius que parlareu de les fake news i de la desinformació. Tothom està tan desinformat o ara ja està sobreinformat?
3: Bé, és que potser la sobreinformació en si mateix ja és el principal problema, no? Aquesta idea de que no parem de rebre inputs, no?, a través del telèfon mòbil, sobretot, o de la pantalla, però jo crec que sobretot és el telèfon mòbil, i aquesta profusió d'inputs durant tot el dia, fragmentats, desdibuixats, que arriben d'un, d'altre, jo crec que aquest és el principal problema, i que la gent cregui, o estigui pensant, creu, no?, quan se'ls pregunta, vostè compra un diari, o compra una publicació, o mira un telenotícies? No, perquè ja m'informo per les xarxes socials, no? És una resposta habitual, no? Jo sempre penso, no, vostè no s'informa, vostè rep notícies, o pseudonotícies, o notícies falses, però és igual, encara que les notícies siguin certeres, siguin veritables, jo crec que no s'està informant aquella persona. És a dir, que tu rebis una notícia en el teu telèfon que sigui certa, això no vol dir informar-se. Informar-se és a partir d'una suma de notícies, una jerarquia de notícies, un plantejament diari de notícies, amb una línia editorial que ho relliga a tot, és a dir, un producte informatiu que de pe a pa et fa una mena de resum del que passa al món. Jo crec que si tu consumeixes això, sigui un programa de ràdio, un programa de televisió, sigui un diari, una revista, llavors pots dir que estàs començant a estar informat. Però aquesta idea de que perquè reps notícies al mòbil, encara que siguin certes, estàs informat, jo crec que això és el principal error, perquè és que no estàs informat.
2: Mm-hmm. Molt bon punt.
0: Molt comparteixo el que diu en Martí, i sobretot el que vull recordar és el que hi ha darrere aquestes xarxes socials i són els algoritmes.
3: Ah,
0: i
3: sí,
0: com
3: sí.
0: aquests t'autoalimenten i et polaritzen sobre un tema, un tòpic, i com més has enganxat i més hores passes amb aquesta economia de l'atenció, més et mostrarà la realitat que tu vols veure o les que et volen fer ells veure.
3: Per tant, més desinformat estàs, no? Des d'un punt de vista de...
1: Molt bé, Francesc, gràcies.
2: A més, els voltors i l'ultradreta s'aprofita d'això en moments crítics, no? Com per exemple a la Dana o a la Covid o tal, precisament perquè és el caldo de cultiu perfecte per desinformar. Vull dir que, per tant...
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Francesc Almendros, per haver-nos seguit des de no sé on, perquè no sé si ho has acabat de dir on eres.
0: O arriba a Barcelona.
1: Exacte. Però el que sí que direm és que nosaltres, la setmana vinent, el Cruïlla d'Europa posarà sobre la taula les implicacions i el que s'ha fet des de Mataró i comarca per proclamar a la capital del Maresme capital de l'economia social. Intentarem explicar millor què és el cooperativisme, què és tot això de l'economia social, per veure si la gent també s'hi volca.
2: Molt bé, que vagi bé.
1: Gràcies.
2: Bona setmana.
1: Exacte. Gràcies, Francesc, i gràcies, Gabriel. Ens veiem dilluns que ve, ens escoltem
2: adéu,
1: almenys.
2: Adéu. Bueno, adéu-siau. Ja, ens tingui a les xarxes, si vol.
1: I a les xarxes també.

0: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.
1: Quina és la millor cançó de la història?

Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Sardanes d'autor, un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.

Salutacions cordials i sigueu benvinguts al programa Sardanes d'Autor. Avui amb el mestre Carles Raya i Civit. I la primera sardana que escoltarem del mestre Carles Raya és la que porta per títol Ballada Singular. Ens la interpreta la cobla Ciutat de Girona.

Per la cobla Ciutat de Girona hem pogut escoltar la sardana Ballada Singular del mestre Carles Raya. Carles Raya i Civit neix a Terrassa el 1986, és trompetista i compositor de sardanes. Inicia els estudis musicals amb el mestre Alexandre Baget, al Conservatori de Terrassa, on finalitza el grau mitjà amb menció i premi d'honor a les especialitats de trompeta i música de cambra, respectivament. Posteriorment, continua els seus estudis musicals a l'ESMUC, Escola Superior de Música de Catalunya, amb Mireia Ferrés, trompeta solista de l'OBC. I s'inicia en el món de la música antiga gràcies a Sergi Tizac, concertista de trompeta barroca. També ha realitzat diversos cursos de perfeccionament musical amb grans solistes internacionals i pedagogs com Maurice André, Bob Nilsson, Spanish Brass Quintet o Douglas Prosser. I escoltem una altra sardana del mestre Carles Raya. És la que porta per títol Més enllà. Ens la interpreta la cobla de la 11.

En interpretació de la cobla de la ONCE, hem pogut escoltar la sardana Més enllà, del mestre Carles Raya. El 16 d'agost de l'any 2007, a Castellbisbal, el mestre Carles Raya va estrenar la seva primera sardana, En Torquato i la Maria, dedicada als seus pares. La seva sardana, l'àvia Teresa, va ser finalista al concurs de la sardana de l'any 2007 i guanyà el Premi del Jurat Popular en el concurs de joves compositors de Blanes. I aquesta sardana, l'àvia Teresa, és la que tot seguit us proposem d'escoltar en interpretació de la cobla contemporània.

En interpretació de la cobla contemporània hem pogut escoltar la sardana L'àvia Teresa del mestre Carles Raya. I continuem amb les sardanes del mestre Carles Raya, l'autor del programa d'avui. La següent que escoltarem és la titulada Terra Nostra. Va ser escrita l'any 2009 i ens la interpreta la cobla Sabadell.

Per la Cobla Sabadell hem pogut escoltar la sardana Terra Nostra del mestre Carles Raya. I la següent sardana que escoltarem del mestre Carles Raya i Civit és la que porta per títol Per molts anys, sardana que l'autor va dedicar al 50è aniversari de la Unió de Colles Sardanistes. Per molts anys ens la interpreta la Cobla Jovenívola de Sabadell.

Per molts anys del mestre Carles Raya és la sardana que hem pogut escoltar en interpretació de la cobla Jovenívola de Sabadell. I fins aquí ha estat els sardanes d'autor d'avui que hem dedicat al mestre Carles Raya i Civit. Ens acomiadarem tot escoltant les notes de la sardana Aires de Tona en interpretació de la cobla La Bisbal Jove. I res més, en nom de Ràdio Rubí i del qui us parla, en Josep Puigventós, agraïm l'atenció que ens heu dispensat i ens acomiadem fins a una altra ocasió. Adeu-siau!

Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Sardanes d'autor, un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.

Ara i sempre, les ballades, les sardanes, els aplecs, l'informació sardanista. Cada diumenge a Ràdio Rubí, de 10 a 11 del matí, amb Josep Puigventós.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I us preguntareu què tenim aquesta setmana al programa? Doncs atents i atentes, que us expliquem. De convidat aquesta setmana, Íñigo Tina, exconcursant de Gran Hermano, que ens presentarà una iniciativa, un projecte, la veritat que molt bonic, que s'anomena Huelles. No us ho perdeu. També tindrem amb nosaltres l'Assumpta Vitòria, que ens portarà a la història de la tele, i per acabar, el Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, amb el seu racó en el que hi pot passar de tots. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Preparats? Preparades? Doncs vinga, comencem.
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: I avui, amb la sintonia d'Aplauso, aquest mític programa musical de Televisió Espanyola, anem a parlar amb la nostra estimada